0: provocar, entre d'altres, l'atac a Pearl Harbor, l'entrada a la Segona Guerra Mundial, l'entrenament del Japó i dels Estats Units.
1: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
2: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Què millor que començar amb Edith Piaf? Però, clar, en aquest sentit... En aquest sentit, avui, com deia el Jordi fa un moment, parlem de França en el paper de colonitzador colonitzat. Ho repetirem perquè bueno, fa certa gracieta que França estigui una miqueta humiliada, però, clar, en aquest cas, per resseguir la història com estàvem fent d'Indochina, en aquest cas de Vietnam, perquè serà responsable en part de la tragèdia humanitària que hi haurà, que tindrà lloc a Vietnam, Jordi?
1: Doncs sí, en aquest context de guerra o de... colònia colonitzada, hi haurà una gran desorganització de tota aquesta província de la Indochina francesa, que juntament amb diverses catàstrofes naturals provocaran fams terribles tant al nord com al centre del Vietnam, on es calcula que centenars de milers de persones, i aquí diu que més d'un milió, van morir de fam entre l'any 1944 i 1945.
0: I el Japó va permetre el control nominal de la colònia als francesos. Com va ser això?
1: Doncs a partir del 9 de març del 1945, data de l'alliberació de França a Europa i Alemanya en retirada als Estats Units ascendents a l'escenari del Pacífic, el Japó llança un cop d'estat contra l'administració colonial de la Indochina francesa per intentar prevenir un possible aixecament per part de les forces colonials contra el control japonès. Al mateix moment, Vietnam, Cambodja i Laos van ser establerts com a estats independents, per tant, no sota control dels francesos, sinó membres d'una esfera de coprosperitat de la Gran Àsia Oriental del Japó. O sigui, ja nominalment de sota control dels japonesos, tot i que el paper dels japonesos a la Indochina va ser molt rellevant fins que va arribar la notícia de la rendició del govern imperial.
0: Clar, i un cop cau el govern imperial del Japó, què passa amb aquest territori?
1: Doncs que ràpidament els antics amos, els francesos, van tornar per reprendre el control del territori.
0: Clar, amb tot aquest ball d'imperialisme sobre el territori, la resistència s'endreça i plantarà cara. Jordi, recordem per qui està formada aquesta resistència a Indochina. Mm-hmm.
1: Doncs la principal font de resistència serà del Viet Minh, que és la Lliga per la Independència del Vietnam, liderada per Ho Chi Minh, que en parlarem més tard. Aquest Viet Minh era una coalició entre nacionalistes del BNQDD i els comunistes del Partit Comunista de la Indochina.
0: Molt bé. Doncs tu acabes d'avançar perfectament. El protagonista principal, el personatge principal del programa d'avui és Ho Chi Minh. Per tant, ens toca fer una breu biografia del personatge.
1: Mm-hmm. Breument, perquè en parlarem més endavant. De naixement es deia Nguyen Xin Khung, també conegut com a Nguyen Ai Quoc, que Ai Quoc vol dir el patriota. Va néixer el 1890 a la regió d'Annam, a la Indochina francesa, per tant, al centre del país, fill d'un mestre confucià, que hauria tingut l'oportunitat, el seu pare, de... haver pogut servir a la burocràcia imperial, però no va voler servir als francesos. El 1911 se sap que Ho Chi Minh va decidir marxar del país i, enrolant-se a un vaixell mercant com a ajudant de cuina, va viatjar a França, on va, al llarg dels anys 20, va entrar en contacte amb el nacionalisme i amb també idees marxistes.
0: Molt bé, anirem fent degoteig de la vida d'en Ho al llarg del programa d'avui. Però, com has dit abans, el Japó ja és fora de joc. I, clar, un mes més tard, el 2 de setembre de 1945, en Ho Chi Minh proclama la independència de la República Democràtica de Vietnam.
1: Exacte, i sobretot citant aquests principis de leninistes d'autodeterminació, proclama aquesta independència de la República Democràtica, però, òbviament... els francesos no pensaven el mateix, no estaven igual de cofois amb aquesta declaració, no estaven disposats a renunciar a les seves colònies asiàtiques i, per tant, van intentar restablir el control colonial.
0: Clar, un cop acaba la Segona Guerra Mundial, a França, com dius, reprèn la seva voluntat de recuperar el domini efectiu del territori, però Xina també entra en joc. Quina és l'avançada de l'esclat del que es coneixerà com la Primera Guerra d'Indochina?
1: Doncs els xinesos del Kuomintang van entrar al Vietnam, van ocupar-lo fins a la part del nord, fins al paral·lel 16, i van donar suport a la facció nacionalista del Viet Minh, el BNKDD, per fer de contrapès al Viet Minh, a la facció més comunista. Però això no va poder evitar que a finals del 1945 els francesos tornessin a Annam i a la Cochinxina.
0: De recordar que encara a Xina no hi ha hagut la Revolució Popular.
1: Xina encara està dominada... no està dominada, sinó encara estan sortint de la Segona Guerra Mundial, a punt de tornar, o ja de nou en procés de guerra civil, que això és tot un altre tema. Però sí que aquest any, o l'any següent, el 1956, Ho Chi Minh pacta amb França un reconeixement per la República Democràtica del Vietnam com a estat lliure. I això provoca la marxa de les tropes xineses del nord del Vietnam. L'acord al setembre del mateix any entre França i la República Democràtica del Vietnam no fa que cadascú abandoni la seva pròpia agenda, que és, per una banda, la República Democràtica del Vietnam aconseguir la unitat total i la independència. En canvi, França el que vol és mantenir la Cochinxina i mantenir una Indochina federal sempre sota la seva tutela.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Cançó dedicada al tio Jo.
1: Sí, l'Oncle Jo està amb nosaltres a les nostres campanyes, un himne revolucionari de Kong, el Viet Minh, que, bueno, imagino que donava molt de coratge a tots els lluitadors per la llibertat que participaran a les següents històries que explicarem.
0: Molt bé, correcte, perquè justament ho hem deixat amb l'esclat de la Primera Guerra d'Indoxina, amb el Viet Minh, que són els comunistes, i França.
1: Exacte. A partir del novembre del 1966 es produeixen els incidents de Haiphong. Haiphong és una ciutat portuària que està al nord del Vietnam, molt a prop de Hanoi. Els francesos bombardegen el port d'aquesta ciutat i, al cap de molt poc, els combats s'estenen fins a Hanoi i altres ciutats del nord, combats entre les tropes franceses i el Viet Minh. El 19 de desembre del 1946 es produeix l'inici formal de la Guerra d'Indoxina, en les quals els francesos prenen Hanoi, el delta del riu Vermell, i arriben fins a la frontera amb Xina, entre el 1947 i el 1950. Però a tot arreu es troben una gran resistència del Viet Minh, de forma estructurada, com a exèrcit més regular, però també de les guerrilles. Per fer front a aquesta insurgència, els francesos ofereixen la restitució a Pao Dai, que havia estat el darrer emperador de la dinastia dels Nguyen, que en vam parlar en el capítol anterior, i formar un estat de Vietnam independent, format per les regions de la Nam i la Cochinchina, a partir del 1949, però, òbviament, sota la forma d'un estat titella.
0: Molt bé. Amb tot això, no podem obviar mai doncs en quin punt es troba Xina, i és que canvia el paradigma geopolític justament amb l'arribada de Mao, de Mao Zedong, al govern de Xina i la constitució de la República Popular Xinesa l'any 49.
1: Exacte, a partir de l'octubre del 1949, la victòria de Mao canvia una mica també el tauler de joc. A la part del nord de Vietnam s'imposa com a única autoritat la República Democràtica del Vietnam, reconeguda com a tal per la jove acabada de néixer República Popular Xinesa i per la Unió Soviètica, mentre que els Estats Units reconeixen l'estat del Vietnam, aquest estat titella governat per Bao Dai, sota control dels francesos. Per tant, veiem que el context de la Guerra Freda marca una mica els posicionaments d'aquests blocs. La victòria de Mao significa, òbviament, un augment del suport material i econòmic cap a la República Democràtica del Vietnam, i els francesos són expulsats de gran part del nord. L'estat de Vietnam no es consolida, el que seria el Vietnam sota el govern de Pao Dai, a causa de la gran corrupció, polítiques erràtiques o massa dependència de França.
0: Molt bé. Clar, la guerra contra aquesta ocupació francesa, de nou, doncs s'allarga fins al 1954, i podem parlar, entre d'altres, la batalla més important o més decisiva, que seria la de Dien Bien Phu. Què hem de saber per què va ser tan important, Jordi, aquesta batalla?
1: Bé, la batalla de Dien Bien Phu va ser l'intent del govern francès de potser intentar dur a terme una batalla decisiva per derrotar les tropes del Viet Minh, perquè li era més difícil combatre la guerra de guerrilles. Per tant, volia un enfrontament més convencional entre exèrcits regulars. I van intentar tallar les bases o les línies de subministrament del Viet Minh a prop de la frontera de Laos, ocupant una zona, una vall rodejada de muntanyes selvàtiques, que és aquesta zona de Dien Bien Phu. Intentar atraure les tropes enemigues i plantar una batalla definitiva i destruir-los. El líder d'aquesta estratègia va ser el general francès Henri Navarre, i Christian de Castries va estar al comandament de les tropes de Dien Bien Phu. Aquestes tropes es van situar en nou turons enmig d'una plana envoltada de muntanyes tupides de selva.
0: Molt bé. I davant d'aquest plantejament francès, amb dos generalots allà, com s'hi enfrontarà el Viet Minh a aquesta situació, una situació d'enfrontament que no està gaire acostumat sobre el territori?
1: Doncs aquí entra en joc una altra de les figures claus de la lluita vietnamita, que és el general Phuong Nguyen Giap, que va decidir envoltar la vall de Dien Bien Phu amb artilleria transportada a mà per terreny muntanyós i començar el setge al març del 54. Amagant l'artilleria al cova dins la muntanya, fent-la invisible a l'artilleria francesa. A partir del març, les primeres ofensives vietnamites aconsegueixen destruir la majoria d'avions francesos a terra. Clar, això va suposar una gran tasca logística d'excavació de trinxeres i túnels i fent servir la tàctica de les onades humanes, per tant, enviant allà tota la tropa corrent cap a l'artilleria enemiga, va causar una quantitat de baixes enorme al Viet Minh. Les tropes franceses, tant les pròpies franceses com les colonials, van desertar al cap de poc temps, però també se sap, no, des de les fonts i de la informació que tenim, que tropes colonials del nord d'Àfrica van mostrar també alguns episodis de gran heroïcitat, però també de gran covardia. El Viet Minh va comptar també amb molts problemes d'abastament de tropes. Els camperols i soldats que formaven aquesta tropa patien malària, patien gana, i els comissaris polítics tenien molta feina a l'hora d'animar els soldats, prometent una reforma agrària un cop acabessin la guerra.
0: Clar, però justament els francesos tampoc no ho tindrien fàcil per aconseguir els seus objectius en quant a l'abastiment que havien de tenir aquestes tropes. També tenien les seves dificultats, oi?
1: Clar, els francesos bàsicament s'abastien per aire, estaven totalment rodejats, per tant, els avions havien d'enviar els subministraments a través de llançament de material en paracaigudes, però moltes vegades aquest material caia en zones controlades pel Viet Minh i els contraatacs francesos sempre fracassaven, els reforços eren transportats, no aconseguien fer canviar el pes de la balança.
0: Mm-hmm. Molt bé. Clar, ja ho hem començat a dir, i és que estem de cap i peus en el que és el món de la Guerra Freda. Això que està passant a Indochina, l'any 54, com s'ho mira el món geopolític d'aleshores marcat pel context de Guerra Freda?
1: Bueno, doncs s'ho miraran amb una preocupació creixent. Es decideixen o es debaten entre intervenir o no intervenir en aquest conflicte. La Gran Bretanya temia que els Estats Units volguessin castigar la República Popular de la Xina per la seva ajuda al Viet Minh i obrir un altre conflicte a escala regional important. I aquest dilema de què fer en aquest context

0: però es calcula que uns quants milers de soldats morts, i tot i que no va ser una derrota definitiva, perquè França encara tenia tropes per la resta d'Indochina, la societat i els polítics francesos no estaven disposats a seguir amb aquest esforç bèl·lic.
1: Molt bé, doncs França deixa de, diguéssim, de fer aquest esforç per la guerra, com estava explicant, i justament s'enceta el que serà la conferència de Ginebra. Aquesta derrota francesa va accelerar aquestes negociacions a Ginebra, on s'havia d'acordar la pau, i què va ser i qui va participar en aquesta conferència de Ginebra?
0: Bueno, doncs aquesta conferència de Ginebra, entre l'abril i el juny del 1954, es va acordar posar fi a les hostilitats. Un dels altres fets rellevants d'aquesta conferència va ser que va significar el primer gran esdeveniment diplomàtic internacional de la República Popular Xinesa, o sigui, en participació a ple dret d'aquest govern comunista xinès i del seu, diríem, ministre d'Afers Exteriors, molt important, Zhou Enlai, que us convido a recordar el nom perquè sortirà més vegades al llarg d'aquest programa i el següent, amb un paper, el de la Xina i el d'aquest personatge, que va arribar a fer ombra als propis interessos de la República Democràtica del Vietnam, que també tindrà un impacte, com veurem, més endavant.
1: I altres participants n'hi haurà. Hi haurà Estats Units amb
0: un exacte. Paper. Per part dels Estats Units hi haurà el secretari d'Estat, John Foster Dulles, sota el govern de Dwight Eisenhower, polític ultraconservador que volia seguir la guerra, que més endavant serà substituït en aquestes converses per Walter Bedell Smith, que tindrà un punt de vista una mica més racional. Per part de la Gran Bretanya hi haurà el conservador Anthony Eden, que més endavant, a partir del 55, serà primer ministre. Per part de França hi haurà el ministre socialista Pierre Mendès-France. Per part de la República Popular Xinesa, Zhou Enlai. De la Unió Soviètica, Vyacheslav Molotov, que tant un com l'altre, la Unió Soviètica i la Xina, temien un desplegament molt més dur dels Estats Units per Àsia. I per part del Viet Minh, el portaveu va ser el ministre Phan Van Dong.
1: Molt bé, doncs tenim els protagonistes, però quines seran les seves posicions i quines són les propostes que hi ha sobre la taula per cada una d'aquestes posicions per resoldre de forma definitiva aquest conflicte al Vietnam?
0: Doncs, bueno, va haver-hi una evolució de posicions, el primer proposaven uns, costava que els altres els acceptessin, per exemple, la idea de la partició del país, que el Viet Minh va posar sobre la taula, però d'alguna forma forçada per la Unió Soviètica i la Xina. Aquesta idea de partició del país va ser també rebutjada pel govern de Bao Dai, per tant, de l'estat de Vietnam del Sud, i dels Estats Units. Els Estats Units també volien que França segueixi lluitant, però França no tenia forces per seguir aquests combats, perquè la guerra contra el Vietnam seguia. Encara que Dien Bien Phu havia acabat, seguien havent-hi combats, les tropes colonials seguien patint derrotes, i França deien, bueno, si voleu que seguim lluitant, us convidem a participar directament al conflicte per evitar la partició del país. Però al final els Estats Units, quan es va trobar el dilema de si entrar o no entrar, van descartar-ho. Tot i que el temor a que Vietnam fos totalment controlat pels comunistes va forçar finalment els Estats Units a negociar la partició del país com un mal menor. En aquest moment, Zhou Enlai, el ministre d'Exteriors xinès, va forçar el Viet Minh a ser realista i també a abandonar les seves pretensions maximalistes de controlar també Laos i Cambodja.
1: I, Jordi, sembla que les coses van una mica distanciades en aquesta taula de Ginebra, però es va arribar a algun tipus d'acord o de principi d'acord que pogués fer que la cosa comencés a quallar?
0: Bueno, les negociacions van ser lentes, van ser difícils i lentes, perquè cadascú tenia la seva agenda, com hem vist. Al juny d'aquest mateix any, el 23 de juny, concretament, Zhou Enlai i el ministre francès Mendès-France arriben a un principi d'acord, que és assegurar la no intervenció dels Estats Units i un acord per la partició del país. Aquesta decisió es va prendre per vetllar per la seguretat geoestratègica de la República Popular Xinesa, no volia parlar xinesa, perdó, just després de la Guerra de Corea. Recordem també, aquesta època, s'està donant a terme la Guerra de Corea. L'objectiu principal de Zhou Enlai era apaivagar els Estats Units i el Viet Minh va acabar acceptant aquesta idea de la partició, però aquí venia la pregunta, per on tallem? Per on partim el país? França volia

0: partir el país al paral·lel 18, molt al nord, el Vietminh al paral·lel 13, per tant, al centre del país, l'altiplà central d'Annam, i la República Popular Xinesa pel paral·lel 16, que era una opció intermitja. El 10 de juliol, en una sessió final, Bao Dai, que havia estat l'emperador del Vietnam totalment al marge de les negociacions, però el seu primer ministre, Ngo Dinh Diem, també nom que us convido a recordar, totalment en contra d'aquesta decisió de la partició del Vietnam. Per tant, els representants polítics nominals del Vietnam del Sud no entren en joc, se'ls deixa totalment de banda. El 20 de juliol, finalment, hi ha un acord entre França i el Vietminh de partició pel paral·lel 17, donar 300 dies de llibertat de moviment entre nord i sud i convocar eleccions al cap de 2 anys.
1: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
2: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Molt bé, doncs sembla que arriba la calma, però només ho sembla. A continuació coneixerem quina és l'evolució dels dos règims resultants de l'acord que es va signar definitivament el 21 de juliol de 1954. L'acord de Ginebra, signat per la Unió Soviètica, França, la República Popular Xinesa, però no pels Estats Units, que va establir un cessament del foc el 27 de juliol i va dividir el Vietnam pel paral·lel 17 en dues zones provisionals. Situem-nos de moment el focus posat primer al que serà el que és la República Democràtica de Vietnam, Jordi. Per tant, perdó, quines van ser, les preguntes que et vull fer és, quines van ser les característiques del govern de la República Democràtica de Vietnam sota el control del Viet Minh i amb Ho Chi Minh com a president?
1: Doncs primerament es va dur a terme una reforma agrària a gran escala, una reforma agrària molt dura entre el 1954 i el 56, amb una gran persecució de l'oposició política que va provocar un moviment de milers de refugiats cap al sud i també una persecució molt gran dels antics terratinents que estaven, van ser perseguits i assenyalats com a enemics del poble. Va suposar també aquest establiment d'aquest règim la fi de la llibertat d'opinió i d'informació. Al final, tota la informació estava sota control total del Politburó, controlat pel Partit Comunista del Vietnam. També cal destacar que, malgrat el suport formal i material de la Unió Soviètica i de la República Popular Xinesa, aquest nou règim, la política de Zhou Enlai, per tant, de la Xina, de apaivagament amb els Estats Units en les negociacions, imposant sempre la seva agenda, va provocar un sentiment de traïció per part del Viet Minh. Ho Chi Minh va acceptar aquesta resolució de Ginebra de forma provisional pel context i per poder recuperar forces. Al mateix moment, Zhou Enlai havia estat treballant per atreure les classes dirigents de Cambodja i de Laos al si de la República Popular Xinesa per evitar que caiguessin a l'esfera de la República Democràtica del Vietnam. Per tant, aquí veiem com uns moviments cadascú escombrant cap a casa seva, que serà clau per entendre els conflictes posteriors.
0: Clar, no només la llarga ombra xinesa condiciona l'evolució de la República Democràtica de Vietnam, també ho serà el canvi que va suposar l'arribada de Nikita Khrushchev a la Unió Soviètica amb la política del desgel, de la pacificació. Per què no els va agradar als dirigents comunistes vietnamites això?
1: Doncs com amb tants altres governs d'ideologia comunista en aquella època, el Politburó del Partit Comunista de Vietnam va sentir un gran disgust després d'escoltar el discurs anti-estalinista de Nikita Khrushchev de mantenir la confrontació ideològica i econòmica, però no la confrontació militar. Tot i això, Ho Chi Minh i Wong Yuen-jiap no estaven preparats en aquell moment per endegar una nova guerra oberta contra el món, o contra el bloc capitalista, contra els Estats Units. Tot i que un altre dirigent important del Partit Comunista Vietnamita, Le Duan, que provenia del sud, creu que la unificació només era possible a través de lluita armada. El 1957, aquest dirigent comunista, Le Duan, aliat amb altres membres del Partit Comunista Vietnamita com Le Tuc Do, influeix cada cop més en el Politburó per fomentar la lluita armada al sud. Al desembre del 57, Le Duan es convertirà en secretari general del partit i començarà a donar cada cop més importància a l'ajuda militar cap al sud. A inicis del 59, el Partit Comunista del Vietnam aprova la resolució 15, que permetia a milers de voluntaris marxar cap al sud. Aquests voluntaris eren comissaris polítics, enginyers, assessors, el que va provocar l'obertura de la ruta estratègica 559, també coneguda popularment, per més gent segurament li sona, la ruta Ho Chi Minh. El context de la ruptura sino-soviètica també va afectar el Politburó del Partit Comunista, amb Ho i Jiap donant suport a l'opció soviètica, mentre que Le Duan i els seus seguidors eren més pro-República Popular Xinesa. A partir del 59, però, una gran crisi econòmica afectarà el nord, es produirà un gran descens de la producció industrial i agrícola i cada cop més augmentaran les purgues internes en el si del Partit Comunista Vietnamita dirigides per Le Duc Tho.
0: Molt bé, hem situat al Vietnam del Nord, centrem-nos ara en l'altre actor formal sorgit de Ginebra, Vietnam del Sud o la República de Vietnam.
1: Doncs al Vietnam del Sud hi havia aquest règim prooccidental liderat per l'emperador Pao Dai, però que més tard seria substituït o destituït, com vulguem dir-li, per Ngo Dinh Diem, el seu anterior primer ministre. Imposarà aquest Diem un règim molt autoritari i policial, amb una gran persecució i lluita contra les guerrilles comunistes, o anomenades per ell Viet Cong, Vietnam Vermell, que s'havien fundat al mateix moment que es confirmava la partició del país. Per tant, a partir del 54 neixen aquestes guerrilles del Viet Cong. Aquest règim del sud rebrà un suport econòmic, material i militar total dels Estats Units. A mitjans de la dècada dels 50 hi ha una relativa tranquil·litat econòmica al sud, però els terratinents ho aprofiten per tornar a escanyar i sobreexplotar els camperols. Es recupera una mena de corvée, que era un sistema de treball forçat dels camperols que s'havia imposat durant el règim colonial francès, però el règim de Diem cada cop també es mostra més incompetent, cada cop més corrupte i més repressor, fet que li fa perdre molts suports.
0: Clar, ràpidament, però ho comentem. Has dit que es recupera gairebé una relació feudal, el corvée, entre els terratinents i els camperols. Però com era la resta de l'economia a la República de Vietnam?
1: Bueno, era una economia bàsicament agrària, en la qual el 75% de les terres estava en mans d'un 15% de la població, això en dades dels anys 60. I com ens podem imaginar, les condicions de vida de la classe pagesa eren molt, molt dures. Això també farà créixer una activitat de més dures són les condicions de vida dels pagesos, més persones s'afegiran a la lluita armada de les guerrilles.
0: I el govern prooccidental de Diem, al sud, aconseguirà o no aconseguirà estabilitat política?
1: Doncs ja, entrant als anys 60, veurem que es produeix en el país, més enllà de la persistent lluita de la resistència del Viet Cong, la guerra de guerrilles, hi haurà també a la primavera del 63 un munt de revoltes budistes que seran reprimides de forma molt dura pel govern de Diem, que no ho hem dit, però ho podem apuntar ara, que era un fervent catòlic, per tant, una persona que congregava molt amb els valors occidentals, sobretot del catolicisme. Un fet que potser a la gent li sona, una imatge molt paradigmàtica d'aquesta època, l'11 de juny del 63, un monjo budista que es deia Chik Chuang Duc s'immola a Saigon, està assegut en posició del loto al mig del carrer, un dels seus acòlits li tira tot de gasolina per sobre i ell mateix escala foc mentre està en posició de meditació i acaba morint allà com a acte de protesta per captar l'atenció mediàtica internacional. Serà el primer monge que es crema a Lugonzo, no? O a Lobonzo, perdó, per captar aquesta atenció. Una imatge molt coneguda, per exemple, al portada del primer disc de Rage Against the Machine, que té el títol homònim, si algú el coneix, doncs és aquest el moment històric. Paral·lelament hi ha un augment de l'activitat del Viet Cong, en Ngo Dinh Diem totalment sobrepassat pels esdeveniments, i a partir de l'agost del 63, amb la permissivitat i la connivència dels Estats Units, es comença a preparar un cop d'estat militar per fer-lo caure. L'1 de novembre es produeix efectivament aquest cop d'estat que fa caure a Diem i al seu germà, que l'Estat ens explica que són recollits per un comboi militar, se'ls diu que se'ls portarà a l'aeroport per enviar-los de forma segura a l'estranger, perquè són destituïts al cara, però se'ls envia a l'estranger, però a mig camí de l'aeroport són assassinats. S'obre un període de gran inestabilitat i de diferents generals que succeeixen al poder en poc temps, fins que el 1965 un nou cop d'estat imposa el govern del general Von Thieu.
0: Molt bé. Aquesta imatge que comentaves fa un moment, a més la trobareu com a imatge de capçalera d'aquest programa, o sigui que d'alguna manera és la imatge que us surt, crec, a les vostres reproduccions quan estigueu escoltant aquest programa. Jordi, el temps que ens queda, centrem-nos, bueno, en moltes coses, però per ara ens centrem amb el Vietnam del Nord, ens centrem amb la part nord, perquè hem parlat de l'estabilitat al sud i hem començat a apuntar alguns problemes al nord en quant a problemes d'abastiment, de recursos, etc. Però tindrà aquesta estabilitat, aconseguirà aquesta estabilitat al nord?
1: Bé, estabilitat política sí, perquè al final serà un règim de partit únic i per tant aquí no hi ha un altre que hi hagi estabilitat. El 22 de novembre del 63, però, el Comitè Central del Partit Comunista confirma el relleu de Ho Chi Minh com a líder executiu i s'ha substituït per dos personatges que hem citat abans, Le Yuan i Le Doctor. Aprofitant el buit de poder que hi ha al sud, el desembre del 63, recordem que en Ngo Dinh Diem havia estat assassinat, en el nord s'aprova la resolució número 9 per intensificar la campanya cap al sud, alhora que també es du a terme una gran purga d'elements retants del partit. L'hivern del 64 es produeix encara un augment més gran de material i homes cap al sud.
0: Molt bé. Els Estats Units d'Amèrica donen suport polític a la República de Vietnam, a Vietnam del Sud. Quan comença aquest suport, a més de polític, a esdevenir també un suport militar, Jordi?
1: Val. Bueno, n'hem comentat abans, que, però també té sentit comentar-ho ara, que uns pocs dies després de l'assassinat de Ngo Dinh Diem, que havia estat aquest polític que havia rebut el suport dels Estats Units, hi haurà l'assassinat de Kennedy el 22 de novembre del 63, que serà substituït per Lyndon B. Johnson. I sí que Kennedy havia tingut una actitud una mica ambivalent sobre què fer amb Indochina, què fer amb el Vietnam, sobre si intervenir més directament o no, serà Lyndon B. Johnson que farà com la intervenció més directa. Tot i això, ja des de l'inici dels 60, hi ha una intervenció dels Estats Units a la zona, bombardejant la ruta de Ho Chi Minh a partir dels anys 60, de forma més o menys encoberta, i a partir del 65 bombardejos molt més generalitzats. Abans del 65, de forma fins i tot secreta, no? Alguns diuen com guerres secretes i missions secretes a Laos i Vietnam del Nord, però el suport logístic i econòmic cap al Vietnam del Sud ja era present des dels anys 50. A l'any 1964, en parlem després, es produirà l'incident del Golf de Tonkin, que marcarà l'inici directe de la intervenció dels Estats Units.
0: Clar, aquí enganxarem, estimats amics i amigues, amb el pròxim i últim programa de la nissaga d'Indochina amb el Jordi. Val? Enganxarem des d'aquí, ho diem perquè encara ens queden 10 minutets i escaig d'aquest programa i, com dèiem, seguirem parlant del nord i, com dèiem també al principi del programa, per aprofundir encara més en un personatge rellevantíssim del segle XX i del sud-est asiàtic com va ser en Ho Chi Minh. Aleshores, tornem, com dèiem, sobre aquesta figura i per què la influència xinesa i el maoisme són claus per entendre el plantejament que en Ho Chi Minh fa sobre el Vietnam dels anys 60. Jordi, quins són aquests punts de connexió a la vida d'en Ho amb els revolucionaris xinesos que són els que cal remarcar? Per què es veu tan influenciat?
1: Bueno, doncs en Ho Chi Minh, després d'haver viatjat molt, hem dit als anys 10 o als anys 20, i d'haver entrat en contacte amb el socialisme, per exemple, es va llicenciar a la Universitat del Comintern pels Treballadors de l'Est. El 1924 viatja a Guangzhou, en aquell moment epicentre del moviment comunista asiàtic, contribueix a la creació de cèl·lules del Partit Revolucionari Vietnamita, que serà l'origen del Partit dels Treballadors Vietnamites. Ho Chi Minh, aquest revolucionari, compartia amb Mao la fe en el paper dels camperols com a avantguarda de la revolució. El 1938 viatja al quartier general del Partit Comunista Xinès a Lienan, Partit Comunista que havia emprès la llarga marxa cap al nord, bueno, un fet gairebé legendari del Partit Comunista Xinès, on Ho Chi Minh va proclamar el Partit Comunista Xinès com a germà gran del poble vietnamita. Sentia adoració pels comunistes xinesos. Als anys 30, Ho Chi Minh passa llargues temporades a la Xina, sempre, òbviament, fugint de les autoritats del Kuomintang i de la Sûreté francesa, que el volien detenir. Tot sovint es fa passar per xinès. Ho Chi Minh domina el xinès, es pot camuflar molt bé. Als anys 40 torna al Vietnam, on es fa passar per un periodista xinès de nom Hu Jiming, Hu, el que il·lumina, aquest nom xinès, d'on derivarà Ho Chi Minh, que és el nom pel qual se'l coneix. Aleshores, el seu nom més conegut és d'origen una deformació d'un nom xinès. També cal destacar, des de sempre, l'amistat de Ho amb diversos jerarques del Partit Comunista Xinès abans i després del 1949. També Wang Wei-jiap era un gran admirador de les tàctiques de guerrilla maoistes.

0: Aquestes són de les cançons que s'enganxen, eh? Després, si després d'acabar el programa esteu al supermercat cantant Ho Ho Ho Chi Minh...
1: Que no us estranyi.
0: És no us estranyi.
1: I a mi em va passar l'altre dia.
0: Sí, al supermercat, comprant. Molt bé, doncs recta final del Troia d'avui, dedicat a aquestes dues realitats a Vietnam, als inicis de la Guerra Freda. Podem dir, Jordi, que un cop esdevé president de la República Democràtica de Vietnam, aplica polítiques molt influenciades pel que començarà a passar a Xina amb l'establiment de la República Popular amb Mao al capdavant el 1949, amb Ho Chi Minh.
1: Exacte, ja a partir del 1946, amb l'inici d'aquesta guerra d'Indochina, es produeix una... Bueno, el Vietnam rep una gran ajuda logística i militar per part de la Xina, tant assessors militars, tàctiques de guerrilla, a part de molta ajuda militar. En el segon congrés del Partit Comunista Vietnamita, el 1951, es declara la teoria política del partit com a marxista, leninista, estalinista i maoista. Al maig del 53 es produeix s'inicia la reforma agrària al nord seguint un model xinès. Perquè també cal dir que el Partit Comunista Xinès condiciona l'ajuda militar a la realització d'aquesta reforma agrària. Per tant, l'ajuda no és sempre de forma desinteressada, com veurem. En aquest període és un moment fosc de la història vietnamita, amb molts excessos i moltes arbitrarietats i moltes injustícies, i segons confessions posteriors d'alguns exmembres del partit, aquest condicionament per part de la Xina, fins i tot Ho Chi Minh no podia evitar-lo, fins i tot Ho Chi Minh no podia contradir aquests assessors xinesos que tenien tanta incidència sobre ells.
0: Està una mica emmanillat.
1: Sí.
0: Vietnam no té més remei que empassar-se tots aquests gripaus amb la Xina. Ja ho sabeu, el gegant asiàtic ja té massa pes geopolític a la zona i l'exerceix. Com són les relacions entre els dos ens i quin paper desitja la República Popular de Xina per la península Indochina? Què és el que vol la Xina sobre aquest territori?
1: En un primer moment hem de reconèixer la influència xinesa com a clau en la victòria a Dien Bien Phu. El paper de Zhou Enlai a Ginebra, com hem parlat abans, vetllant sempre pels interessos de la Xina, serà l'inici de les discrepàncies amb la República Democràtica del Vietnam. Wong Nguyen-Giap volia unificar tota la Indochina sota el seu domini, però Zhou Enlai volia evitar una intervenció directa dels Estats Units i altres potències. Per això s'acorda la partició pel paral·lel 17. A la vegada, la República Popular Xinesa tampoc no volia una federació Indochina liderada per Vietnam, cosa que provoca un ressentiment per part dels vietnamites. Tot aquest ressentiment i desconfiances mútues, l'ajuda econòmica xinesa segueix arribant a gran escala cap a la República Democràtica del Vietnam, però també s'ha dit que la divisió del país, que s'accepta a petició de la República Popular Xinesa, però porta a la persecució i execució de milers de comunistes a Vietnam del Sud per part del règim de Diem, evitables, segons el politburó del Partit Comunista Vietnamita, així com també els milions de morts que produirà la guerra entre el 59 i el 75. Per tant, tots aquests morts són atribuïts a haver acceptat aquesta partició que estava, d'alguna forma, imposada o suggerida per la Xina. La ruptura sino-soviètica, com hem dit abans, també afecta el Vietnam, perquè, com que una banda del politburó es decanta per la Unió Soviètica, la Xina els castiga, bloquejant el transport material soviètic pel seu territori.
0: Correcte, ja estem dibuixant com aquest distanciament s'està donant de facto, es van distanciant per molts motius que han anat dient, però que aniran sortint, però em crida l'atenció aquest text que m'has ensenyat del llibre El maoisme, una història global, que és un totxo que t'estàs llegint, que versa sobre aquest tema, que el que va dir el mateix Ho Chi Minh sobre la revolució cultural xinesa. Diu, hi ha algú en aquesta sala que entengui la Xina millor que jo? Silenci. I tot i així, ni jo mateix aconsegueixo entendre què és això de la revolució cultural.
1: Exactament. Molts dirigents, o alguns dirigents vietnamites, comencen a veure com errònies algunes polítiques xineses que s'havien donat sempre com per sentades, no? Com que era el camí a seguir. Per exemple, el gran salt endavant, o com deia el mateix Ho, la revolució cultural. El 1967, el primer ministre vietnamita Phan Van Dong i el general Giap davant d'una presentació de Joan Lai sobre la revolució cultural, es van mostrar freds i poc entusiasmats. I comencen a veure les fissures del que serà les polítiques maoistes a partir dels anys 60. Això provocarà també cada cop menys dependència ideològica i material respecte a la República Popular Xinesa. Fins i tot es critica de forma oberta el llibre La Guerra Popular Xinesa de Lin Piao, l'obra cabdal de tàctica militar del Partit Comunista Xinès, perquè, segons els vietnamites, aquest llibre es vantava de la seva autosuficiència militar per haver aconseguit els èxits que podem posar la República Popular Xinesa, sense mencionar l'ajuda externa també dels Estats Units, que el Kuomintang, però també el Partit Comunista Xinès, van rebre durant la Segona Guerra Mundial.
0: Clar, i ara li queda més remei a Vietnam del Nord, que com a conseqüència d'aquest distanciament anar mirant a l'altre aliat seu, que serà la Unió Soviètica.
1: Correctament. Per exemple, han fet per la guerra del Vietnam contra els Estats Units, no? L'any 68, l'ofensiva del Tet, per part de Zhou Enlai i Mao Zedong, serà qualificada d'una tàctica soviètica i, per tant, errònia. Aquesta deriva cada cop més cap a la Unió Soviètica, entre d'altres, serà condicionada per l'inici de les converses entre la República Popular Xinesa i els Estats Units, en el si de la guerra entre Vietnam del Nord i els Estats Units. Els vietnamites temen que la República Popular Xinesa es retiri del tauler negant-se a una intervenció en cas d'esclada militar dels Estats Units, vale, sempre que protegint la Xina per sobre dels interessos dels seus aliats. Això, segons Yap, és una punyalada per l'esquena, que la Xina es vulgui protegir ella mateixa i abandonant els seus antics aliats. Per això es gira cap als soviètics per demanar ajuda. I es produeix un gran augment d'ajuda soviètica cap a la República Democràtica del Vietnam a final dels 60, sobretot armament pesant i assessors.
0: Molt bé. Hem arribat al final del programa d'avui. Ens queden uns segons per acabar de tancar-ho tot. Però ja, ara sí, el pròxim programa... Estàs emocionat d'acabar, per fi, amb aquest cercle que has suposat per tu quan fa ja més d'un any, em deies, o més temps, que volies encetar aquest cicle sobre Indochina?
1: La veritat és que sí, perquè jo sabia on... Tenia més clar on volia acabar que no pas per on aniria transitant. Però, com diu, no?, la dita es fa camí al caminar, no? Doncs és el que més ens importa, el trajecte.
0: Correcte. I ara el pròxim programa... que és el que sempre, ja sabeu, nosaltres ho estem enfocant sobretot, bueno, el Jordi ho està enfocant sobretot des del punt de vista de la història d'Indochina, però sí que haurem de passar per altament cinematogràficament retratat conflicte d'Estats Units a Guerra de Vietnam, que uh-huh. Començarem per aquí, amb, com hem dit fa uns minuts, amb
1: Tonkin. L'incident del golf de Tonkin, el 64.
0: Uh-huh. Començarem per aquí
1: i farem una petita síntesi dels moments més importants d'aquesta guerra per entrar ja en què va passar entre els actors regionals.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi Sallarès. Deixem pel moment, durant uns dies, la història de la Indochina, perquè ens hi trobarem al pròxim programa que dediquem, ja serà l'últim, en principi, no?
1: En principi, bueno, sempre poden sortir més coses, eh?
0: Val, bueno, però tanquem, amb aquest tanquem, sí o sí, tota la nissaga d'Indochina que hem fet amb el Jordi Sallarès. Avui, quart capítol de cinquè, moltíssimes gràcies per tornar a ser aquí una temporada més, aquí a les portes de Troia. Moltíssimes gràcies, Jordi Sallarès.
1: Gràcies a vosaltres.
0: A l'Adrià Tirado, el control tècnic, qui us parla, Sergio Rodríguez, i us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de les portes de Troia.
2: A les portes de Troia. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ara i aquí obrim el calaix amb Mònica Socies.
3: A la Barcelona del 1908, al Palau Güell viu un assassinat. Sara Loni, mort al Palau de Glòria Sabater, publicada per Rosa dels Vents, inspirada en la literatura de Sherlock Holmes i en el nostre imaginari, ens mostrarà un palau ple de secrets.
4: A Mort al Palau trobarem una barreja de gèneres, que a mi m'encanta barrejar gèneres. Els gèneres estan per festejar-los, per barrejar-los, per jugar amb ells, i aleshores aquí barrejo gènere negre detectivesc amb novel·la històrica.
3: Farem un canvi de registre per parlar amb Gemma Sins, autora de L'endemà de totes les nits, publicada per La Magrana, on acompanyarem a la protagonista en el seu camí per encarar un passat ple de dolor. Un gran treball literari per aprofundir temes colpidors.
5: Llavors, el que primer m'adono és que aquests episodis, no? Quan una víctima pateix violència i ja si ens posem en el cas que ho pateix de petit, no? Un infant, el que primer provoca aquesta violència és un silenci.
3: Acabarem amb una faula infantil que ens apropa a les emocions, que recomanem per als més petits, però també per als més grans. L'elefant que va aprendre a desenfadar-se, d'en Joan Aldebert i Montse Pallarols, publicat per Alt de Talent.
6: Al conte hi trobareu un elefant que no sap gestionar la seva ira, que no és conscient que a vegades pot ser molt egoista, rancorós, que de seguida es baralla i que tot això afecta els animals que l'envolten.
2: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Mònica Socies.
1: Doncs ens n'anem a la Barcelona del 1908 i tots aquells que esteu fascinats pels misteris i per Sherlock Holmes, avui us en porto una de novel·la que precisament parla de Sherlock Holmes, però ho fa a la catalana. Jo em permeto aquesta llicència, Glòria Sabater.
2: Hola, què tal?
1: Bé, avui, espera que t'apropem micro. A més, avui estem d'enhorabona, Glòria, perquè estem a l'estudi, estem a Torredembarra, on a la Torre, i tenim la Paula. Bona tarda, Paula.
3: Bona tarda.
2: Hola, Paula.
1: Ens estrenem, és el primer dia que treballem en directe amb, amb la Paula al capdavant de la part tècnica. I per parlar de Mort al Palau, publicat per Rosa dels Vents, aquesta novel·la que ja esperàvem, ja feia temps que esperàvem que traguessis alguna novel·la d'adults, novament, després d'aquest Vel de la Deessa, d'aquesta filla de Lilith, i aquesta incursió que has fet meravellosa a Medicina Infamant i Bruixes Fades, que ens ha fascinat tant.
2: Moltes gràcies.
0: Glòria Sabater Marín és filòloga, novel·lista, professora de la Facultat de Filologia i Comunicació a la Universitat de Barcelona i doctora en Literatura Comparada Medieval. És autora de diversos estudis acadèmics i de les novel·les La filla de Lilith, El vel de la Deessa, guardonat amb el Premi Néstor Luján de novel·la històrica, Medicina en femení, Bruixes Fades i La marca del lleó.
1: Però arribes amb alta tensió, eh?
2: Sí.
1: Amb alta tensió. Parlàvem d'aquesta Barcelona del 1908, parlàvem de misteris, parlàvem de Sherlock Holmes. Ens pots posar una mica en context de què trobarem amb les teves paraules, que a mi m'encanta sempre com ho expliques? Què trobarem a Mort al Palau?
2: A Mort al Palau trobarem una barreja de gèneres, que a mi m'encanta barrejar gèneres. Els gèneres estan per festejar-los, per barrejar-los, per jugar amb ells, i aleshores aquí barreixo gènere negre, detectivesc amb novel·la històrica. Perquè tot va ser res, una nota a peu de pàgina, com sempre. Jo sóc una fan de les notes a peu de pàgina. I llegint per les classes vaig trobar una dada que deien que el 1908 Barcelona va quedar seduïda per la febre detectivesca a partir de les obres de teatre que representaven el teatre principal a baix de les Rambles, sobre les aventures de Sherlock Holmes a Conan Doyle. I va despertar tanta febre detectivesca que va haver-hi un editor, Bartomeu Baixeries, que va decidir portar aquestes peces, traduir-les al català i setmanalment oferir-les al poble, i això es vaig... Aquesta és la llavor de la novel·la.
1: És curiós perquè suposo que els qui segueixen Sherlock Holmes sabien d'aquesta anècdota, no?, d'aquesta història, però per a mi ha estat un descobrir, no?, saber que a l'any 1908 Barcelona estava enamorada d'aquest autor.
2: Sí, i a més, l'any següent va venir Conan Doyle, va estar un dia a Barcelona i es va quedar meravellat de veure la reacció dels barcelonins, que el coneixien, que l'estaven esperant. Va ser fabulós, perquè no és la primera obra, ja s'estaven traduint obres estrangeres, Barcelona, sobretot amb el modernisme, tota Catalunya mira cap a Europa, i una manera de mirar cap a Europa és a partir de la traducció, però les traduccions es feien en àmbits molt culturals, en àmbits molt reduïts de la burgesia, i en canvi aquesta novel·la, aquestes obres de Conan Doyle, aquestes traduccions, es fan setmanalment dins d'una col·lecció que es deia Literatura Sensacional, i és una col·lecció pensada per tot el poble. I a mi això em sembla fascinant.
1: Bé, és obrir les portes de la literatura a tothom.
2: Exacte.
1: A tothom,
2: el
1: no?
2: El poder civilitzador, el poder revolucionari de la literatura, novament. Jo ho feia amb el Vel de la Deessa i aquí...
1: Sí, això
2: torno.
1: Sí. Tu ets...
2: És una constant.
1: Sí. Un dels segells, no?, és aquesta estima per la literatura,
2: sí,
1: el poder de la paraula i per democratitzar-la, perquè
2: totalment
1: arribi arreu.
2: Totalment.
1: Això tu tens molt integrat.
2: Sí, perquè la societat avança quan hi ha cultura, i quan la cultura arriba a totes les capes de la societat, si no, no anem bé.
1: Hi ha una cita, ara agafaré dues cites.
2: Molt
1: la
2: bé.
1: Primera és de Conan Doyle, que és la que tu utilitzes per obrir aquesta lectura, aquesta novel·la. Un cop descartat l'impossible, el que queda, per improbable que sembli, ha de ser la veritat. Conan Doyle, El signe dels quatre, 1890. Per impossible que sembli, creu-me que aquesta frase us la guardeu. I a més, ara hi agafaré una de les petites cites que ens vas deixar en petites píndoles al llarg de la novel·la, que és com dic jo a la catalana. Aquí ens arrosseguem cap a casa, no? Escombrem cap a casa, com es diu. Diu, així com Gerió arrabassà el tron a Bèbrix, pare de Pirene, a mi em van prendre el que era meu. Però per fi ha arribat el temps de la venjança anhelada i acotxo aquest instant amb Dalé. Ja fa temps que ho preparo tot, al mínim detall, amb gotims de paciència i dissimulació. Comença l'espectacle.
2: Que bé sona i eixit per tu, Mònica.
1: Bé, que bé sona perquè...
2: I aixeix-me-la tota, sisplau.
1: Està molt bé perquè en aquest fragment, a part de parlar ja de Pirene, podem entrar en aquest realisme màgic que tu també treballes molt, també treballaves al Vel de la Deessa, però a més, parlem de Pirene, no? Aquests mites de Catalunya, aquests mites que són nostres, de la nostra terra.
2: De fet, aquesta novel·la té, per una banda, aquest homenatge a Sherlock Holmes, les pistes, és una novel·la enigma on convido el lector a que acompanyi Robina en trobar, en resoldre les pistes, els enigmes, per evitar nous crims. Hi ha un al primer i després ja veurem, ja es veurà.
1: A l'inici n'hi ha un, ja
2: exacte,
1: no
2: després
1: començar.
2: Ja anireu veient. Totes aquestes pistes són un diàleg constant amb les obres que s'estan publicant en aquest moment de Sherlock Holmes. Per tant, hi ha una intertextualitat i un homenatge literari. Però al mateix temps, volia, com ja ho has dit tu, forma part del meu ADN literari, volia també fer un festeig amb allò simbòlic, amb allò que té a veure amb la història de les mentalitats. I no hi ha res més simbòlic en ple modernisme que el mite de Pirene, que és l'enyorança pel Pirineu, entendre que la Terra Alta, que el Pirineu és allò on tenim l'origen de Catalunya, l'origen d'allò que és autèntic, d'allò que és ferèstec, però ferèstec en positiu, d'allò que és profundament ancestral i autèntic. Manelic, per exemple, Terra Alta, sí. Terra Baixa, tot aquest simbolisme embolcallat pels dietaris dels excursionistes que van a buscar la veritat en el Pirineu. Tot això a mi em servia per vestir la ment de o la assassina o assassí.
1: Ah, és que aquí parlem en plural, no sabem ni gènere, ni quantitat.
2: Però sí que és cert, exacte, ni qualitat.
1: Quantitat de gent que mata, eh?
2: Ara. Aleshores, aquí sí que sabem que la tria de l'escenari no és gratuïta per part d'aquesta ment assassina i escoltem la ment assassina com desvetlla el simbolisme d'aquesta Pirene, aquest mite de Pirene i aquest Pirineu amb el modernisme i amb l'edifici del Palau Güell, que és un altre, és el gran protagonista de la novel·la, també.
1: Ara anem aquí. O sigui, hem parlat una mica d'aquesta barreja que fas, no?, entre Sherlock Holmes i la nostra terra, no?, els nostres simbolismes, el mite de Pirene, qui no el conegui, és meravellós, eh?
2: És una meravella.
1: I bé, forma part del nostre imaginari,
2: exacte,
1: també, no? És la nostra mitologia. Però ara parles, jo diria que d'un personatge, que és el Palau Güell, i els que hem tingut la fortuna de poder fer una roda de premsa directa al Palau Güell i descobrir tots aquests racons secrets, és que... Jo penso, no sé si som conscients realment de tot el que suposa entrar en aquest edifici.
2: És una joguina. Jo tenia molt clar que la novel·la era habitació tancada, per tant, enigma, sí, i necessitava un lloc. Creia que me l'hauria d'inventar, hauria d'inventar una casa senyorívola, ho hauria d'inventar, però jo volia, tant de bo trobi un escenari real, perquè per mi la barreja entre ficció però la realitat històrica és molt important, també. I passejant per les Rambles, vaig passar per Nou de la Rambla i vaig quedar meravellada. Aquests regals que et dona la vida. Que és com la vida és la gran ficció. I vaig veure el Palau Güell, vaig pensar... Oh, jo, Gaudí, que també n'estic una mica enamorada de Gaudí, vaig quedar fascinada perquè és un palau... Els Güell és l'única família burgesa que no se'n va a Gràcia.
1: Exacte, és curiós,
2: és molt curiós.
1: Perquè Passeig de Gràcia era...
2: Exacte, tothom fugia.
1: Sí.
2: Se n'anava cap allà. Però el Güell, l'Eusebi Güell, suposo que per lligams sentimentals i familiars amb la casa que el va veure néixer, que estava a la Rambla, no va voler marxar d'allà. Però això sí, va voler edificar un palau, ostentívol, sí, que marqués...
1: La diferència.
2: La diferència, i al mateix temps que visqués al marge del barri, sí? Que això implica arquitectònicament que som davant d'un palau que és que està aïllat, és com una gàbia de vidre, de luxe, de marbre, que esdevé la presó, és que és ideal. I clar, quan vaig entrar ja vaig quedar... Ah, és, ja la tinc. I per sort, gràcies a Gala, que és
1: forma
2: la
1: part del
2: que forma part del... Sí, sí. La Diputació m'ha posat totes les facilitats per anar-hi. Jo cada dos per tres, quan tenia un dubte mentre escrivia, me n'hi vaig al Palau. Una mica més i me quedo a dormir. És...
1: No t'hi quedis a dormir.
2: No, faria una miqueta de... No. Quan hi aneu ja veureu per què.
1: Sí.
2: I això és Gala, em va ensenyar els passadissos ocults, per on circulava el servei, no? I ha estat meravellós, perquè el servei... La gran diferència, no?, entre la gran família Güell i el servei, que circulen per tot el palau però no han de ser vistos. I a mi això
1: és meravellós.
2: Perfecte, és
1: meravellós. És meravellós per assassinar. O sigui, és una assassinat de pel·lícula.
2: Aquí, vaig haver de triar. Aquí, un assassinat. No, aquí, no, allà. És fabulós.
1: On te mates?
2: On
1: mates el palau?
2: El palau Güell es pot matar tot arreu i es pot estimar tot arreu. I tots són secrets.
1: Però... Això sí.
2: Sí.
1: Ficcionat tot, eh?
2: Ficcionat.
1: Escrivint. Sense de veritat. Quan anem al Palau Güell no volem veure molt.
2: No,
1: veure...
2: Només que fa lleig, perquè ja amb la vermellor de la catifa ja n'hi ha
1: prou.
2: Ja
1: n'hi ha prou.
2: Sí.
1: I fins aquí. La Paula ja ens mira amb una cara. Paula, tu pren nota d'aquests escenaris cinematogràfics, però sí, dona molt de joc que el Palau Güell és també una convidada a qui vulgui repetir.
2: Totalment.
1: Un cop s'hagi llegit mort al Palau, perquè llavors és com a més intrigant i fascinant. Però anem ara, que anem escurçant temps, no voldria deixar de parlar d'aquests personatges, sobretot de la Robina i del Corneli. Oh, que bonics que són.
2: Sí. I la majordoma i tot.
1: Bueno, la Consol és un tros de personatge,
2: la
1: també.
2: La Consol és la prova de quan hi ha màgia a l'escriptura. Aquest personatge estava... Sí. Això puc dir, no? Sí,
1: sí,
2: estava destinat
1: dir.
2: A morir.
1: Bé, no sé si ho pots dir, però ja ho has dit.
2: Ja ho he dit,
1: destinat
2: ja
1: a morir, ja està, ja ho has explicat.
2: Però ella mateixa un dia va aparèixer a les 4 del matí i va dir, mira, escolta, Glòria, si ja m'hi parlem, no. I és un d'aquests personatges reveladors.
1: És espectacular,
2: és,
1: sí.
2: És que de cop i volta és com... Apa, Consol! Buah. Hi ha un capítol, ja veureu.
1: Sí, que no expliquem res més.
2: No, però és ella. Jo sotmesa a la seva voluntat. I quan passa això, és que és fabulós, és... La màgia, és l'alquímia de l'escriptura.
1: Que és un pilar i, sí. I que ens sorprendrà
2: sí.
1: a tots.
2: I la Robina és aquesta dona que de tant i així Conan Doyle es creu que és científica, que és racional, que és així. És com... També volia fer una clicada d'ulls a Cervantes, no? El Quijote, salvant les distàncies,
1: sí,
2: eh? Però
1: sí,
2: era
1: sí.
2: com el poder seductor de la literatura, de la lectura, no? Com la lectura et pot transformar, et pot crear un món i un paral·lel que tu uh-huh. vius allà a la mar de gust, aliè a la resta. I la Robina està una mica així. El que passa que després se n'adona que... Bueno, ja veureu, no puc dir...
1: Se n'adona de moltes coses.
2: Se n'adona de moltes coses a la novel·la.
1: Coses.
2: La Robina és un personatge que, de fet, els seus orígens són reals, perquè a Poblenou, jo visc a Poblenou,
1: uh-huh.
2: i a Poblenou hi ha famílies, de fet, al costat de la meva estimada llibreria, etcètera, que els estimo molt, abans hi havia una carnisseria. I una de les treballadores de la carnisseria era la neta d'una família formada per un escocès i una catalana. L'escocès era un enginyer que va venir a treballar a Poblenou per ajudar a tirar endavant les fàbriques i es va enamorar d'una catalana. I aquests són els orígens de la Robina. Això em permet el lligam directe amb Conan Doyle.
1: I si no en teníem prou... També tenim una mèdium.
2: Home, clar.
1: Perquè és que a l'inici, a aquest inici del segle XX...
2: Sí, no pot faltar.
1: Les mèdiums són part imprescindible.
2: És diferent. La mèdium que hi havia, és a dir, l'espiritisme que hi havia al vel de la deessa, era aquell espiritisme lligat amb la revolució feminista, aquest espiritisme crea una via d'autoconeixement per les dones, l'espiritisme que apareix en el mort al palau és aquest espiritisme que té més de... festiu, de l'anècdota dels cenacles burgesos que conviden a un espiritista per diversió, per exotisme. Aquest punt exotisme sí. és el que apareix a la mort al palau.
1: Però
2: i fins
1: mèdium.
2: Aquí podem tenir mèdium.
1: Sí, comencem. Tenim Sherlock Holmes,
2: sí.
1: Tenim assassinats, sí. Tenim un palau ple de passadissos secrets,
2: exacte.
1: Tenim una mèdium, i tenim
2: la raó i tenim allò que no és la raó. Tenim una habitació, tenim un palau on hi ha ascensor, on hi ha llum elèctrica, però al mateix temps tenim un palau on passen coses que és com màgiques. Aquest debat entre la fe i la raó, entre la mirada màgica, la mirada racional, que en el modernisme es dona molt, a principis del segle XX, es dona moltíssim, a l'edat mitjana també, però aquí, perquè de fet miren molt a l'edat mitjana, a mi aquest contrast, aquesta convivència a voltes una mica combativa entre una mirada màgica i una mirada racional, a mi em fascina. I em pren partit i ja veureu què passa. No veus? Podem... No has fet espòiler, veus?
1: Sí, perquè el problema, no?, que diem quan t'has llegit el llibre i sí, bueno, tu perquè l'has escrit, sempre tens ganes, no vols transmetre la passió que has viscut quan el llegies i, clar, no és un club de lectura. En una entrevista estem parlant de que... A mi m'agrada molt, estem parlant d'aquesta nova novel·la i a mi m'agrada molt perquè hi ha una frase que penso que està molt ben triada, que és llegir no havia estat mai tan perillós.
2: Exacte.
1: Perquè llegir ens obre la ment.
2: Exacte.
1: Ens obre la ment a la saviesa, a la perspicàcia, a ser observadors.
2: I així obre finestres, exacte, altres mons.
1: I finestres altres mons i portes senceres, exacte, en aquest cas. Exacte. Per tant, aquesta gran frase, llegir no havia estat mai tan perillós, i penso que també és una mica l'emblema de barrejar aquest obrir finestres amb tots els misteris que ens portes, a part d'una coberta meravellosa. Aquí la Robina està fantàstica. No li veiem la cara,
2: no,
1: però sí que és una coberta espectacular.
2: Llum.
1: Escolta'm, tenim una mica de tot.

I d'aquesta gran balada, dues curiositats. Bé, la primera, que és òbvia, és que els altres dos Beatles, és a dir, George Harrison i Ringo Starr, els hi costava molt ficar una cançó seva dins d'un àlbum dels Beatles, perquè l'Eron i la Carney no els hi deixaven ficar cullerada. Aquesta és de George Harrison, però a més de ser una balada impressionant, diuen que és l'única cançó d'amor que no diu I love you.

0: something. I don't know. Something in the things she shows me. La millor cançó del mes de desembre del 69. El fotògraf francès Robert Doisneau va dir en certa ocasió: quan un estranya un lloc, allò que realment estranya és l'època que correspon a aquest lloc. No s'estranyen els llocs, sinó els temps. I precisament el bon amic de Sabadell, Jordi Claravalls, en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, ens demana una altra gran cançó d'aquell any 1969. Una cançó que sé que us agrada a molts de vosaltres. Un dels grans clàssics dels fills d'Afrodita, els Aphrodite Child, de Denis Roussos i de Vangelis Papatanasio. Spring, summer, winter and fall. Primavera, estiu, tardor, hivern. Ei, no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, amb Albert.

0: Són les 5.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 31 anys en antena.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Moltes gràcies per escoltar-nos. Gràcies, en definitiva, per preferir-nos un dia més. Passa, passa. Benvingut a un fantàstic viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. El gran Sergi Pàmies va dir en certa ocasió: les coses importants que ens passen a la vida no les havíem previst. I tant. Quanta raó. Vinga, que això ho fem junts. Quina és la teva?
2: Hola, Albert.
1: Hola.
2: Mira, en primer lloc, felicitat pel programa.
1: Gràcies.
2: La meva infància i joventut l'he passat a França. I un dels meus ídols va ser Claude François. Si tens algun disc a veure, doncs m'agradaria escoltar-lo.

Jacques André. Bueno, aquesta l'hem posat com per curiositat, perquè és la versió del francès que Claude François va fer del gran èxit dels anys 60 dels Four Tops, que aquí es va dir Extiende tus brazos. Però ja que l'amable amiga comunicant ens deia qualsevol de Claude François, evidentment jo crec que ha passat a la història per ser l'autor de My Way, de Mi Manera, que no es deia així. Ell li va dir com d'habitude, és a dir, com de costum. Però la història és que Paul Anka, que treballava per Frank Sinatra, estava per Europa i concretament per França buscant cançons que Frankie pogués versionar a l'anglès, és a dir, que segurament fora de França no fossin conegudes, no? I va comprar els drets de Com d'habitude a Claude François i amb això va fer l'èxit més important de Frank Sinatra, no? El My Way, a la Mi Manera, que ha estat una de les cançons més demanades per molts dels nostres convidats. La lletra és totalment diferent, però cal recordar que Claude François, que havia nascut a Egipte el 1939, va morir molt jove a París el 1978 i de la manera més tonta. Estava a casa seva, el dia abans havia tingut una gala, un concert en directe, i aquell dia li feien una entrevista per televisió, s'estava banyant, va veure que una llum del quarto de bany no funcionava i va pensar que potser és que no estava ben enroscada. I clar, mullat com estava, es va posar de peu, va intentar enroscar aquella bombeta i va quedar

0: El record dels cocos per Claude François.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com estàs? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ah, però si a sobre és la teva, la de la teva generació, i coincideix, més o menys, per l'edat, que és la millor música que s'ha fet mai a la història. Encara molt millor, no? Música per tot. Per pensar, per caminar, per ballar. Sempre música. Música per emocionar, sí, és clar. Rarament una cançó del Cocodril Club et deixarà indiferent, però hi ha alguna cançó que encara sigui capaç d'emocionar-te? Sí? Per què no m'ho dius? I així la compartim junts, eh? Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Em refereixo a cançons que et posin la pell de gallina. En Josep Panyella, des de Barcelona, diu que encara l'emociona Everything I Am del grup Bread.

everything I own. Just to touch you once again. Que aquí es va dir todo lo que tengo. Corria 1972. M'he quedat amb ganes d'escoltar un altre del grup Brett, però abans comentar-vos que aquesta cançó, que molts vam interpretar com una cançó d'amor, en realitat era un sentit tribut al pare de l'autor, David Gates, el líder del grup Brett. You gave my life to me. El pare havia mort el 1963, 9 anys més tard. David li va fer aquesta cançó. I dins del terreny de les curiositats, que ja sabeu que a mi m'agraden molt, i també jugar amb les versions. Curiosament, 2 anys més tard, el 1974, aquesta cançó va tenir una versió amb ritme de reggae, més o menys, per al senyor Ken Booth, un senyor nascut a Jamaica el 1948, que la va fer així. You shall...

Everything I Am, original de David Gates, del grup Brett de 1972, versionada dos anys més tard per Ken Booth. La curiositat està en que, uns quants anys més tard, el 1987, Boy George, el líder de la Culture Club, la va fer, però no va imitar la versió original lenta, la balada que hem escoltat abans, sinó que va imitar la versió, aquesta de Ken Booth. I resulta que va arribar al número 1 de les llistes del seu país. Va ser el primer disc de debut de Boy George com a solista. Ell ja havia estat el líder indiscutible de Culture Club, un grup que havia aconseguit 2 números 1 en uns mesos immediatament anteriors a la dissolució de la banda.

qualsevol cas i en qualsevol versió, crec que és una bona cançó. Però com us deia, m'he quedat amb ganes d'escoltar una altra, almenys una altra del grup Bread. Diuen els neuròlegs que aquelles cançons que escoltem en les nostres adolescències o primers anys de joventut són les que ens marquen per sempre. Perquè a prop d'elles també hi ha les primeres experiències, les primeres sensacions de moltes coses que estem experimentant. A mi el grup Bread, com molts d'altres, em recorda segurament els millors anys de la meva vida. I em recorda una ràdio musical que es feia a Barcelona amb molta imaginació, amb molta creativitat, que la feia, per exemple, Rafael Túria, José María Pallardó, Jordi Estadella, Constantino Romero i molts d'altres. Gent que posava música de qualitat quan no existien les radiofórmules, aquestes que repeteixen les cançons contínuament, no? Quan encara no eren discos antics, perquè eren novetats. Em sorprenia, posant la ràdio, per exemple, escoltant The Guitar Man de Bread. I a partir d'aquí començava a somiar. I en colors...

cançons d'aquelles que ja no es fan. The Kitchen Man, el guitarrista, és clar. Era el grup Bread. Em permeteu ficar una altra cullerada en aquest espai de cançons que encara t'emocionen? Doncs recordo que en aquella adolescència hi havia una que em feia somiar en conduir, quan jo encara no tenia ni molt menys l'edat per fer-ho, per l'Amèrica profunda, podríem dir. I m'encantava imaginar-ho. Potser ho faré algun dia. Potser aniré per aquesta autopista a Ventura. Ventura Highway. Era el grup Amèrica.

deliciosa, ¿eh? Han passat un milió d'anys i em continua agradant com la primera vegada. Ventura Highway, del grup Amèrica. Això era de quan Rafael Túria, des de la ràdio, ja m'havia presentat a Carly Simon.

0: You're so vain, ets tan cregut. Era 1973. Era el primer gran èxit de Carly, Carly Simon.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Hi ha alguna cançó que encara sigui capaç d'emocionar-te? Aquesta és la de la Lolita Sòria de Vilassar de Mar. Sylvia's Mother diu: em recorda els meus primers lents ballats amb autèntica passió amb el dà.

Sylvia's Mother, la mare de Sylvia, aquell pobre noi que estava molt enamorat de la Sylvia, però la Sylvia passava tant d'ell que ni es volia posar el telèfon. Així que, com que la mare sempre posava excuses i era finalment la que parlava amb ell, li va dedicar una cançó a la mare de Sylvia. La cançó que encara emociona la Lolita Sòria de Vilassar de Mar. Eren els Doctor Hook de Nova Jersey. Van fer diverses de maques, com aquesta altra. Ah. When you are in love with a beautiful woman. Molt agradable. Aquí es va dir, cuando te enamoras de una mujer bonita.

When you are in love with a beautiful woman. When you're in love with a beautiful woman. Eren els Dr. Hook. Dr. Hook and the Medicine Show, que es deia, eh? When you're in love. Quan t'enamores d'una dona bonica, llavors comences a complicar-te la vida. Però si funciona, és tan bonic, oi? Hi ha alguna cançó que encara sigui capaç d'emocionar-te? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Potser aquesta, Antoni? Sí, sí. T'ho dic a tu, Antoni Ceballos, que m'escoltes des de Manlleu, i que em dius en el teu email: em resulta difícil triar una cançó com la més estimada perquè en tinc diverses, però fa uns anys vaig descobrir Your Song d'Elton John i vaig quedar molt impressionat. De seguida vaig voler saber què deia la lletra i encara em va impressionar més llegint-ne la traducció. Felicitats pel programa, Antoni Ceballos de Manlleu. Doncs fixa't que aquesta és la cançó que utilitzava com a demo Elton John per buscar-se la vida, quan encara no era gaire conegut. Enviava aquesta de prova a veure si algú li donava una oportunitat. Quina demo, no? Quina categoria? El més curiós és que la va fer Elton amb Bernie Taupin. Bernie Taupin, el seu soci, diguem, de tota la vida, va escriure la música i Elton la lletra. I diuen que la van fer en 20 minuts. Sí, sí. Diuen que la van escriure a la taula de la cuina de la mare d'Elton John, a Londres, en un suburbi de Londres, el primer que van enganxar, en una fulla d'exercici que estava bruta i tacada de te. A vegades les coses més senzilles són les que donen les coses més importants de la vida, no? Recordem, per exemple, quan es va utilitzar en una altra versió, el 2001, per la banda sonora de la pel·lícula Moulin Rouge.

0: No tinc gaires diners, però et puc regalar la teva cançó.
1: I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the world.
0: Una autèntica preciositat d'Elton John.
1: How wonderful life is while you're in the world.
0: La cançó que encara emociona l'amic Antoni Ceballos des de Manlleu. Gràcies per participar en aquest espai de les emocions, de les cançons que et posen la pell de gallina. I de moment ho deixem amb la que ens demana la Teresa Miron Sanz, que diu: Albert, m'agradaria la cançó La Nuit per Salvatore Adamo. Va ser ballant aquesta cançó al meu primer petó.

0: Teresa Mirona, tu et recorda el teu primer petó ballant la nuit, però en qualsevol cas és una gran cançó, la de Salvatore Adamo, original de 1965. Algú va dir: la gent que dona massa transcendència a tot acaba sent insuportable.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

King Creole, la cançó principal de la banda sonora de la pel·li del mateix títol, protagonitzada per Elvis Presley i original de 1958. El nostre convidat, el gran actor Gabino Diego, l'ha escollit al costat dels Doors. Light My Fire.

I ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions. I d'aquesta cançó, que al costat de Quin Creol d'Elvis ens ha demanat el nostre convidat, l'actor Gabino Diego, Pepito Feliciano va fer una versió, podríem dir que més encesa, no? Enciende mi pasión, doncs més apassionada. I en qualsevol cas, diferent. L'escoltem només una mica, perquè ja és molt tard, eh?

0: Si acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia, ja fas tard, molt tard. Estem a punt de plegar, però aquí tens una segona oportunitat. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos del Cocodril per escoltar en diferit íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, a les plataformes iVox.com. També estem a Spotify, a YouTube, a Apple Music... i Amazon Music, entre d'altres plataformes. I parlant de plataformes, també m'agradaria molt que estiguessis al grup dels seguidors d'aquest programa al Facebook, al grup Cocodril Club. Agrega-t'hi i digues la teva. I marxem ballant, com sempre. Pots dir-me una cançó que t'hagi fet ballar? I si no t'importa, aprofita l'ocasió per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Fes-ho a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet la Isabel Zara, de Barcelona, que diu que la seva cançó preferida és Nowhere Girl, dels B-Movie. Ah, doncs ara feia molt que no l'escoltava, però recordo que quan va sortir, cap al 82, i durant tot el 83, va ser una de les cançons que més em demanàveu quan feia los musicales especiales del sábado, dedicats a la música disco, a la cadena catalana. Ah, i la Isabel diu que la seva discoteca preferida era Camelot de Barcelona. Ei, procura ser feliç, Coco!
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It. Jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: Temps per escoltar jazz a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Comencem Jazz It, el programa que submergeix en aquest univers petit però ple de sentiments desbocats, que és el jazz. I comencem recordant la figura d'un guitarrista que ens va deixar de manera inesperada l'agost de l'any passat 2024. Russell Malone, un membre destacat d'aquella generació que encara ara coneixem com els Young Lions, és a dir, músics nascuts durant els anys 60 o primers 70 i que es van fer famosos als 90. Aquí teniu We've Only Just Begun. Russell Malone ens interpreta els germans Carpenter.

El guitarrista Russell Malone, We've Only Just Begun, tot just hem començat. Un títol ideal per obrir el jazzit d'avui. En aquesta peça deliciosa es reconeix clarament una de les principals influències de Malone, una influència més reconeguda, la de George Benson. Russell Malone, un guitarrista elegantíssim que va començar la seva carrera amb molt bon peu, al costat de la llegenda de l'orgue Hammond, Jimmy Smith. Després va estar al costat de la superestrella Harry Connick Jr., pianista, cantant, actor, productor, i a continuació va ser membre del trio de la també cantant i pianista Diana Krall. Passem a un altre membre destacat d'aquests Young Lions. Es tracta del saxofonista Al Jesse Davis, un nord-americà que actualment està instal·lat a la ciutat italiana de Verona. El seu primer disc com a líder el va gravar el gener de 1991 amb Mulgrew Miller en el piano i Antoine Rooney en el saxo tenor. Us portem Stop and Go.

Jesse Davis, saxo alt, ens ha interpretat Stop and Go. Tota la dècada dels anys 90, Jesse Davis va formar part del catàleg de la discogràfica californiana Concord Records, una empresa fundada l'any 1973 per un senyor que es deia Carl Jefferson i que era propietari d'una concessionària de cotxes, però que era un profund enamorat del jazz. Concord és el nom de la ciutat californiana on vivia Carl Jefferson, que a més també havia sigut l'impulsor del festival de jazz d'aquella ciutat. Quan va fundar la discogràfica, va dir que ho havia fet per editar ell mateix els discos que mai podria trobar a les botigues si no els treia ell. I efectivament, amb músics de trajectòries clàssiques i amb personal una mica més transgressor, les seves gravacions sempre demostren un gran respecte pels valors, podríem dir, fundacionals del jazz. Els discos de Concord generalment agraden als amants del jazz clàssic, però també els accepten aquelles persones que es mouen per terrenys on les dissonàncies, o algunes dissonàncies, són benvingudes. Continuem amb un altre disc de Jesse Davis del seu període a Concord Records. Es titula First Insight i compta també amb el piano de Mulgrew Miller i en algunes cançons amb un guitarrista de la seva mateixa generació, Peter Bernstein. Els escoltem amb Jay's Idea, una composició pròpia, i és el Jesse Davis Quintet.

Hem començat el programa d'avui amb Russell Malone, hem seguit amb el saxofonista Jesse Davis i ara us els portem junts en una aventura cinematogràfica. L'any 1995, el director Robert Altman va rodar la pel·lícula Kansas City, una història de gàngsters ambientada a la ciutat del títol als anys 30 del segle passat. La banda sonora la va gravar amb pràcticament tots els Young Lions, interpretant la música i la personalitat dels músics de jazz famosos d'aquell moment, dels anys 30. Per exemple, Joshua Redman feia d'un jove Lester Young i James Carter el podien veure en el paper de Ben Webster. Jesse Davis i Russell Malone eren membres de l'orquestra del Club Hey Hey, un club que sortia a la pel·lícula, on tots ells treballaven. Aquí teniu I Surrender Dear, que és una balada preciosa.

0: Hola, molt bona nit. Sóc en Xavier Montfort i sóc baixista. És un gran plaer poder-vos presentar Jazz It, un programa de jazz per a gent que no té diners.
1: Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i a Ràdio Nacional d'Andorra, amb diners o sense. 3 de novembre de 1966, el Palau de la Música Catalana va acollir el concert inaugural del primer Festival Internacional de Jazz de Barcelona. El van protagonitzar el quartet del pianista Dave Brubeck amb la seva formació original, amb Paul Desmond en el saxo alt. Aquella primera edició va estar formada només per 5 concerts, però atenció, perquè a Barcelona hi vam tenir a Max Roach i el seu quintet amb Sonny Rollins, vam tenir també el saxofonista Bud Freeman amb la Alex Welsh Orchestra, vam tenir un grup anomenat els Uptown Swing All Stars, on hi havia Milt Buckner en el piano, Roy Eldridge a la trompeta i Illinois Jacquet en el saxo tenor, entre altres, i s'acabava el festival amb un programa doble, amb Tete Montolivo i el seu trio, i l'Stan Getz i el seu quartet. Quina nostàlgia i quina enveja!

Acabem d'escoltar el quartet de Dave Brubeck amb la cançó 40 Days, una cançó que podeu trobar en el seu disc Time In, que es va editar el juny de 1966, per tant, 5 mesos abans del seu concert històric en el Palau de la Música de Barcelona, que, com us hem dit abans, va ser el tret de sortida de la primera edició del Festival Internacional de Jazz de la ciutat. I una ciutat catalana que es troba ara mateix en ple Festival de Jazz és Lleida. A l'edició d'enguany i dins de l'apartat de músics locals hi ha programats 3 concerts amb el guitarrista local, amb el guitarrista lleidatà Alfons Enjuanes com a protagonista. Enjuanes lidera el seu trio habitual i en aquest cas compta amb la presència del també guitarrista francès Yves Brookie, un músic com ell de projecció internacional. El divendres 21 de novembre a les 10 del vespre els tenim a Lleida i el dissabte 22 tenim sessió doble perquè a 1:15 del migdia estaran a la Pobla de Cérvoles i el mateix dia a les 8 del vespre a Cervera.

0: I'm Howard Alden. I'm so glad to be back visiting Spain again after so many years, and especially able to listen to Jazz It here in Barcelona. You're listening to the great jazz in Spain for years.
1: Seguim passejant pel barri del jazz a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Us hem presentat fa uns moments els concerts dels guitarristes Alfons Enjuanes i Yves Brouquy dins del festival Jazz Tardor de Lleida. Podríem dir que amb dues guitarres conversant són concerts amb un instrument repetit. I hem decidit continuar en aquesta línia i també amb dues guitarres. En aquest cas són dues guitarres d'estils una mica diferents, però que, com veurem, casen perfectament. El primer guitarrista és Herb Ellis, un dels grans guitarristes de la història del jazz, membre durant molts anys del trio i, de vegades, quartet del pianista Oscar Peterson. L'altre guitarrista és Duke Robillard, un home que trobem generalment enquadrat en territori de blues. Tots dos van gravar un primer disc junts l'any 1999 que es va titular Conversations in Swing Guitar. I l'any 2003 van editar La Continuació, que és el disc que us hem portat avui, titulat More Conversations in Swing Guitar. En aquesta gravació hi ha una tercera guitarra que fa un paper estrictament rítmic i que corre a càrrec de Terry Holmes. Aquí els teniu, tota la colla, amb Just You and Me.

Just You and Me, les guitarres de Herb Ellis i de Duke Grobillard. I ara seguim amb converses entre intèrprets del mateix instrument, però en aquest cas tenim un parell de saxos tenors que, a més, van treballar junts moltes vegades. Van ser dos membres de la secció de saxos de l'orquestra de Woody Herman, aquella secció que es coneixia com els Quatre Germans, els Four Brothers. Són, segurament ja ho sabeu, Al Conn i Sud Sims. I tenim una gravació de gener de 1956 on compten amb Hank Jones en el piano. Només sentint aquests tres noms, només sabent que hi ha aquests tres músics, ara mateix ja tots plegats sabem que estem a punt d'escoltar una cançó deliciosa. I es titula East of the Sun.

East of the Sun ens l'han interpretat els saxos tenors Al Conn i Sud Sims. I com que la saviesa popular ens diu que no hi ha dos sense tres, de dos saxos tenors passarem a escoltar-ne tres. Tenim un trio on cada un dels membres és pura elegància. Scott Hamilton, Ken Peplowski i Spike Robinson. Recordeu que fa una estona hem estat parlant de la discogràfica californiana Concord Records. Doncs bé, aquest disc que escoltarem ara és una típica producció de Concord. Una producció, en aquest cas, feta l'any 1991, que compta amb una selecció de músics del catàleg de la Concord d'aquell moment. I escoltarem també a Howard Alden a la guitarra i a Jerry Wiggins en el piano. I la cançó que us hem seleccionat es titula You Brought Me a New Kind of Love.

Acabarem el programa amb un record per un dels grans bateries dels darrers 60 anys de la història del jazz, Jack DeJohnette, que ens va deixar la setmana passada als 83 anys. Intentar resumir la seva carrera i anomenar els músics als que va acompanyar és simplement impossible. Només us direm, com si féssim dues pinzellades, que va estar al costat de Miles Davis en la seva fusió elèctrica, a

finals dels anys 60 i que des de 1975 fins al 2009 va estar al costat del pianista Keith Jarrett. Ara us deixarem amb la versió de Cantaloupe Island, aquesta composició famosíssima de Herbie Hancock, que es va gravar l'any 2003 durant la gira mundial que va fer un quartet de superestrelles jazzístiques amb el propi Hancock en el piano, amb Jack DeJohnette a la bateria, Dave Holland en el baix i Pat Metheny a la guitarra. I amb aquesta versió de Cantaloupe Island us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, que és el nostre tècnic, Lali Ferrando, que és la productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent. Bona setmana, bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 8 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió del 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Dels esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme cranoencefàlic. I de la cultura us expliquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'ABC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la 9a Sinfonia de Beethoven. Doncs ara mateix passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Comencem repassant quin temps ens espera de cara avui i també de cara al cap de setmana. I ho fem, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
2: Bon dia. Ens arriba un cap de setmana que ha de ser molt típic del mes de maig. De fet, avui en serà una bona mostra. De moment, aquest matí, més aviat mig matí, migdia, els núvols s'han de fer més gruixuts a cavall de les comarques de Tarragona i de Barcelona, amb algun ruixat, però de moment molt esporàdic, molt local, bàsicament cap a l'Ebre o també a les muntanyes del prelitoral barceloní. També aquest matí algunes boires a la Catalunya central i les valls del Pirineu. Aquesta tarda una mica més de rebombori, sobretot del prelitoral cap a l'interior. En general, més moments de núvols, tot i que amb clarianes cap a la Costa Brava, sobretot. I el cap de setmana que portarà més pluja el dissabte. Dissabte a la tarda, sobretot. Acabarà plovent a tot arreu, amb temperatura que anirà baixant al llarg del dia. Diumenge, més assolellat una altra vegada, amb boires matinals i durant la tarda alguns ruixats al Pirineu i a Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
1: I volem saber com se circula la xarxa viària catalana a aquesta hora. Connectem amb el RAC i amb la Laia Bonet. Molt bon dia, Laia.
3: Bon dia. Doncs ara mateix destaquem 4 quilòmetres de cues al cinturó del litoral en sentit sud i a la Ronda de Dalt retencions cap al Nus del Llobregat. Pel que fa a la A2, hi ha aturades a Sant Joan d'Espí per entrar a Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards als trens que circulen al tram entre Cambrils i Vinaròs pel robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea Amposta.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem en titulars, el govern espanyol llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Òndius fondejarà, però no atracarà al port, i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap als seus països d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran traslladats a Madrid i faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica la Rosana Martínez.
4: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Òndius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
5: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
6: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
4: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
7: This is not COVID, this is not influenza.
8: Això no és la COVID, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet pas a pas.
1: 7 i 7 minuts, el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. És una crònica de la Maite Polo.
9: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
10: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
9: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
1: Avui divendres es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. És una crònica d'en Jordi Casino.
2: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya, que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
11: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
2: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: En un altre ordre de coses, us expliquem que el ministre d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamón Carvajal.
12: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saif Abu Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
13: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
12: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Doncs justament des de la Global Sumut Flotilla Catalunya alerten que la vida de Saif Abu Keshek corre perill arran, com ens deia ara Lamón Carvajal, d'aquesta vaga de fam seca que va iniciar des de la seva detenció a Israel juntament amb el brasiler Thiago Ávila. L'entitat denuncia el que qualifica com un silenci de la Unió Europea davant d'un ciutadà català europeu arrestat en aigües internacionals. Entitats de suport a Palestina també han denunciat la repressió policial de les mobilitzacions de la setmana passada i han convocat una concentració demà, coincidint amb el Dia d'Europa. I avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït, recordem-ho, des de finals de gener, per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té tots els detalls en Lluís Mata.
14: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació de tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de 3 mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara. Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de Gaudí en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
1: I encara parlant d'infraestructures, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas lamenta que la Generalitat no trobi una solució definitiva als reiterats talls als túnels de Bracons. Es tracta d'un fet habitual i que s'ha accentuat en els darrers temps a causa de les pluges que han fet que hi hagi més filtracions d'aigua a l'interior d'aquests túnels. Des de l'Ajuntament demanen una millor informació i logística a l'hora d'efectuar els talls de circulació, especialment quan són talls complets. N'informa en Gerard Puigdemont d'Olot Televisió.
15: En la darrera reunió amb responsables del Departament de Territori, l'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, va demanar més informació a l'hora de fer talls parcials i totals de la circulació als túnels de Bracons. Des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas asseguren que s'han trobat amb casos de talls que han molestat a veïns i a usuaris de la via.
16: Que en un poble com el nostre, al final la gent truca a l'Ajuntament o a l'alcaldessa directament. A mi no em fa res que els meus veïns tinguin el meu telèfon i entenc perfectament que si et trobes penjat en el viaducte, doncs que em truquin. L'únic, el problema és quan jo no els hi puc donar resposta perquè de l'altre cantó no m'han, des de la central de, dels túnels no m'han donat la informació del perquè s'han tancat.
15: De tant en tant també es talla el pas al túnel de Sant Esteve d'en Bas. Posen d'exemple un dels darrers tancaments que era per substituir la megafonia i per millorar la seguretat del túnel. El túnel es va tancar, però des de l'Ajuntament asseguren que no va ser fins després quan van poder saber-ne els motius.
1: Els sindicats convocants de la vaga d'educació han denunciat el suposat cas de dues agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents a l'Institut Pau Claris de Barcelona. Els docents demanen ara al govern que doni explicacions dels fets i aclareixi aquesta suposada pràctica. Asseguren que aquest moviment posa en dubte la qualitat democràtica del govern i reclamen de nou que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Finalment, defensen el dret sindical i el dret de reunió davant d'aquesta presumpta infiltració policial. I no deixem encara el pols amb educació perquè les treballadores de les escoles Bressol han estat les primeres d'engegar la nova tongada de vagues educatives. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. El personal del 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Ens ho explica l'Esther Minguell.
17: Sota el lema No podem més, no la precarització i dignitat al 03, més d'un miler de treballadores de les escoles Bressol, tant públiques com privades i concertades, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diversos models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
18: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
17: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància amb menys ràtios i millores salarials.
19: Ens preocupa les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en les que estan els infants perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
20: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
21: Les ràtios estem omplertes i no hi ha mans, no podem més.
17: El col·lectiu ha convocat una altra aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
1: L'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó empresonada per suposadament maltractar el seu fill juntament amb el pare de la criatura. Tots dos van ingressar a presó a finals de març després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual. Segons l'atestat dels Mossos, els indicis contra la mare s'han anat debilitant, malgrat que no es descarta la comissió de delictes per omissió. Per contra, les proves assenyalen el pare, ja que es recullen testimonis que tractava el nadó de forma brusca, si bé són més dubtosos els indicis sobre agressió sexual. El nadó està ara a càrrec d'una família acollidora. I la Unió Europea ha arribat a un acord per prohibir a partir de desembre els sistemes d'intel·ligència artificial que generen contingut sexualment o íntimament explícit sense consentiment o material d'abús sexual infantil. Es tracta d'una petició que havia fet Espanya en el marc de les negociacions entre el Consell de la UE i el Parlament Europeu per introduir diversos canvis a la Llei d'Intel·ligència Artificial Europea. A més, s'ha acordat ajornar l'aplicació de les normes que han de regular els sistemes d'IA considerats d'alt risc, com l'ús en la gestió de fronteres o en sistemes de biometria fins al desembre del 2027. L'Ajuntament de Tarragona i el Port treballen per diversificar l'activitat de la confraria de pescadors. L'objectiu és fer-la més viable econòmicament i garantir-ne el futur. Una de les propostes és fer-hi un obrador per transformar i donar valor al peix que es pesca a la ciutat. En tenen més detalls els companys de TAC12.
0: Diversificar per sobreviure és el que busca la Confraria de Pescadors de Tarragona amb el suport de múltiples actors. L'Ajuntament de Tarragona i Tarragona Impulsa van arrencar aquest abril un estudi de viabilitat d'alternatives per garantir la supervivència de l'agrupació de professionals de la pesca. El Port de Tarragona finançarà el projecte guanyador vora 1 milió d'euros gràcies en bona part a una subvenció europea. Per la banda de la Generalitat, ple recolzament a qualsevol de les conclusions que s'extreguin ja el mes de juliol.
3: No pensar que tot està determinat. Us anirà bé si ens hi posem. No està escrit enlloc que la pesca, que cada dia hi hagi menys gent, menys pescadors, menys barques, menys joves. Aquesta és la lògica que hem de canviar, però no podem seguir fent les mateixes coses que fèiem fins ara, perquè tot ha canviat.
0: Abans que els estudis de necessitats de mercat econòmic i financer estiguin enllestits a inicis d'estiu, ja hi ha una idea que ronda molta força. Es tracta d'un obrador a imatge del model que ja existeix al Cantàbric, on es pugui treballar el peix, cuinar-lo o valoritzar-ne les restes. Es vol que hi guanyi la confraria, però també restaurants o peixateries.
1: 10 minuts i arribarem a 8:15 del matí. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Col·legi d'Administradors de Finques de Girona ha presentat la signatura d'un conveni que permetrà engegar una prova pilot a 20 edificis de la Generalitat arreu del territori per tal de restablir l'ordre a les comunitats de propietaris. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha estat present a la signatura i ens ho explica en Marc Guives, de Televisió de Girona.
22: L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Col·legi d'Administradores de Finques de Girona ha presentat la signatura del conveni que permetrà engegar la prova pilot a 20 edificis de la Generalitat arreu del territori, però la gran majoria a Font de la Pólvora i Figueres Oest. La consellera Paneque, present a la firma, ha ressaltat la importància de la cohesió social i l'objectiu d'aplicar aquestes polítiques per assolir el percentatge d'habitatge públic mercat.
23: Estem fent polítiques que mai abans s'havien desenvolupat, estructurals. Per tant, són polítiques que s'han de mantenir en el temps per poder arribar a aquest 15% d'habitatge públic a Catalunya.
22: Així doncs, aquest conveni buscarà posar ordre en barris on la situació no està del tot regulada.
1: Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern rival. El duel, que torna al Camp Nou després de 3 anys, comptarà amb el possible retorn de Rafinha, que ja podria disposar de minuts. Després d'encadenar 10 victòries a la Lliga, els de Flick afronten la visita blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur-se el triomf.
24: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya sabes lo que es. Y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores. Siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
1: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maró. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras durant un entrenament d'aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. Aquesta jornada també té un partit decisiu, l'Espanyol, que buscarà contra un rival directe, el Sevilla, un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran demà el Sánchez-Pizjuán amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar. El conjunt andalús marca la permanència amb 2 punts menys que els de Manolo González. El capità de l'equip, Javi Puado, lesionat de llarga durada, confia en la cohesió del vestidor per superar la delicada situació actual.
25: Hem de ser en aquest moment un equip unit per treure aquesta situació cap endavant. El que volem és que l'Espanyol segueixi a primera divisió, primer els jugadors, perquè és molt important per a un jugador estar a primera divisió, et quedis, marxis, passi el que passi. I el club ha d'estar a primera divisió perquè és un club de primera divisió, però repeteixo, això s'ha de transmetre al camp i que es demostri.
1: A la primera federació masculina, a la tercera categoria estatal, el Sabadell disputa aquesta nit un partit clau en la lluita per aconseguir l'ascens directe. Els vallesans, segons amb els mateixos punts que el líder, l'Aldenc, visiten el tercer classificat, el filial de l'Atlètic de Madrid, a partir d'un quart de deu. Ens amplia la informació des de Televisió de Sabadell, en Joan Muñoz.
4: El Sabadell intentarà guanyar, sumar 68 punts i assegurar matemàticament la segona posició per centrar-se, ara sí, en la lluita pel campionat. Davant, però, tindrà un filial colchonero que també vol aspirar a l'ascens.
5: Som molt bons, per això estan on estan a la classificació, i nosaltres som molt bons, per això estem on estem a la classificació. Llavors, un partidàs, i un partidàs que el Sabadell formarà part d'aquest partidàs de la primera ref, que segur que tothom està pendent de veure què passa, i nosaltres, des de la nostra col·lectivitat i la nostra gana i el nostre joc, doncs anirem allà a guanyar.
4: Atlético madrileño i Sabadell es veuran les cares a partir d'un quart de deu de la nit.
1: La cultura ens situa avui a l'auditori que cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Més detalls amb la crònica de David Navarro.
6: El nou director de l'auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar quatre artistes residents: una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala simfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlot al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
7: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
6: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa, també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
1: I la Casa de Cultura de Girona acull l'exposició temporal This is Pop, que es va inaugurar ahir i es podrà visitar de manera gratuïta fins al 4 de juliol. La mostra plega obres d'Andy Warhol, Takashi Murakami o Banksy, amb l'objectiu d'explicar els inicis d'aquest corrent artístic que va néixer a la dècada dels 50 al Regne Unit i es va popularitzar als Estats Units.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la crida a la calma i missatge de tranquil·litat que ha llançat el govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 8 de maig. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. De seguida connectarem en directe amb l'estació de Sants de Barcelona per veure com ho valoren els viatgers més matiners. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Parlarem de tot plegat amb Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Pel que fa als esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme cranioencefàlic. I de la cultura destaquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la 9a Sinfonia de Beethoven. I quan passen 3 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis pel que fa a anotant-vos una qüestió. Vaja, sembla que sí que tinc a punt el trànsit. Us anava a parlar primer d'una incidència de Rodalies, però comencem pel RAC. Una avaria a l'A2 genera a aquesta hora cues a Sant Vicenç dels Horts cap a Lleida, així com retencions a la mateixa via a Sant Joan d'Espí per entrar a Barcelona i a l'AP7. Retencions també a l'altura de Barberà del Vallès, direcció Tarragona, pel que fa al cinturó de litoral, 4 quilòmetres de cues en sentit sud, i a la Ronda de Dalt destaquem retencions cap al Nus de Llobregat. Ara sí, pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards als trens que circulen al tram entre Cambrils i Vinaròs pel robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea Amposta. I pel que fa al temps, som a les portes d'un cap de setmana típic del mes de maig. De moment, aquest matí, els núvols s'han de fer més gruixuts entre les comarques de Tarragona i Barcelona. S'espera algun ruixat esporàdic cap a l'Ebre o també a les muntanyes del prelitoral barceloní. I aquesta tarda hi haurà més moviment amb més moments de núvols del prelitoral cap a l'interior. La pluja arribarà a tot arreu dissabte a la tarda i la temperatura baixarà una mica. Diumenge serà un dia més assolellat, amb ruixats al Pirineu, i a Lleida ja a la tarda doncs també es repetiran aquests ruixats.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, el govern espanyol llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port, i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran traslladats a Madrid i que faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica tot plegat la Rosana Martínez.
2: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
3: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
4: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
2: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Doncs davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
5: This is not COVID, this is not influenza.
6: Això no és la COVID, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet, pas a pas.
1: Avui també és notícia que el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. En té més detalls la Maite Polo.
7: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
8: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
7: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
1: Cinc minuts. minuts per arribar a 7:45 i avui també us hem de parlar de Lleó 14, perquè aquest matí es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. En té tots els detalls en Jordi Casino.
9: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
10: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
9: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó 14 anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: El ministre d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit d'Israel. Ens ho amplia Lamont Carvajal.
11: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saïf Abu Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
12: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
11: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saïf i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït, recordem-ho, des de finals de gener, per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té més detalls en Lluís Mata.
13: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació de tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de 3 mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara. Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
1: Doncs a aquesta hora volem saber si els usuaris tenen clar que a partir de demà s'ha acabat viatjar de franc a Rodalies, si en són conscients i com ho encaren. A l'estació de Sants de Barcelona hi hem enviat un equip de la xarxa amb el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Com reben els usuaris aquest retorn als abonaments?
14: Bon dia, Helena. Aquest període de gratuïtat de 3 mesos ha estat una manera de compensar els usuaris en plena crisi de Rodalies. Crisi que, recordem, va provocar l'accident mortal de Gelida el passat 20 de gener i també les incidències que va deixar el seu pas al temporal del passat hivern. Sigui com sigui, a partir de demà els usuaris hauran de comprar a través de les màquines expenedores els títols, títols propis de Renfe o bé els integrats amb altres transports públics. Què n'opinen els usuaris? Preguntaves, Helena. Doncs n'hi ha que s'han assabentat i han recordat que avui és l'últim dia dels abonaments gratis i d'altres consideren que aquesta mesura s'hauria d'haver allargat en el temps fins la recuperació total del servei ferroviari.
15: La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
16: Mira, yo la única queja que tengo es que a partir de hoy nos quieren cobrar nuevamente los billetes, los recorridos son el doble de tiempo, yo entro a las 10, salgo a las 7 de la tarde de mi casa para llegar puntual y me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
17: Sí, sí, s'ha informat correctament. Ara, que després funcioni o no funcioni i tot vagi com hagi de... La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
14: I durant aquests 3 mesos gratis dels abonaments de Rodalies, els tècnics han inspeccionat gairebé 300 punts de la xarxa ferroviària i han estabilitzat 65 dels considerats 90 punts crítics. Amb el servei recuperat en un 96%, Renfe, també els governs central i català, han decidit posar fi a aquest període de gratuïtat.
1: Molt bé, Anna, doncs ja ho veurem. Si funciona, pagar no costa. Ara, si les coses continuen anant malament, ja veurem què passa. Gràcies per la fotografia. Tornarem més endavant a connectar amb vosaltres. Que vagi bé.
18: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Mentre continua el degoteig d'instituts que es donen de baixa del programa pilot per incorporar agents de paisà als instituts, als seus centres, i després d'escoltar el rebuig de bona part de la comunitat educativa, avui volem saber què en pensen els qui han de treballar directament. Ens acompanya aquest matí Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Senyora Viudes, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
19: Hola, bon dia, gràcies.
1: Quines són les directrius que us ha donat el govern de la Generalitat sobre la vostra tasca als centres educatius? Quines feines concretes assumiran els agents i quines no?
19: Doncs miri, vagi per davant que nosaltres com a sindicat no hem tingut informació d'aquest pla pilot més enllà del que s'ha publicat a premsa. Estem esperant que a la propera sessió del Consell de la Policia se'ns donin detalls. Però en qualsevol cas, ja li avanço que ja s'ha dit a mitjans de comunicació, la nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic precisament per evitar que el conflicte vagi a més i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
1: Doncs comencem malament pel que ens comentava vostè també al principi de la seva declaració. D'altra banda, dit això, quina formació específica han rebut per treballar amb adolescents i conflictes escolars? És una formació nova? És una formació obligatòria que ja solen fer? I és suficient per assumir aquest repte?
19: Val a dir que les persones que estan treballant amb les oficines de relacions amb la comunitat o les Mossos de proximitat, que seran els que assumiran segurament aquest rol, són persones que tenen formació en tots els àmbits que li he esmentat anteriorment, tant en mediació com en resolució de conflictes. I també no s'ha d'oblidar que dins de l'organització hi ha molt valor i hi ha persones doncs, que tenen sense ànim de substituir ningú, però sempre pot ser molt positiu el fet que moltes persones tenen formació en educació social, en psicologia, etc. Per tant, les persones que assumiran aquestes tasques 100%, a banda que és una cosa absolutament vocacional, són persones que estan preparades 100% per assumir aquest rol.
1: Si em permet, avui també li he de preguntar sobre aquesta notícia, aquesta polèmica que s'ha generat arran la possible infiltració de dos Mossos en una assemblea de docents aquest dimecres. Se suposa que aquestes trobades educatives haurien de ser espais blindats pels mestres i pels professors, no?
19: Em permetrà, i perdoni vostè, però aquesta informació o la valoració que es faci d'aquests fets penso que no es correspon a nosaltres com a sindicat, sinó que qui correspon és al Departament d'Interior. Són ells qui han de donar explicacions, o potser la consellera, no? En tot cas, nosaltres només podem dir que prudència, i pensem que no som la veu que hem de donar resposta a això.
1: Molt bé, Imma Viudas, jo de tota manera li havia de preguntar, era actualitat i teníem a una persona del sindicat dels Mossos i per tant era pregunta com aquell qui diu obligada. Gràcies doncs per atendre'ns i per intentar aclarir-nos el que no teníem clar. Bon dia, que vagi molt bé.
19: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: En 10 minuts arribarem a les 8 del matí. Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern rival. El duel, que torna al Camp Nou després de 3 anys, comptarà amb el possible retorn de Rafinha, que ja podria disposar de minuts després d'encadenar 10 victòries a la Lliga. Els de Flick afronten la visita blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur-se el triomf.
20: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya sabes lo que es, y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores, siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
1: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maror. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras, que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. I avui coneixerem el campió de la Copa Catalunya Femenina. L'Europa i l'AEM Lleida se citen a la final, que es disputarà a Vilanova i la Geltrú. Els dos equips han coincidit aquest curs a la primera federació, la segona categoria estatal, si bé tots dos han certificat ja el descens de categoria. Les lleidatanes opten a guanyar el títol per segon cop, després d'haver-ho aconseguit fa tres cursos, mentre que el femení graciang s'estrena a la final. Els entrenadors, Nani Aces, de les barcelonines, i Rubén López, de les lleidatanes, expliquen com arriben a la cita.
21: Jo crec que l'AEM afrontarà el partit igual que nosaltres, amb molta il·lusió. Elles sí que tenen una Copa Catalunya i al final nosaltres, doncs, amb aquest repte nou de poder incorporar la Copa aquí a les nostres vitrines.
22: És molt maca la competició i molt maco el títol. Llavors ens hem d'il·lusionar, hem d'intentar guanyar per l'AEM, per nosaltres i per l'afició. Aquestes jugadores mereixen celebrar alguna cosa. I si és una final de Copa Catalunya, doncs molt millor.
1: I l'Espart Girona va perdre per la mínima, 67-66, davant del València en l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines, amb moltes baixes, perdien de 10 punts quan faltaven 3 minuts i mig per al final, però un parcial final de 2-11 va permetre mantenir viva la sèrie. Diumenge, les de Roberto Íñiguez hauran de remuntar a Fontejau per ser a la final. El tècnic va acabar el duel satisfet per l'actuació de l'equip, però empipat pels insults d'alguns aficionats valencianistes.

0: ascens a la segona federació de bàsquet. Malgrat jugar al Serrallo, la plantilla de l'equip vallesà confia en fer un bon paper, ho explica el jugador Àngel Soto.
1: Intentar trobar els seus punts dèbils, tenir present els seus punts forts per també intentar subsanar-los en defensa i en atac intentar castigar. És una missió supercomplicada, no? Però jo crec que tenim les eines i l'equip i la motivació per treure-ho endavant i el lema vindria a ser una miqueta aquest, no? De si no és ara, quan?
0: El Balonmano Granollers debuta aquest migdia a la Copa de la Reina d'Handbol, que es disputa fins diumenge a Sant Sebastià. L'equip vallesà s'estrenarà en els quarts de final contra el Gran Canària. El tècnic, Robert Cuesta, diu que arriben motivades i preparades.
2: Amb moltíssimes ganes de poder competir ja, de debutar ja en aquesta competició tan maca que no sabem si la tornarem a jugar o no. Per tant, és molt important que gaudim durant els 60 minuts. Hem treballat molt bé, sí que és cert que no hem tingut competició real, però sí que hem tingut entrenaments molt, molt bons i estem molt conscienciades de la importància d'aquests quarts de final i del premi que suposa.
0: L'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Ens ho explica en David Navarro.
3: El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar quatre artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia, en la que qualifica com la millor sala simfònica del país. El paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlot al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
4: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
3: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
0: I marxem ara cap al Vallès perquè Sabadell tornarà a convertir-se en un punt de trobada de la música independent. Aquest dijous s'ha presentat la 18a edició del Festival Ambassat, que se celebra del 15 al 17 de maig a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. És una crònica de Pep Cullell de la Televisió de Sabadell.
5: Un punt de trobada cultural i de la música emergent i d'avantguarda. Aquesta seria la definició del Festival Ambassat de Sabadell, que arriba a la majoria d'edat després d'un any de rècord. El 2025 es van registrar més de 9.000 assistents, la xifra més alta de la seva història. Un element que confirma la bona salut d'un projecte que, des de Sabadell, ha sabut créixer mantenint una identitat pròpia.
6: Doneu oportunitats a gent de la ciutat, però també gent emergent en el panorama cultural, que els veiem aquí en l'Ambassat i que al cap de menys d'un any els veiem doncs, en escenaris superpotents del país.
5: El cartell d'enguany conté més de 30 actuacions amb noms destacats com Bob Dylan, la Ludwig Van o Mishima. El festival vol mantenir la capacitat per connectar amb públics diversos i descobrir noves veus, a banda de generar una experiència cultural de qualitat.

0: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
1: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
0: Més clar, més ràpid, més Badalona.
1: bdncom.cat.
0: Badalona passa aquí.

0: Badalona, les 8 del matí. Núria Rodríguez.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Ricky Rubio sortirà al balcó de l'Ajuntament aquesta tarda. Serà a partir de les 7 i ho farà com a pregoner de les festes de maig. Un pregó que, per cert, també serà retransmès per Televisió de Badalona des de mitja hora abans. L'acte compta amb tot un seguit de moments solemnes a càrrec de diverses colles de cultura popular, amb presència també de les autoritats locals, que culmina amb el lliurament del mocador a través d'un pilar casteller a la figura de Sant Anastasi. També avui se celebra el concert del pregó a la plaça de la Vila, la nit del mono, a càrrec de la Comissió de Festes i el concert dels Catarres al Passeig Marítim. És divendres 8 de maig de 2026. Repassem altres notícies del dia.
0: Badalona Matí.
1: I encara parlant sobre les festes de maig, un dels moments més esperats durant tot l'any arribarà aquest diumenge, el 10 de maig, vigília de Santa Anastàsia, amb la cremada del dimoni. Tuti García, bon dia.
2: Bon dia, serà a partir de les 10 de la nit a la platja dels Pescadors, quan tindrà lloc l'acte festiu més emblemàtic del patrimoni de la ciutat. Per garantir la seguretat de tots els assistents, l'Ajuntament de Badalona desplegarà un dispositiu especial amb la presència dels cossos policials i bombers.
1: I l'Ajuntament també instal·larà diversos punts liles durant les festes de maig amb l'objectiu de garantir uns espais festius lliures de violències masclistes i LGTBIQ-fòbia.
2: El servei oferirà des d'avui, també demà i diumenge i el 16 de maig, coincidint amb alguns dels actes més multitudinaris, com la nit del mono, els concerts o la nit de Sant Anastasi, o també el concert de Cal Xiringo, en ubicacions com la platja dels Pescadors, la platja del Coco i la Rambla.
1: Els escolars de Badalona es preparen per la cremada amb el Bon Dia Dimoni.
2: Si l'activitat ha plegat a la Rambla, els nens i nenes de diferents centres educatius de la ciutat que també s'han apropat a la platja dels Pescadors per deixar els seus dimonis al costat del sisè jugador. Hi havia dimonis de tota mena, però la temàtica que més ha destacat és la del bàsquet.
1: I aquest diumenge 10 de maig els comerços de Badalona obriran coincidint amb les festes de maig i la campanya de Badabons.
2: Si a petició dels comerciants i de les grans superfícies de la ciutat, l'Ajuntament ha autoritzat aquest dia com un dels festius d'obertura comercial. D'aquesta manera, la ciutadania podrà fer les seves compres a l'hora que gaudeix dels actes organitzats per les festes.
1: El PSC critica el posicionament totalment contrari del Partit Popular davant la regularització extraordinària de persones migrades.
2: Consideren que el govern local només posa traves en lloc de seguir el model d'altres ciutats com Barcelona o l'Hospitalet. El president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, també ha parlat de la presentació de la candidatura d'Aniceto Ramírez a cap de llista dels socialistes a Badalona, la qualificada com a procés intern de partit.
1: I la vaga d'educadores de les escoles Bressol, convocades aquest dijous, ha tingut un seguiment del 20% als centres públics municipals de la ciutat.
2: Als centres d'aquesta etapa educativa de la Generalitat, la xifra és d'un 15%, segons Educació. La manifestació convocada a Catalunya per la plataforma 03, que inclou diversos sindicats, s'ha fet en el marc de la protesta a nivell estatal en què es reclama que es redueixi les ràtios i el reconeixement d'aquesta etapa educativa.
1: Els Mossos d'Esquadra detenen durant la celebració de la Fira d'Abril, al Parc del Fòrum, un home acusat d'una violació ara fa 2 mesos.
2: Segons fonts policials, la detenció es va produir la nit de dissabte a diumenge del passat cap de setmana, quan una dona que passejava va reconèixer el seu agressor. Després de donar l'avís, l'individu va ser arrestat com a presumpte autor de l'agressió que hauria tingut lloc el març passat.
1: I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut també 5 persones de Barcelona i de Santa Coloma de Gramenet per robar 12.000 quilos de metalls d'empreses de Catalunya i de la franja, valorats en més de 120.000 euros.
2: Els implicats accedien a l'interior dels immobles forçant els panys i un cop es trobaven dins es feien passar per treballadors de l'empresa. Tots els robatoris es feien entre setmana i en horari diurn.
1: En esports, la final a 4 de la Lliga Champions de bàsquet ja té els seus finalistes. Seran el Rytas Vilnius Lituà i l'AEK d'Atenes.
2: Sí, s'han desfet de Tenerife i Unicaja respectivament i per tant els malaguenys no podran revalidar el títol per tercer any consecutiu. Demà dissabte es disputarà a les 5 de la tarda el partit pel tercer i quart lloc entre els dos equips espanyols, Unicaja i Tenerife, i a partir de les 8 del vespre i en directe simultàniament per Radio Ciutat i Televisió de Badalona, la final entre l'AEK d'Atenes i el Rytas Vilnius.
1: I setmana també de derbi català a la Lliga Femenina, demà dissabte, Espanyol Badalona Women.
2: El partit es jugarà a la ciutat esportiva de Nijar, que és situada a només 10 minuts de l'estadi municipal de Badalona. Els dos equips arriben amb la necessitat de sumar 3 punts, ja que tant un com l'altre encadenen porten 3 derrotes consecutives. Tot i així, les badalonines estan completament de moment la seva millor, estan fent la millor temporada a Primera Divisió.
1: I fora de Badalona és notícia que l'Organització Mundial de la Salut afirma que el risc per l'antivirus és baix, però admet que poden sortir més casos associats al brot. De moment hi ha 5 casos confirmats i 3 casos sospitosos més, mentre les víctimes mortals pel brot continuen sent 3. A tot això, el govern espanyol diu que no hi haurà cap possibilitat de contacte en l'avaluació de l'Onvius a les Canàries. Passatgers i tripulació s'esperen a bord del creuer fins que arribin a Tenerife els avions que els han de dur als seus països d'origen.
2: I Esquerra, Junts, Comuns i la CUP demanen explicacions al govern pels suposats Mossos infiltrats en assemblees de professors que preparen les vagues d'educació. Ha estat després de la denúncia feta pública per la CGT sobre la presència de 2 agents de paisà en una reunió a l'Institut Pau Claris de Barcelona. Ara reclamen aclarir si Interior va enviar agents a reunions de docents i demanen compareixences de Parlon, Niubó i Trapero.
1: I l'Audiència de Barcelona deixa en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó maltractat, però manté el pare a presó. L'Audiència l'ha deixat sortir amb un ordre d'allunyament de 500 metres de la criatura. La Fiscalia havia demanat mantenir la presó per tots dos per indicis inequívocs i possibles pressions a testimonis.
2: I els Estats Units tornen a atacar territori iranià i trenca l'alto el foc. Donald Trump però afirma que l'alto el foc segueix vigent i que els seus atacs en territori iranià no són més que carícies amb el que pot arribar a fer. D'altra banda, el Tribunal Comercial dels Estats Units ha declarat il·legals els arancels universals del 10% que va imposar el president estatunidenc.
0: Obramat Badalona, amb els preus més baixos del mercat, us ofereix l'estat del trànsit.
1: Doncs ens interessem a aquesta hora, quan passen 7 minuts a les 8 del matí, per l'estat de les carreteres. Roger Serra, Servei Català de Trànsit, bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia. Doncs avui menys trànsit. Ja ho saps, els divendres menys volum de circulació, aquesta hora al matí, comparat amb la resta de dies de la setmana. També en aquesta xarxa viària més propera a Badalona. L'autopista, per exemple, tira prou bé, tant en sentit Mataró com en direcció a Barcelona. Passa el mateix amb la D20, amb la Pota Nord, que no presenta problemes per enllaçar amb les rondes. Unes rondes carregades, però com és habitual, aquesta ronda litoral, bàsicament en sentit Llobregat, entre el Fòrum i la Barceloneta, en sentit Besòs, anant cap al Nus la Trinitat, no trobareu problemes tampoc en aquesta ronda litoral de Barcelona. I si hem d'anar cap a la zona del Vallès, sortint d'aquest Nus de la Trinitat, la C58, en rec com a molt, un parell de quilòmetres de lentitud, aturades puntuals, ja al tram de Ripollet, com et deia, en sentit Sabadell-Terrassa. Per tant, en general i de moment, sense grans incidències en aquesta xarxa viària propera a Badalona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Ai, professional, sense un bon manteniment, en aquest país hi hauria més piscines amb aigua verda que no pas blau cristal·lí. I perquè continueu fent-ho possible, a Obramat trobareu tot el que cal per al manteniment de piscines. Gresite, porcellànic, bombes, cloradors salins i productes químics amb qualitat professional. 20 anys construint junts. Obramat.
1: I donem un cop d'ull ara també a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia. Tenim per endavant un cap de setmana amb una mica de tot a les comarques metropolitanes, però s'ha de dir que avui i el diumenge seran dies un palet més tranquils, en general, i en canvi el dissabte temps més regirat, especialment a la tarda. De moment, a hores d'ara, de núvols en tenim poquets, però sí que queda una miqueta de mala visibilitat. Tenim alguna boirina cap al Vallès Oriental i també alguns núvols que aniran entrant des del mar. De fet, al voltant d'aquest mig matí migdia, tindrem algunes ruixades, alguns trons, fins i tot, cap a les muntanyes de Montserrat, al Garraf, per tant, cap al massís de l'Ordal, de la banda d'Olivella, i aquestes pluges que, de moment, a la resta de contrades metropolitanes no seran gaire presents, amb clarianes aquesta tarda nombroses. Demà el temps canvia, sobretot a la tarda. La pluja s'escamparà per tot arreu, acabarà plovent amb ganes, i el diumenge una altra vegada més sol, tot i que a darrera hora del diumenge algunes nuvolades entraran per Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Tuti García.
2: I amb Jordi Abril a les vies de so a Ràdio Ciutat i amb Quico Bernal i la Txell Josa a la realització a la televisió de Badalona. Bon dia, ja és aquí un dels caps de setmana marcats en vermell al calendari de Badalona. Les festes de maig arriben al seu punt àlgid amb la celebració de multitud d'activitats per tota la família. Aquesta tarda, a les 7, la plaça de la Vila s'omplirà per veure el pregó de Riqui Rubió, que parlarà des del balcó de l'Ajuntament.

0: El jugador de bàsquet té un vincle innegable amb Badalona, ja que va ser aquesta ciutat qui el va veure créixer des dels seus inicis a la penya fins a convertir-se en un referent internacional. Així va anunciar ell mateix fa uns dies que seria l'encarregat d'inaugurar el cap de setmana més multitudinari de festes.
1: Soc el Ricky Rubio i us volia anunciar molt d'orgull que m'han fet pregoner de les festes de Badalona i aquest dia 8 de maig a les 7 de la tarda ens veiem a la plaça de la Vila per iniciar les festes i pues, ja esperem a tots. Una abraçada.
0: Televisió de Badalona retransmetrà en directe el pregó del jugador verd i negre amb un programa especial que començarà a 6:45. L'espai també captarà l'ambient i la participació ciutadana parlant a peu de carrer amb alguns dels assistents. Després del pregó, a les 8, es podrà gaudir del concert del pregó a càrrec de la Reina del Pop, un tribut a l'Oreja de Van Gogh que interpretarà algunes de les cançons mítiques de la banda. Més tard, a partir 9:45, la Nit del Mono convidarà a ballar al so de la música. També inclourà una cercavila nocturna pels carrers de Badalona que acabarà a la platja del Pont d'en Botifarreta a ritme de punxadiscos. A partir de les 10 de la nit, el Passeig Marítim acollirà el concert dels Catarres. La banda, ho sabeu, acumula diversos discos d'or i és un referent del pop festiu català.
2: Tornen les festes de maig.
3: I te les portem a casa.
2: El divendres 8 des de la plaça de la Vila donem el tret de sortida a la festa amb el pregó.
3: En directe a Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat a partir de 6:45.
2: I el diumenge 10, la nit de Sant Anastasi, des del Vall a Plaça fins a la cremada del dimoni.
3: A partir de les 7 de la tarda, en directe a Televisió de Badalona.
2: Aquest mes de maig
3: et portem la festa a casa.

0: Però un dels moments més esperats durant tot l'any arribarà aquest diumenge, 10 de maig, vigília de Sant Anastasi amb la cremada del dimoni. Serà a partir de les 10 de la nit a la platja dels Pescadors, quan tindrà lloc l'acte festiu més emblemàtic del patrimoni de la ciutat. L'esdeveniment presentarà un espectacle de més de 500 drons coreografiats amb música. Com a novetat, incorporen aquest any focs artificials. A més, el retrà homenatge a les icones tradicionals de la ciutat i a la celebració de la Final Four de la Basketball Champions League. Per garantir la seguretat de tots els assistents, l'Ajuntament de Badalona desplegarà un dispositiu especial amb la presència dels cossos policials i bombers. Es tracta d'un pla homologat per la Generalitat, similar al de l'any passat, però en aquesta ocasió incorpora un reforç tecnològic amb càmeres de seguretat. Tot i això, es mantindran els agents cívics en alguns punts concrets que informaran la ciutadania on poden estar més còmodes per veure la cremada. Ho ha explicat el cap de Servei de Seguretat de l'Ajuntament, Eduard Aguayo.
1: Els ciutadans no veuran tanta gent com hi havia potser als carrers de baixada l'any passat, ja que hem eliminat aquesta figura dels que estaven informant a la gent per on baixar millor, i han substituït per càmeres, per unes quantes càmeres, a mi ha, que controlaran on hi ha més o menys gent. I que ningú pateixi, no cal anar hores abans per agafar lloc, no és l'assumpte. I tothom podrà veure el dimoni, com cada any, com fa més de 40 anys que es fa.
0: El desplegament també inclou aquest any un dron que controlarà l'afluència, l'aforament entre el carrer Prim i Martí Pujol és de 33.000 persones com a màxim, però es calcula que l'esdeveniment pot arribar a reunir més de 70.000. A més, el nou espectacle de drons obligarà a ampliar la distància de seguretat a la platja, de forma que es delimitarà una zona vigilada on no hi podrà haver-hi ningú. I l'Ajuntament instal·larà també diversos punts lila durant les festes de maig amb l'objectiu de garantir uns espais festius lliures de violències masclistes. El servei s'oferirà els dies 8, 9, 10 i 16 de maig, coincidint amb alguns dels actes més multitudinaris, com la nit del mono, els concerts o la nit de Sant Anastasi, o també el concert de Cal Xiringo, en ubicacions com la platja dels Pescadors, la platja del Coco i la Rambla. Aquests espais tenen una funció preventiva i d'atenció. Oferiran informació, sensibilització i suport davant possibles situacions d'abús o agressió. Els punts lila disposaran de personal especialitzat, així com canals per activar protocols en cas que fos necessari. El consistori recorda la importància de comunicar qualsevol situació de violència al personal del servei o a les autoritats per garantir unes festes segures i respectuoses per tothom. De 9 del matí, la nit de Sant Anastasi es podrà seguir també per Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat, que portaran la festa local a totes les cases badalonines. El plat fort de les festes de maig es retransmetrà amb un programa especial presentat pels periodistes Guillem Martín i Paula Rossinyol en directe des de les 7 de la tarda i durant gairebé 3 hores. El programa comptarà amb connexions també dels companys periodistes Raquel Moreno, Marc Martínez i Àlex Isó des de la plaça de la Vila i la Rambla, per no perdre'ns cap detall dels balls de plaça, el seguici, el piro musical i també la cremada del dimoni. Tota la programació es podrà seguir pel portal web i les xarxes socials de Badalona Comunicació i per la plataforma La Xarxa Més. I els escolars de Badalona es preparen per la cremada amb el Bon Dia Dimoni. L'activitat ha plegat a la Rambla els nens i nenes de diferents centres educatius de la ciutat que també s'han apropat a la platja dels Pescadors per deixar els seus dimonis al costat del sisè jugador. El grup Pentinalgat ha estat l'encarregat de posar música a la jornada. A pocs dies de la cremada, les escoles badalonines aprofiten per apropar els alumnes badalonins a aquesta tradició. Durant els últims dies, a les aules han preparat dimonis perquè els agents cívics puguin posar-los al costat de la base. Hi havia dimonis de tota mena, però la temàtica que més ha destacat és la del bàsquet. Algunes escoles han volgut aprofitar perquè alumnes com la Mia i la Martina poguessin dibuixar el sisè jugador.
2: Avui hem vingut com per fer una assignatura de plàstica per copiar el dimoni.
3: La veritat és que això de copiar el dimoni ho fem cada any des de primer i ens agrada molt perquè podem compartir un moment de dibuix amb els nostres companys.
0: Amb l'entrega del dimoni no hi han faltat les fotografies que han generat cues. Per entretenir la canalla, el grup d'animació Pentina el Gat s'ha encarregat d'amenitzar l'espera des de la Rambla. A ritme de rock and roll han proposat diferents jocs col·lectius on els infants s'hi han volcat de ple. Escoltem a l'Alba i en Marc dels Maristes.
4: Hem començat a ballar amb l'animació
5: i després hem jugat a un joc a l'X15
6: i ha sigut molt divertit perquè ens hem sigut super divertit.
0: Tothom qui ho vulgui fins al dia 10, vigília de Sant Anastasi, pot plantar el seu dimoni a la falda del sisè jugador perquè es cremi la nit de Sant Anastasi. Però, independentment de la cremada, les festes de maig proposen uns propers dies plens d'activitats tradicionals i musicals per tota la família. Ens en dona tots els detalls en Daniel Murmuz.
7: Demà dissabte al matí, la festa s'iniciarà al passeig de la Rambla a partir de les 11 del matí amb la cercavila petita. Els infants de la ciutat portaran pels carrers els dracs, les cuques, els gegants i gegantons de les escoles. A la tarda, a partir de les 5, es farà la mostra de gegants a la plaça de la vila, que a partir de 6:15 ballaran amb els capgrossos. Després sortiran en cercavila fins a la plaça de la Plana. A la nit, a partir de les 11, es podrà gaudir del concert especial de la Final Four de la Basketball Champions League al passeig marítim a càrrec de Juan Magán.

El badaloní ha venut milions de senzills al llarg de la seva carrera i s'ha situat al capdavant de les llistes de descàrregues a tot el món. Diumenge la festa no s'atura i continuarà des de les 5 de la tarda, quan el repic de campanes de vigília de l'església de Santa Maria anunciaran que l'endemà és la festivitat de Sant Anastasi. A les 6, l'orquestra Salvatana oferirà un ball per la gent gran a la plaça de la

fet, abans del seguici a la plaça de la Vila, els diferents balls que el formen faran un lluïment. L'acte sacramental serà a partir de 9:45 al passeig de la Rambla i, a continuació, el ball de l'Àliga acomiadarà de forma simbòlica el dimoni per part de la ciutadania. A partir de les 10, la cremada d'enguany oferirà el gran espectacle que combinarà música, drons i focs artificials. Tot seguit, a partir de 12:45, l'artista sevillà Álvaro de Luna oferirà un concert al Passeig Marítim, on presentarà alguns dels seus èxits, com Dime dónde estás.

Dilluns, dia de la festivitat de Sant Anastasi, el so de les graelles i els diables amb els seus trons despertaran a tot el veïnat amb les matinades al passeig de la Rambla. A les 10, els campaners de Badalona faran el repic de festa i a partir de 10:15, la Corporació Municipal anirà a ofici, acompanyada dels balls populars. A les 11 serà el repic de campanes i tindrà lloc la missa de Sant Josep a l'Església de Santa Maria. A la tarda, a partir de les 6, al mateix punt tindrà lloc el primer ball de la bandera i seguidament la representació del ball del Baró de Maldà. Paral·lelament als actes que retran homenatge al patró, durant dilluns hi haurà altres activitats, com el dinar popular que hi ha previst a la plaça de la Plana. A la tarda, els infants gaudiran del concert de la Tresca i la Verdesca a partir de les 5. No es pot dir...

0: grup d'animació proposa un espectacle de jo més entretingut per cantar i ballar. A 7:15, la plaça de la Vila acollirà una ballada de sardanes on el Ball de Graelles també proposa una explosió de músiques tradicionals.
1: Gràcies, Dani. Aquest diumenge 10 de maig també heu de saber que els comerços de Badalona obriran coincidint amb les festes de maig i la campanya de Badabons. A petició dels comerciants i de les grans superfícies de la ciutat, l'Ajuntament ha autoritzat aquest dia com un dels festius d'obertura comercial. D'aquesta forma, la ciutadania podrà fer les seves compres alhora que gaudeix dels actes organitzats de les festes de maig. Són les 8:22.
2: Badalona matí.
1: I deixem per una estona les festes de maig perquè el PSC critica el posicionament totalment contrari del Partit Popular davant la regularització extraordinària d'estrangers, considerant que el govern local només posa traves en lloc de seguir el model d'altres ciutats com Barcelona o l'Hospitalet. Escoltem el president del grup municipal socialista, Fernando Carrera.
3: I després està el model de Badalona, que és pluriquejar. Pluriquejar de forma permanent. És sempre el mateix. Tot és culpa dels altres, no tenim recursos... No, no, no. El que hi ha darrere de tot això és que no volen fer la regularització de migrants. I insisteixo, si busquem declaracions que han fet els membres del Partit Popular a totes les televisions espanyoles, veurem que el posicionament és nítidament contrari a regularitzar migrants, a aquesta regularització que planteja el govern d'Espanya. Regularització, per cert, molt necessària per ciutats com la nostra.
1: Carrera també ha felicitat per la nova feina el fins ara director general de Badalona Comunicacions, Xavier Casanovas, però manifesta que no s'ha resolt l'equiparació salarial dels treballadors de l'empresa que agrupa els mitjans de comunicació públics de la ciutat d'aquesta casa. Fernando Carrera també ha qualificat la presentació de la candidatura d'Aniceto Ramírez a cap de llista del PSC de Badalona com a procés intern de partit. Entrevistat aquí, el Badalona Matí ha remarcat el seu respecte a l'acord de la Comissió Electoral de la formació de no parlar-ne als mitjans.
3: Aquest és un procés intern, de fet està en una fase totalment incipient i jo no parlo de processos interns per dos motius. El primer, perquè hi ha un acord amb la Comissió Electoral del partit de no parlar d'això a mitjans de comunicació, en aquest moment no té cap sentit, i segona, perquè realment en el moment en què has de parlar als militants has de parlar als militants, no als mitjans de comunicació ni a les xarxes, i qui ho faci s'equivoca. Per tant, jo ara mateix molt curós amb aquest procés i centrat en fer de president del grup municipal, que és la meva feina.
1: Per la seva banda, Aniceto Ramírez, present a la tertúlia de Ràdio Ciutat, ha destacat la importància de la participació de la militància davant les dues propostes dels precandidats que admet són diferents. Aclareix que els dos fugen totalment de la confrontació.
4: A nivell del Partit Socialista, doncs, es fa una aposta per participació dels militants, doncs, perquè opinin, doncs, de dos projectes diferents, que no confrontats, també són projectes en aquest sentit, doncs, que tenen moltes similituds, però són dues formes de pensar dintre del partit. Aquests dos precandidats, la intenció és que continuï amb aquesta tranquil·litat i que cadascú, doncs, intenti trobar els avals necessaris i que tiri cap endavant.
1: Ramírez ha tingut paraules de respecte vers Fernando Carrera i el seu equip. Assegura que l'estima és mútua, ja que al final, diu, tots dos formen part del mateix partit. I també us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut durant la celebració de la Fira d'Abril, al Parc del Fòrum, un home acusat d'una violació ara fa dos mesos. Segons fonts policials, la detenció es va produir la nit de dissabte a diumenge del passat cap de setmana, quan una dona que passejava pel recinte va reconèixer el seu agressor. Després de donar l'avís, l'individu va ser arrestat com a presumpte autor de l'agressió que hauria tingut lloc el març passat. Recordem que els Mossos també investiguen una agressió sexual que s'hauria produït el mateix dissabte, abans de la mitjanit, en el recinte firal. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut també 5 persones de Barcelona i Santa Coloma de Gramenet per robar 12.000 quilos de metalls d'empreses de Catalunya i la Franja, valorats en més de 120.000 euros. Els implicats accedien a l'interior dels immobles forçant els panys i un cop es trobaven dins es feien passar per treballadors de l'empresa. Tots els robatoris es feien entre setmana i en horari diurn. Els investigadors van localitzar els presumptes autors i van determinar que també havien fet altres robatoris a empreses de la demarcació de Barcelona i els detinguts han quedat, però, en llibertat amb càrrecs.
2: Badalona no s'atura.
5: cada dia és notícia.
6: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
5: Més clar, més ràpid, més Badalona.
6: bdn.com.cat.
5: Badalona passa aquí.
2: Badalona Matí. Esports.
1: Ja ho sabeu, la final a 4 de la Lliga de Campions de Bàsquet ja té els seus finalistes, el Rites, Vilnius, Lituà i l'EC d'Atenes, el Butxí de la Penya, els quarts de final, s'han desfet de Tenerife i Unicaja respectivament, i per tant el defensor del títol, Unicaja, no podrà revalidar el títol per tercer any consecutiu. A la primera de les semifinals, el Tenerife, guanyador de la competició en fins a dues ocasions, es va veure sorprès pel Rites Vilnius, segurament l'equip tapat d'aquesta competició. El partit va començar igualat, arribant al descans amb un ajustat 40-34, però a poc els lituans van anar posant els canaris contra les cordes i a l'últim quart, amb un parcial de 25-16, sentenciaven la semifinal amb un resultat final de 87-69. A la segona semifinal, el partit va estar més desdibuixat. L'EC d'Atenes va sortir molt més endollat, guanyant els dos primers quarts amb claredat i arribant al descans amb un 21-37 en el marcador. A la segona meitat, els malaguenys van igualar les forces, però no va ser suficient. El conjunt grec, com ja va fer amb la penya, va acabar passant per sobre d'un dels favorits i es planta a la final. Demà dissabte es disputarà a les 5 de la tarda el partit pel tercer i quart lloc entre els dos equips espanyols, Unicaja i Tenerife, i a partir de les 8 del vespre hi ha en directe simultàniament per Ràdio Ciutat i Televisió de Badalona la final entre l'EC d'Atenes i el Rites Vilnius. Abans, però, avui divendres, a partir de les 11 del matí, el Teatre Zorrilla acollirà la gala dels premis de la Champions League, que reconeixerà els millors jugadors i entrenadors de la competició d'enguany. Una entrega de premis que també es podrà seguir en directe per Televisió de Badalona. Però la final a 4 de la Lliga de Campions de Bàsquet de Badalona ha quedat descafeinada per l'absència al darrer moment del Joventut. Les lesions de jugadors claus d'Ante Tomic i Simon Birgander van condemnar els verdinegres, que van acabar caient als quarts de final contra l'EC d'Atenes. La competició, però, havia de continuar sense la penya i ho havia de fer amb la ciutat de Badalona com a anfitriona per primera vegada d'una Final Four de competició europea. Ens explica com s'ha viscut la primera jornada d'aquesta competició el nostre company Ferran Vinaixa.
7: La no classificació de la penya per la final a 4 de la FIBA Champions League és una situació no desitjada per molts, però que, segons el president de la Federació Internacional de Bàsquet, Jorge Garbajosa, no ha fet minvar una organització excel·lent de l'esdeveniment.
8: La aposta que ha hecho el Ayuntamiento de Badalona por acoger esta Final Four sin saber si van a estar. Y una vez que se ha demostrado que la competición ha hecho que no estaban, la energía que han puesto a nivel organizativo es extraordinaria. Así que yo quiero agradecerle, lo he hecho en persona, lo quiero hacerlo públicamente, al alcalde y a todo su equipo por una extraordinaria organización de esta Final Four.
7: L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, lamenta també l'absència de la penya en aquesta Final Four, però considera que igualment la ciutat i els seus ciutadans poden estar orgullosos de com s'ha acollit un esdeveniment com aquest.
9: Al final nosaltres volem, amb aquest esdeveniment, volíem que sigués la penya, això era el primer objectiu, però després projecció i que els nens i les nenes de Badalona que juguen a clubs de futbol, de bàsquet, de totes les escoles, a totes les escoles, per exemple, els hi hem fet arribar tots els nens de primària i secundària una samarreta, els hi hem fet arribar invitacions que teníem perquè volem que gaudeixin d'aquest ambient tan espectacular, no?, de la nostra ciutat.
7: L'afició verd i negra ha estat la més afectada per la no presència del seu equip en la Final Four de casa seva. Malgrat això, alguns han decidit viure la final a 4 en directe per gaudir simplement del bàsquet, com en David, de Badalona Batec, complint amb la seva funció d'animar la fanzone de la plaça Tarradellas. En David, però, reconeix que no ha estat fàcil no veure la penya en aquesta gran final a 4.
10: Ha sigut molt dur. Suposo que per tota la gent aficionada al bàsquet a Badalona, de la penya, el partit de l'EK a Atenes, doncs, ho van patir molt, no? Perquè van veure com se'ns escapava, doncs, una mica amb somni, no? Que era poder gaudir d'aquesta final aquí amb la penya, amb un equip aquest any que fa il·lusionar l'afició, i no ha pogut ser. Hi ha molta samarreta de la penya dintre del pavelló.
7: La final a 4 de Badalona està plena de personalitats del món del bàsquet. És el cas dels ambaixadors de l'Unicaja, Carlos Cabezas i Berni Rodríguez. Aquest darrer ha volgut manifestar que li sap greu l'eliminació de la penya en els quarts de final, fet que considera que resta ambient aquesta Final Four.
11: Qué pena que no esté la penya por muchas razones. Primero porque se lo merece, está haciendo una serie de temporada muy buena y esta en concreto, y una pena que no tenga premio de hacerlo, de jugar en casa. Aunque luego, cuando llega el momento de estar aquí, esto cambia, la imagen del espacio cambia, pero está jugando en casa, pueden venir los aficionados de Badalona, de todo el equipo, de toda Cataluña, ¿no?, a apoyar a su equipo. Es una lástima porque, sobre todo, pensando en la afición y pensando en el espectáculo, vamos a tener algún asiento vacío.
7: La final a 4 de la FIBA Champions League no ha tingut a la penya i tampoc tindrà un campió de la Lliga CB. El que sí ha tingut és la demostració que Badalona, com en la Copa del Rei del 2023, és capaç d'organitzar grans esdeveniments de bàsquet.
1: Gràcies, Ferran. I en futbol, setmana de derbi català, la Lliga Femenina. Demà dissabte, a les 12 del migdia, es jugarà l'Espanyol Badalona Women. El partit es jugarà a la Ciutat Esportiva de Nijar, que a només 10 minuts de l'Estadi Municipal de Badalona. Els dos equips arriben amb la necessitat de sumar 3 punts, ja que tant un com l'altre encadenen 3 derrotes consecutives. Tot i així, les badalonines estan completament, de moment, estan completant la seva millor temporada a primera divisió. Les de Marc Ballester són a la novena posició, amb 32 punts. En canvi, les Periques són onzenes, amb 28 punts. Només 4 punts són els que separen els dos equips catalans. En el partit d'anada, que es va jugar al novembre, va acabar amb un empat, amb un gol d'Itzi per part del Badalona Women i Dona per part de l'Espanyol. Ilona Sant Adrià, el filial del Badalona Women, jugà diumenge al matí contra el Saragossa Club de Futbol, la tornada de les semifinals del play-off d'ascens a Primera Federació, amb l'objectiu de mantenir el resultat obtingut a l'anada. La victòria per 1-2 a terres aragoneses va demostrar la bona dinàmica en què arriba l'Ona Sant Adrià al tram més important de la temporada. Els gols d'Aitana Fernández i d'Isabel Oextra al partit d'anada semblen una renda suficient per l'equip adrianenc, que li serviria l'empat per classificar-se. Amb el partit de diumenge serà la quarta vegada que s'enfrontaran aquesta temporada amb un balanç de 2 victòries per l'Ona i només una derrota. Les futbolistes entrenades per Miqui Uller arriben al maig en el millor moment de forma de la temporada, ja que no perden des del 15 de febrer i acumulen 9 partits consecutius invictes. En cas de classificar-se, el planter badaloní es trobaria la gran final del play-off per l'ascens amb el Màlaga o la Reial Societat. I el Badalona tancarà aquest diumenge el campionat de Lliga jugant al camp del Vic. Els escapulats hauran d'intentar assegurar el segon lloc i el Vic només li val guanyar i esperar una altra combinació per salvar-se. L'estadi Hipòlit Planàs de Vic viurà una jornada especial amb el seguiment del seu equip contra el Badalona i també pendents en tot moment del que passi a Esplugues entre el camp Vidalet i el Cerdanyola. Els osonencs necessiten la victòria contra el Badalona i els de camp Vidalet que no guanyi. Els del Vallès, per la seva banda, els escapulats tenen bastant garantida la segona posició, sempre que no perdin a Vic, i el Cornellà guanya el camp de l'Hospitalet, que almenys necessita un punt per assegurar-se el play-off. El migcampista del Badalona, Sergio Bermúdez, diu que han d'anar a la seva.
12: Hay que pensar en nosotros, olvidarnos de los otros resultados, que tenemos que asegurar la segunda plaza para tener esa ventaja del empate si lo necesitáramos en caso de empatar en el playoff. Y bueno, como te digo, pensar en nosotros en el campo y olvidarnos de lo de fuera.
1: El duel entre el Vic i el Badalona es disputarà diumenge a 1:15 i es podrà seguir per Ràdio Ciutat. Un cop acabi el partit, el Badalona coneixerà el seu primer rival en el playoff de sets. Silvia Llamas, bon dia.
13: Bon dia.
14: Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia.
1: Són les 8:36. Obrim aquest repàs de premsa, com sempre, amb la imatge del dia. Sílvia, quina és avui?
13: Doncs avui ens quedem amb una imatge de Beirut, on hi ha hagut atacs per part d'Israel. Aquí veiem imatges dels equips de rescat que treballen al sud de Beirut després de l'atac israelià. Són imatges del portal 3CAT Info. Israel diu haver matat un cap militar de Hezbollah en els primers atacs a Beirut des de la treva. La violència que es viu diàriament en diferents zones del Líban ha tornat també a la capital, on els atacs israelians que continuen aquesta setmana han provocat diversos morts i han destruït edificis i infraestructures. Uns atacs que s'han dut a terme amb un argument: eliminar un alt comandament de Hezbollah, segons hauria explicat Israel, que segons Israel, hauria mort. Des del costat libanès encara no s'ha concretat el nombre de víctimes en aquestes accions de l'exèrcit israelià a Beirut. Pel que fa als diferents atacs al sud del país, hi hauria almenys 11 persones mortes.
1: I què més és notícia avui? Doncs el govern espanyol diu que no hi haurà cap possibilitat de contacte en l'evacuació de l'Òndius a les Canàries.
13: Sí, el trasllat dels turistes i tripulants del creuer Òndius fins als seus països d'origen es farà sense que mantinguin cap mena de contacte amb la població de les Illes Canàries. Així ho han assegurat aquest dijous la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, Pedro Gullón. Barcones ha dit que el primer que es farà un cop al vaixell arribi diumenge al port de Granadilla, a Tenerife, serà inspeccionar el vaixell i les persones que continuen a bord. El secretari de Salut Pública ha insistit que per ara cap d'ells no té símptomes d'haver contret la malaltia, que ja ha deixat 3 morts en aquest brot. Així mateix ha confirmat que el vaixell fondejarà però no atracarà el port. Això vol dir que es mantindrà a una distància de la costa i caldrà preparar un operatiu de trasllat amb llanxes fins al moll. També ha recordat que no sortirà ningú del vaixell que no sigui per anar cap al seu país. Per tant, tothom haurà d'esperar el vaixell l'arribada de l'avió que l'hagi de traslladar. Gullón ha confirmat també que a bord de l'embarcació encara hi ha el cos d'una de les víctimes mortals, però no ha concretat si serà desembarcat en territori espanyol. De moment, el vaixell continua navegant rumb a Tenerife, on es preveu que arribi diumenge.
1: Uh-huh. I a tot això, l'OMS, que eleva 5 els casos d'antivirus, hi ha 3 sospitosos, però reitera que el risc per la població és baix.
13: Sí, l'Organització Mundial de la Salut ha admès que és possible que sorgeixin més casos perquè el període d'incubació del virus pot allargar-se fins a 6 setmanes, però ha reiterat que el risc per la població es manté baix. Des de l'OMS indiquen que no estan davant l'inici d'una epidèmia ni una pandèmia. Sobre la decisió de fondejar el vaixell a Tenerife, han insistit que hi ha un pla d'evacuació clar i que no suposa un risc pels ciutadans de l'illa. Mm-hmm.
1: Doncs la companyia del creuer, afectat per l'antivirus, confirma que 30 passatgers van desembarcar a Santa Helena a l'abril.
13: Sí, l'empresa... Sí, estan en ello, eh?
1: Ja.
13: L'empresa Ocean White Expeditions, propietària del creuer Òndius, on s'ha detectat aquest brot, ha confirmat que 30 passatgers, com deies, inclòs el cos del primer passatger mort a bord del vaixell, van desembarcar a l'illa de Santa Helena el 24 d'abril passat. En un comunicat, la companyia ha informat que tots aquests passatgers estan sent contactats per la companyia. S'està treballant, diuen, per identificar els passatgers i els tripulants que van embarcar i desembarcar en diferents escales des del 20 de març.
1: I canviem de qüestió perquè Esquerra, Junts, Comuns i la CUP han demanat explicacions al govern pels suposats Mossos infiltrats en assemblees de vaga en escoles.
13: Sí, així ho han expressat després de la denúncia feta pública per la CGT sobre la presència de 2 agents de paisà en una reunió a l'Institut Pau Claris de Barcelona. Els grups volen que l'executiu aclareixi si Interior va enviar policies a trobades de la comunitat educativa, mentre que Republicans i Comuns han sol·licitat compareixences per la parlamentàries de la consellera d'Interior, Núria Parlon, la d'Educació, Esther Niubó, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Junts també ha demanat la compareixença de Niubó. Segons la versió de la CGT, l'assemblea es va celebrar dimecres amb treballadors del Consorci d'Educació de Barcelona i el Barcelonès. El sindicat assegura que docents presents a la reunió van identificar dues mosses de paisà que haurien participat en altres manifestacions de manera uniformada. En ser interpel·lades, haurien afirmat que treballaven en un centre educatiu del Consorci, però un professor del mateix centre ho va desmentir i les dues dones van marxar del recinte.
1: I Trapero, que diu que treballaran activament per revertir la percepció d'inseguretat que té part de la ciutadania.
13: Sí, el director dels Mossos d'Esquadra ho ha dit en relació amb els crims del passat cap de setmana a Barcelona i a Esplugues de Llobregat. Ha afegit que cal centrar els esforços i treballar en tots els fronts per millorar la comunicació i la percepció de la realitat. Segons Trapero, la seguretat no va només de xifres i ha apostat per canviar la percepció de por amb un increment de la presència policial. El director de la policia ho ha dit en el Dia de les Esquadres de la Regió Policial Ponent, que se celebrava ahir a Lleida.
1: I l'Audiència de Barcelona deixa en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó maltractat, però manté el pare a presó.
13: Sí, dimarts passat la Fiscalia va tornar a demanar presó per tots dos, però el tribunal ha decidit alliberar la dona i mantenir en presó preventiva l'home. Segons la defensa de la mare, la dona va actuar sempre de forma diligent i va negar cap mena de passivitat. Així, recorda que la mare va dur el nen a diversos centres mèdics i que estava angoixada pel seu estat de salut. A més, demanava la llibertat en considerar que si el nen està en mans de la Generalitat no es podria reiterar el delicte i la possibilitat, la possible alteració de proves es podria evitar amb altres mesures menys restrictives que la presó provisional.
1: I Catalunya avança als 12 anys l'inici de la prevenció de les infeccions de transmissió sexual i suma als pediatres.
13: Sí, aquest dijous s'ha presentat el nou model d'atenció a les infeccions de transmissió sexual per respondre a l'augment de la incidència d'aquestes malalties en els darrers anys. El nou model integrat preveu reforçar la prevenció de les infeccions de transmissió sexual també entre els adolescents i així incorpora els pediatres i les infermeres pediàtriques i reforçarà l'educació en salut sexual als instituts. El pla també potenciarà la figura de metges i infermeres referents d'infeccions de transmissió sexual a l'atenció primària. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha destacat que consideren que és un problema de salut pública que cal abordar amb la coordinació dels diferents nivells assistencials. Per la seva banda, el Sindicat d'Infermeria i Fisioteràpia, SATSE Catalunya, ha valorat positivament la presentació del nou model integrat d'atenció de les infeccions de transmissió sexual, però tot i això ha advertit que el seu desplegament no serà efectiu sense un increment real de plantilla i de recursos, especialment a l'atenció primària, que torna a situar-se al centre de la resposta assistencial i preventiva, asseguren. A través d'una nota de premsa aquest dijous, SATSE ha alertat que el nou model integrat neix sense el reforç de personal necessari i, a més, des del sindicat denuncien que l'impuls no va acompanyat de mesures concretes per reforçar els equips assistencials, fet que posa en risc l'efectivitat del mateix model.
1: Bé. I Agricultura, que confirma 9 casos més de pesta porcina africana amb porcs senglars, tots dins la zona del risc.
13: Així és, tots els casos dins de la zona del risc, 4 a Molins de Rei, 4 a Sant Cugat del Vallès i un a Castellbisbal. Aquesta setmana s'han analitzat 380 mostres, 371 de les quals han resultat negatives. Els 9 casos positius són un 2,4% del total. Des del 28 de novembre, data del primer positiu detectat, s'han trobat 306 positius entre els 4.858 senglars analitzats. La zona del risc inclou fins al moment 19 municipis, tots de l'àmbit metropolità de Barcelona, entorn de Cerdanyola del Vallès, on va aparèixer el primer cas.
1: I recordem-ho, ho hem anat dient durant tota aquesta setmana, però Rodalies deixa de ser gratuït a partir de demà.
13: Sí, el servei ha estat gratuït durant 3 mesos i mig per compensar els usuaris per tots els talls.
1: Sí, ara ja va bé. Ara ja tot funciona bé i hem de pagar. Vol dir això, no? La notícia...
13: M'has fet una mica d'espoiler, espera que t'ho explico. Ara m'he perdut, Tuti. Per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat a la xarxa des de l'accident mortal de Gelida al gener. Segons la consellera Sílvia Paneque, ara ja s'ofereixen el 96% dels serveis potencials, o sigui que encara quedaria aquest 4% per arribar a la normalitat total, podríem dir, o al funcionament.
1: Doncs hauríem de pagar un 4% menys.
13: Bueno, ja després, si vols, ens posem en contacte amb la consellera.
1: I li diem.
13: Els abonaments i targetes habituals estaran disponibles a partir d'aquest dissabte en taquilles i màquines d'autovenda de les estacions. Si algú tenia un abonament en vigor quan va començar la gratuïtat i tenia dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Ja no serviran les targetes que ha repartit Renfe sense cost. El títol de transport que surt més a compte, depèn de si s'agafa el tren de forma habitual o ocasional, i cadascú ha de fer doncs els seus càlculs, però suposo que els usuaris habituals de Rodalies ja ho tenen això controlat.
1: Sí, sí, sí. Va, anem a fer un repàs de les xarxes socials.

0: Doncs comencem per aquesta primera jornada de la Final Four a Badalona. Doncs molta gent ha comentat a xarxes l'ambient que es vivia ahir al Palau Olímpic. Perdó.
1: Sí.
0: Destaquem una publicació de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que diu acabar la primera jornada de la Final Four amb les victòries d'aquests equips i sobretot demostrant per què Badalona és la capital europea del bàsquet. Quin bon ambient.
1: Sí, ha penjat fotografies.
0: Una de les imatges aquesta, realment es veu l'Olímpic doncs, ple i amb bon ambient durant els partits per acollir aquesta Final Four. Posem el punt també negatiu en aquesta...
1: Sí, aquesta fotografia que dèiem, la primera,
0: Sí,
1: aquesta és molt
0: aquesta
1: bonica.
0: Aquesta es veu tot. Punt negatiu, doncs sí. Mira, la regidora de Badalona en Comú Podem, Rosa Trenado, ha contestat a l'alcalde en una publicació que deia: bona nit, alcalde, algunes persones que han assistit al partit d'avui m'envien aquestes imatges d'un dels lavabos de l'Olímpic. Diu, de veritat, Badalona ha celebrat una competició com la Final Four en aquestes condicions i podem veure en un vídeo doncs, els lavabos d'homes que estarien doncs, en males condicions, molts tapats amb bosses d'escombraria perquè no funcionen, alguns que van regalimant aigua tota l'estona. Bé, una situació pues, que no és correcta, no?
1: No,
0: veu clarament que no funciona amb normalitat.
1: No.
0: De fet, hi ha un usuari a la xarxa X que contesta la regidora Trenado i diu: Rosa, fa anys que el papalló té els lavabos en males condicions. I aquest usuari diu: creia que haurien pres mesures abans que els aficionats dels altres equips veiessin
1: això, la...
0: no? Sí, com estan aquests lavabos.
1: Va, doncs deixem els lavabos.
0: Vinga, algo que es podria millorar.
1: Sí.
0: Canviem de qüestió. Sobre les primàries, el Partit dels Socialistes de Badalona, aquest anunci que va fer Aniceto Ramírez de voler presentar-se a les primàries, doncs un usuari a la xarxa X diu: no soc militant del PSC, però penso en lo positiu que té que celebrin unes primàries entre futurs candidats. És bo pel partit, és bo pel guanyador de les mateixes perquè sortirà reforçat i sobretot és bo per la democràcia a Badalona. Doncs bé, una bona reflexió d'aquest usuari. Acabem, si et sembla, amb una publicació del... Bueno, de fet, ahir Badalona Comunicació va republicar-ho, on expliquen que la pista verda del barri de Llefià torna a ser escenari internacional, en aquest cas per l'anunci d'Adidas per la Copa Mundial de la FIFA 2026. I si podem reproduir aquest vídeo o...
1: Sí,
0: una mica més avançat, Tuti, és quan es veu la pista verda de Llefià en un anunci que està com fet bastant amb intel·ligència artificial, podríem dir, perquè reconeixen mítics jugadors de futbol, de joves, podríem dir, que ja no estan amb aquesta imatge, que estan jugant a la pista verda de Llefià.
1: Estic intentant trobar-la, però no...
0: Sí, era aquesta,
1: que,
0: mira, aquí veiem un jove David Beckham, no? I és aquesta, que es veu en aquests moments, la pista verda de Llefià, que, com sabeu, és protagonista de videoclips i també d'anuncis de publicitat.
1: Molt bé. Anem a la proposta cultural, va.
2: Què no et pots perdre?
1: On anem? On ens quedem, no? Millor dit.
0: Avui ens quedem a Badalona i, a més, en un concert gratuït perquè s'han marcat les festes de maig, així que no hi ha excusa per no apropar-nos fins al Passeig Marítim avui a les 10 de la nit, perquè actuaran els Catarres, aquesta banda catalana doncs, que acumula diversos discs d'or, també 13 premis en derroc, 4 premis ARC i 2 guardons al disc català de l'any. Aprofitem-ho, ens quedem amb aquest videoclip que van rodar precisament aquí a Badalona.

0: Seguirem el repàs de les principals notícies del dia que avui passen per Ricky Rubio, que sortirà al balcó de l'Ajuntament aquesta mateixa tarda a les 7 com a pregoner de festes de maig. Un pregó que serà retransmès per Televisió de Badalona des de mitja hora abans.
1: Sí, l'acte compta amb tot un seguit de moments solemnes a càrrec de diverses colles de cultura popular en presència de les autoritats locals que culminen amb el lliurament del mocador a través d'un pilar casteller a la figura de Sant Anastasi. També avui se celebra el concert del pregó a la plaça de la Vila, la nit del mono, a càrrec de la comissió de festes i el concert, com us dèiem, dels Catarres al Passeig Marítim.
0: I un dels moments més esperats durant tot l'any arriba també aquest diumenge, 10 de maig, vigília de Santa Anastàsia, amb la cremada del dimoni.
1: Serà a partir de les 10 de la nit a la platja dels Pescadors, quan tindrà lloc l'acte festiu més emblemàtic del patrimoni de la ciutat. Per garantir la seguretat de tots els assistents, l'Ajuntament desplegarà un dispositiu especial.
0: I l'Ajuntament instal·larà diversos punts liles durant les festes de maig, amb l'objectiu de garantir uns espais festius lliures de violències masclistes i de LGTBIQ-fòbia.
1: El servei s'oferirà des d'avui, també demà i diumenge, i també el dia 16 de maig, coincidint amb alguns dels actes més multitudinaris, com la nit del mono, els concerts, o la nit de Sant Anastasi, o també el concert de Cal Xiringo, en ubicacions com la platja dels Pescadors, la platja del Coco i la Rambla.
0: Per cert, que aquest diumenge 10 de maig, els comerços de Badalona obriran coincidint també amb les festes de maig i amb la campanya de Badabons.
1: I deixant les festes de maig a banda, el PSC critica el posicionament totalment contrari del Partit Popular davant la regularització extraordinària d'estrangers.
0: La vaga d'educadores de les escoles Bressol convocada aquest dijous ha tingut un seguiment del 20% als centres públics municipals de Badalona.
1: I els Mossos d'Esquadra detenen durant la celebració de la Fira d'Abril al Parc del Fòrum un home acusat d'una violació fa 2 mesos. Recordem que els Mossos també investiguen una agressió sexual que s'hauria produït el mateix dissabte abans de la mitjanit en el recinte firal.
0: I també Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil han detingut 5 persones de Barcelona i Santa Coloma de Gramenet per robar 12.000 quilos de metalls d'empreses de Catalunya i la Franja, valorats en més de 120.000 euros.
1: I en esports, la final a 4 de la Lliga de Campions de Bàsquet ja té els seus finalistes. El Rites Vilnius i el Lituà i l'EEC d'Atenes. Demà dissabte es disputarà a les 5 de la tarda el partit pel tercer i quart lloc entre els dos equips espanyols, Unicaja i Tenerife, i a partir de les 8 del vespre i en directe simultàniament per Ràdio Ciutat i Televisió de Badalona, la final entre l'EEC i el Rites.
0: I en futbol, setmana de derbi català, la Lliga Femenina, demà dissabte, Espanyol Badalona Women. Gràcies a tot i fins després.
1: Fins després.
0: I anem ara al repàs de continguts. Comencem pel Badalona Matí. Sílvia, què tal?
2: Què tal, Núria? Doncs començarem avui parlant amb la regidora de Cultura, la Vanessa González, i ho farem sobre aquest inici de les festes de maig, que arrenca avui, com dèieu, amb el pregó, però que ve doncs un cap de setmana fort, el de la cremada del dimoni. Veurem com conviuen tots els actes de festes amaguen la celebració d'aquesta Final Four que s'està celebrant aquí a la nostra ciutat. També preguntarem sobre com conviuran els actes amb aquestes obres de Francesc Layret i intentarem doncs, que ens expliqui alguns detalls del piromusical o de l'espectacle de drons que tindran lloc aquest cap de setmana, aquest diumenge al vespre a la nostra ciutat. Sobre festes de maig, també avui farem un rànquing de pregoners que hem tingut aquí a la nostra ciutat, sobretot esportistes en relació amb el d'enguany, que és en Ricky Rubio. I com sempre, divendres, doncs, tindrem tertúlia ciutadana i també ens acompanyarà en aquesta ocasió en Guillem Martín per parlar de l'actualitat del món de la televisió.
0: Doncs tot això serà aquí, al Badalona Matí. Gràcies, Sílvia. Repassem ara també amb el company Ferran Vinaixa quines són les prèvies esportives d'aquest cap de setmana. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, Núria. Avui divendres i esports és dia de prèvies. Hi ha vida i més esports més enllà de la final a 4 de la Lliga de Campions de Bàsquet. Sense anar més lluny, demà mateix a les 12 del matí el Badalona Women visita la ciutat esportiva Dani Jarque per enfrontar-se a l'Espanyol, dos equips que no han de patir pel descens aquesta temporada, però que necessiten una victòria després de 3 derrotes consecutives a la Lliga. L'Espanyol el Badalona Women es podrà seguir en directe a Ràdio Ciutat. Diumenge al matí tenim una matinal important de corfbol a la ciutat. Dos dels equips del club de corfbol Badalona se la juguen en el play-off. El de primera divisió contra el Vallparadís de Terrassa a les 12, el poliesportiu de Llefià, i el de tercera divisió, una mica abans, contra el Vacarisses a 11:15. I a partir de 12:15 del migdia, el Badalona juga el seu darrer partit de Lliga regular al Camp del Vic. El darrer partit que ha de determinar la posició final a la Lliga i el primer rival del play-off pels escapulats.

0: un partit que, com no, es podrà seguir en directe per Radio Ciutat. I a la tarda de diumenge, i per primera vegada a la història, es podrà seguir en directe una final de competició europea a Televisió de Badalona, amb la locució de Xavi Ballesteros i amb Albert Guerra fent connexions per on passaran molts protagonistes del món del bàsquet, com Jordi Villacampa, Anna Cruz, el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, i molts altres protagonistes que no es volen perdre aquesta final. Això és tot per avui, que passeu un bon cap de setmana esportiu i una bona nit de Sant Anastasi.
1: I repassem també els continguts informatius d'avui amb l'Emma Teixidor, editora dels informatius. Bon dia.
2: Molt bon dia, Núria. Doncs avui ens apropem fins al CAP Doctor Robert perquè aquest mes se celebra el Dia Internacional de les Infermeres i mirarem de parlar doncs, una mica amb algunes d'elles que fan aquesta tasca tan important als centres sanitaris. D'altres qüestions també. Avui també a la vora del riu Besòs, al costat del Parc Litoral, la Fundació Formació i Treball participen en una jornada de neteja dels rius, els anomenats Let's Clean Up, amb una sortida al nostre entorn, juntament amb persones usuàries de diferents tallers, del taller de Sant Isidre i també de l'espai Bapsala. També aquesta tarda, evidentment, doncs estarem pendents d'aquest inici de les festes de maig amb el pregó i, per tant, farem seguiment exhaustiu d'aquest missatge que enviarà Ricky Rubio com a pregoner de les festes de maig, però també farem seguiment de tot el que passi a la plaça de la Vila aquesta tarda i vespre.
1: Gràcies, Emma. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Badalona, les 9 del matí.
1: I aquest cap de setmana és el més fort, podríem dir, de les festes de maig, el pregó d'aquest vespre, concerts, la cremada del dimoni, tot plegat enmig d'una final a 4 de bàsquet que fa que la ciutat encara sigui doncs, un punt encara més destacat de reunió aquests dies per uns i altres, per les aficions dels equips que hi participen i també pels ciutadans, com no, de Badalona i Rodalies que venen a gaudir d'aquestes festes de maig. També amb unes obres, Francesc Layret, que no sabem si afectaran en alguns dels recorreguts de les colles tradicionals, ara en parlarem, i també del correfoc d'enguany. D'això i d'altres qüestions, avui en volem parlar amb la regidora de Cultura, la regidora Vanessa González. Què tal? Molt bon dia i benvinguda.
4: Molt bon dia, Núria. Amb molta gana de començar avui amb el pregó.
3: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
1: Aquests dies Badalona bull, Preveuen que durant la nit de la cremada hi hagi més gent del que és habitual degut a aquesta també competició de bàsquet, la final a 4 de la Champions League que es disputa al municipi?
4: Hombre, esperem una cremada amb moltíssima gent, amb aquest esdeveniment no esportiu de primer nivell. I molt contents també de com hem organitzat doncs, tot el programa. Tenim una programació molt àmplia, molt diversa, i jo crec que tindrem qualsevol persona que agafi el programa per veure alguna actuació que li encaixi a nivell de gustos, no? O sigui que estem contents amb aquesta programació.
1: Una programació ampla, molt alternativa, també amb moltes alternatives per agradar a tots els públics, com deia. L'alcalde ha destacat aquesta coincidència de la competició esportiva amb les festes de maig. Diu que és una situació excepcional que permetrà també que Badalona uneixi esport, cultura, tradició, no?, que també forma part de les festes. Badalona es pot convertir, com deia l'alcalde, en una ciutat que demostri que està preparada per grans esdeveniments internacionals. Així ho pensa?
4: Home, jo crec que és un fet, que està sent tot un èxit, no?, aquest esdeveniment. De fet, ahir el president de la federació jo crec que ho va fer públic. Està molt content de com l'Ajuntament ha organitzat i s'ha implicat, no?, d'aquesta manera per oferir a la ciutadania i a tothom que ve de fora doncs, mostrar la nostra ciutat, les nostres festes, la nostra cultura, i per nosaltres és tot un orgull que gent de fora també pugui gaudir, no?, d'aquesta programació i de les nostres festes que són espectaculars.
1: De quina manera han doncs, treballat pel que fa a la mobilitat, no?, tenint en compte que aquest any hi ha un tram d'obres, ja el primer tram d'obres de Francesc Layret doncs, ha aixecat, no?, per aquestes obres de pacificació d'una via que estan llargament doncs, reclamades també, i això en certa manera doncs, preveiem que afectarà, no?, com a mínim el recorregut del correfoc. Ens pot explicar de quina manera s'ha reconfigurat aquest trajecte?
4: Sí, mira, òbviament hi ha molts actes que s'han hagut de reconduir, no?, i de fer un nou recorregut pels carrers, però des del primer moment tots els departaments corresponents que intervenen, no? Guàrdia Urbana, Protecció Civil, això s'ha fet reunions amb el Departament Tècnic de Cultura, les colles, no?, d'Entitat Popular, doncs s'han fet reunions per, entre tots, mirar i veure quin és el recorregut més adient per no afectar el propi acte i que sigui compatible amb les obres. I ha sigut, de veritat, i vull agrair aquí a totes les àrees implicades perquè han fet una molt bona feina de consens, de poder aconseguir, no?, aquest consens comú per tots i, sobretot, que els actes es puguin desenvolupar d'una manera normal, simplement que aquest any, doncs, degut a aquestes obres, doncs tenim aquesta petita modificació, però de debò que ha sigut una feina molt planificada i molt organitzada i tenim els nous recorreguts. Hem fet un ajuntament informa a tots els veïns perquè tothom tingui aquesta informació. Els agents cívics, doncs, ha fet també un porta a porta per informar amb tots els recorreguts nous. O sigui que estic molt contenta d'aquesta feina que s'ha fet des de l'àrea de cultura i la resta de departaments.
1: Avui, pregó a la plaça de la Vila, amb Riqui Rubio com a protagonista, que segurament serà un reclam també per molts ciutadans i ciutadanes, no?
4: Correcte.
1: Preveuen també molta afluència. Entenc com han organitzat aquest esdeveniment que uneix, podríem dir, doncs això de tradició, no?, amb l'actuació també de les diferents colles, amb aquest lliurament també del mocador a la figura del sant, amb les paraules del pregoner i després amb aquest concert de pregó també.
4: Correcte. Jo crec que aquest primer dia de pregó, no?, és com molt especial, no? Diguéssim que és el pistoletazo de salida.
1: Però aquest any ha sigut així.
4: Correcte. No, l'any passat també van tindre programació, eh? O sigui, al final...
1: Programació prèvia, sí?
4: Al Calarnú. Sí, el primer cap de setmana de festes, a Calarnú sempre hi ha programació. El que passa que la gent pensa que les festes de maig només és el cap de setmana cremada, i no és així. O sigui, des del dia 1 tenim programació fins al dia 30. I jo crec que tenim... Per això, un programa molt estès, molt divers i molt atractiu, no?, per tothom. Però sí que és cert que el dia del pregó és com, saps, l'inici oficial de festes. Tenim això, aquest any, la figura del Riqui Rubio, que jo crec que aquest fil conductor, no?, amb el bàsquet, per tindre també la Final Four, jo crec que ha sigut molt, molt acertat. I molt contenta que pugui ser una persona d'aquest referent a nivell esportiu de la ciutat i pugui, doncs, fer aquest pregó de festa. Sí.
1: Després del concert, diguéssim, doncs, del pregó, hi haurà també la nit del mono i finalment el concert també dels Catarres. Per tant, avui ja és una de les principals nits d'aquestes festes de maig, però també aquest cap de setmana hi ha, com no, doncs, la nit de Sant Anastasi, una nit que retransmet Televisió de Badalona com cada any, també amb un ampli desplegament, i que aglutina també, doncs, molts actes festius, no? Per exemple, el piromusical. Quines seran les cançons que sonaran? No sé si ens pot avançar, doncs, a alguna d'aquestes incògnites, no?, que esperem per aquesta nit. Bueno, o quina serà la temàtica, almenys?
4: A veure, jo crec que farem un cert qualitatiu a nivell piro, ¿vale?, perquè hi haurà com un storytelling, no? I jo crec que serà que agradarà molt. Sempre intentem ficar, doncs, de tot tipus, no?, cançons de tot tipus, perquè tothom, no?, al final, doncs, escolti una cançó mentre el cel està il·luminat i pugui, no?,
1: per apel·lar a diverses generacions.
4: Correcte.
1: No?
4: Correcte. Arribarem a tots els públics. Això ja t'ho puc garantir, que ho he tratat de fons. I amb respecte a l'espectacle de drons, que és un projecte que consolidem nosaltres com a govern, vam fer aquesta introducció d'aquest projecte a les primeres festes. Aquest any és el tercer any consecutiu que fem aquest projecte. Jo personalment me l'estimo molt, no?, perquè l'he treballat des del primer moment, i aquest any també té una novetat. Intentem cada any, doncs, fer un salt qualitatiu respecte als projectes, no? Intentem, doncs, augmentar a la manera que sigui possible. I aquest any tenim com a novetat que no només sortiran drons del cel, o sigui, hi haurà figures que tindran un afegit. I serà molt espectacular. I jo crec que això també agradarà moltíssim.
1: Un afegit pirotècnic, també.
4: Correcte.
1: No?
4: Sí.
1: Quines figures representaran aquests drons? L'any passat vam veure que ja, doncs, feien esment a diverses colles de la ciutat, elements de la ciutat, fins i tot museístics, no? La Venus, les àmfores...
4: A veure, no desvetllaré, no?, perquè jo vull que sigui un efecte sorpresa, però sempre tenim clar que hem de representar elements importants de la festa i elements importants de la ciutat.
1: Per tant, continua sent protagonista.
4: Sí, en aquesta línia, al cel hi haurà representació de la nostra ciutat. Uh-huh. I això és on treballem i també doncs, intentarem que la gent visqui una història, no? Quan vegi tot l'espectacle al cel, doncs, que pugui emocionar-se, no? Que és l'objectiu, i sobretot que gaudeixi tothom.
1: La nit de Sant Anastasi, regidora, segurament, conjuntament amb la cavalcada, és la nit que més persones aglutina al carrer la ciutat de Badalona. El que passa és que en una, diguéssim, ubicació en concret, no? Com amb la cavalcada, sí que hi ha un recorregut per la ciutat i, per tant, permet esponjar, no?, aquesta afluència de públic. I, per tant, la seguretat és tot un repte, no? Com s'ha treballat també aquesta seguretat?
4: Bueno, l'any passat ja es va treballar per primer cop aquest pla d'autoprotecció que es va homologar, correcte,
1: no?,
4: que va homologar la Generalitat. Té una vigència de 2 anys i aquest any es manté aquest pla d'autoprotecció, que crec que va ser tot un èxit. Al final, el que volem som garantir, no?, la millor seguretat pels nostres ciutadans. I com a novetat, aquest any, o sigui, el pla d'autoprotecció és igual que l'any passat, però com a novetat s'han substituït la figura dels informadors per unes càmeres d'IA. Vale? Mm-hmm. I aquesta és la novetat, i malgrat que no hi hagin tants informadors perquè són substituïts per aquestes càmeres, sí que tenim la figura dels agents cívics, vale? Que comptem amb més de 40 agents, que també faran la feina d'informar i de la gent, no?, que va arribant i assessorant on poden col·locar-se per veure millor l'espectacle. Mm-hmm. Però crec que aquest pla d'autoprotecció va ser un èxit i els cossos implicats, tant Mossos, Guàrdia Urbana, Protecció Civil, han fet una feina espectacular de cohesió i de coordinació i estem tranquils en aquest sentit. O sigui que...
1: Per tant, hi haurà aquests informadors a través d'agents cívics, no?, i aquestes càmeres d'intel·ligència artificial que regularan o que tindran el control de l'aforament, que està limitat en 33.000 persones, no?
4: 36.
1: 36.000 persones,
4: sí, sí.
1: Que són la mateixa xifra que l'any passat, entenc,
4: correcte,
1: no? Si el pla és el mateix.
4: El perímetre és el mateix.
1: Qui participa en aquest dispositiu? Guàrdia Urbana, Mossos, Protecció Civil?
4: Correcte, i els agents cívics.
1: I agents cívics, també. I pel que fa als punts liles, també hi haurà punts liles?
4: Correcte,
1: en aquestes nits, diguéssim, de concerts, no? La
4: correcte,
1: ciutat.
4: Tenim punts liles als concerts del passeig, el dia 8, el dia 9 i el dia 10, i després tenim a Cal Xiringo el dia 17.
1: Com va la venda de mocadors, regidora? S'han fet 100.000 unitats, no, enguany?
4: Correcte. L'any passat es van esgotar, els primers dies ja es van esgotar, i vam prendre la decisió de fer un increment de mocadors per tindre, doncs, no, una mica més per vendre. Com a novetat, he de comentar-te que aquest any hem tingut una caseta de punt de venda al costat del Limoni, que això mai s'havia fet, i s'han venut més de 10.000 unitats en aquesta caseta, que crec que és una dada prou important, perquè... No només es poden adquirir a turisme, sinó hem oferit aquest punt de venda i jo crec que és positiu, però ja queden els últims, eh? Malgrat que hem incrementat, ha sigut tot un èxit aquest mocador orgullosament Badalona.
1: Encara en queden, per això.
4: Sí,
1: qui no en tingui pot anar a l'oficina de turisme i anar allà doncs,
4: correcte,
1: a fer-se un d'aquests mocadors. I d'altra banda, també voldria demanar-li, perquè en aquestes dates tots estem molt pendents de la meteorologia, no? I sembla ser que hi ha alguns mapes meteorològics que indiquen també possibilitat de pluja, sobretot per demà a la tarda, eh? Hi ha pla B per alguns dels actes previstos per aquest dissabte?
4: Sí, mira, ahir vam estar tota la tarda doncs, treballant això. L'acte que teníem a la tarda programat era el Bada Gegants i amb la COI i amb l'equip de cultura doncs, hem pres la decisió d'anticipar aquest acte i fer la programació al matí, perquè la previsió de pluja durant la tarda és Molt. Que ploure segur, vamos.
1: Molt bé,
4: o sigui que
1: matí, eh?
4: Hem reubicat això per tindre al final aquest acte que és molt important, com el Bada Gegants, i començarà a la plana a les 12:30.
1: Molt bé. Per tant, aquest canvi en l'agenda important, eh? Us el recordem, Bada Gegants a partir de les 12:15, no? 12:30, a la plaça de la Plana. Es passa els matins. I també les festes suposen bona part del pressupost cultural anual. Quina ha estat l'aportació, la inversió feta enguany amb aquestes festes de maig?
4: Respecte a l'any passat hem incrementat un import considerable, però és que crec que val la pena, no?, tindre unes festes d'acord a la dimensió de la nostra ciutat. Al final som la tercera o quarta ciutat de Catalunya i hem de fer unes festes com d'humana. O sigui que en aquest sentit nosaltres tenim molt clar que apostarem per unes festes de qualitat i per fer unes festes diverses, àmplies, i al final són unes festes que duren un mes, doncs tot això té un cost de producció. Al final tots els costos, les despeses de producció han pujat molt. O sigui que en aquest sentit aquest govern té molt clar que vol unes festes de qualitats, unes festes variades i unes festes per tothom.
1: Quin ha estat el pressupost?
4: 1.250.000, t'ho dic de
1: més o
4: menys, memòria,
1: aproximadament aquest 1.250.000 euros. Deia, són unes festes que duren un mes, pràcticament.
4: Correcte.
1: A la ciutat, no? Molt esponjades, des de pràcticament l'1 de maig fins a finals de maig, activitats repartides també per tots els barris de la ciutat. I aquest model és el model que defensen vostès? Ho dic perquè hi ha qui posa sobre la taula la possibilitat, doncs, de fer unes festes més concentrades amb el temps, que s'encaixin en dues setmanes, i aquí a Badalona la veritat és que la tradició, o tradicionalment, no ha estat així, no? Són festes que es van, com dèiem, una mica com repartint en el calendari.
4: Sí, a veure, jo crec que el que volem és que tothom, quan agafi el programa, vegi una activitat que li encaixi, que li agradi o que li faci il·lusió anar, per exemple, a un concert. Nosaltres hem implementat el tema dels tardeos, que ha sigut tot un èxit per l'ambient que veiem, no? Famílies amb els seus fills ballant, passant la tarda escoltant música. Jo crec que no, vamos, no retallarem ara la festa dues setmanes, perquè jo crec que l'únic que tenim, no?, és que tenim programació tot el mes de tot tipus, de petit format, de gran format, i en aquesta línia seguirem treballant.
1: Molt bé. I deixi'm que li pregunti també per acabar per la festa de Bajamar, perquè l'associació veïnal del centre ha de decidir aquest matí si celebra finalment o no la festa de Bajamar, programada inicialment pel dia 30 de maig per la coincidència amb la cursa del dimoni, no? Què ha passat aquí? No sé si estan aquí valorant també una solució amb l'associació de veïns.
4: Sí, home, sí. Em consta que els departaments tècnics, tant de cultura com esports i districte, estan treballant una possible solució. Volem, com no pot ser d'una altra manera, que es desenvolupi aquesta festa de Baixa Mar i també la cursa del dimoni. Jo crec que no hi haurà problema per conviure les dues activitats.
1: Però passa per fer un canvi de data amb una de les dues festes?
4: Desconec la situació actual de com està aquest punt, però no tinc cap dubte que s'arribarà a una solució per l'associació i per la cursa. El Departament d'Esports sé que està també intentant veure el recorregut, a veure on passa, a veure si és compatible, i tothom està posant de la seva part perquè es pugui desenvolupar aquesta activitat.
1: Per si no poden coincidir exactament en el mateix indret de la Rambla,
4: sí,
1: no? Fer un desplaçament.
4: Segur que es trobava una solució perquè tothom gaudeixi del seu atat, amb els corredors de la cursa com a l'associació de veïns de la seva...
1: Doncs esperem que així sigui. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, regidora de Cultura, Vanessa González. Que vagi bé. Adéu-siau.
4: Gràcies, Núria.
3: Badalona Matí. Som aquí. El Dia Internacional.
5: Cada any 250.000 dones arreu del món pateixen càncer d'ovari, catalogat com el 7è tipus de càncer més freqüent. Amb la finalitat de generar consciència a la població sobre aquesta patologia, cada 8 de maig se celebra el Dia Mundial del Càncer d'Ovari. També es pretén sensibilitzar sobre la prevenció i per detectar a temps aquesta malaltia, ja que s'estima que el 70% dels casos es diagnostiquen tardanament. El càncer d'ovari és més freqüent en dones postmenopàusiques, amb edats compreses entre els 50 i 70 anys, i té una taxa de mortalitat superior al càncer de mama.
6: El Festival Vox Barcelona presenta una història colpidora de lluita i esperança. Obligada a casar-se de nena, aprèn a llegir i escriure amb 52 anys. Tres generacions de dones afganeses lluiten per la llibertat.
7: Escrivint Jabuó, el dimecres 20 de maig a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgu.
8: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
3: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.
1: Anem ara amb la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui amb l'Edgar Tejada, l'Enric Garí, amb Vicenç Hernández i l'Eliseu Pintor. Què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia.
1: I benvinguts. I de seguida doncs comencem, com sempre, el debat. Però abans també us indiquem de quina manera vosaltres podeu dir la vostra.
3: Participa a la nostra tertúlia.
10: Digues la teva a X fent servir el hashtag BDN Matí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73.
1: Anem a PAMS, anem pel més recent, que potser eren els dos partits que es disputaven ahir en aquests quarts de... en aquesta final a 4, en aquestes semifinals, de la Basketball Champions League, al Pavelló Olímpic de Badalona, i que finalment doncs portarà el partit de la final a dos partits, a dos equips, perdó, que no són espanyols. Enric, tu eres ahir al camp.
11: Estava en l'espectacle del bàsquet d'ahir, sí, sí. I torno a dir, espectacle del bàsquet.
1: Un espectacle de bàsquet?
11: Sí.
1: Sí?
11: Però un espectacle tot al voltant de lo del partit, O sigui, el partit és un partit de bàsquet.
1: Mm-hmm.
11: Però al voltant hi ha un espectacle, es forma un espectacle tal que és digne...
1: Ja començant per la Fanzón, a la plaça Tarradellas.
11: Començant per tot. Aleshores, es forma un caliu entre aficions, vull dir, problemes d'aficions, m'entens, que es discuteixen. Bueno, això sempre hi ha problemes d'aquests, m'entens? Perquè, esclar, dintre del pavelló no pots entrar alcohol per fora, però per dintre pots entrar el que vulguis posat, el pots portar posat, saps? Llavors, clar. El primer partit vam estar molt bé, perquè estàvem al costat de l'afició del Tenerife, una afició correctíssima.
1: Sí.
11: Però el segon partit teníem just a sobre l'afició grega i estàvem rodejats de grecs. Encara no havia començat el partit, ja vam canviar-nos de lloc. Ens vam anar al costat de l'afició de l'Unicaja, saps? Però no per afinitat de país, sinó perquè amb els grecs no s'hi pot estar. O sigui, són uns personatges que, per començar, ja van despullats. O sigui, jo quan veig un home despullat en un camp, li diria, escolti, vagi-se'n, vostè no està en condicions d'estar aquí. I, bueno, i aleshores, doncs, bueno, van ser dos partits no gaire emocionants, també t'ho haig de dir, perquè vull dir, els que van guanyar de més de 10 punts, i el dia es veia venir la pedregada, que els eliminaven, els altres, i bueno, i vull denunciar una cosa, que amb tot això el Palau d'Esports deixa molt que desitjar.
1: Per què? En quin sentit?
11: Amb l'estat de conservació. L'estat de conservació del Palau d'Esports deixa molt que desitjar, o sigui, els sanitaris no estan en condicions de rebre gent. I demà reseu perquè no plogui. Perquè si plou, plou més a dintre que a fora.
1: Hi ha previsió de pluja.
11: Per això us ho dic, que hi ha previsió de pluja. Per això us ho dic, que reseu que no plogui, perquè a la circunferència exterior, aquella que està coberta, plou més allà que no pas a fora.
12: Jo crec que es va arreglar l'any passat, eh? És a dir, la coberta del pavelló olímpic. És una de les obres que es van fer conjuntament amb l'Ajuntament, això em van dir, tampoc posaré la mà al foc, però que està arreglat.
11: No dic, jo no dic que no, que la zona de joc, de joc estigui arreglada, però el que és al voltant, allà on hi ha els bars
12: Això... On plovia abans.
11: Allà segueix plovent, fa 3 mesos plovia. Ja t'ho dic jo.
13: Però si vaig demà he de portar paraigües per ser dintre,
11: si
13: no?
11: Si vas demà, porta paraigües fins que entris a lo que és la zona de les cadires del pavelló. M'entens? Però abans, que tu dius, està cobert, no està cobert, plou.
1: Molt bé, al final seran el Vilnius i l'equip d'EC d'Atenes, que va ser també qui va retirar la penya de la competició, els dos equips que disputaran aquesta final. No sé si algú més estava ahir també a l'Olímpic.
12: Jo no vaig anar-hi, però vaig decidir no anar-hi, perquè, per exemple, el que diu ell, crec que ho ha explicat molt bé. Jo recordo molt d'anar-hi, per exemple, a les finals de la Copa, i l'ambient aquest és increïble. És a dir, o el vius... O no saps el que, entre les aficions i tal. Clar, les aficions d'una Champions League o d'aquest tipus és completament diferent, perquè no són aragonesos o bascos o el d'això, us dic. Però realment és increïble viure, és veritat. És dir, és d'aquells que... I el partit, com tu dius, a mi m'ha sorprès l'Unicaja. M'ha sorprès, perquè té més, per mi, més equip que, el, que, els, que els grecs. Però...
13: Sí, però els grecs amb aquestes competicions es creixen. És l'experiència, és el punt de... són pillos, són llestos, i en jugades molt... molt igualades, saben, se les saben totes, tenen molta experiència.
1: Ahir a Televisió de Badalona feia un programa també especial amb motiu d'aquests dos partits que també es van retransmetre en directe aquí a Radio Ciutat de Badalona, on va haver ocasió de parlar amb Jorge Garbajosa, president de la Federació Internacional de Bàsquet, que destacava també que malgrat Badalona, la penya, no hagi pogut al final doncs, participar d'aquesta final a 4, sí que doncs, excel·lia, deia, pel que fa a l'organització de l'esdeveniment. L'escoltem.
9: La apuesta que ha hecho el Ayuntamiento de Badalona por acoger esta Final Four sin saber si van a estar. Y una vez que se ha demostrado que la competición ha dicho que no estaban, la energía que han puesto a nivel organizativo es extraordinaria. Así que yo quiero agradecerle, lo he hecho en persona, lo quiero hacerlo públicamente, al alcalde y a todo su equipo por una extraordinaria organización de esta Final Four.
1: Edgar.
14: Home, és que ningú dubta que l'Albiol i els seus 18 regidors són molt bons muntant saraus, vull dir, això no tenien cap dubte que si hi havia un sarau a Badalona ho farien bé, vull dir, això no sorprèn.
1: Molt bé, no sé si sobre la celebració de la Copa voleu fer algun altre esment.
11: A mi m'agradaria saber... Digues. Realment, què deixarà a Badalona aquest esdeveniment?
1: Quin impacte, no?
11: Quin impacte tindrà? Econòmic?
14: Bueno, impacte econòmic, sempre estem amb el mateix, no? Sempre que es fa quin impacte deixa l'arbre, quin impacte... Al final, no només és l'impacte econòmic, quin impacte econòmic té a Fitur, no ho sabem, quin impacte... Al final és una mica imatge, no? Badalona, Badalona, Badalona, i vas ficant al cap de la gent Badalona, no? Jo crec que al final és un missatge llarg recorregut, que sabrem si ha funcionat, potser el millor d'aquí 10 anys, no? Perquè Badalona es posicionarà per sobre de, jo què sé, qualsevol altra ciutat, no? Buscar l'impacte econòmic directe, jo crec que no ha sigut gaire, segurament poquet, i sempre que estem al costat de Barcelona, els impactes directes pues, estaran molt atenuats, perquè segurament molts grecs hauran aprofitat per anar a veure la Sagrada Família abans que anar a veure, de moment, el Pont de Petrol, no? Vull dir... Aleshores, l'impacte econòmic, a vegades tu quan fas publicitat no estàs esperant un retorn econòmic directe, sinó estàs fent un posicionament de marca. I jo crec que en aquests eventos el que fem com a ciutat és posicionament de marca.
12: Sí. Jo personalment crec que impacte ha existit. És a dir, és veritat que aquest impacte no serà la mateixa a la Rambla que a la zona de Llefià, això està claríssim.
14: Sempre.
12: Però jo entenc que la pregunta és una altra. És a dir, a la ciutat li surt a compte o no? És a dir, aquesta és la pregunta. La inversió de ciutat i tal, jo et diria que quan va fer la Copa del Rei, segur que sí, vale?
11: Sí.
12: És a dir,
11: sí. La Copa del Rei sí.
12: Claro, sí. Això...
14: La Copa del Rei sí.
12: Et donaria que tothom pensava que, o preveia que potser la penya hi seria. No és el mateix amb la penya que sense la penya. A l'inici del partit ho vas veure, és a dir, el camp estava com estava.
14: Potser com a impacte a nivell d'organització és millor que no estigui la penya. Tens una afició forània
12: sí, sí,
14: extra.
12: Sí, sí,
14: si
12: sí,
14: està
12: sí,
14: la penya, bàsicament són els de Badalona que fan el mateix i van al pavelló. Per tant, fixa't en això, que inclús com a impacte a nivell local
12: sí, sí.
14: Potser era millor que no estiguis la penya.
12: Bueno, no ho sé.
13: Sí, hi ha mètriques que són mètriques econòmiques que són molt complexes i molt complicades, eh? Però en un esport com el bàsquet, que de tant en quan Badalona sigui una mica qui organitzi la Final Four, estigui la penya o no, jo crec que és important, perquè al final és la constatació que som la ciutat europea del bàsquet. I amb events com aquest és com s'ha de demostrar. Però sí que és real que, clar, quin impacte pot tenir, o després imagina que aquesta gent doncs, demà organitzen i trenquen tot de mobiliari urbà, doncs clar, lògicament aquestes coses no agraden i perjudica moltíssim la imatge de la ciutat.
11: Això sí que és cert, que hi havia molts Mossos d'Esquadra.
12: Clar.
11: Molts uniformats.
13: Sí, sí.
14: Els grecs van anar amb 3 o 4 furgonetes que van passar per davant.
13: L'experiència d'aquesta gent, ja sabem la que és.
11: Sí, sí. O sigui, molts Mossos.
12: De totes maneres, el que tu has dit, és a dir, és una mescla. És a dir, què costaria un anunci de la ciutat de Badalona publicitant la ciutat de Badalona? quan tu fas els números, és a dir, com en Badalona Futur, que és, això té un impacte. Aquest impacte els de peu no el notem, però té un impacte segur. És a dir, sí, sí. La retransmissió per la televisió té. I quan es valoren és quan surt. És a dir, si realment fem la valoració d'aquesta, de l'Ajuntament ha posat 2 milions d'euros, me l'estic pintant, o 20 milions d'euros, segur que d'ingressos no, ni de repercussió de ciutat, amb la suma tampoc. Però a no sé quants anys, a Badalona i el que sigui, sí que jo entenc que aquests eventos són necessaris per a una ciutat com aquesta. I el que dius, ho fan bé, ho venen bé. Bueno, jo quedo aquí.
1: Molt bé, això pel que fa a la Copa, eh? Però és que tota l'afició que s'ha traslladat a la ciutat de Badalona per la Copa, si es queda també per la final, doncs viurà aquestes festes de maig, que si bé ja fa uns quants dies començaven amb la programació, diguéssim que el gruix d'actes significatius de les festes té lloc aquest cap de setmana, començant per avui mateix, que es dona doncs, el tret de sortida oficial amb el pregó a càrrec, encara també lligat amb el món del bàsquet, de Ricky Rubio, que segurament doncs, serà un gran reclam també de cara a aquest pregó, que anirà precedit després pel concert de pregó, en una banda de tribut a la banda a l'Oreja de Van Gogh, que després també hi haurà la nit del mono i avui també concert dels Catarres. Concerts també aquests dies després doncs, de la nit de Sant Anastasi, del Piro Musical, que també ara parlàvem amb la regidora de Cultura, doncs estarà vinculat en certa manera aquest espectacle de drons també amb elements significatius de la ciutat de Badalona i, com no, doncs, amb el bàsquet una vegada més i que suposa un repte també pel que fa a la seguretat. Ahir en coneixíem també alguns detalls de la mà del cap també de Protecció Civil, Eduard Aguayo, que explicava doncs, que aquest any no hi haurà agents cívics, com sí que hi va haver l'any passat. Hi haurà, no hi haurà informadors, perdó, però sí agents cívics, una quarantena, ens deia la regidora, i aquests informadors també, doncs, deia, seran substituïts per càmeres d'intel·ligència artificials, per drons, que faran també recompte d'aforament, que recordem, l'aforament està limitat a 36.000 persones, com ja ho estava l'any passat. Escoltem Eduard Aguayo.
15: Els ciutadans no veuran tanta gent com hi havia potser als carrers de baixada l'any passat, ja que hem eliminat aquesta figura dels que estaven informant a la gent per on baixar millor i han substituït per càmeres, per unes quantes càmeres, AMIA, que controlaran on hi ha més o menys gent. I que ningú pateixi, no cal anar hores abans per agafar lloc, no és l'assumpte. I tothom podrà veure el dimoni, com cada any, com fa més de 40 anys que es fa.
14: Jo tinc un dubte, perquè el diumenge hi ha un Barça-Madrid a les 9 de la nit.
16: Sí, sí.
14: Tinc un dubte de si som més de Badalona o més futboleros o què. Vull dir, aquest any em genera dubte i jo crec que aquesta casa tindrà una audiència superior aquest any, perquè jo crec que la gent estarà veient el Barça i veient televisió de Badalona.
13: El Barcelona, Eric Clapton, que em consta molta gent de Badalona, el va veure.
14: Vull dir, aquest any em genera dubte de la resposta de Badalona, veurem exactament quants futboleros hi ha.
12: Són molts,
14: Sí, per això.
12: Per tant, jo crec que la Rambla estarà plena igual.
14: Sí?
12: Si no plou.
14: Sí?
12: Sí. A pesar del futbol.
13: Bueno, la gent portarà el partit al mòbil...
12: Sí, sí, sí.
1: Per diumenge no hi ha previsió de pluja per ara, eh? Esperem que es mantingui. Però sempre acabem patint.
11: A veure, jo ara us vaig dir una cosa personal meva. A mi, a tots aquests espectacles de drons i del Piro Musical, sobretot el Piro Musical, allò el Piro Musical l'aixafaria. O sigui, jo vaig a veure un castell de focs. Castell de focs, no un Piro Musical, que a més toquen unes músiques i tiren uns petardos que no tenen res a veure una cosa amb l'altra. O sigui, i a mi m'agrada veure el castell de focs, la potència dels petards, els colors dels petards, la freqüència dels petards, i que allà em comencin a posar el Danubio Azul, penso, no sé què hi pinta aquí al mig, perquè això no lliga pel lloc. O sigui, els drons, mira, com que va el primer, mantens de llarga la festa.
1: Però... I aquest any ens deien que els drons també tindran pirotècnia incorporada.
11: Bueno, però no m'hi poseu... No
1: per tant,
11: poseu...
1: música, drons i petards, això
11: no,
1: què?
11: No m'hi poseu música, sisplau, no m'hi poseu música, que la música no hi pinta res aquí al mig. A veure, quan tu vas al Castell de Focs, al concurs de Blanes, en allà tiren petards i no hi ha ni una sola nota de música. Bueno, per què? Perquè tot depèn de si són italians, si són xinesos, si són espanyols, o sigui, tothom té la seva manera de tirar els petards.
13: Però és un concurs, no? Allò de
11: Blanes. És un concurs, esclar.
13: És que aquí no estem fent un concurs,
11: no,
13: estem fent
11: un piro musical. Aquí estem fent una barreja, perquè els primers piro musicals encara s'hi esforçaven molt en lligar foc amb música, però ara en aquest moment és posar música i ves tirant petards. No, no em quadra, no em quadra, o sigui, pareu-me la música, si us plau.
13: Vale.
1: Que no us la parin o que us la parin?
12: Jo... És que no sé què dir.
13: Sí, sí. Bueno, jo és que per mi forma part de tot el plaer sensitiu que estem quan estàs allà, no? Perquè no és només a nivell visual, a nivell auditiu també. Sí que és cert que per un tema pur de física és complicat a vegades, depèn on siguis, el tema de la música, sí. Això és veritat. Però és molt emotiu, és molt emotiu. Depèn de les cançons, amb el volum, visualment... O sigui, jo crec que acabes amb el cap com un timbal, eh? Això també...
12: I si encerten la música... Deixeu-me fer una anècdota, perquè és real. Jo vaig anar a veure fa molts anys, després ho he fet diferent, el concurs de Blanes. El concurs, i me'n vaig anar al castell. Als 10 minuts ja no veia res, el fum me l'havia... Ah. I la temperatura... I vaig tindre que dic, hòstia, no he vist el cos, o sigui, que ha posat... Pues, amb l'altre és igual. Si el cel és clar i el que sigui, a mi els drons no em desagraden. I potser era del parer que tu, eh? Però a mi els drons no em desagraden si estan bé sincronitzats i la música... potser fan la que m'agrada a mi. Si fan una altra, exacte, potser no.
13: Al final, agrada a tothom, no passarà mai.
12: Que sí, que si no passarà mai...
1: Ja per gustos colors. Encara sobre les festes, hem conegut, i li preguntava també a la regidora, que l'Associació de Veïns del Centre estudia la possibilitat de no fer la festa a Bajamar. De fet, ja hi havia hagut certa polèmica per la coincidència amb la Shopping, el mateix dia. Finalment, la Shopping passa el 6 de juny. També haurà acabat la campanya dels Badabons, que, per cert, aquest diumenge, dia 10, els comerços de la ciutat estan oberts. També és un d'aquests dies en què han demanat permís per obrir i se'ls ha concedit. I tornant al que comentava, l'Associació Veïnal del Centre explicava, doncs, que ara, tot i que ja la data estava prevista des de molt abans, hi ha hagut una coincidència amb dates de la festa de la sardina de Bajamar i la festa de la cursa del dimoni, que coincideix també en emplaçament. I sembla ser, doncs, que això genera certa inquietud i doncs, podria ser que la festa de Bajamar no se celebrés. Deia la regidora, estem en converses, tant al Departament d'Esports com al Departament de Cultura, per mirar de trobar una solució. Per tant, veurem, doncs, si s'arriba a un acord i es poden mantenir totes dues festes, si hi ha un canvi d'ubicació que permeti, doncs, no coincidir justament en el mateix indret.
14: Jo el que no puc entendre, que actes que fa... anys i anys i anys que es celebren amb dates fixes, a falta de 20 dies tinguem aquest problema.
13: Anava a dir el mateix.
14: És que no puc entendre. No sé ni qui té culpa, ni qui té raó, ni res de res, però que em sorprèn molt que arribem a aquest punt, que la Shopping van dir que la farien tal, i ara la canvien perquè de Baixa Mar... No ho entenc, no. Em sobta, de veritat.
12: Jo estic d'acord amb tu, però faré un exemple. Veritat que fem la cavalgada Reis cada any? Veritat que fem el... i ho prepares amb temps. Pues, aquestes no. Aquestes és com el que fa poc va ser debat, és a dir, el tema de la festa medieval. Les tasses estaven, si només has de canviar l'ordenança, però el que no la pots canviar l'ordenança és el mes de maig.
13: Clar.
12: Si la diferència de pressió és començar a treballar quan has de començar, quan ha acabat.
14: Els Badabons s'havien de fer a l'abril. I aleshores els llibreters no els hi anava bé l'abril perquè tenim Sant Jordi pel mig. I pam, ho passem... Vull dir,
12: que sí.
14: Em sobta,
12: dir...
14: no?
1: Anem a una altra qüestió, perquè l'alcalde ha fet una piulada on diu: aquesta matinada els agents de la Guàrdia Urbana van enxampar infragant i 6 membres de les Joventuts d'Esquerra de Badalona malmetent el mobiliari urbà del passeig marítim de la ciutat. Un d'ells, a més, és el portaveu d'aquesta organització, i diu: aquests són els que han governat Badalona en els últims anys. Així és com volen la ciutat, malmetent-la. I afegeix: espero que els dos tristos regidors d'Esquerra tinguin un mínim de dignitat i vergonya, i avui, que és l'inici de les festes de la ciutat, no se'ls vegi el pèl. I en aquesta piulada afegeix, doncs, també doncs, imatges, diguéssim, d'una d'aquestes marquesines que hi ha a la platja de Badalona, on ha estat escrit Ciutat de Badalona, Fora ETA, Albiol, el manipulador de Badalona, i imatge també doncs, dels espais que haurien utilitzat suposadament per fer aquesta piulada. També ha fet una piulada precisament doncs, l'Àlex Montornès, eh? Busco, i així també doncs, podem comentar què és el que ha dit l'Àlex, que és el president també d'Esquerra Republicana a la ciutat de Badalona, en relació precisament doncs, a aquests fets. Eh? Mentre la busco, no sé si voleu comentar els comentaris precisament de...
11: Si no poden anar a la festa, els dos regidors republicans. Vinga, dos menys.
12: A veure, jo... Això
11: em fa riure, a mi, de veritat.
12: Allò em solivianta, eh? I potser deuria estar callat i estaria més maco.
16: Digue-ho, el que hagis de dir.
13: No et reprimeixis.
12: A veure, és el que he dit abans. Comunicar en saben, vale? Però, hosti, el PP va tindre, en els primers 6 mesos de 2011, que dimitiu un regidor perquè era no sé què i havia fet no sé què. 6 mesos després va dimitir un altre, va anar a la presó per el tema dels diners. I no tots els del PP són lladres? No tots els de PP són borratxos? Hòstia! Sí. Una de reservar la notícia i persones dolentes hi han a tot arreu. Amb independència, de color... Ja.
16: Però... I comparteixo la última dos frases. Està...
1: No hi ha resposta per ara, d'Àlex Montornès. Algun usuari de Twitter feia referència a una, però és antiga.
16: L'Àlex Montornès ha de sortir disculpant-se, com va fer en el seu moment. Crec que el pavelló de Casa Gemma es el van inundar
1: i
16: va fer un vídeo dient tal, tal, tal. Però fixeu-vos que, tot i compartir que l'última frase de l'alcalde sobrava, perquè són regidors, han d'anar a les festes i han de poder anar tranquil·lament per les festes sense que ningú els digui res, però ara estem parlant d'això quan la notícia no era això. La notícia era que uns representants de les joventuts d'Esquerra Republicana estan fotent merda a la ciutat.
12: Sí.
16: Aquests senyors, que pleguin.
12: Clar.
16: I després, que se'n vagin a netejar el que han embrutat. És intolerable.
12: Però
16: i no
12: són
16: podem acceptar aquestes actituds. Perquè, entre altres coses, ens pot agradar més o menys, l'Albiol té una majoria absoluta. Per tant, estàs anant en contra de la teva ciutat i en contra dels teus veïns. El 27 hi ha eleccions. Demostra que ets alternativa i la gent et votarà. Però ara estem parlant de les dues frases d'Albiol quan haurien d'estar parlant que aquests impresentables estan embrutant la ciutat.
12: Sí.
16: Pretenen ser representants polítics. El que ha de fer l'Àlex Montornès és fer fora aquesta gent avui mateix.
12: O no, Edgar. És dir, són joventuts d'Esquerra Republicana, no tenen càrrec. Entès, eh?
16: Joventuts d'un partit polític. Aquest partit polític ha de donar la cara. No són joventuts...
12: Sí, el partit sí.
16: L'Àlex Montornès ha de dir, senyor, vostè fora.
1: D'Esquerra, un d'ells és el portaveu d'aquesta organització.
12: És el portaveu de l'organització. Però
13: no, clar.
16: Ja està, eh? Vull dir, blanco i en botella, no? Que diuen...
12: Què té a veure? Que puguin anar a les festes.
16: No, això t'ho he dit. Això crec que t'ho he dit.
13: És absurd.
16: Això t'ho he dit, que és absurd. Que aquests senyors han d'anar a les festes amb tota tranquil·litat i tota seguretat.
12: No, els altres han d'anar...
16: Però no desviem la notícia. La notícia no era aquesta.
13: Vandalisme.
16: La notícia és el vandalisme.
12: Sí,
13: de les joventuts un grup polític.
12: No, absolutament d'acord.
13: Això és intolerable, perquè si fossin joves que no fossin part de cap grup polític, també estaríem parlant del vandalisme, que això no pot ser... Home, si formen part de l'organització juvenil...
12: Fora de l'organització.
13: Fora de l'organització. I què és el que ha de fer el partit? Què és el que hauria de fer el partit? Ara bé, a partir d'aquí, que es digui... Algú de fora digui, no, però els representants, els regidors, no poden sortir al carrer. Home, no, a veure... Escolti, aquestes persones el que han de fer és, dintre de la normativa del seu partit, prendre les decisions exemplaritzants en funció del que ha passat. Però les festes de maig, perquè no poden venir aquestes persones?
16: Això sobra, però de tots és conegut les formes de l'alcalde, no?
12: Sí. Que sí.
1: Enric.
11: Uns gamberros que han embrutat un altre cop Badalona.
16: Sí, però no són uns gamberros qualsevol.
11: No.
16: Són uns gamberros que fa 2 dies estaven al ple de la ciutat parlant amb l'alcalde i exposant la seva... Vull dir, no són persones qualsevol. Vull dir, si entrem en que la
13: política... I que teòricament són el futur de la política.
16: Exacte. Si entrem en preocupar-nos que la política està arribant a extrems de discussió constant, de menyspreu, tal... Si hem de millorar això, hem de començar perquè, sobretot el jovent, que és el futur, tingui clar que per aquí, no. I per aquí, no.
12: Jo... Nosaltres crec que, si és una tertúlia, som... Jo, a mi m'agrada definir-me com opinador. Per opinar, normalment, has de tenir els elements que et permeten opinar, perquè si no, dius en funció de la informació. Si la informació que jo rebo és dolenta, ja no dic que sigui un fake, no, no, és dolenta perquè està esbiaixada, com moltes vegades, a l'hora d'opinar et costa. En aquest sentit, jo personalment, tot i que pot passar, i són, com tu has dit, dos joves que han fet no sé què, m'agradaria veure la notícia completa. És a dir, realment ha sigut, és a dir, perquè, és a dir, no sé, ha sigut un banc, ha sigut no sé què, ha sigut una pintada, ha sigut, no sé, això no ho sé, ho però sabré passat demà.
16: És diferent?
12: Bueno, això és el que voldria.
16: És diferent que sigui una pintada, que sigui un banc, que sigui una colilla...
1: No, de moment estem comentant una piulada de l'alcalde i en aquí sí que s'afegeixen imatges, que a veure si les poden punxar els companys de Televisió de Badalona i almenys aquells que ens veieu per televisió també podeu veure, però és el que us deia, eh? Aquesta marquesina a la platja, que és informatiu,
12: sí,
1: Ciutat de Badalona...
12: Sí, això està claríssim.
1: Aquesta altra pintada a terra, sembla, i també aquesta... Aquesta altra, sí, que ubico, és una zona del passeig, no? El viola, el manipulador de Badalona, diu aquesta pintada en un mur del passeig.
12: Sí, hi ha formes de... Per exemple, City of Badalona, hi ha molta gent que no li agrada, però hi ha molta gent que li agrada. O sigui que no passa res. El que hem posat aquí, per exemple, m'ha semblat veure Ciutat de Badalona. Tu pots fer aquesta reclamació de moltes maneres. No fa falta pintar això o fer malbé el mobiliari urbà. Per tant, ha de vidre, ha d'haver acció i reacció. És a dir, el partit ha d'actuar, si la Guàrdia Urbana ha actuat, també ha d'actuar, i ja està. És a dir, no...
11: No, ja està. Arreglar això costa uns diners.
12: Però no és el que estic
11: dient. Qui ho paga? Paguem tots, ells?
12: No. O
11: ells ho netejaran?
12: No.
11: O netejarà l'Ajuntament?
12: Si la Guàrdia Urbana ha fet acte, disciplina, sí, actua, o altres moments, ha de posar la sanció corresponent, vale? I si és un jove que no té diners, no té pare, jo porto molts anys dient que paguin els pares en funció de l'edat. Si té 21 anys, és a dir, ho tens difícil. Jo recordo una època que es feia pintar els nens, i recordo una època també que els pares deien que el seu fill no pintava el que havia pintat en una escala. Tens pares i pares, i tens joves i joves. Si l'actua la Guàrdia Urbana, la Guàrdia té l'obligació de fer un acte, l'acte es trasllada on es digui, i ja el departament sigui tècnic que sigui, si emet o no, no. Però segons la norma, és sancionable, tant en la de mobilitat, perquè ja els espais públics fes malbé, és a dir, per tant, hi ha una tarifària i tot es pot fer, i en l'altre igual.
11: Més que fets malbé, bruts.
12: Perdona?
11: Més que fets malbé, bruts. Han embrutat.
12: Sí, no, però l'han de netejar
11: doncs
12: i arreglar.
11: Netegeu i arreglar.
12: No, però amb una sanció... Que hi ha una ordenança que ho diu.
1: Hi ha ordenança, sí.
16: Espero que Esquerra Republicana actuï immediatament.
12: Immediatament, també.
1: Doncs vinga, i una altra qüestió, perquè ahir hi havia vaga d'educadores de les escoles Bressol, hi van participar un 20% del... O hi va haver un seguiment de la vaga del 20% dels centres públics de la ciutat de Badalona, però aquesta era només una de les fins a 17 vagues que es preveuen també en l'àmbit educatiu des d'ara i fins a finals de curs. Els sindicats insten a Niubó a reunir-se aquest dilluns amb propostes que siguin concretes, però ja sabeu que de moment el Departament d'Educació s'ha mostrat força inamovible i diu que, com a molt contempla, doncs això, una recalendarització d'algunes de les propostes de millora que ja s'han pactat també amb sindicats educatius, en aquest cas amb Comissió i amb UGT. Les organitzacions majoritàries, com és el sindicat USTE, critiquen aquesta falta de voluntat pel que fa a la negociació. Per tant, es preveu que aquest sigui encara un últim trimestre de curs força, força mogut. Com veieu vosaltres aquesta protesta del col·lectiu, que a més té, diguéssim, ingredients afegits, com és doncs, la de les propostes d'anul·lar sortides, d'anul·lar colònies i de doncs, fer pressió amb tot allò que es pugui per mirar d'aconseguir aquestes millores que vol el sindicat majoritari, que és USTEC.
13: Bueno, això és una reivindicació reiterada del sector de l'educació. Jo, per mi, és molt problemàtic, És molt problemàtic perquè, a més, marca molt el que vol ser un país. El sector d'educació és fonamental, Abans parlàvem de la gent jove, El sector de l'educació és fonamental i jo que conec molts casos propers, la veritat és que les condicions salarials en general són bastant paupèrrimes, dels nivells de, en comparació amb els nivells d'exigència. El sector de l'educació hem de fer alguna cosa perquè al final és... ens hem acostumat els últims anys a fer política des d'un punt de vista tàctic i no estratègic, i no tenir visió de país i fer tot en funció de les properes eleccions. L'educació és el sector, un dels sectors més importants per a l'estratègia de país, no? Perquè com vulguem que sigui el país dependrà de l'educació que li donem al jovent ara, no? I el que ens trobem és la realitat, un professorat poc motivat, poc valorat no només econòmicament, dintre de les pròpies aules, amb el tema de la possibilitat que hi entrin Mossos als instituts. O sigui, jo crec que més que la solució hem d'anar a l'arrel del que està passant o el que estem fent, no? I molts cops anem a les solucions, anem debatent sobre les... Però ens oblidem que al final hi ha una arrel d'un problema que l'estem deixant anar.
16: Bueno, perquè l'arrel a ningú li interessa anar, perquè s'haurien d'obrir molts fronts. El que passa, amb la vaga dels professors, molt fotuts han d'estar per arribar a aquest extrem. Sí. Això per un costat. Però per l'altra banda, tu quan fas accions que d'alguna manera molesten a molts ciutadans, també has de guanyar adeptes a la teva causa. I jo crec que els dies passen i els professors estan perdent adeptes a la seva causa. Sí. I això va en contra seu. Perquè al final, si ens quedem que els professors demanen més diners... Ui, clar, i els meus cambrers també demanen més diners. Aquí tothom demana més diners. Si ens quedem aquesta imatge, i jo crec que no tenen massa mà esquerra en fer veure que les seves reclamacions és perquè hi guanyem tots, pares, crios, societat, etc. I crec que estan perdent adeptes. I al final em sorprèn que... amb 8 anys de governs progressistes d'esquerres, que són bàsicament el que els sindicats et diuen que votis, estem arribant aquí. Però d'aquí 2 dies ens diran no, però heu de votar aquesta gent que no et puja el sou, que no puja... No, l'heu de votar. Em sorprèn també una mica. L'arrel, home, jo... Clar, vinc del món privat, no? I potser també m'agradaria parlar de resultats. Fa no gaires mesos en aquesta taula parlàvem dels resultats escolars dels nostres crios que estaven sota mínims i els pitjors d'Espanya. Aleshores, clar, també dius, a veure, esteu reclamant, però els resultats... Vale, doncs jo us dono eines, però també vull resultats. El prestigi o no dels professors, bueno, doncs jo també crec que és molt important, i sempre ho he dit, i ha d'estar a sobre de tot de les nostres prioritats, però també en exigència. A l'hora d'entrar a la carrera, doncs també ser més exigents. Vostè tindrà un molt bon sou, amb molt bones eines, però vostè ha d'estar molt ben preparat.
1: De fet, fa un parell de setmanes es van fer les proves de l'ESPAP d'accés a la carrera de magisteri i pràcticament la meitat dels alumnes es van suspendre i, per tant, no podran cursar aquests estudis.
16: Aleshores, clar, veus això i et sorprèn, no? Diu, escolti, vostè que està donant tan mals resultats, vol millores? Vull dir, simplificant molt, tinc claríssim que les necessiten i que s'han de fer, i una manera de dir que respectem el professorat és donar aquestes millores i aquestes eines. Però també vull ser exigent. També vull que els nens que vagin al col·le al final acabin amb un nivell molt superior a la resta. I ara mateix no estem. Per tant, sí que hem d'abordar aquest tema d'arrel i tocant totes les branques.
12: Ara, jo crec que en aquesta taula s'ha debatut molt aquest tema des de fa uns quarts. Jo diria, vaig a buscar la part positiva. El gran error estratègic del govern de Lesió, en principi, no es solventa, però es corregeix, que és agafar els altres sindicats, agafar majoritari el de Junts. Part positiva. Per dir alguna, que també en costa. I després hi ha un altre tema... que, tot i la rigidesa i tot el que és aquesta problemàtica, vaig a fer una mica d'humor. Em sembla que hi ha una dita, que no sé exactament si és la mateixa com jo ja la dic, que és aquella que no hi ha un govern que es mereixi continuar si no ha tingut una vaca general. Està feta d'alguna manera d'aquesta. I parlo del govern central, no parlo només de Catalunya. Però, en el fons, l'error estratègic d'inici ha enquistat aquesta situació amb professors, amb sindicats, amb alumnes, amb pares. És a dir, perquè l'última, amb el tema dels Mossos, o el tema dels Mossos mm-hmm. als col·legis, sembla que aquest matí llegia també més de la meitat dels col·legis ja s'han tirat enrere. És a dir, això demostra
1: que formaven part d'aquest projecte pilot, eh?
12: Exacte. Això demostra que molt, molt consensual no estava. Dic jo, eh? O sigui, més de la meitat de col·legis que li posen tiren enrere la petició, perquè és la petició, no està. Jo no sé com en sortirem. És a dir, és veritat, perquè tothom està d'acord, és curiós, tothom està d'acord que l'ensenyança és prioritària, que tot de tenir, i no sé què. I no soluciona. Pues, digueu-me per què, no tinc ni idea.
11: Perquè la societat ha evolucionat o ha involucionat. O sigui, quan jo anava a escola,

0: no qualitatives. Obrir places, que cada cop hi hagi més professors, que cada cop, igual que passa, igual que amb altres serveis públics, no? I la qualitat del servei, la qualitat d'aquestes persones, ja no la qualitat exigida que han de donar com a serveis públics en alguns casos de primera necessitat. Clar, si tu al final tens un pressupost i tens el doble de professors, o dobles el pressupost o alguna cosa has de fer, no? És a dir, jo crec que al final el que han aconseguit és, bueno, és una manera de comprar vots indirectes, més places funcionarials, etcètera, etcètera, i t'oblides de les condicions d'aquella gent.
1: Abans de marxar, perquè queden ja només 3 minutets, deixeu-me també que us demani per l'embarcació que arribarà doncs, a les Canàries diumenge. Se n'ha parlat molt també aquests dies dels casos d'antivirus. L'Organització Mundial de la Salut eleva ja a 5 els casos detectats. Hi ha 3 sospitosos més, però reitera que el risc per la població és baix. Una vegada doncs, també aconsegueix arribar a aquesta embarcació a Londius, a les Canàries, que com dèiem també ahir a la tarda es va saber que finalment no amarrarà el vaixell, sinó que fondejarà les costes, que també era una de les peticions de, doncs, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, que en un principi no estava d'acord amb que fos destí de l'embarcació a aquest territori. Penseu que s'ha fet una bona gestió d'aquest cas, un cas que segons Sanitat doncs, haurà de suposar també la quarantena voluntària doncs de les persones que estiguin infectades o no estiguin infectades però hagin viatjat en aquesta embarcació a casa seva.
2: Però què s'havia de fer, si no? Vull dir, què s'havia de fer amb aquest vaixell? Deixar-lo enmig de la mar i que cap... Vull dir, és que no sé on està el debat, no sé quin problema hi ha que vagi a les Canàries o que vingui a Barcelona. Escolta, s'ha de fer, no?
3: Home, a Barcelona no, tio. Home, a Barcelona no, home, que vagi a les Canàries, sí.
2: Bueno, aquí està el tema.
4: Aquí està el debat.
5: Aquí està el debat.
6: És molt bèstia el que...
3: Ja ho sé, o sigui, ho he dit expressament.
6: Que el deixin, que es morin.
3: No, que es morin no, però...
6: Que vagi a un altre lloc.
3: Però
6: pensa que aquest vaixell està ple de gent molt rica. És a dir, són Vinicius. És a dir, aquests poden venir, no són emigrants.
3: Sí, però venen infectats.
6: Aquests poden venir.
3: Però venen infectats, m'entens? O sigui, infectats.
2: Però a mi el que em fa por és que, sí, desgraciadament, em fa recordar una època no tan llunyana, sí, de la Covid i que vam començar i m'ha portat a la ment tota aquella gestió, sí, sí, sí, sí, de la Covid i tot. I es fa una mica de cosa, no? Quan sortia al principi el Simón aquest dient, no, esto nada, esto van a ser 4 casos, no? I suposo que la notícia està aquí, no? Si no hagués passat la de la Covid, no hi hauria notícia, sí, perquè pel que diuen tots els professionals, el risc de...
7: Sí, sí.
2: De que s'estengui és... Sí.
7: Si no et fies del teu metge, canvia. Pues això és el mateix.
2: Exacte.
6: Si no et fies dels de sanitat, ja podem plegar. Però aquest debat és el que deia mica d'opinadors, surt les diferents i les notícies t'arriben diferent de funció, jo ja no diré de la imatge política, funció de compensa en algun. I mig en broma, mig d'això és aquest, a la meva escala no.
3: Doncs ja està.
6: Sí, a la meva escala no.
3: Mira que hi ha escales, eh? Me l'has de portar, sí, a casa.
6: Però després tenim a Badalona, ciutat acollidora i no sé què, que enviem a Open Arms a no sé quant ajuda la gent.
3: Sí, sí, que se'n vagin.
6: I que estan...
3: Se'n vagin a ajudar. Que se'n vagin a ajudar, però no els portin cap aquí, que se'n vagin a ajudar, va.
1: Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a la tertúlia i que gaudiu molt d'un cap de setmana doncs, marcat per les festes de maig a la ciutat de Badalona, i per això avui posem punt i final precisament a la tertúlia parlant de la nostra ciutat, de la mà del músic badaloní David Ros i aquest Badalona. Fins ara, de seguida tornem amb més actualitat. Que bonic.

0: Les 10 del matí.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
0: Badalona Matí, Ràdio Ciutat.
2: Ja és aquí un dels caps de setmana marcats en vermell al calendari de Badalona, i és que les festes de maig arriben al seu punt àlgid i ho fan amb la celebració de multitud d'activitats per tota la família. Aquesta tarda, a les 7, a la plaça de la Vila, s'omplirà de gent per veure el pregó de Ricky Rubio, que parlarà des del balcó de l'Ajuntament.
3: El jugador de bàsquet té un vincle innegable amb Badalona, ja que va ser aquesta ciutat qui el va veure créixer des dels seus inicis a la penya fins a convertir-se en un referent internacional. Així va anunciar ell mateix fa uns dies que seria l'encarregat d'inaugurar el cap de setmana més multitudinari de les festes.
4: Soc el Ricky Rubio i us volia anunciar molt d'orgull que m'han fet pregoner de les festes de Badalona, i aquest dia 8 de maig a les 7 de la tarda ens veiem a la plaça de la Vila per iniciar les festes, i pues, hi esperem a tots. Una abraçada.
2: Televisió de Badalona retransmetrà en directe el pregó del jugador verdinegre i ho farà amb un programa especial que començarà a 6:45. L'espai també captarà l'ambient i la participació ciutadana parlant a peu de carrer amb alguns dels assistents.
3: Després del pregó, a les 8, es podrà gaudir del concert del pregó a càrrec de la Reina del Pop, un tribut a l'Oreja de Van Gogh, que interpretarà algunes de les cançons mítiques de la banda. Més tard, a partir d'un 9:45, la Nit del Mono convidarà a ballar al so de la música. També inclourà una cercavila nocturna pels carrers de Badalona que acabarà a la platja del Pont d'en Botifarreta.
2: Doncs sí, de fet, a partir de les 10 de la nit, el Passeig Marítim també acollirà el concert dels Catarres, la banda que acumula diversos discos d'or i és un referent del pop festiu català.
0: Badalona Matí.
2: I un dels moments més esperats durant tot l'any arriba aquest diumenge, també 10 de maig, vigília de Santa Anastàsia amb la cremada del dimoni.
3: Serà a partir de les 10 de la nit a la platja dels Pescadors quan tindrà lloc l'acte festiu més emblemàtic del patrimoni de la ciutat. Per garantir la seguretat de tots els assistents, l'Ajuntament de Badalona desplegarà un dispositiu especial amb la presència dels cossos policials i bombers.
2: Ho ha explicat tot plegat el cap del Servei de Seguretat del Consistori, Eduard Aguayo.
5: Els ciutadans no veuran tanta gent com hi havia potser als carrers de baixada l'any passat, ja que hem eliminat aquesta figura dels que estaven informant a la gent per on baixar millor, i han substituït per càmeres, per unes quantes càmeres, a mirar, que controlaran on hi ha més o menys gent. I que ningú pateixi, no cal anar hores abans per agafar lloc, no és l'assumpte. I tothom podrà veure el dimoni, com cada any, com fa més de 40 anys que es fa.
2: I l'Ajuntament instal·larà diversos punts liles durant les festes de maig amb l'objectiu de garantir uns espais festius lliures de violències masclistes i de LGTBIQ-fòbia.
3: El servei s'oferirà des d'avui, també demà i diumenge, i el 16 de maig, coincidint amb alguns dels actes més multitudinaris, com la Nit del Mono, els concerts o la Nit de Sant Anastasi, o també el concert de Cal Xiringo. Estaran en ubicacions com la platja dels Pescadors, la platja del Coco i la Rambla.
2: Aquests espais tenen una funció preventiva i d'atenció i disposaran de personal especialitzat, així com també canals per activar protocols en cas que fos necessari. I els escolars de Badalona es preparen per la cremada amb el Bon Dia Dimoni.
3: L'activitat ha aplegat a la Rambla els nens i nenes de diferents centres educatius de la ciutat, que també s'han apropat a la platja dels Pescadors per deixar els seus dimonis al costat del sisè jugador. Hi havia dimonis de tota mena, però la temàtica que més ha destacat és la del bàsquet.
2: Algunes escoles han volgut aprofitar perquè alumnes com la Mia i la Martina poguessin dibuixar el sisè jugador.
6: Avui hem vingut com per fer una assignatura de plàstica per copiar el dimoni. La veritat és que això de copiar el dimoni ho fem cada any des de primer i ens agrada molt perquè podem compartir un moment de dibuix amb els nostres companys.
2: I aquest diumenge, 10 de maig, els comerços de Badalona obriran coincidint amb les festes de maig i també amb la campanya de Badabons.
3: A petició dels comerciants i de les grans superfícies de la ciutat, l'Ajuntament ha autoritzat aquest dia com un dels festius d'obertura comercial. D'aquesta forma, la ciutadania podrà fer les seves compres a l'hora que gaudeix dels actes organitzats per les festes.
2: I el PSC critica el posicionament totalment contrari del Partit Popular davant la regularització extraordinària d'estrangers.
3: Consideren que el govern local només posa traves en lloc lloc de seguir el model d'altres ciutats com Barcelona o l'Hospitalet. El president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, també ha parlat de la presentació de la candidatura d'Aniceto Ramírez a cap de llista dels socialistes a Badalona, la qualificada com a procés intern de partit.
2: Ha remarcat el seu respecte a l'acord de la Comissió Electoral de la Formació de no parlar-ne als mitjans. Escoltem Fernando Carrera.
7: Aquest és un procés intern, de fet està en una fase totalment incipient i jo no parlo de processos interns per dos motius. El primer, perquè hi ha un acord amb la Comissió Electoral del partit de no parlar d'això a mitjans de comunicació, en aquest moment no té cap sentit, i segona, perquè realment en el moment en què has de parlar als militants, has de parlar als militants, no als mitjans de comunicació ni a les xarxes, i qui ho faci s'equivoca. Per tant, jo ara mateix molt curós amb aquest procés i centrat en fer de president del grup municipal, que és la meva feina.
2: I la vaga d'educadores de les escoles Bressol convocada aquest dijous ha tingut un seguiment del 20% als centres públics municipals de Badalona.
3: Als centres d'aquesta etapa educativa de la Generalitat la xifra és d'un 15% segons Educació. La manifestació convocada a Catalunya per la plataforma 03, que inclou diversos sindicats, s'ha fet en el marc de la protesta a nivell estatal.
2: Reclama que redueixin les ràtios i també el reconeixement d'aquesta etapa educativa. Escoltem en Carles Rius de la plataforma 03.
8: Reivindicar l'etapa 03 com a etapa educativa, entenem que està molt denostada en aquest moment i té molt poc valor social i necessitem que tinguin molta més representació. A més, volem demanar més recursos per a aquesta etapa educativa, per atendre la diversitat, també personals, i, sobretot, molt important, una baixada de les ràtios. En aquest moment és molt difícil treballar amb les ràtios actuals.
2: I els Mossos d'Esquadra detenen durant la celebració de la Fira d'Abril al Parc del Fòrum un home acusat d'una violació fa dos mesos.
3: Segons fonts policials, la detenció es va produir la nit de dissabte a diumenge del passat cap de setmana quan una dona que passejava va reconèixer el seu agressor. Després de donar l'avís, l'individu va ser arrestat com a presumpte autor de l'agressió que hauria tingut lloc el març passat.
2: Recordem que els Mossos també investiguen una agressió sexual que s'hauria produït el mateix dissabte abans de la mitjanit en el recinte firal. I també els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut 5 persones de Barcelona i de Santa Coloma de Gramenet per robar 12.000 quilos de metalls d'empreses de Catalunya i la Franja valorats en més de 120.000 euros.
3: Els implicats accedien a l'interior dels immobles forçant els panys i un cop es trobaven dins es feien passar per treballadors de l'empresa. Tots els robatoris es feien entre setmana i en horari diurn.
2: I en esports, la final a 4 de la Lliga de Campions de Bàsquet ja té els seus finalistes. Seran el Rytas Vilnius, lituà, i l'EEC d'Atenes.
3: Sí, s'han desfet de Tenerife i Unicaja respectivament i, per tant, els malaguenys no podran revalidar el títol per tercer any consecutiu. Demà dissabte es disputarà a les 5 de la tarda el partit pel tercer i quart lloc entre els dos equips espanyols, Unicaja i Tenerife, i a partir de les 8 del vespre i en directe simultàniament per Radio Ciutat i Televisió de Badalona la final entre l'EEC d'Atenes i el Rytas Vilnius.
2: I en futbol, setmana de derbi català, la Lliga Femenina. Demà dissabte, Espanyol, Badalona Women.
3: El partit es jugarà a la ciutat esportiva d'Anihar, que és situada a només 10 minuts de l'estadi municipal de Badalona. Els dos equips arriben amb la necessitat de sumar 3 punts, ja que tant un com l'altre encadenen 3 derrotes consecutives.
2: Tot i així, les badalonines estan completant de moment la seva millor temporada a primera divisió. I fora de Badalona és notícia que l'Organització Mundial de la Salut afirma que el risc per l'antivirus és baix, però admet que poden sortir encara més casos associats a aquest brot. De moment, hi ha 5 casos confirmats i hi ha 3 casos sospitosos més, mentre les víctimes mortals pel brot continuen sent 3. A tot això, el govern espanyol diu que no hi haurà cap possibilitat de contacte en l'evacuació de l'Ondius a les Canàries. Passatgers i tripulació s'esperaran a bord del creuer fins que arribin a Tenerife els avions que els han de dur als seus països d'origen.
3: I Esquerra, Junts, Comuns i la CUP demanen explicacions al govern pels suposats Mossos infiltrats en assemblees de professors que preparen les vagues d'educació. Ha estat després de la denúncia feta pública per la CGT sobre la presència de 2 agents de paisà en una reunió a l'Institut Pau Clarís de Barcelona. Ara reclamen aclarir si Interior va enviar agents a reunions a docents i demanen compareixences de Parlon, Niubó i Trapero.
2: I l'Audiència de Barcelona deixa en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó maltractat, però manté el pare a presó. L'Audiència l'ha deixat sortir amb una ordre d'allunyament de 500 metres de la criatura. La Fiscalia, però, havia demanat mantenir la presó per tots dos per indicis inequívocs i possibles pressions a testimonis.
3: I els Estats Units tornen a atacar territori iranià i trenca l'alto el foc. Donald Trump, però, afirma que l'alto el foc segueix vigent i que els seus atacs en territori iranià no són més que carícies amb el que pot arribar a fer. D'altra banda, el Tribunal Comercial dels Estats Units ha declarat il·legals els aranzels universals del 10% que va imposar el president estatunidenc.
2: Gràcies, Tuti. Bon dia. Fins després.
3: Bon dia.
2: I anem ara al repàs de l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bon dia.
9: Hola, què tal? Bon dia. Com ha dit anteriorment que el matí estava sent tranquil en aquesta xarxa viària, podríem dir que es confirma la notícia. Ara, fins i tot, encara ha baixat molt més aquest volum de trànsit. I el més important, no tenim constància de cap accident avariat que ens estigui provocant retencions importants en aquestes vies més properes a Badalona. Per tant, autopista sense problema, C31 ni en sentit Mataró ni en direcció Barcelona. Pot anar B20 fluida fins a enllaçar amb les rondes, unes rondes que han millorat moltíssim. Com a molt, aquest tram carregat habitual de la Ronda Litoral en sentit Llobregat, entre Prim i la Barceloneta. Bàsicament parlem de volum de trànsit. Però, vaja, ara gairebé a aquesta hora parlaríem d'absoluta calma en aquesta xarxa viària més propera a Badalona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: I fem també un repàs del temps a la mà d'en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia.
10: Molt bon dia. Tenim per endavant un cap de setmana amb una mica de tot a les comarques metropolitanes, però s'ha de dir que avui i el diumenge seran dies un palet més tranquils en general i, en canvi, el dissabte, temps més regirat, especialment a la tarda. De moment, a hores d'ara, de núvols en tenim poquets, però sí que queda una miqueta de mala visibilitat. Tenim alguna boirina cap al Vallès Oriental i també alguns núvols que aniran entrant des del mar. De fet, al voltant d'aquest mig matí migdia, tindrem algunes ruixades, alguns trons, fins i tot, cap a les muntanyes de Montserrat, al Garraf, per tant, cap al massís de l'Ordal, de la banda d'Olivella, i aquestes pluges que, de moment, a la resta de contrades metropolitanes no seran gaire presents, amb clarianes aquesta tarda nombroses. Demà el temps canvia, sobretot a la tarda. La pluja s'escamparà per tot arreu, acabarà plovent amb ganes, i el diumenge, una altra vegada, més sol, tot i que a darrera hora del diumenge algunes nuvolades entraran per Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
11: Avui, 8 de maig, celebrem el dia de Nostra Senyora de Luján.
12: El Sant del Dia amb Joan Baltar.
11: Nostra Senyora de Luján és una advocació mariana de l'any 1630. És una imatge molt venerada a Argentina. Assent tant així que Nostra Senyora de Luján és patrona d'Argentina. Avui podeu felicitar els argentins que conegueu. Jo tinc un bon amic argentí i avui el felicitaré.
2: I us parlem també del concert de festes que tindrà lloc la nit de Sant Anastasi. A 11:45 del vespre serà el torn d'Álvaro de Luna, que torna aquest 2026 i ho fa amb força amb Dime Dónde Estás com a carta de presentació del seu nou disc, Azulejos, que veurà la llum després de l'estiu. I aquí en podrem fer un tastet aquest mateix cap de setmana.

0: I és divendres, passa un quart de les 10 del matí, és moment de Tertúlia Ciutadana. I avui la fem amb l'Eduard Barbany, què tal,
1: bon dia.
0: Amb la Samaré Lansari.
2: Molt bon dia.
0: I amb la Leia Gómez.
3: Bon dia.
0: Bon dia, preparats per les festes de maig?
3: I tant.
0: Sí? Sí. Ara em deien fora de micro. Encara no tinc el mocador de festes, doncs encara en queden. Aquest matí entrevistàvem la regidora de Cultura, la Vanessa González, i ens explicava que pocs, però que encara queden algunes unitats a la seu, diguéssim, de l'oficina de turisme de l'Ajuntament de Badalona, que està a l'antic edifici del Carme. Vaja, l'edifici del Carme, eh? Perquè se n'han venut més de 10.000. Ens ha explicat també la caseta que s'ha ubicat als peus del dimoni, un dimoni que segurament ja heu vist, no?
2: Sí.
0: Què us agrada?
2: Sí. Bueno, a mi em falta color, ja ho vaig comentar d'altre cop. És a dir, em sembla maco que sigui del bàsquet, però sí que és veritat que el trobo com gris. O sigui, el trobo molt gris. I crec que potser s'hauria pogut aprofitar doncs, per donar-li doncs, més color, més bombo, que fos com més exagerat, més, no sé. Però, bueno, bé, és a dir, hi havia gent com cada any, per fer-te una foto com sempre impossible i molt bé.
0: Impossible, eh?
2: Sí,
0: de la gent que
2: hi
0: havia.
2: Sí.
0: Alguns comentaven l'altre dia... M'agrada més en persona que no sobre paper. En persona, vull dir, físicament. Planta't a la platja dels pescadors.
3: Jo tot just vaig anar ahir, vaig sortir de treball, i em vaig a caminar, me'n vaig a veure el dimoni. I no està malament, és guai. A mi m'ha agradat. A mi el que més m'agrada sempre és veure tots els dimoniets que hi ha a sota de les escoles, que són molt cookies, que posen missatges... A mi és el que més m'agrada, em fa més il·lusió perquè els nens ho viuen molt.
1: Sí, totalment d'acord.
0: Quin és l'acte?
1: És una festa pels nens.
0: Quin és l'acte de les festes de maig que més us agrada?
1: Quan s'acaben. Sí, clar, nosaltres, com jo que represento el comerç, és un mes fatal pel comerç, que ponts,
0: però
1: ara
0: obrim, ara tanquem...
1: Però hi ha
0: molta gent tanquem. Al carrer, no?
1: No, hi ha gent al carrer, però no treballa ni Déu, saps? No es fot ni cinc. Perquè hi ha ponts, perquè avui és festa de mare... Nosaltres, per exemple, el dilluns és festa, però nosaltres treballarem perquè és un dilluns que...
0: I es treballa diumenge. Clar. Aquest diumenge els comerços obren,
1: és,
0: eh?
1: És un desgavell que jo no he entès mai, que devem ser l'única ciutat de tota Catalunya que fotem aquestes festes tan dispersos.
0: A tu no t'agrada, que siguin tan llargues, que se celebrin durant
1: No que siguin llargues. A mi m'agraden molt les festes, però es podrien concentrar en 3-4 dies, com fan a tot arreu, on tothom sap que aquells dies es tanca, la restauració funciona, els negocis estan tancats, i la resta del mes no toques la pera.
0: Vosaltres seríeu partidaris de concentrar les festes també, com l'Eduard, o no?
2: A mi m'és igual, jo com no treballo al sector del comerç, jo clar, no ho havia...
1: Li és igual, no tan sols li és igual, sinó que li va molt bé, perquè enganxa dies de feina, amb ponts, amb no sé què, no sé quan, i acaba podent ser unes festes al mes de maig.
0: Potser per la restauració sí que està bé?
1: Jo crec que no. Pateix? No. Punxen.
2: Fixa't que jo no m'ho havia plantejat mai, aquesta perspectiva. Sí, no me l'havia plantejat mai.
1: Han d'aprofitar aquests dies de tarda, nit, que són un autèntic disbarat, on tampoc... No et pensis que saps, a vegades és més car el farciment que el gall, saps? Perquè
0: clar,
1: també han de contractar personal...
0: Clar, també necessites un reforç de personal per nits com Sant Anastasi, avui a la nit del mono, per exemple, no?
3: Jo, per exemple, ahir mateix em vaig enterar de que el diumenge s'ha d'obrir, perquè formo part de la associació de comerç i literalment amb un lletrero que em van tirar per la finestra vaig veure que el diumenge s'obria, jo corrents li vaig dir a la gent, escolteu-me, que diumenge obriré, i clar, ma mare per exemple em plantejava, bueno, Leia, es treballa tota la setmana, obre només el diumenge pel matí, dic, estaria bé, dic, però mama, és que la gràcia és obrir el diumenge per la tarda, que és la cremada, que és quan més gent passarà. No es preveu que hi hagi venda, perquè evidentment si vas a veure el dimoni
0: no
3: aniràs amb la bossa comprant i tot allò, però bueno, com a mínim que ens vegin.
0: També estem en plena campanya de badabons.
3: Ei, un
0: no? I això, que es van exaurir els
2: en
0: badabons
2: hores, no?
0: en qüestió de
3: també,
0: res, en un matí...
3: Tota una sorpresa, eh? Això dels badabons. Jo sé si l'Eduard
0: doncs,
3: no ho
0: sé. Sí que hi ha...
1: No.
3: Jo
1: ja,
3: em va arribar un
1: e-mail del
3: divendres que jo em vaig espantar moltíssim, vaig dir, quina ràbia, perquè ho van anunciar divendres que dilluns sortirien i vaig pensar, el dissabte no
1: vendré. Recorda que ho vam anunciar nosaltres el dijous perquè ens en vam enterar el mateix dijous.
3: Exacte.
1: És a dir, la Laura va dir, diguem-ho a tothom perquè és que no s'han enterat ningú.
3: Clar,
1: Va haver-hi una descoordinació a nivell de...
3: Clar, jo vaig pensar, dissabte no van dir res, al final
0: sí. A veure, aquí tenim dos, diguéssim, persones del sector comerç. Us adheriu tots dos a la campanya?
1: Sí.
0: Hi ha molts comerços, cada vegada
1: més,
0: que
1: el primer any que ho van fer, equivocadament, perquè es va plantejar des de Pimec, es va plantejar molt a prop de Nadal, on el comerç va dir, home, el Nadal no ens foteu això, que ja venem, que ja, saps? La gent que ven sabates i bolsos diu, home, no em fotis això al mes de desembre. A partir d'allà ja s'ha anat fent amb èpoques on això, on baixa una miqueta. Ara, per exemple, després de Setmana Santa, que la gent està escurada, doncs ha anat molt bé perquè la gent ha gastat. I caram, que són 400.000 euros que es reparteixen pel centre de Badalona, pel comerç de Badalona.
0: I ja s'ha notat, en aquests primers dies de Badabons, aquesta primera setmana ja ho heu notat.
1: Sí, sí, jo diria que sí.
3: Jo l'única pega que li posaria és que l'última setmana ha trigat molt en pagar-li els comerços. I això ho he de dir perquè, com són petits comerços...
0: Perquè us van pagant setmana a setmana?
3: Sí, l'última em va costar a mi... Van trigar un mes en pagar-me. Que són calés.
0: Per tant, són vendes que t'has fet aquella setmana i que no cobres fins
3: després d'un mes,
0: eh?
3: Perquè, clar, tu has de reinvertir. Bueno, en el meu cas, l'Eduard, perquè és més tot fet a mà, no?, de tallar el cabell i tot. Però jo, que és gènere que haig de comprar, la reinversió és més difícil. Bueno, ell també productes i tot això.
1: Molts cèntims cada mes amb gènere,
3: clar. I va ser una mica... Ui, i justament venia Nadal, la campanya de Nadal, tot després, i vaig pensar... que haig d'invertir molt.
0: Necessito ja els diners per comprar, per invertir. I a més, una campanya de Badabons que acaba a finals del mes d'abril, no? Si no m'equivoco, vosaltres ho sabreu... Sí, de maig, que ara he retrocedit en el temps, a finals del mes de maig, i tot just després vindrà la festa de la Shopping Night.
3: Mm-hmm. Sí.
0: 6 de juny, el qual també teniu unes quantes setmanetes, diguéssim, intenses, no només per les festes, sinó també, deies, el mes de festes potser punxem, però fent-ho, podreu valorar, si fent-ho coincidir amb el Badabons.
1: Per la Shopping, ho dius?
0: No, si s'ha fet coincidir amb el Badabons, potser...
1: Perquè la Shopping torna a ser una altra cosa d'aquestes que costa més el farciment que el gall,
3: sí.
1: Eh?
3: Sí,
0: potser compensar... Saps? La Shopping no acaba.
1: La Shopping no arrenca. En el botiguer li costa cèntims, eh? Vull dir que és molt maco, tot
0: el que es fa molt bé, projecció. Però no econòmicament.
1: Quina projecció?
3: Jo estic totalment d'acord amb l'Eduard. Va. És una cosa que, primer, els comerços, tot i que paguem una mensualitat cada mes per formar part de l'associació, després per la Shopping hem de tornar a pagar, que és com si ens pugessin el lloguer una mica aquell mes. Llavors...
0: Però l'associació, vols dir, va de centre, torneu
1: sí.
0: a pagar.
1: Pel que tinc entès, l'associació acaba posant uns 60.000 euros de la seva butxaca.
0: Va celebrar la Shopping Night.
1: Entre 30 i 60.000 euros, que es reparteixen doncs, per als associats. Jo no, perquè fa anys que no hi participo.
3: Per poder, jo no participaré, tampoc.
0: Per poder celebrar,
1: clar,
0: aquell dia,
1: per poder ser-hi, perquè, evidentment, fa falta moltes coses, material...
0: Primer mans, treballadors.
1: Però material que es reparteix, s'ha de parlar de neteja, s'han de parlar tota una sèrie de costos que té aquesta festa, que la assumeix en part l'Ajuntament i en part els associats.
0: Mm-hmm. Molt bé. Doncs, vaja, tot això aquest mes de maig, principis de juny, i sobretot això, les festes que aquest cap de setmana, avui mateix, donen el tret de sortida oficial amb el pregó, dic oficial entre cometes, perquè ja fa dies que s'estan celebrant actes amb motiu de les festes. Per cert, hem deixat tampoc massa lluny, i ara que parlàveu una mica al final de feina, no?, de com és la vostra feina i com la afronteu, l'1 de maig, amb totes les reivindicacions també que posava damunt de la taula. I relacionat amb l'1 de maig, l'altre dia llegia un article que feia referència a que més de la meitat dels espanyols, concretament el 57%, no aspira a ascendir professionalment, segons un informe d'Infojobs. No aspira a ascendir, si això suposa perdre qualitat de vida. És el que conclou aquest estudi, que diu també que el 55% dels treballadors rebutjarien aquest ascens si la nova situació laboral afectés el seu benestar i, lluny d'ajudar, provoqués més estrès. No sé si vosaltres coincidiu amb aquesta valoració.
2: I tant. Jo m'estimo més poder... planificar, diguem-ne, la meva vida, tenir un lloc de treball molt millor, amb unes condicions econòmiques brutals, però que després ser esclava de la meva feina. Justament ahir vaig anar a una xerrada que feia la Maica Navarro i ella explicava això, que havia arribat a un punt de la seva vida quan ja s'havia adonat que havia estat dedicant tota la seva vida a la seva feina, que la seva vida havia estat la seva feina, tots els successos i successos i successos, i que ja amb gairebé 50 anys s'havia adonat que, ostres, potser doncs, era moment de parar perquè... què ha passat, no?, amb la resta de la meva vida. I em va semblar, de fet, una reflexió molt interessant i que ja no només en el sector del periodisme, sinó en general en tots els sectors. Ostres, donem-nos prioritat, perquè al final és que els anys van passant i quan te n'adones potser ja no tens aquesta energia per poder fer aquelles coses que podies haver fet 10 anys abans si no li haguessis dedicat tant i tant i tant, i tant de temps a la feina. Llavors, ostres, un equilibri, no? Trobar aquest equilibri. Jo estic completament d'acord amb aquesta afirmació al final.
0: Mm-hmm. Penseu que generacionalment ha canviat la valoració o el valor que té la feina?
3: Sí.
0: No se li dona el mateix valor, diguéssim, la gent més jove que la gent més gran?
3: La gent més gran, bueno, jo visualitzo els meus pares, eh? Treballava en un munt, però un munt és a totes hores, hores extra, i ara jo no ho veig tant, no es veu en el jovent. Jo mateixa, jo visc més al present, de dir, tot amb cap, perquè s'ha de tenir coherència i projectar una mica de futur, però visc al present i prefereixo gaudir el que estic fent ara, tot i que agafar una feina, potser... Jo perquè, no sé si ho sabíeu, però jo sóc economista, treballava en un despatx i vaig dir, ja no vull treballar d'això perquè la meva qualitat de vida no m'agrada. I llavors va ser quan vaig muntar la meva botiga. Aleshores, jo vaig rebutjar un puesto que segurament ara pues, guanyaria molt més, estaria molt més assentada, a més estava en un molt bon despatx, i vaig dir, s'ha acabat, no vull aquesta vida. Jo veia les meves companyes de 40 anys, d'aquí 20 anys jo no vull ser així. I llavors vaig dir, me la jugo i munto la botiga, i estic encantada, tot i que treballo moltíssim.
0: Això te la va dir, està al darrere d'un tauler, i suposa moltes hores, també.
3: Sí.
2: No, moltes hores i molta paciència, perquè tots aquells que hem treballat de cara al públic sabem lo complicat que és estar darrere d'un taulell, però sí que és veritat que al final, si és el que et fa feliç, és que encara que li hagis de dedicar més hores, tu també t'estàs prioritzant. Perquè potser si tu ets infeliç en una oficina, treballant, allà, encara que sigui 8 hores, és que és igual. Si després arribes a casa i acabes rebentat mentalment i dius, ostres, és que no sóc feliç, doncs potser darrere d'un taulell o, jo què sé, o en qualsevol altra feina, dius, vale, és que aquí sí que estic bé. Ara, ara sí. Jo, per exemple, a mi, jo sempre ho dic, a mi m'encantaria obrir una llibreria. Sempre ho dic. I mai, o sigui, encara no he trobat el moment de fer com el pas. Perquè considero que a mi m'agrada molt llegir, que és com un hobby, que és com una, com el somni també frustrat de la meva mare. I bueno, sempre està aquí la idea i dic, ostres, que jo sé que jo seria molt feliç amb una llibreria, però bueno, de moment encara ho deixo en l'aire.
0: De moment escrius.
2: De moment escric, sí.
0: Però per un mitjà.
2: Per, sí.
0: A l'hora que llegeixes per hobby.
2: Correcte.
0: Eduard.
1: Jo aquí seré un palet crític perquè jo sí que he treballat molt, i crec que hi ha moment per cada cosa. I el jovent poder ara té una actitud de poc esforç o poc sacrifici davant de la feina. I això és un sentiment que, per exemple, amb els meus fills, que són molt joves, 28 i 30 anys, doncs ho comentem i ho parlem. Aquesta necessitat de temps, d'això que la meva generació no teníem, la feina... El que sí que era molt important és escollir una cosa que t'agradés. Però jo treballava tota la setmana i arribava al cap de setmana, agafava una millor i m'anava a Madrid, o m'anava a Sevilla, o m'anava a fer gales i a fer seminars. És a dir, treballava 7 dies de 7. I escrivia per una revista un article d'allò, i feia fotografia i publicava, i tenia temps per tot i treballava molt, però m'agradava molt la feina que feia i em sentia molt bé i molt a gust, i era el moment de fer-ho. Ara en tinc quasi 60, hosti, no, posem una miqueta al freno, saps? He intentat buscar uns horaris que em siguin còmodes, que... Però sí que veig que de fet és una tendència i que deu tenir alguna raó de ser, que la gent jove doncs és molt gelosa del seu temps i del seu... Poder perquè la recompensa no és tan bona, és a dir, poder perquè la meva generació treballava molt i teníem una recompensa en forma de diners i de... Saps? I ara poder això no existeix, probablement deu ser una cosa que deu anar per aquí. Sí. Però sí que és cert que la gent jove diu, no, jo vull tenir temps i vull anar amb surf.
0: Bueno,
1: dius, home, sí, tio, però esclar, és que si et passes 4 hores fent surf, no...
0: De fet, saps? La gent no se sent ben pagada?
2: Jo per mi no és que se senti ben pagada.
0: És que no ho està.
2: No ho està directament. No ho estan, o sigui, és molt complicat arribar a tenir un lloc de treball, encara que hagis estudiat, amb un bon sou. O sigui, és complicadíssim.
1: Per desgràcia, en aquest país hi ha un abans i un després de les pessetes. Això va fer un forat en la societat brutal que no hem arreglat encara.
2: I després, bueno, el tema de l'habitatge. El tema de l'habitatge també està complicat. Jo sempre ho he dit, i jo no tinc cap problema en dir-ho, jo pago 1.000 euros de lloguer amb la meva parella, però, clar, estem tremolant perquè arribarà el dia en què haurem de sortir, de deixar aquest lloguer, i què passarà aquí? O sigui, tornarem a poder viure a Badalona, haurem de marxar de Badalona... Haurem de pagar, acabar pagant gairebé 400.000 euros per un pis. Què passarà en aquest moment? Què passarà?
1: No haureu de guanyar més.
2: És que ja,
1: no hi ha un altre.
3: El principal problema, i estic molt amb l'Eduard, perquè ma mare precisament era perruquera i he viscut aquesta època, i sempre ho parlem, ma mare i jo. Jo m'hagués quedat a la seva perruqueria perquè m'encantava, o sigui, allò era superxulo. Però és que sempre hi havia feina. És que tu ara obres una botiga i has d'esperar, esperar que vinguin, fer una crida per les xarxes, fer-te molta publicitat, tenir molts contactes. Tu abans, ma mare obria la persiana i tenia
0: feina.
3: I no parava
0: d'entrar gent.
3: Clar, llavors tu deies, vale, estic treballant moltíssim, però com a mínim tinc una recompensa molt bona. O sigui, ella tenia feina totes hores. Ma mare es llevava a les 6 del matí i a vegades tancava a les 11 de la nit. I a tope. I amb gent treballant per ella. I clar, jo penso, ui, tant de bo la meva botiga fos així. Que entrés tanta gent, que pogués tenir dependentes... Que... Però és impensable ara mateix,
2: sí,
3: això.
2: Però això també, Laia, és el canvi de tendència de
0: comercial. Digital.
2: Del comerç digital.
0: La venda online,
2: exacte.
0: No?
2: Exacte.
3: No, però jo estic molt present a les xarxes, vull dir, el comerç digital per mi
2: però,
3: és bo,
2: però em
3: i tot i així...
2: Sí, però em refereixo que ara la gent, en comptes de seure i buscar comerç al seu entorn, molts cops el que fa és directament obrir Amazon. I això
3: sí.
2: Clar. I aquest és el problema. I potser d'Amazon li estàs comprant a una empresa que ve de... Vete tu a saber dónde. T'arriba, sí que és veritat, potser com a màxim en 4 o 5 dies... Però clar, per què no vas a buscar? O sigui, què ha passat aquí perquè la gent deixi de buscar el que passa al seu entorn? A mi m'agrada buscar botigues que, ostres, mira, jo per exemple amb el meu gos intento sempre recórrer totes les botigues, on sigui, Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià, perquè m'agrada anar a veure que n'hi ha, m'agrada anar a veure què li puc comprar. Però sí que és veritat que em trobo molta gent que, per exemple, els pinsos els hi compra per internet.
0: I pensar en la transformació que suposaria per la ciutat,
2: clar,
0: que de fet ja està suposant, no?
2: Bueno,
0: que
2: i que els diners es queden. O sigui, els diners arriben aquí i els diners es queden aquí en els nostres comerciants. I això és important i per això cal fer polítiques de veritat que recolzin el comerç, és a dir...
0: I d'això esteu parlant, del comerç online, que ja fa molts anys que hi ha comerç online. La irrupció de la intel·ligència artificial en el món laboral suposarà segurament un altre daltabaix. De fet, es calcula ja que es perdran el 10% dels llocs de treball en la pròxima dècada, en aquesta dècada. I és que la intel·ligència artificial doncs, posa en el punt de mira molts sectors comercials, sobretot, diuen, administratius, comptables, de seguretat, seran els llocs de seguretat més afectats amb l'erupció de la intel·ligència artificial.
3: Això és una nova revolució industrial, es podria dir. És una nova revolució que la IA farà canvis brutals com s'han fet sempre. Llavors nosaltres ens haurem d'adaptar. El que passa que hi haurà una generació que és la que surt sempre perdent. És així.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: Deixeu-me que canviï completament de qüestió. Perquè l'altre dia també s'informava que la DGT endurirà els requisits als conductors de més de 65 anys, que a partir d'aquest mateix any la vigència del permís de conducció passa a ser de 5 anys pels conductors convencionals i de 3 anys pels professionals. Com veieu aquest nou requisit?
2: Jo haig de dir que la gent amb 65 anys d'ara no és la gent amb 65 anys de fa 30 anys. O sigui, el meu avi amb 65 anys no és la meva mare, que ara té 60. O sigui, és que no tenen res a veure. El meu avi era una persona gran i la meva mare és una persona jove. O sigui, és a dir, jo la veig i està perfectament. Llavors, està bé que s'endureixin, però jo per mi s'haurien d'endurir en general. Per exemple, una cosa que s'hauria d'endurir per mi és la taxa d'alcoholèmia. No pot ser que la taxa d'alcoholèmia tingui un percentatge. No, hauria de ser 0-0. Si realment el que volem és mantenir la seguretat, no? Ja no només de les persones que condueixen els vehicles, sinó de la resta, de l'entorn, dels que estem al voltant també conduint i també com a vianants, doncs que si la seguretat és això, doncs potser s'haurien d'endurir moltes coses. I per mi una de les claus és la de la taxa d'alcoholèmia. Després, podem endurir? Sí, però potser ja no només a les persones de més de 65 anys que ja tenen més consciència. Potser també aquests joves de 18 anys que agafen el cotxe per primer cop i que es posen com bojos a la carretera quan van amb la L. Llavors, bueno, està bé garantir mesures de seguretat? Sí, però bueno, jo aplicaria més generalitzades perquè considero que amb 65, encara fins al 75...
0: Fins ara, recordem-ho, es renovava el permís a les persones que feien 65 anys per 10. Per tant, fins al 75 no es tornava a examinar, a fer aquesta avaluació, vaja.
3: Bueno, és un cost econòmic, també. Això jo veig una mica de negoci,
1: És
3: que nosaltres estem acostumats a pagar molt, llavors nosaltres ho tirem cap a aquell camp sempre, però jo el que veig aquí són unes taxes que haurem de pagar a la llarga. Si era cada 10 i ara cada 5, doncs el doble.
1: Exacte. Bàsicament, sí, perquè no té res a veure amb la seguretat. I estic una mica en desacord amb el tema de l'alcohol o no alcohol.
0: Diu, pel que fa als majors de 70, la normativa els eximeix d'haver de pagar les taxes de renovació del permís. Però hauran d'abonar l'import del reconeixement mèdic obligatori.
1: Per una banda o una altra.
3: Això.
1: Saps? I bueno, amb això de l'alcohol no és el primer, no és el cas pel qual la gent té accidents, ni els primers dels casos. El primer dels casos és perquè la gent no és cívica i no condueix bé, perquè la taxa d'alcohol ha baixat tant des que jo era jove, que realment, saps, ara et prens una cervesa i ja et poden multar. I amb una cervesa a ningú li passa absolutament res a nivell cognitiu. Res, saps? Vull dir que aleshores també podem anar afinant molt prim, buscant, per una banda, reduir els accidents davant de l'alcoholèmia, i sí que hi ha casos d'alcoholèmia. Segueixen havent-hi casos d'alcoholèmia, però la majoria de casos d'accidents tenen a veure amb molts altres fets. Es controla molt l'alcoholèmia, no es controla la drogadicció. És a dir, no hi ha testos de drogadicció i la gent va fumada
2: i
1: en canvi no ha begut absolutament res.
2: És un altre tema, sí.
1: Poder que ens hi posem, no?
2: Sí, per mi és tot, hauria de ser mòbil, no?
3: Per exemple, sí, jo crec que aquesta
1: ja no
3: el
1: mòbil, Sí. Ja no el mòbil, Núria. Pensa que els cotxes... Jo ara tinc un cotxe modern i sempre havia tingut un cotxe molt antic, Vaig tenir un cotxe...
2: Amb la pantalla,
0: les pantalles distreuen.
1: Però és que, a més, ho has de fer tot. Fins i tot pujar i baixar l'aire condicionat i buscar-lo mentre estàs conduint. I, en canvi, no pots agafar un mòbil. Perdoneu-me, però no s'acaba d'entendre.
2: A mi el tema de les pantalles tampoc m'agrada gens. No m'agrada gens, perquè és veritat que
1: hi ha marques que s'estan plantejant tornar al botonet.
2: Clar, és que jo me n'adono que estic mirant estic conduint, haig de mirar un segon i hi ha cops que m'he espantat de dir, hòstia, que han frenat, saps? Llavors, hòstia, el tema de les pantalles, de que tots els cotxes tinguin la típica pantalla que va posar de moda Tesla en el seu moment, que la va treure Tesla, i que ara ja s'estan reproduint, ojo.
1: No, i que són tàctils,
3: Sí, sí, el meu cotxe és del 99, o sigui, fixeu-vos, va ser el cotxe dels 18 i encara el tinc i el conservo amb molts pocs quilòmetres, 50.000.
0: Uau. Molt poc.
3: Sí, sí.
0: Això és una rara avis, Laia?
3: Jo li tinc molt de carinyo.
0: Molt bé. Anem a un altre tema, perquè el 40% de les famílies espanyoles no ha parlat mai o gairebé mai d'educació sexual amb els seus fills, segons les dades de la Fundació FAT de Joventut.
1: Així va.
0: I d'acord amb l'informe, i tant, les pràctiques sexuals i la pornografia encara són assignatures pendents. Les famílies prefereixen parlar de temes que els resulten més còmodes, com l'amor, com el respecte, però no allò que té a veure amb l'amor, que també a vegades pot ser el sexe, o no necessàriament. Per tant, aquí hi ha un dèficit important. I en relació a això, jo us volia preguntar si considereu que s'ha de parlar més de sexe a casa i des de quan, i si sou partidaris de que aquelles famílies que tenen fills joves que practiquen sexe, joves, a vegades són adolescents, vosaltres permetríeu que ho fessin a casa o no?
1: Totalment. Jo ja hi he passat. Totalment, i tant. Sí. Abans que estiguin tirats per qualsevol lloc, per descomptat, a casa. A més, tenim un jovent molt maco i gent... Són nanos molt macos i molt... No sé, jo... Almenys la meva experiència de gent molt sana. I tant, sí, a casa. Casa.
0: A casa i anem a fer la compra i la allarguem un parell d'horetes,
1: Sí, no, vull dir, o deixar-los la seva intimitat. Jo també tinc la sort que tinc una finca, una vivenda que és molt gran, on hi ha molt d'espai i on s'han criat els meus fills i els amics dels meus fills, saps? De manera que allà sempre hi havia molta gent, saps? No, dubto que tan sols practiquessin sexe els meus
0: fills. Això estava pensant. A veure si tots...
1: Que ens deixa així, que podem fer una festa, que ens deixa així, home, sí, va, feu.
3: Jo és que, a veure, jo sempre ho he dit, jo sóc filla de pares grans, i això és impensable a la meva família, a casa meva, tot i que tant ma germana. Com jo hem tingut parelles de molts anys, perquè ella va començar amb 16 i té... 42, 40...
0: Ja està amb la mateixa
3: parella. Ja està amb el mateix, i jo porto 13 anys amb en Dani, però això és impensable. Dormir a casa amb els papes? Impossible.
0: Mai la teva parella ha dormit a casa?
3: No. Impossible. Vols que el meu pare em mata, eh? Perquè el meu pare té 70 anys, jo en tinc 30. És una altra generació. És molt diferent. Llavors, jo crec que li peta el cap si jo li... No és tan modern.
0: I tu preguntes, com us ho feu, Laia?
3: Bueno, doncs ja, per estar
0: junts,
3: trobes.
0: Ja trobes.
3: Sí. També això és una mica una màgia, no? De dir, bueno, mira. No sé.
2: Jo és que mai no he tingut aquest problema, tampoc. Jo, l'Hector ha dormit a casa.
0: I entenc que parlar de sexe a casa, tampoc.
3: No, impensable. De fet, jo les úniques conversacions de sexe i tal les he tingut a l'escola, que això sí que és veritat que a l'escola doncs, donàvem peu, venia una infermera, teníem com un espai on hi havia com un despatx que si tu tenies qualsevol dubte un dia a la setmana i era allà i tu podies anar a preguntar, tal. És més, jo me'n recordo la primera vegada que vaig anar a la ginecòloga i estava ma mare davant i em diu, has tingut relacions sexuals? I no sabia què contestar. Perquè jo pensava, em moro de vergonya perquè mai a la vida ho he parlat això amb ma mare. I potser ella, ara, a dia d'avui, ella és més moderna que jo, eh? Em pot preguntar abans ella que jo digui jo alguna cosa. O sigui, han canviat també molt els papers, eh? Sí. Tot. Jo ara tinc una neboda i penso, oh, jo vull que li expliquin, vull que sàpiga, vull que... Però clar, també em fa cosa, perquè jo m'he criat en aquest entorn i penso, ui, no sé.
2: De fet, jo, parlant amb les meves amigues, aquesta pregunta... i que et feien les ginecòlogues quan anaves per primer cop amb la teva mare, sempre m'ha arribat a la conclusió de que, ostres, per què te la fan davant de la teva mare?
3: Bueno, les mares no són tontes, eh?
2: També ja sé que les mares no són tontes, però... Ostres, també jo crec que aquí s'ha de respectar també la intimitat de la pròpia persona, perquè tu al final tampoc saps com és la mare que tens al davant, no? Perquè potser és una mare, com ha estat sempre la meva, que no ha tingut cap problema. Ma mare ens ha parlat de sexe, la meva germana i a mi, des que érem nenes. O sigui, ella és mestra, i llavors, clar, des que érem petites, tot el tema ja va començar amb el tema dels abusos sexuals, perquè ja hi havia vist a les aules. Tema dels abusos sexuals, tema de... O sigui, de tot. Clar, ma germana i jo, quan vam arribar ja grans, és que ja... És que qualsevol cosa, no? I és una cosa que jo sempre li he agraït molt. Però, per exemple, jo he tingut una amiga meva, una de les meves millors amigues de tota la vida, que sa mare era tot el contrari. Ella, a sobre, es va quedar embarassada relativament jove i, clar, bueno, doncs va ser un tabú, va ser un problema que després ja està, eh? Però, uf, van ser uns mesos durs els que van passar. Però, bueno, és el que diu la Laia, són generacions diferents, també són famílies diferents. Què és important? Jo crec que sí. A hores d'ara jo crec que és important, perquè el que jo tenia quan anava a l'institut era això, un dia a la setmana. És que, i t'havies d'apropar tu, perquè et posaven...
0: Un dia a la setmana per què?
2: Un dia a la setmana.
0: Ah, per parlar de sexe a classe.
2: Per parlar de sexe a classe. I a sobre... tu no havies de... O sigui, no t'ho portaven a la classe, sinó que et posaven allà a l'estand, et posaven els quatre preservatius i fora. I no, això no és educar en sexe. Jo conec nois que amb 25 anys els hi he explicat jo mateixa que les noies, quan tenim la regla, no estem sagnant tot el dia. Perquè no ho entenien. Es pensaven que allò era doncs, com si obres aquí una aixeta i viva la Pepa, i amb 25 anys i dius, ostres, hem de parlar, no? Hem de seure. I és perquè realment hi ha hagut una falta d'educació sexual durant tota la vida per aquesta regeneració, però ara jo crec que la responsabilitat nostra com a la propera generació, que potser tindrem fills, és com revertir tot això i després també educació a l'escola. És a dir, perquè la manca... Sempre hi haurà famílies que no parlaran a casa, però que se supleixi per l'escola, que sí que faci aquesta funció.
0: Tot i aquest canvi de paradigma, tu permetries als teus fills tenir sexe a casa?
2: Sí.
0: Fins adolescents?
2: Sí, sí, sí, no tindria cap problema. A veure, adolescents, si em ve una nena amb 13 anys que diu que té un nòvio de 20, hòstia, doncs ja m'ho penso. Però sí que és veritat que no tindria cap, no tindria problemes. M'estimo més, com deia...
1: Eduard.
2: Com deia l'Eduard, m'estimo més que estiguin a casa que no que estiguin fora.
0: I tu, Leia?
3: Jo sí. Tot i la diferència que he tingut jo a casa, jo sí.
0: Millor que s'estigui.
3: Sempre i quan, pues, pues, amb cuidat...
0: Amb la condició tot... de que sigui una parella més o menys fixa o amb relacions sí. puntuals també?
3: Amb això sí que seria estricte. Un diferent cada dia o una, no sé, se'm faria sí. molt raro. Em costaria molt d'imaginar-m'ho. Però home, si veig que va en sèrio...
1: Tampoc no és això, però avui dia els adolescents tenen més d'una relació... I els adolescents actuals, a més, no s'enamoren del sexe, sinó que s'enamoren de les persones.
3: Això m'agrada, eh? I, això de clar, que s'enamorin de les persones.
1: I passen per fases més homosexuals o menys, i tot això és un, és un, és un recorregut que si estem normalitat, doncs no passa absolutament res. Saps? Vull dir, però les parelles avui en dia... són, jo crec que el jovent té un... té una manera de pensar en aquest aspecte, en quant a les relacions. En quant a la relació al sexe, algú els ha d'explicar d'una vegada que la pornografia, igual que la Guerra de les Galàxies, és mentida, saps? Senzillament, sí. és mentida, punto. Sabeu que actualment els joves, molt joves, estan prenent Viagra?
3: Què dius?
2: Sí.
1: Viagra. Sí, sí, sí. Gent molt jove per la... incomoditat de no estar al 100% sí, sí. o de no poder...
0: Per la comparativa.
1: Per la comparativa, no? Saps? Que imagineu-vos un tio de 20 anys amb sí, una Viagra, que després està mitja hora menjant, sí. aquella dona deu acabar dient fins al món. No, després, esclar, diu, no volem els tios per res. Clar, que no els volem per res.
2: No, i que és perillós a nivell cardiovascular.
1: A nivell cardiovascular, però és que, a més, si t'acostumes a prendre Viagra, quan tinguis 30 anys no tramparàs de cap.
2: I que ja no només això, sinó que jo vaig veure la dada, és que ara no me'n recordo, però jo vaig veure la dada fa relativament poc.
0: No m'ho creu. Ho desconeixia completament.
2: Sí, sí, sí, i jo vaig veure la dada relativament poc, amb menors de 30 anys, i la dada és esgarrifosa, però és que ara no te la puc dir perquè no me'n recordo.
1: Jo vaig haver de preguntar a un amic farmacèutic, de veritat, diu, sí, sí, és el que més venc. Dic, no fotis.
0: I per joves, eh?
1: És sí, molt sí. fort.
2: I gent que marxa a Andorra
1: per aquí. Però això és
0: la Laia Ric de la cara que fa la
1: Però això és aquesta intoxicació que hi ha, de tot aquest cuento xino de la pornografia.
2: Bueno, i que també entra tot el tema del masclisme, la masculinitat fràgil, ja és tot això que va sumant i va sumant.
1: Han d'estar tots molt forts, surts a la nit i van tots amb la samarreta del germà petit, saps? Que no veus que t'has equivocat la samarreta del teu germà petit. Saps? Doncs és una miqueta això. I això és una equivocació. Això sí que se'ls ha de començar a explicar, que no té cap mena de sentit i que no porta enlloc.
0: I tant. Doncs ha estat un plaer, com sempre, compartir aquesta estoneta amb vosaltres, que vagi molt bé, gràcies per haver-nos visitat i que tingueu unes bones festes de maig i unes bones vendes. Va.
2: Igualment.
0: Adéu-siau.
2: Adéu.
0: I després de l'inici de la final A4, amb les primeres dues semifinals del torneig, les quals han determinat que la final de demà dissabte sigui entre el Rytas Vilnius de Lituània i l'EEC d'Atenes, Badalona continua respirant bàsquet i ho fa als seus carrers. Avui torna a estar oberta la Fan Zone de la plaça Tarradellas, amb tornejos de 3x3, però això no és tot, perquè abans de la final i del partit del tercer i quart lloc de demà, avui mateix es viu també al Teatre Zorrilla un altre gran esdeveniment al voltant d'aquesta Final Four, eh? Ens ho explica el nostre company Aleix Blanc, perquè és a punt de començar.
4: Badalona està de festa amb aquest mes de maig carregat de disbauxa i de bàsquet. En la plana esportiva avui ens trobem en un dia de transició. Ahir per la tarda el pavelló olímpic va albergar les grans semifinals entre el Rytas contra el Tenerife i l'Unicaja de Màlaga contra l'AECA. Paral·lelament, a pocs metres del pavelló continua estant disponible una fanzone amb cistelles, food trucks, videojocs i tots els serveis essencials per passar una bona estona. Aquest matí, mentre els jugadors descansen les cames i recuperen energies, al Teatre Zorrilla s'otorgaran els premis de la competició. Avui per fi sabrem qui és l'MVP, el millor jugador defensiu, el millor entrenador i els millors quintets de la temporada. On aquí sí, s'espera veure algun jugador de la penya, com podria ser Antetòmits, Cameron Hunt o Ricky Rubio. En pocs minuts començarà aquesta gala, un acte que podrem seguir en directe per Televisió de Badalona amb Xavier Ballesteros i Albert Guerra.
5: amb Ràdio Ciutat de Badalona l'esdeveniment esportiu de l'any. Final de la Champions League des del Palau Olímpic.
6: Dissabte, a partir de les 7 del vespre, la prèvia a peu de pista.
5: I a les 8, el partit definitiu.
7: Rites de Lituània, AEK Atenes.
6: Viu amb nosaltres la competició europea de l'any.
8: Necessites més espai a Badalona? Trasters amb accés directe amb persiana directa al carrer, segurs i pràctics. Ideals per autònoms i empreses. De 4 a 14 metres quadrats i des de 100 euros al mes. A l'Avinguda Sant Salvador 9, a Llefià.
9: Truca al 604 26 92 22. 604 26 92 22.
10: Un any més, ja són aquí les festes de maig. Els mocadors, la música, les activitats i la cremada. Tu només pensa en gaudir, perquè el bus t'acompanya com sempre, sostenible, còmode i segur. La nit de Sant Anastasi, després de la cremada del dimoni, reforcem els nostres serveis. Consulta els horaris especials de les línies M1, B2, B3, B4, M6, B25, M28 i B29. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
11: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'Avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.
12: Badalona Matí.
0: I vinga, anem amb les tendències, perquè estem al cap de setmana més sonat a les festes de maig i hem trobat una cançó que ha nascut al voltant d'un gran dels símbols d'aquestes festes, com és el dimoni. Això apareixia a Instagram aquestes últimes hores.

0: Sí, i és que aquests dies el compte d'Instagram del Mico de Badalona ha publicat aquesta cançó dedicada al dimoni de les festes de maig a Badalona. Sona bé, sona
1: bé.
0: Sí. I la veritat que ha generat força conversa d'entrada perquè tot el que té a veure amb el dimoni toca molt de prop aquí a la ciutat, ja que és un símbol molt estimat aquí a Badalona i forma part de la identitat de les festes. Però els comentaris, més enllà de si la cançó agrada més o menys, hi ha hagut un debat clar sobre la llengua, ja que algunes persones critiquen que la cançó barregi castellà i català i demanen que, sent una cançó sobre festa tan badalonina i tan catalana, que hauria de ser una cançó, una versió íntegrament en català.
1: Júlia, sembla, però que està feta amb intel·ligència artificial,
0: està feta
1: no?
0: amb intel·ligència artificial.
1: El vídeo, evidentment que sí.
0: El vídeo també.
1: La
0: sí,
1: cançó
0: sí, sí.
1: també. Molt bé. Vinga, doncs seguim comentant, Cora Gilabert, també el que és tendències, perquè el passat mes d'abril ja us explicàvem que la Global Summit Flotilla i Open Arms salpaven del port de Barcelona rumb cap a Gaza per trencar amb aquest bloqueig a Palestina, però malauradament no han aconseguit arribar a port i s'ha fet també molt viral tot allò que té a veure fins i tot amb la detenció de dos dels membres de la sí, flotilla sí. i de com han hagut, diguéssim, d'evacuar les seves embarcacions, algunes atacades també als diferents tripulants de la flotilla, no?
2: Doncs sí, ara toca parlar d'un assumpte una miqueta més trist perquè el 15 d'abril comentàvem, 80 embarcacions van posar rumb cap a la franja de Gaza amb l'objectiu d'aconseguir trencar el bloqueig israelià i aquest cop sí arribar i poder oferir ajuda humanitària i sanitària. Però a finals

0: com ho expliquen ells mateixos també.
1: 175 persones que formaven part de la flotilla fueron secuestradas. Activistas como Saif y Tiago han sido encarcelados ilegalmente.
0: Doncs un nou episodi que torna a posar el focus en la greu situació humanitària que es viu actualment a Gaza.
2: I anem ara cap a comentar notícies que tenen a veure amb la reina Letícia, perquè ahir va participar al lliurament de premis Medalla d'Or del 2026 de la Creu Roja, i quan sortia d'aquest acte, dos joves estudiants de comunicació s'hi van apropar per convidar-la a participar en el seu podcast, però el que no s'esperaven és que acabés sent ella qui els fes totes les preguntes. Ben bé, era periodista abans que reina.
3: Tenemos un podcast donde entrevistamos a referentes. Hemos entrevistado a don José María Aznar, a don Guillermo Lasso, y nos gustaría proponerles si podríamos...
4: ¿Y el podcast grabarles. Que lo tenéis? ¿Vosotros dos?
3: Nosotros
4: dos.
3: Es un mensaje para la Facultad de Comunicación. Uh-huh. Y creamos esto para dejar un legado en la juventud. Uh-huh. Queríamos
4: ¿y proponer, sobre qué preguntáis a las personas?
3: Preguntamos, oye, ¿qué legado quieres dejar? ¿Cuál es tu propósito en la vida? También preguntamos más allá del personaje, la persona que hay detrás.
4: Uh-huh. ¿Y vosotros qué propósito queréis? ¿Cuál es vuestro propósito?
3: Nuestro propósito es ser ese medio...
2: Així entre... sí que gira la truita, ¿eh? Sí, fàcilment.
5: Sí. Se li dona bé.
0: Sí, perquè deu ni de l'interrogatori que els hi fa aquest parell de joves. I és que potser hi ha oients que ens estan escoltant que són més joves i no ho saben, però com bé deies abans, la reina Letícia, abans de ser reina, era periodista i ha treballat en molts mitjans, com per exemple el diari ABC, l'agència EFE, CNN i Televisió Espanyola, on fins i tot va arribar a presentar el telediari. Així que això de fer ella les preguntes ho porta dins.
2: I un acord publicitari amb Timothy Chalamet també, amb Messi, amb Bad Bunny i amb altres grans noms, també s'ha fet viral i, a més, s'ha fet viral i surt Badalona, i surt la pista verda del barri de Llafià, eh?
5: Sí, és que Adidas ha llançat un curt titulat Backyard Legends, pensat per escalfar motors de cara al Mundial 2026, fet amb IA. L'escoltem.
6: 1986.
7: 96, that's the year, maybe 95. People argue about it, I don't argue. I say 96. Three kids.
5: I el protagonista és el Timothy Chalamet, que apareix amb un to molt còmic intentant muntar un equip de futbol perfecte per enfrontar-se a un grup de barri. I el repartiment és molt icònic perquè hi surten Messi, Bad Bunny, Jude Bellingham, Lamine Yamal, i també hi ha agendes com el Beckham i el Zidane. I s'ha viralitzat molt ràpid a xarxes perquè el curs juga molt amb aquesta idea de futbol al carrer, però amb estrelles mundials.
2: No és la primera vegada que aquesta pista verda és utilitzada per marques, sobretot esportives, per fer gala doncs, dels seus productes, o també d'esdeveniments esportius que s'han celebrat a nivell internacional. La pista verda, al barri de Llafià, una pista on és que realment es practica el bàsquet de carrer. I fa uns dies era notícia la carta d'un degà de la Universitat de Pompeu Fabra que denunciava l'absentisme a la universitat, deixant entreveure que era degut a una falta d'interès dels joves per assistir a classe, i els joves doncs també s'hi han retornat. Escoltem una mica aquesta picabaralla.
8: Per estar a classe i que m'estiguis llegint el PowerPoint, me'n vaig a casa.
9: Sí, hi ha un profe que es nota que té ganes, que li agrada el que explica, fa una classe molt més interessant.
10: Hi ha molts profes que no fan assistència obligatòria i tenen les classes plenes, i que també recau una mica en la responsabilitat de fer una classe interessant i que la gent li vingui de gust.
2: I acabarem amb música, perquè Shakira i els Mundials tornen a creuar-se. La cantant colombiana prepara una nova cançó vinculada al Mundial de Futbol del 2026.

0: Sí, i el que esteu escoltant ara és el Dai Dai, la cançó pel Mundial 2026 que jugarà entre els Estats Units, Mèxic i Canadà, i aquesta vegada ho farà acompanyada de Burna Boy, i només ens ha mostrat 30 segons d'aquesta nova cançó, que l'ha gravat al Estadi Maracanà de Rio de Janeiro amb moltes referències futboleres i que la cançó completa es publicarà el 14 de maig.
1: Doncs amb aquest tema nosaltres arribem a les 11, butlletí informatiu i de seguida més Badalona Matí. Fins ara.
0: Adeu. Adeu, adeu.
2: Són les 11.
3: Imagina't despertar les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
4: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Les festes de maig arriben al seu punt àlgid aquest cap de setmana amb la celebració de multitud d'activitats per tota la família. Aquesta tarda a les 7, la plaça de la Vila s'omplirà per veure el pregó de Ricky Rubio, que parlarà des del balcó de l'Ajuntament. El jugador de bàsquet té un vincle innegable amb Badalona, ja que va ser

0: Aquesta la ciutat que el va veure créixer des dels seus inicis a la penya fins a convertir-se en un referent internacional. Així va anunciar ell mateix fa uns dies que seria l'encarregat d'inaugurar el cap de setmana més multitudinari de les festes.
1: Soc el Ricky Rubio i us volia anunciar molt d'orgull que m'han fet pregoner de les festes de Badalona i aquest dia 8 de maig a les 7 de la tarda ens veiem a la plaça de la Vila per iniciar les festes i pues, hi esperem a tots. Una abraçada.
0: Televisió de Badalona retransmetrà en directe el pregó del jugador verd i negre amb un programa especial que començarà a 6:45. L'espai també captarà l'ambient i la participació ciutadana parlant a peu de carrer amb alguns dels assistents. Després del pregó, a 8:00, es podrà gaudir del concert a càrrec de La Reina del Pop, un tribut a l'Oreja de Van Gogh, que interpretarà algunes de les cançons més mítiques de la banda. Més tard, a partir d'un 9:15, la Nit del Mono convidarà a ballar al so de la música. També inclourà una cercavila nocturna pels carrers de la ciutat que finalitzarà la platja d'en Pont d'en Botifarreta a ritme de punxadiscos. A partir de les 10 de la nit, el Passeig Marítim acollirà el concert dels Catarres. La banda acumula diversos discos d'or i és un referent del pop festiu català. I un dels moments més esperats durant tot l'any arriba aquest diumenge 10 de maig, vigília de Sant Anastasi, amb la cremada del dimoni. Serà a partir de les 10 de la nit a la platja dels Pescadors quan tindrà lloc l'acte festiu més emblemàtic del patrimoni de la ciutat. Per garantir la seguretat de tots els assistents, l'Ajuntament de Badalona desplegarà un dispositiu especial amb la presència dels cossos policials i els bombers. Ho explica tot plegat el cap de Servei de Seguretat del Consistori, Eduard Aguayo.
2: Els ciutadans no veuran tanta gent com hi havia potser als carrers de baixada l'any passat, ja que hem eliminat aquesta figura dels que estaven informant a la gent per on baixar millor i han substituït per càmeres, per unes quantes càmeres, a mirar, que controlaran on hi ha més o menys gent. I que ningú pateixi, no cal anar hores abans per agafar lloc, no és l'assumpte. I tothom podrà veure el dimoni, com cada any, com fa més de 40 anys que es fa.
0: I la nit de Sant Anastasi es podrà seguir també per Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat, que portaran la festa local a totes les llars badalonines. El plat fort de les festes es retransmetrà amb un programa especial presentat pels periodistes Guillem Martín i Paula Rossinyol. En directe des de les 7 de la tarda i durant gairebé 3 hores, el programa comptarà amb connexions dels periodistes Raquel Moreno, Marc Martínez i Àlex Sisó des de la plaça de la Vila i la Rambla per no perdre's cap detall dels balls de plaça, el seguici, el piro musical i la cremada del dimoni. Tota la programació es podrà seguir també pel nostre portal web bdnacom.cat, les xarxes socials de Badalona Comunicació i per la plataforma La Xarxa Més. I aquest diumenge 10 de maig també els comerços de Badalona obriran coincidint amb les festes i la campanya de Badabons. A petició dels comerciants i de les grans superfícies de la ciutat, l'Ajuntament ha autoritzat aquest dia com un dels festius d'obertura comercial. D'aquesta forma, la ciutadania podrà fer les seves compres, volíem dir, a l'hora que gaudeix dels actes organitzats per les festes. I en esports, la final a 4 de la Lliga de Champions de bàsquet ja té els seus finalistes, el Rita Vilnius lituà i l'AEK d'Atenes. S'han desfet del Tenerife i l'Unicaja respectivament i, per tant, els malaguenys no podran revalidar el títol per tercer any consecutiu. Demà dissabte es disputarà a les 5 de la tarda el partit pel tercer i quart lloc entre els dos equips espanyols, Unicaja i Tenerife, i a partir de les 8 del vespre i en directe simultàniament per Radio Ciutat i Televisió de Badalona, la final entre l'AEK d'Atenes i el Ritas Vilnius. Ara mateix tenim 19 graus de temperatura a la ciutat.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
6: Necessites més espai a Badalona? Trasters amb accés directe amb persiana directa al carrer, segurs i pràctics. Ideals per autònoms i empreses. De 4 a 14 metres quadrats i des de 100 euros al mes. A l'Avinguda Sant Salvador 9, a Llefià.
7: Truca al 604 26 92 22. 604 26 92 22.
8: El nou Conforama Badalona ho té tot per renovar casa teva. Aprofita els seus superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
9: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.
3: Al matí de la ciutat, a la teva ràdio de proximitat.
0: I quan passen 6 minuts de les 11 del matí, saludem la Sílvia Llamas, que torna a trepitjar estudi i ho fa amb un nou rànquing. Sílvia, un rànquing molt vinculat a les festes de maig.
10: Sí, Núria, avui us parlaré de pregoners. No hem fet un rànquing així a l'uso, per dir-ho així, no hi ha un top 10, perquè ens sabia greu, no?, ordenar els pregoners de millor a pitjor segons quin criteri, no? Uh-huh. Aleshores hem anat escollint diferents pregoners que hi ha hagut a Badalona al llarg de la història, i com aquest any el pregoner és el jugador del Joventut, Ricky Rubio, doncs començarem parlant de pregoners esportistes. Comencem pel Jordi Villacampa, que va ser pregoner l'any 2014, quan encara era el president del Club Joventut Badalona. No era la primera vegada que pujava al balcó de l'Ajuntament com a pregoner, també ho va fer el 1990, i en aquella ocasió ho feia com a jugador de la penya i acompanyat per Montero i Jofresa. En el seu discurs aquest any 2014, Villacampa doncs animava els badalonins que ho estaven passant malament a seguir l'exemple de la penya quan es va convertir en campiona d'Europa.
11: Aquell títol, el de la Lliga Europea, el va assolir un grup de jugadors que va ser capaç de deixar de banda les individualitats i sacrificar-se per un objectiu comú. Els ciutadans de Badalona, que també ho estan passant malament, que estan patint una crisi que ha arribat a tot arreu, tampoc han de renunciar a res. Han de tindre molt d'optimisme i han de pensar en un futur millor. Per fer-ho, si podem comptar-hi, compteu amb la penya. No em puc imaginar la penya a una altra ciutat, ni a Badalona sense la penya.
10: Anirem veient al llarg del rànquing, Núria, que són diversos els pregoners que han repetit en més d'una ocasió aquesta tasca important de donar el tret de sortida a les festes de maig.
0: Altres jugadors de bàsquet també han estat pregoners?
10: Sí, correcte. Seguim parlant de la penya, perquè l'any 2019 tornava a ser protagonista del pregó quan va ser Nicola Provitola qui va exercir de pregoner. La Provitola va centrar el seu discurs en el bàsquet, però també va parlar dels encants que troba un nou vingut quan arriba a la nostra ciutat. L'aleshores jugador de la penya va destacar la fantàstica acollida que va tenir i la fàcil adaptació a la ciutat. Un pregó que, per cert, a causa de la pluja, es va traslladar al teatre principal, on es van formar moltes cues per poder accedir-hi.
12: Hoy me siento absolutamente identificado con la ciudad, como nunca me pasó antes en otro lugar. Y para acercarnos más a estas fechas, al mes de mayo, el año pasado intenté llegar lo más posible a la cremada del Dimoni, y fue algo nuevo para mí, de lo que muchos me hablaban días antes en el vestuario. Pero sinceramente, esa noche me superó. Me sorprendió la cantidad de gente, ver a toda Badalona esperando con ansias los fuegos artificiales y la cremada del Dimoni, y seguramente este año estaré de nuevo.
10: Doncs aquestes eren les paraules. Ara m'he emocionat una mica amb la Provitola, perquè realment doncs és un moment molt màgic que es viu a la nostra ciutat i que els nouvinguts doncs ho viuen també d'aquesta manera. I va ser curiós el pregó, perquè, com dèiem, es va fer al teatre principal, i curiós també va ser el pregó d'un altre jugador de la penya. En aquest cas, el 2004, Rudy Fernández va ser el pregoner de les festes de maig, però com a curiositat us diré que el pregó va ser enregistrat en vídeo des de Vitòria.
13: Soc un pregoner una mica especial, ja que us parla des de la distància, per un motiu que m'omple d'orgull, ja que nosaltres estem jugant a Vitòria contra el Tau. Per descomptat, també agrair a l'Ajuntament de la ciutat aquest important encàrrec de donar el tret de sortida a les festes de maig. Encàrrec que, si ho haig de ser sincer, em produeix una barreja de respecte i il·lusió.
14: I potser és dels pocs que s'ha fet així, o l'únic,
10: sí,
14: no?
10: Sí, veurem una altra, que no et faig spoiler de moment, però veurem una altra que va ser enregistrat en vídeo, però realment va ser curiós. De fet, va ser un fet que es va criticar des dels partits de l'oposició. En aquell cas, Convergència i Unió criticava que no s'hagués tingut doncs, la previsió necessària com per saber que el pregoner no podria estar el dia del pregó a l'Ajuntament.
14: Això
10: no?
14: En el cas de Rudi Fernández.
10: En el cas de Rudi Fernández, sí, que estava a Vitòria jugant un partit, com deia el Rudi, i a la plaça de la Vila entenc que es va posar una pantalla gegant o algun tipus de pantalla on es va projectar aquest pregó i s'hi van acostar fins allà doncs, un centenar de persones per escoltar les paraules del verd i negre.
14: Seguim amb un altre esportista, no del món del bàsquet, però sí, medalla olímpica.
10: Sí, en aquest cas parlem de natació i si parlem de natació hem de parlar indiscutiblement de la nedadora badalonina Mireia Belmonte, que va ser pregonera per les festes de maig de l'any 2015, però igual que Villacampa, aquesta era la segona vegada que ho feia, la primera va ser l'any 2008.
15: Em sento francament honrada i orgullosa per compartir l'inici de les festes de maig en el seu 75è aniversari. Ho faig per segona vegada. Una reiteració que m'omple de felicitat, que prové de l'immens afecte que professo a Badalona. Aquesta pregonera ve carregada d'afecte, que és el que rep i ha rebut sempre de la seva gent.
10: Doncs com dèiem, també repetia Mireia Belmonte, per cert que Tomàs Molina també va ser pregoner en dues ocasions, el 2022 i el 98, crec que aquests que hem comentat, Villacampa, Belmonte, Tomàs Molina, no sé com ho veus tu, el fet de repetir pregoner, amb la de gent que hi ha a Badalona, com, no sé.
14: Jo penso el mateix, hi ha molta gent.
10: Hi ha molta gent, és veritat que Mireia Belmonte doncs, va tenir aquests moments diferents de la seva època, també Villacampa, no? Eren moments molt diferents.
14: Sí, però del 2008 al 2015...
10: En el cas de la Mireia sí que van passar pocs anys, però bueno, és un fet que em qüestiono, no? Si realment, doncs, cal repetir pregoners, no sé, aquí ho deixem, aquest comentari crítica o com vulguis dir-li. Això, i passem d'una figura femenina de l'esport a una altra, en aquest cas a l'any 2021, la que era capitana del Sigul, Alba Gordo, va ser l'encarregada del pregó d'aquell any, un pregó marcat per la pandèmia del coronavirus, ja que de manera excepcional es va fer al Teatre Zorrilla i a porta tancada. El tema principal del discurs doncs, va ser la reivindicació de l'esport femení i un clam a les nenes a animar-se a jugar a futbol.
16: Ser mujer en el deporte implica mayor sacrificio, piedras en el camino y tenacidad para poder llegar a equipararse a nivel deportivo a un deportista masculino. Pero gracias a nuestro trabajo hoy estamos aquí, reconociéndose poco a poco nuestro esfuerzo y los frutos que estamos logrando a base de mucha dedicación y sacrificio. Seguiremos luchando y defendiendo el escudo del Sigul y la ciudad de Badalona por toda la península. Y ojalá, más pronto que tarde, toquemos la primera división. El respaldo institucional será también determinante para llevar la ciudad de Badalona a lo más alto.
14: El Sigul, en aquella època encara no hi havia el Badalona Women.
10: No.
14: I eren les úniques jugadores de futbol, així, diguéssim, amb aquesta posició, en aquesta classificació. Deixem de banda els esportistes.
10: Correcte,
14: i anem a altres pregoners.
10: Anem a altres pregoners que hem anat triant per diferents curiositats, que ara us explicaré. I en aquest cas, el pregó de 2020, ho dèiem abans, el de Rudi Fernández no va ser l'únic pregó que hem tingut a Badalona en format vídeo, ja que l'any 2020, en plena escalada del coronavirus, la ciutat va celebrar les festes de maig confinades i el pregó es va emetre en aquest cas per televisió de Badalona i també a través de la web de les festes de maig. Les protagonistes van ser professionals sanitàries de Badalona Serveis Assistencials que van destacar l'esforç dels sanitaris, la responsabilitat de la gent quedant-se a casa i el record pels que van perdre la vida durant la pandèmia.
17: Malgrat tot, aquestes setmanes nosaltres hem notat la unió de la ciutat, la força dels badalonins i badalonines, l'estima dels veïns cap a les persones més vulnerables i necessitades. També, els sanitaris, hem notat el vostre suport. Hem mobilitzat tots els nostres recursos, la capacitat d'escoltar, la capacitat d'apropar-nos a l'angoixa i a la por, tant a la pròpia com a la dels altres, la capacitat d'acompanyar. Estem tranquils, sabem que anem pel bon camí perquè anem plegats.
10: En aquest cas escoltàvem a la Susana Martínez i l'Ester Lobo, però van ser quatre les professionals de Badalona Serveis Assistencials que van fer aquest pregó. També estava la Rosa Benítez i l'Anna Maria Alventosa. També, com a curiositat, els hi donava pas aleshores a l'alcaldessa accidental Aida Llaurado, que va ser just durant l'inici de la pandèmia i després de la dimissió de l'Àlex Pastor.
14: Molt bé, doncs seguim aquest rànquing de pregoners i pregoneres de les festes de maig a la ciutat.
10: Un altre pregó que va ser curiós pel fet que es va haver de traslladar l'últim moment pel mal temps va ser l'any 2001 amb Miguel Poveda. El cantador badaloní era el pregoner de les festes, però el mal temps doncs va obligar a traslladar l'acte que es va acabar fent al Teatre Zorrilla.
18: Que estoy muy agradecido a todo el ayuntamiento de Badalona por todo lo que durante unos años para acá están haciendo por mí. Espero que durante mi andadura musical todo funcione bien y no defraudar a casi nadie.
14: Any 2001, i no li ha funcionat tot bé, no. Li ha anat sobre rodes, sí, perquè ha tingut una carrera artística molt destacada. I parlàvem amb ell també aquí al Badalona Matí amb motiu de l'estrena del seu documental Enlorquecido.
10: Sí, tot genial li ha anat i es nota aquest Miguel Poveda més jove i una mica amb aquest punt nerviós, tan nerviós que va confondre a l'alcaldessa Maite Arqué amb la Maite Martín. Li va dir Maite Martín a la Maite Arqué, un moment graciós d'aquest pregó que va, per cert, va acabar cantant damunt de l'escenari del Teatre Zorrilla.
14: Home, ja que hi era, no? Doncs sí. Molt bonic. I anem a un altre pregoner, un pregoner que recentment ha estat nomenat Premi Nacional de Comunicació.
10: Així és, i a més amb arrels andaluses, com el Miguel Poveda, estem parlant del Justo Molinero. Va ser l'any 2013 que va fer el pregó de les festes de maig i la immigració, la llengua, l'atur i la classe política van ser els eixos centrals del seu discurs. El locutor va parlar també dels seus records a Badalona, la ciutat on va viure ara fa 40 anys, i un discurs on va barrejar amb total normalitat el català i el castellà. En aquest cas, ja em perdonarà el Justo Molinero, no hem triat un tall del seu pregó, sinó que em quedo amb un moment previ que es va viure abans del pregó i que va protagonitzar l'alcalde d'aleshores i actual alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
19: Gaudiu de les festes, disfrutem de les festes perquè tenim la millor ciutat, Badalona, ciutat de primera. Moltes gràcies i a gaudir de les festes de maig. A tots vosaltres, el nostre pregoner,
14: Ara, alcalde.
10: Va, aquí, va.
14: Si és que fins i tot en aquest moment, tan solemne, no?, i de celebració com és el pregó, es cometen errades d'aquest tipus.
10: Clar, i estava nerviós també, suposo, l'alcalde, que tenia al costat el Justo Molinero, però va passar per Fernández, a l'Alcón, i va acabar amb
14: tots
10: Molinero.
14: Tots els Justos, que coneixia.
10: Sí. Doncs aquest moment graciós que ens quedem d'aquest pregó de l'any 2013. I anem una mica més enrere, passem d'un gran comunicador a una altra gran comunicadora, perquè l'any 2009 el pregó va ser a càrrec de la periodista i escriptora Sílvia Soler, que doncs reclamava recuperar l'autoestima i mirar amb bons ulls a Badalona en el seu discurs de tret de sortida de les festes de maig. Soler va recordar que Badalona és una ciutat que ha estat hospitalària amb tots els nouvinguts i demanava doncs que així continués sent al llarg dels anys.
20: I jo avui voldria subratllar que Badalona, al llarg de la història, sempre ha mantingut la mateixa actitud, hospitalària i acollidora amb els més febles, però tossudament defensora de la seva identitat. És una combinació perfecta. La Badalona actual és una ciutat difícil, amb molts dèficits que tinc presents, però és una gran ciutat. Ha aconseguit plenament aquests dos objectius que deia. Malgrat les allaus de nouvinguts en diverses fornades i malgrat la poderosa influència de la capital a tocar, Badalona manté una personalitat forta, clarament diferenciada, molt potent, i ho fa sense conflictes d'importància entre oriunds i nouvinguts, preservant la convivència per damunt de tot, però sense renunciar a la seva identitat com ha de ser.
10: Doncs aquestes eren les paraules de la Sílvia Soler, que donava importància a aquesta imatge de ciutat acollidora a Badalona. I de periodista passem a periodista i acabem aquest rànquing, aquest repàs de pregoners i pregoneres de les festes de maig amb la Laura Fa. És el pregó més recent que hem escollit, el de 2023, on la periodista badalonina doncs, centrava el seu discurs en la seva trajectòria com a periodista esportiva a Ràdio Ciutat de Badalona, recordant alguns dels seus companys i actuals companys nostres encara, una etapa que deia que va ser determinant per despertar el seu amor cap al bàsquet i també cap a la penya.
1: La meva etapa a Ràdio Ciutat de Badalona va ser determinant per despertar en mi l'amor més absolut cap a la penya. Sembla que tots els astres s'hagin alineat perquè el mocador d'enguany sigui verd i negre. Ara el bàsquet continua molt present a la meva vida perquè els meus fills i els seus amics hi juguen i vaig de tant en tant a l'Olímpic. He gaudit aquest any molt amb la Copa del Rei. Quina llàstima que tot i ser el bressol del bàsquet no puguem presumir de tenir les millors instal·lacions pel nostre planter. Guanyi qui guanyi, poseu-vos les piles.
10: Doncs amb aquestes paraules tanquem una mica el cicle. Hem començat parlant de la penya i de pregons d'esportistes i la Laura Fa feia aquesta referència. De fet, era l'any 2023 quan Badalona acollia la celebració de la Copa del Rei i a més el mocador de les festes de maig estava dedicat a la penya. Aquest 2026 la Final Four s'està celebrant a la nostra ciutat, però no sé si 3 anys després aquestes instal·lacions esportives han millorat molt i com deia la Laura, no? Si els polítics s'han posat les piles amb aquestes instal·lacions esportives, però en tot cas aquí ho deixem. El Ricky Rubio aquesta tarda no sabem per on aniran els trets perquè no hem pogut parlar amb ell prèviament.
14: Mira que ho hem intentat
10: però no ens ha explicat si està nerviós o si el discurs parlarà de la penya o no, potser t'imagines que no parla de la penya? No pot
14: impossible.
10: Ser. No pot ser. Bueno, veurem si també fa aquestes reivindicacions a l'esport a Badalona i també a les instal·lacions esportives de la nostra ciutat.
14: Tot això serà a partir de les 7, programa especial, una estoneta abans, des de 2:15 de la tarda, a Televisió de Badalona i a Radio Ciutat. Gràcies, Sílvia. Adéu-siau.
21: Badalona Matí, a Radio Ciutat.
22: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
23: Un any més, ja són aquí les festes de maig. Els mocadors, la música, les activitats i la cremada. Tu només pensa en gaudir, perquè el bus t'acompanya com sempre, sostenible, còmode i segur. La nit de Sant Anastasi, després de la cremada del dimoni, reforcem els nostres serveis. Consulta els horaris especials de les línies M1, B2, B3, B4, M6, B25, M28 i B29. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
14: IKEA celebra el 30è aniversari de la seva arribada a la península Ibèrica, marcada per l'obertura de la primera botiga, que va ser aquí, a Badalona, el maig del 1996. La nostra companya Raquel Moreno va assistir a l'acte de celebració d'aquest 30è aniversari aquesta setmana i va poder parlar amb qui és actual director adjunt d'IKEA a Badalona, en Francesc Solans, també amb dos treballadors del centre que porten en aquest establiment des que va obrir les portes, amb el divulgador cultural i expert en estudis urbans, l'Eric Harley, i com no, amb la directora de cinema adrianenca, Isabel Coixet, qui va ser l'encarregada del primer spot. Els sentim a tots ells.
24: Aquest disseny democràtic vol dir funció. Aquest disseny democràtic vol dir productes sostenibles per al planeta. Aquest disseny democràtic vol dir disseny escandinau, però que s'adapta a totes les realitats. I sobretot aquest disseny democràtic vol dir, i això és molt important per nosaltres, adaptable a totes les butxaques. També estem molt orgullosos de que hem anat desmuntant mites junt amb la societat catalana, mites com que les joguines blaves no són per nens o les nines ja no són només per nenes. Aquest és un mite molt típic i nosaltres l'hem desmuntat. Mites que, per sort, ara ja no són només les dones les que fan les tasques de la llar. Estem molt orgullosos d'haver canviat aquests mites durant aquests 30 anys. les televisions ja no pesen 25 quilos, les televisions són planes i, per tant, els mobles també han canviat. Les persones socialitzem d'una altra manera. Abans les estances poderen més tancades. Les típiques cases que recordem tots amb moltíssimes habitacions. Ara les estances són molt més obertes. Ara cuinem en obert, abans cuinàvem en tancat. I tot això s'ha d'adaptar a la realitat. Ho hem fet sempre amb un disseny escandinau, però obert a les necessitats del públic de Badalona i Catalunya. 400 persones ara mateix, de les quals més de la meitat són del municipi de Badalona. I hi ha un percentatge molt alt d'aquestes persones que tenim l'orgull de poder dir que porten aquí des del principi. Persones que porten aquí 30 anys. I tinc el plaer de poder dir que hi ha moltíssima gent que considera Ikea Badalona casa seva, perquè al cap i a la fi ha estat el seu company de vida durant aquests últims 30 anys.
2: 30 anys donen per molt. Vale? He estat en 4 departaments diferents i ara mateix torno a estar a la logística. Vale? M'encarrego de la descàrrega de la nit i de la reposició. Amb els meus companys, clar, que jo tot sola no ho faig. La veritat és que em sento com a casa. Jo arribo aquí, estic en una reunió i ja em diuen, Luis, ¿ya estás quitando los zapatos? Digo, pues sí. Digo, si he de córrer, pues me los pongo rápido. Jo treballo com si, de veritat ho dic, com si això fos meu. Que a vegades em diuen, Luisa, Luisa, però és que no puc canviar, sóc així. Que el que veu el client sigui familiar, ho faci seu. El que veu, a l'armari, el que sigui, ho faci seu. Vale, és això el que guanyem, el que guanya l'IKEA.
4: És un referent per a Badalona. És una botiga de preus baixos, però hi ha molt disseny, hi ha molta varietat d'articles i la gent ho té molt assumit com a algo molt familiar, com deies tu, i la gent li agrada venir perquè, a part, tens la restauració i és passar, o sigui, venir a IKEA és comprar, però és passar un dia divertit, també. És una botiga per passar el dia. Porto 30 anys, com deia la Lluïsa, i hem passat per diferents departaments, vendes, logística, i actualment estic a atenció al client, que és un departament que m'agrada molt. Amb un bon rotllo que no sembla que siguis treballant. Estem molt a gust aquí, la veritat. I, sobretot, una amistat que hem fet amb molta gent que treballa aquí, i que som pràcticament família. Llavors hem estat molt a gust, estem molt a gust. Esperem que acabar aquí i jubilar-nos aquí.
5: Fa 30 anys i que era com una cosa que la gent et portava coses de fora, era com un mite, no? I recordo que em van trucar per fer la campanya de llançament a Espanya d'IKEA, no? I, home, en aquell moment doncs, hi eren objectes que estaven a llocs, a botigues, doncs, com molt més elitistes, no? I en aquest sentit sí que és veritat que IKEA ha democratitzat molt el consum de coses per la llar.
6: El que a mi m'agrada és la democratització de l'accés, clar, que tinguin uns preus assequibles, que el disseny i els materials no siguin tòxics, el qual s'agraeix també, i que els pisos doncs, sigui una cosa que millori la teva qualitat de vida, i no al revés, que sigui un refugi de les pantalles. És molt important, sobretot sentir-te a casa, que sigui la teva llar, per poder doncs, criar, estar tranquil, estar en família, estar en comunitat, que de vegades se'ns oblida que necessitem aquests espais també de recolliment i d'estar tranquils.
9: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'Avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.
22: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
14: I arribem gairebé a 11:45 del matí. Saludem en Guillem Martín. Què tal? Molt bon dia, per repassar les novetats també doncs, de la graella televisiva i a plataformes.
7: Què tal? Bon dia. M'han posat avui una sintonia rotllo Dire Straits.
14: Sí, no? Avui te l'han canviat, aquesta. T'agrada, però?
7: Sí, sí, m'ha agradat.
14: Molt bé. Què? Per on comencem?
7: Mira,
14: comencem
7: doncs,
14: mirant-nos al Malik?
7: Sí, mirant-nos una mica al Malik, ràpidament, perquè ja sé que durant tot el programa heu anat citant tot el que fem aquí a Televisió de Badalona, eh? Però recordeu que ara mateix, de 11 a 12, s'està emetent en directe per Televisió de Badalona l'entrega de premis de la BCL Final Four, però també arriba aquest cap de setmana i avui divendres, justament, tota la programació de Festes de Maig, i us he portat el tall de promoció d'aquestes festes, escolteu.
25: Tornen les Festes de Maig.
7: I te les portem a casa.
25: Divendres 8 de maig des de la plaça de la Vila.
0: Donem el tret de sortida a la festa amb el pregó.
25: I diumenge 10, la nit de Sant Anastasi.
3: Des del Vall a plaça fins a la cremada del Dimoni.
7: Doncs bé, aquesta programació especial, recordem, avui a 7:15, el pregó en directe per Televisió de Badalona, diumenge el programa de la nit de Sant Anastasi, a partir de les 7 del vespre fins que s'acabi la cremada del dimoni.
14: Que ja us dic, que us seguirà moltíssima gent perquè feu un programàs.
7: Moltes gràcies, home.
14: I també, a més, hi ha coincidència de partit de Barça-Madrid, sí. Amb la qual ja m'ha arribat que aquell que sigui una miqueta comodon i no vulgui baixar...
7: Anirà fent zàping entre el partit i Televisió de Badalona.
14: Però després hi haurà remissió.
7: Correcte, sí. Després també ho podreu veure per YouTube. I escolta, una última cosa de la BCL Final Four. El dissabte a les 8 podrem veure la retransmissió en directe també per Televisió de Badalona del partit del Ritas Vilnius i el AEK Atenes, amb una retransmissió que faran Xavi Ballesteros, Albert Guerra i Josep Maria Izquierdo a partir de les 8. Així que cap de setmana complet, per Badalona Comunicació.
14: I tant. Festes de maig a tope, BCL a tope, també, malgrat no ser-hi la penya. I vinga, anem amb una altra programació que també lidera, en aquest cas, una badalonina com és la Dulceida.
7: Sí, la Dulceida, ja hem parlat molt de la gran cita, però justament aquesta setmana van publicar els últims capítols d'aquest programa, sí, d'entreteniment, dating show de 3CAT, que recordem que només es pot veure per les plataformes de 3CAT. Però ha arribat al final i nosaltres hem trobat una curiositat, perquè una de les participants, a banda de la Dulceida, que és la presentadora i també és badalonina, estem parlant de la Clàudia de Diego, és badalonina. Va tenir molt poc protagonisme perquè hi ha una fase del concurs on expulsen a una part dels participants, que recordem que en un inici són 100, perquè si no troben aquesta persona o la mitja poma, no, que diríem, estan expulsats.
14: Tu busques pomes o taronges?
7: No sé per què he dit poma, però realment és taronja, no?
14: Crec que sí.
7: Ho he volgut traduir i m'ha sortit poma en comptes de taronja. Bé, la Clàudia de Diego, que és de Badalona, i va tenir moments de protagonisme a l'inici d'aquesta temporada del Gran Cira. Escoltem.
8: Jo necessito ubicar-me una mica. Llavors, qui tindria una relació amb una persona del seu mateix sexe?
11: Tu, Clàudia, entenc que per la teva pregunta...
8: Jo ja estic de peu, o sigui que sí.
11: Molt bé.
12: Jo busco una persona per tenir un compromís amb ella, per ser-hi quan els moments on es necessiti, i bueno, tenir com aquest, buscar i trobar aquesta sensació de...
7: Doncs bé, més representació badalonina a la Gran Cita, que per cert, la setmana que ve la podrem escoltar al Badalona 360, que la portem a plató per parlar una mica amb ella de com va ser aquesta experiència. I us he portat un altre tallet perquè ella és farmacèutica, treballa en una farmàcia, no de Badalona, de Barcelona, però va portar a un dels participants de la Gran Cita en un Reels una mica divertit on traduïa paraules que diem malament, com jo, que en dic moltes, en castellà, que realment són diferents en català. Escoltem.
13: Hola, bones. Bona. Em podries donar un ibuprofeno?
26: Ibuprofen, voldràs dir.
13: Sí, això. I un jarabe per la tos, porfa.
26: Te'l poso, però digues xarop, si us plau.
13: Em podries mirar el sarpullidor que m'ha sortit aquí, si us plau?
26: El que tens és una granissada.
13: Vale, i aquesta ampolla que tinc aquí al peu?
26: Vas carregat de patologies. És una botiofa.
7: Doncs bé, aquest vídeo divertit de la farmacèutica badalonina, protagonista de la Gran Cita de 3CAT.
14: Doncs canviem de qüestió, però no ens movem de plataforma. Seguim a 3CAT, perquè amb un nou fitxatge, com és Carles Tamayo, que també havia col·laborat amb aquesta casa i que un dels seus darrers treballs també sortia a Badalona perquè feia aquesta investigació periodística des del port de la ciutat.
7: Sí, de fet, moltes vegades l'hem mig considerat badaloní perquè realment va estar visquent al port de Badalona al seu vaixell durant una petita o curta temporada. Però bé, a banda del nou format de Carles Tamayo, volia citar abans el 3CAT en viu, que he flipat, no sabia què es feia. El 30 i 31 de maig, a la plaça de l'Anella Olímpica i al Palau Sant Jordi, fan com una espècie de festival de 3CAT, que també inclou el concert d'Eufòria al Palau Sant Jordi, però hi ha un programa especial del Foraster, hi ha food trucks, no sé, organitzen allà una festa, que he flipat. I una de les coses que estrenen aquell cap
14: de
7: setmana...
14: Això sí que és mirar-se el malic, eh?
7: Sí. Jo m'he quedat astorat. Una de les coses que estrenen aquest cap de setmana és el que comentaves, Núria, el Carles Tamayo, que farà un nou programa a 3CAT, també només a plataformes, que es titula Increïble, però fals, que jo crec que una mica serà el seu estil, eh? Trobar com menties d'aquestes que trobem per internet, o fals mites, o youtubers i tiktokers d'aquests que ens intenten convèncer d'algunes coses, però és tot mentira per guanyar diners. Aleshores, bé, veurem què tal aquest programa de Carles Tamayo, que és el seu primer programa íntegrament en català, i jo crec que el primer programa que fa per 3CAT, amb la seva productora. Però a banda d'això, Carles Tamayo, badaloní per una curta estança aquí a Badalona, també està a Radio Televisió Espanyola amb uns formats, uns petits reportatges que es diuen Se nos ha ido de las manos, que s'emeten els dijous a les 11 del vespre. I el primer dels episodis, que tractava una mica de l'habitatge, va tenir molta repercussió a xarxes. Escoltem.
14: Perquè ell va voler ser un fons voltor.
7: Sí,
14: no?
7: Es va crear ell mateix un fons voltor que es deia Voltor and Voltor, i va fer una mica de broma amb tota la situació, malauradament, que estem visquent amb el tema de l'habitatge. Us he portat un petit tall.
1: 83.000 euros el piso en Barcelona, en Carmel. Es un súper chollo.
15: Hombre, normalmente cuando compras en lote, compras más barato.
16: Haciendo un documental sobre el sector inmobiliario, he descubierto que comprando viviendas a granel puedes conseguirlas por una tercera o una cuarta parte de su valor de mercado.
17: He calculado y con los años que llevo viviendo aquí he pagado más yo que el señor que se lo ha comprado.
16: Así que he decidido sumarme a la ola y hacer lo mismo. Y para ello he empezado...
7: Bé, també està disponible a RTV Play. Aquest primer episodi de Se nos ha ido de las manos, però ahir a les 11 també es va emetre el segon episodi, que tracta de l'apagada. No l'he vist encara, però també des del punt aquest humorístic i una mica gamberro de Carles Tamayo. Així que
14: un
7: any
14: després d'aquesta apagada, fins al 29 d'abril. Molt bé, vinga, repàs a un clàssic també d'aquesta secció, La Isla de las Tentaciones.
7: Bé, ho he portat com a excusa, he portat un tall de l'Isla de les Tentaciones, però com a excusa per explicar un canvi d'estratègia de Mediaset, de Telecinco, perquè estàvem veient tres entregues de l'Isla de les Tentaciones en una setmana, dilluns, dimarts i dimecres, i sembla ser que està una mica col·lapsat ja l'Isla de les Tentaciones, i a partir de la setmana que ve han decidit treure una de les entregues. Només podrem veure-ho el dilluns i el dimecres. I a banda d'això, com deia, us he portat un petit tall perquè ha passat una cosa inèdita aquesta setmana, i és que un dels participants de l'Isla de les Tentaciones, una de les parelles, diguéssim, ha decidit marxar unilateralment del concurs. Escoltem.
18: Vale, ¿cómo que te va, tío? ¿Cómo que te va?
19: No puedo pensar más, la cabeza me va a explotar.
18: ¿No has dormido nada?
19: No.
18: ¿Pero sin hablar con ella, sin hoguera o qué? Sí. ¿Sin hablar con ella?
15: No, te vaya así.
19: Lo he pensado mucho y...
20: ¿Estás solo?
19: Sí. No puedo más.
27: Que no, Ale, no, tío, no.
19: Adiós, chicos.
18: No, tonto, por favor, habla con ella.
27: Tío, Ale,
18: por favor.
27: Ale.
18: Pide una hoguera.
28: Ay, Noah. Alex ha decidido abandonar la Isla de las Tentaciones.
18: Sin mí.
28: Y poner fin a su experiencia.
7: Bé, una mica curiosa, aquesta edició de la Isla de las Tentaciones, perquè aquests concursants han marxat i crec que hi han hagut d'incloure a dos parelles noves, perquè han passat coses al concurs i han hagut d'expulsar a molts dels concursants. Així que peculiar, perquè, no sé, a vegades dona la sensació que els hagin obligat a ser allà i realment ja sabien on anaven.
14: Sí. Doncs hauran de ser més curiosos amb el càsting, potser en futures
7: edicions. Però bé, dilluns i dimecres, la setmana que ve ja, només de la Isla de las Tentaciones.
14: I Jordi Évole, que trobo que s'ha fet molt viral i aquesta última setmana no faig més que sentir parlar d'Évole i de la seva cataplexia.
7: Sí, perquè últimament ha sortit a molts programes i cada vegada és més visible aquesta cataplexia, aquesta dolència que té. I la setmana passada va sortir a La Revuelta per promocionar una mica la nova pel·lícula, Sidosa, i va tenir un episodi de cataplexia una mica curiós. També és cert que anar a La Revuelta tenint el seu problema és una mica complicat, perquè no paraven de fer-lo riure. Però bé, escoltem, encara que és millor veure-ho, però escoltem una mica.
29: Era una trampa abrir Televisión Española para matarlo.
30: Sí, ya está. Algo sobrio.
31: Bueno, estoy sudando, tío.
29: Me han dicho antes, Jordi viene muy cansado y como tiene, ¿cómo se llama? Que cataplexia, ¿eh? ¿No?
31: Eso.
29: Como tiene cataplexia, manchonen cuidado si va a volcar como un caballo.
31: No, es que puede pasar.
29: ¿Quieres que esté hoy más sobrio, más contenido?
31: Por favor. No. Pero me ha pasado porque hay una emoción negativa, la única que he descubierto hasta ahora que me pasa, que es con la rabia. Me pasó en una discusión de tráfico.
29: Sí. Hay que tener mucho cuidado con esas discusiones, ¿eh? No, hay que evitarlas.
31: Es que, ¿sabes aquello que me bajé del coche?
29: No hay que hacerlo.
31: Yo ese día estaba muy loco. Y me bajo del coche.
29: ¿Sí?
31: Y cuando me voy para el otro, me callo.
14: Ell mateix es fa riure, eh?
7: Sí, també. Sí, és que cada vegada que... expliquen o ell explica alguna cosa que fa riure, es queda totalment paralitzat. Per això deia que és millor veure-ho, eh? Si entreu al perfil d'Instagram de La Revuelta, podeu veure justament aquest Reels. Però es queda totalment paralitzat. I és curiós perquè jo vaig buscar internet perquè ho veus i et fa patir, perquè dic, a veure si li passarà alguna cosa. I es veu que no hi ha cap problema, que simplement es queda immobilitzat perquè li passa alguna cosa a la musculatura, però que realment no té cap mena de perill a banda de lo aparatós que és el moment en directe. Però bueno, és curiós de veure, sí.
14: Sempre quan estigui assegut no li passarà res.
7: Sí, no, clar. Mira, en aquest cas que diu la baralla aquesta del cotxe, pues va caure al terra i amb el que s'estava barallant el va haver d'ajudar al final. Canvi de rols, explica.
14: Guillem, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies.
7: De
14: que
7: res,
14: vagi
7: home.
14: Bé i escolta, bones festes de maig, bon pregó i bona nit de Sant Anastasi, que per tu serà intensa, eh? Des de la plaça, no? Des de la Rambla.
7: Des sí, de la des de l'Escola del Mar. Estarem ja ben a prop del dimoni.
14: Un set que convidem a veure, eh? Si passegeu per la Rambla.
7: Sí, el veuran, el veuran.
14: De la plaça... Ai, el de la Rambla, el de la nit de Sant Anastasi. Que vagi bé.
7: Vinga, a veure si...
14: Com a l'Évole, saps? Que es queda
7: tens així. Cataplexia, també.
14: Una mica. Adéu-siau.
7: Adéu.
2: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
4: Necessites més espai a Badalona? Trasters amb accés directe amb persiana directa al carrer, segurs i pràctics. Ideals per a autònoms i empreses. De 4 a 14 metres quadrats i des de 100 euros al mes. A l'Avinguda Sant Salvador 9, a Llefià.
5: Truca al 604 26 92 22. 604 26 92 22.
14: Judy García, què tal?
6: Bon dia, molt bé.
14: Doncs vinga, anem amb el repàs de l'agenda, que déu-n'hi-do tenint en compte que és el cap de setmana central de festes de maig, eh? Per tant, activitats a dojo.
6: Està farcida d'activitats. Comencem per aquest vespre, a les 8, després del pregó de Ricky Rubio a la plaça de la Vila, actuació de la banda tribut a l'Oreja de Van Gogh, la reina del pop.

concert que ens farà reviure les melodies que ens han acompanyat durant una etapa de la nostra vida. Una mica més tard, a un quart de deu, una de les nits més esperades, sobretot pels més joves, la nit del mono, l'antic Correbars, a càrrec de la comissió de festes i amb un recorregut que acabarà a la platja del pont d'en Botifarreta. Canviem d'escenari al passeig marítim, a les 10 de la nit, concert dels Catarres.

0: El seu últim disc a Badalona, aquest que esteu escoltant, Paracaigudistes. I dissabte a les 11 del matí a la Rambla, Cercavila Petita, aquella cercavila on hi participen els més petits, portant pels carrers els dracs, els gegants i els gegantons de les escoles. Començarà a la Rambla i acabarà a la plaça de la Vila, on a les 12 hi haurà la tanda de lluïment i final de festa. I canvi d'horari i d'ubicació, previsiblement per la pluja, a 6:45, ball de gegants i capgrossos a l'Espai Betúlia. En cas que hi hagi treva de pluja, les figures tornaran en cercavila fins a la Casa de la Vila.
1: El ball de gegants es durà a terme al matí a partir de les 12 a la Plana.
0: Hi ha hagut també aquest canvi, però com us diem, com que estem pendents de si hi haurà pluja o no, doncs consulteu abans de sortir al carrer. A les 11 de la nit, concert de la Final Four de bàsquet al Passeig Marítim amb Juan Magán.

És internacional i amb grans èxits que l'han situat al número 1 de les ràdios musicals, a Ràdio Fórmula, i que ens ha promès un concert espectacular. Diumenge, vigília de Sant Anastasi, la nit de la cremada del dimoni, a les 5 de la tarda, ràpid de campanes a l'església de Santa Maria, a les 7 al Vall a Plaça, amb totes les colles de cultura tradicional de Badalona, abans de començar el seguici de la ciutat, a 2:15 a la Rambla, l'acte sacramental, el Ball Parlat, en el qual es representa la lluita entre el bé i el mal, Sant Anastasi i Lucifer, i a continuació, el Ball de l'Àliga, a les 10, el moment més esperat, la cremada del dimoni amb el Piro Musical. Abans, però, hi haurà un espectacle amb més de 500 drons i aquest any, per primera vegada, incorporen també focs artificials. L'espectacle retrà homenatge a les icones tradicionals de Badalona i a la celebració, com no, de la Final Four de bàsquet. En un altre espai, a la plaça de la Plana, a les 6 de la tarda, hi haurà el ball de Festa Major per la gent gran a càrrec de l'Orquestra Salvatana.

A 2:15 de la nit, al mateix lloc, al Ball del Micaco, amb la mateixa orquestra. I anem cap al Passeig Marítim a 2:15, amb el concert del sevillà Álvaro de Luna.

arribem a dilluns, dia de Sant Anastasi, a les 8 del matí, les matinades amb el so de les gralles i els diables que desperten la ciutat, a les 10, el repic de festa a càrrec dels campaners de Badalona i a 2:15, anada ofici i ofici solemne a l'església de Santa Maria. A les 6 de la tarda, ritual de sortida de la imatge de Sant Anastasi des de Santa Maria, balls i passada del Sant al carrer de Sant Anastasi i a la 1 del migdia, a la plaça de la Plana, dinar popular i concert infantil amb la Tresca i la Verdesca a les 5 de la tarda.

de 7 a la plaça de la Vila, sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa. I ja marxem cap a dimarts a les 10 de la nit dins el racó íntim, al Parc de l'Escorxador, concert de Guillem Bautista.

0: El cantautor badaloní acaba de publicar el seu EP, aquest No està mal, i ens el presentarà a Badalona. I fora dels actes de festes de maig, al Teatre Sagarra, dissabte, hi podrem veure Dinamarca, de Lluïsa Cuniller, a les 7 de la tarda.
1: Creus que m'has estirat al llit una estona?
2: Si m'estiro ara, no dormiré a la nit.
1: Si més no, descansaràs.
2: També descanso aquí.
1: He sentit com t'aixecaves aquesta nit.
2: T'he despertat.
1: Que ara estava despert.
0: Protagonitzada per Pere Arquilluer i Ma Colomer, amb què el director Albert Arribas torna a capbussar-se a l'univers de Lluïsa Cuniller, amb un emocionant compromís amb la dignitat humana, però sense cedir a sentimentalismes tramposos. L'extraordinària Dinamarca de la Lluïsa Cuniller ens convida a lluitar desesperadament perquè la vida no sigui mai només pura supervivència. I anem al Sarau perquè avui divendres tribut a Manà amb Demanar.

serà 10:45 de la nit i demà dissabte 6:45 tardeo amb els DJs del Sarau amb tots els èxits del moment. I més tard, a 12:00 de la nit, versions amb Hotel Cochambre.

0: que escoltem és Widax, que podreu escoltar l'Extra Perlo demà dissabte a les 11 de la nit dins el Roots Odyssey, amb les actuacions també de Rescap, Lion City. I avui divendres també a les 12 de la nit i fins les 6 del matí, Núria, a veure qui aguanta una Diva Key Party.
1: Veure qui aguanti, tot, i segur que sí. Nosaltres potser ja no.
0: No.
1: Però sí que tenim, doncs, moltes ganes de més música, malgrat tota l'actuació musical que hi ha prevista aquest cap de setmana a la ciutat de Badalona, que ara ens explicava la Tuti, aquest repàs de l'agenda cultural, i per això, doncs, acabem un cop més la setmana amb aquesta inspiració musical. I és que avui, a la nostra última darrera secció de la setmana, la nostra inspiració, farem un recorregut per les músiques que acostumen a sonar, pels piromusicals, tenint en compte que aquest cap de setmana hi ha el piromusical de la nit de Sant Anastasi.
0: Doncs sí, ens centrarem en les que sonen durant la cremada del dimoni, que ja la tenim a tocar. Les d'aquest any no les sabem o no les podem dir, però mirarem enrere i recordarem quines van sonar l'any passat i quines els agradaria que sonessin alguns companys de redacció. En el que han coincidit a redacció és que sonaran temes dels artistes que actuaran aquí a Badalona durant les festes. Álvaro de Luna, els Catarres i Juan Magán. Aquest últim ha guanyat de carro. Va, Bailando por ahí.

com a holograma a Fitur, a Madrid, ara el tindrem en persona aquí tocant a les festes, doncs clar, és un dels que diuen que segur que cau en aquest piromusical. I un tema que sona habitualment durant el piromusical de la cremada és Boig per tu. Ha sonat la versió de Luz Casal, la de Shakira i també l'original de Sau.

versió de Luz Casal, sí. Precisament l'alcalde ho ha dit en diverses ocasions que és una de les que més li agrada. Sí, ahí lo dejo, a lo millor la torna a posar. I per quòrum, també a la redacció, aquest any els agradaria que sonés Bergain, de Rosalia, per la seva orquestralitat. Creuen que quedaria molt bé al cel de Badalona durant la cremada.

0: Ai, estic molt d'acord amb aquesta proposta.
1: Sí?
0: Ja t'ho imagines, passant el tren, el dimoni en flames.
1: Bé, en flames encara no,
0: encara
1: però
0: no.
1: Encara no. Bé, una oda a la dona, no? També, aquest tema de Rosalia i amb aquesta orquestra al darrere, que quedaria molt bé, sí. I recordem una de les que va sonar l'any passat, va. Quédate de Quevedo.

0: Mariana, tu, què pedo?
1: Clar, que me'l posis després de Rosalia, no. A la inversa, mira.
0: Ja, ja. I una altra que també van ballar mentre cremava el dimoni l'any passat és aquesta. La Marina està morena, de Figaflowers, que ja està cremada. La Marina.

0: Hi ha altres propostes tot dintre la redacció també per sí. aquesta cremada, aquest tiro musical.
1: Una que ens va cantar l'Emma a redacció, amb poca fortuna, també t'ho dic, però molta gràcia i que creu que ha de sonar, és Golden, de K-Pop Demon Hunters, les guerreres del K-Pop.

0: guanyadora de l'Òscar, que també estaria bé doncs, que sonés al cel de Badalona. I crec que no m'equivocaré si dic que la teva filla Aran li agradaria que sonés aquesta superestrella de l'Aitana.
1: Home, aquí has donat el clau.

0: Per cert, que aquest matí a la tertúlia l'Enric Garí, un dels convidats, deia: a mi em sobra la música.
1: Què dius?
0: El piromusical.
1: No.
0: Clar, i jo pensava, la resta de convidats, la veritat és que s'han quedat una mica astorats també, però clar, pensava, no podríem escoltar totes aquestes cançons. Ell diu que no acaba de concordar amb la pirotècnia.
1: Bé, això es queixa molta gent quan estem a la cremada i veiem i que estan cantant
0: tampoc,
1: per una banda,
0: però clar,
1: és que és molt difícil, això és molt complicat. Si passa el piromusical de la Mercè,
0: I l'any passat va haver alguns problemes amb la concordança de la música i els drons, que al principi va fallar una mica, però després ja es va solventar i es va poder gaudir.
1: Si en el cel anem afegint coses, oi, al final tot interfereix amb una cosa amb una altra.
0: Però jo que ho deixin estar com estan, ja em sembla bonic.
1: Ja no hi fem més coses. Badalona, del cantant badaloní David Ros, va sonar l'any passat, però la Sílvia Llamas té clar que aquest any hauria de tornar a sonar.

0: és aquesta de sonar, o aquesta, clar. O Joan Manuel Serrat, Manolo Escobar...
1: Aquesta, perquè és que, a més, en David Ros havia de tocar en el cicle de Cal Arnós
0: la
1: setmana passada, amb motiu de les festes de maig, no va poder perquè va ser pare.
0: Exacte.
1: I no va poder fer aquesta actuació, ja que no va sonar al parc, home, que soni, doncs que ben bonica és.
0: Clar que sí. I si parlàvem abans de l'orquestralitat del Berghain, de Rosalía, hi ha un tema que sonava al final, quan s'ha acabat el piromusical, i tots mirem embadalits com crema el dimoni, com cau, com treu espurnes el figurot que ens dirà Déu. És èpica, és Now We Are Free, de Hans Zimmer, i de Lisa Gerrard, que està inclosa a la banda sonora de Gladiator.

0: És un moment de pell de gallina, que tothom
1: sí.
0: queda
1: doncs sí.
0: bocabadat, no? Amb aquest silenci una mica de comunitat després d'haver gaudit d'un espectacle tan, tan bonic, i que aquells que veieu per televisió de Badalona, també la veritat és que és una delícia.
1: Fa goig veure-ho, sí.
0: Gràcies a tu, Tim. Aquesta música, nosaltres arribem a les 12, ha arribat el moment d'acomiadar-nos, així que moltíssimes gràcies per haver-nos fet companyia en un programa que també ha estat possible gràcies doncs, a la tasca tècnica d'en Pau Porres i d'en Jordi Abril a les vies de so. Que gaudiu molt del pregó avui, retransmissió en directe a Ràdio i a Televisió de Badalona, demà passat també del Piro Musical i la festa de la nit de Sant Anastasi a Televisió de Badalona, i fins a dimarts de la setmana que ve.
1: Bones festes.
2: Són les 12.
3: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
4: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Les festes de maig suposen enguany un repte a nivell logístic, ja no només per la coincidència amb la FIBA Champions League, sinó també per les obres al carrer de Francesc Layret. La incidència ha provocat que s'hagi de reorganitzar diversos actes i seguissis que tradicionalment passen per aquesta via. La regidora de Cultura, Vanessa González, explica que s'han programat diverses reunions amb els diversos agents implicats perquè les activitats es puguin celebrar amb la màxima seguretat i comoditat possible. Escoltem a la regidora en una entrevista avui al Badalona Matí.
5: Des del primer moment, tots els departaments corresponents que intervenen, Guàrdia Urbana, Protecció Civil, el Departament Tècnic de Cultura, les colles, no, d'entitat popular, s'han fet reunions per, entre tots, mirar quin és el recorregut més adient per no afectar el propi acte i que sigui compatible amb les obres.
2: Als problemes logístics se li suma l'amenaça de pluja. Alguns actes ja han canviat d'horari o d'espai per adaptar-se al possible episodi de distància.

0: apte que podria afectar la programació festiva de la tarda, vespre i nit. És el cas del Ball de Gegants, que passa al matí a 11:45 a la Plana, mentre que el Ball de Gegants i Capgrossos de Badalona es farà a 6:45 de la tarda a l'Espai Betúlia. En cas que hi hagi una treva de pluja, les figures tornaran en cercavila fins a la plaça de la Vila. I l'Ajuntament de Badalona instal·larà diversos punts liles durant les festes de maig amb l'objectiu de garantir uns espais festius lliures de violències masclistes i de LGTBIQ-fòbia. El servei s'oferirà des d'avui, també demà i diumenge, i el 16 de maig, coincidint amb alguns dels actes més multitudinaris com la Nit del Mono, els concerts o la Nit de Sant Anastasi o el concert de Cal Xiringo, en ubicacions com la Platja dels Pescadors, la Platja del Coco i la Rambla. Aquests espais tenen una funció preventiva i d'atenció i disposaran de personal especialitzat, així com canals per activar protocols en cas que fos necessari. I aquesta tarda a les 7 la plaça de la Vila s'omplirà per veure el pregó de Ricky Rubio, que parlarà des del balcó de l'Ajuntament. El jugador de bàsquet té un vincle innegable amb Badalona, ja que va ser aquesta la ciutat qui el va veure créixer des dels seus inicis a la penya i fins a convertir-se en un referent internacional. Així va anunciar ell mateix fa uns dies que seria l'encarregat d'inaugurar el cap de setmana més multitudinari de les festes.
1: Toca el Ricky Rubio i volia anunciar molt d'orgull que m'han fet pregoner de les festes de Badalona, i aquest dia 8 de maig a les 7 de la tarda ens veiem a la plaça de la Vila per iniciar les festes i pues, hi esperem a tots. Una abraçada.
0: Televisió de Badalona retransmetrà en directe el pregó del jugador verd i negre amb un programa especial que començarà a 6:45. L'espai també captarà l'ambient i la participació ciutadana parlant a peu de carrer amb alguns dels assistents. Després del pregó, a les 8, es podrà gaudir del concert a càrrec de la Reina del Pop, un tribut a l'Oreja de Van Gogh que interpretarà algunes de les cançons més mítiques de la banda. Més tard, a partir d'un 9:45, la Nit del Mono convidarà a ballar al so de la música. També inclourà una cercavila nocturna pels carrers de Badalona que finalitzarà a la platja del Pont d'en Botifarreta a ritme de punxadiscos. A partir de les 10 de la nit, el Passeig Marítim acollirà el concert dels Catarres. La banda acumula diversos discos d'or i és tot un referent del pop festiu català. I un apunt en l'àmbit policial, els Mossos d'Esquadra detenen durant la celebració de la Fira d'Abril al Parc del Fòrum un home acusat d'una violació fa 2 mesos. Segons fonts policials, la detenció es va produir la nit de dissabte a diumenge del passat cap de setmana, quan una dona que passejava va reconèixer el seu agressor. Després de donar l'avís, l'individu va ser arrestat com a presumpte autor de l'agressió que hauria tingut lloc el març passat. Recordem que els Mossos també investiguen una agressió sexual que s'hauria produït el mateix dissabte abans de la mitjanit en el recinte firal. I en esports, el Badalona tancarà aquest diumenge el campionat de Lliga jugant al camp del Vic. Els escapolats hauran d'intentar assegurar el segon lloc i el Vic només li val guanyar i esperar una altra combinació per salvar-se. L'estadi Hipòlit Planes de Vic viurà una jornada especial amb el seguiment del seu equip contra el Badalona i també pendents en tot moment del que passi a Esplugues contra el Camp Vidalet i el Cerdanyola. El migcampista de Badalona, Sergio Bermúdez, diu que han d'anar a la seva.
2: Hay que pensar en nosotros, olvidarnos de los otros resultados, que tenemos que asegurar la segunda plaza para poder jugar, para tener esa ventaja del empate si lo necesitáramos en caso de empatar en el playoff. Y bueno, como te digo, pensar en nosotros en el campo y olvidarnos de lo de fuera.
0: El duel entre el Vic i el Badalona es disputarà diumenge a 1:45 i es podrà seguir per Radio Ciutat. Ara mateix, 19 graus de temperatura.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: El manga One Piece de Eiichiro Oda és la proposta d'en David Cantó d'aquesta setmana.
2: El manga de One Piece ha fet història. Amb la publicació del volum 114 al Japó, el còmic de Eiichiro Oda ja ha superat els 600 milions de còpies a tot el món.
1: Continuarem amb les novetats de l'editorial Lapis Lazuli, amb el seu editor John López de Viñaspre, amb títols tan impactants com la poeta Pam Panguel.
3: Doncs mira, et comentaré tres o quatre llibres. Un molt interessant que vam fer just a principis d'any, perquè enguany hi ha un festival contracultural a Girona que es diu Festival Pepe Sales, que porta més de 19 edicions. Aquest festival el comanda el Lluís Llamas i la Consol Ribas, que són com uns arqueòlegs de trobar veus oblidades, literats pràcticament molt, molt desconeguts.
1: Amb en Ramon Grau parlem del vincle Turquesa, novel·la juvenil publicada per Boliana. L'amistat i els desitjos no sempre són la millor combinació.
4: Entra la fantasia d'aquestes noies joves de voler pensar com podrien matar aquesta noia que envegen tant. Llavors una cosa és pensar-ho i l'altra amb el que es troben, no? Que realment apareix morta i llavors totes les pistes i les sospites recauen cap a elles.
1: I la cirereta del pastís la posa en Jordi Sierra i Fabra amb la seva última novel·la de la sèrie MacDaventura, La conversió de Nabib, publicada per Univers. Una entrevista entre la literatura i la passió d'una vida.
5: Quan un fa una novel·la, fa una novel·la, però quan un planifica un personatge i sap que almenys en farà tres llibres, per lo menys, i en seguida en van parlar de fer el quart i el cinquè, planifica els temes que vol tractar. Hi havia quatre temes actuals, que a mi em fapaven molt, que són els quatre grans tràfics que hi ha al món que generen una quantitat de diners increïbles, que són tràfic d'armes, tràfic de drogues, tràfic d'obres d'art robades i tràfic d'animals exòtics.
2: Preparats per escoltar els continguts d'aquesta edició número 336 del Calaix? Som-hi! Temporada 7, capítol 31. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Hey!

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació del volum 114 al Japó. El còmic de Eiichiro Oda ja ha superat els 600 milions de còpies a tot el món, un èxit que el situa al mateix nivell o fins i tot per sobre dels còmics de Superman, que durant dècades havien estat el número 1 de vendes de la història del còmic. One Piece és una sèrie coneguda a tot el món per gent de totes les edats i encara es coneix més ara arran de l'adaptació a imatge real que n'està fent Netflix. Segueix les aventures del Luffy, o el Ruffy, i la seva banda dels pirates del barret de palla en la recerca del tresor suprem que va amagar Gold Roger, el rei dels pirates, un tresor que es coneix com el One Piece i del qual no en sabem res. El Luffy i la seva tripulació, que formen el Zoro, la Nami, el Sanji, l'Usopp, el Chopper o la Robin, entre d'altres, s'enfronten a pirates, rivals i a la marina del govern mundial, tot plegat per assolir el seu somni, trobar el tresor amagat. Escoltem Eiichiro Oda, autor de One Piece. Explica que quan era petit li agradava molt la sèrie de Vicky el Viking, sobretot una escena en què deia que sortiria la mar amb el pare i amb la resta. Aleshores va començar a dibuixar un manga de pirates i no li paraven de venir idees, així que va decidir que voldria serialitzar aquesta història. A casa nostra el manga es pot llegir fins al volum 10 en català i la sèrie es pot veure a 3CAT. El mes passat van estrenar 57 nous capítols doblats de la saga de l'Illa dels Tritons a partir de l'episodi 523. Mentrestant, al Japó ja van pel capítol 1176 de la sèrie i Netflix acaba d'estrenar la segona temporada de la versió en actors reals amb gairebé 17 milions d'espectadors durant els primers 4 dies. I el misteri sobre el One Piece encara s'ha fet més gran ara, coincidint amb aquest rècord de ventes. Eiichiro Oda també ha volgut amagar el seu propi tresor. Ha escrit en un paper el secret de què és realment el One Piece, també del destí del Luffy, i l'ha partit en dues meitats. N'ha segellat una en un cofre en una ubicació secreta a l'oceà i només es recuperarà quan s'emeti l'últim capítol de la sèrie. Fins aleshores, el misteri de One Piece continuarà viu a la ficció i a la realitat, i milions de persones seguiran navegant pels oceans amb el Luffy i els pirates del barret de palla.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Sant Jordi és un bon moment per descobrir i redescobrir editorials, com Lapislàtzuli, una editorial valenta amb propostes sorprenents, obres úniques i diferents. En parlem amb John López de Vinyaspre, editor. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
2: Cita obligada i que esperem, i sobretot perquè feia molts dies que no en parlàvem, eren de les novetats de Lapislàtzuli editorial. Escolta'm, John López de Vinyaspre, editor, ens posareu falta, eh?
3: Per què?
2: Ens posareu falta perquè ara feia dies que no ens trobàvem, que no comentàvem novetats, dir, no tenim perdó. Escolta'm, sí, què ens portes? Què portes per Sant Jordi?
3: Que tampoc podem acaparar tot el mercat editorial, Lapislàtzuli, que som una editorial petita, nosaltres amb poc ens conformem.
2: No, hem d'anar sempre per totes. Som una editorial petita, però amb molta força. Jo sempre dic que éreu molt valents, sempre heu sigut molt valents.
3: Bueno, fem el nostre camí en aquest oceà ple de transatlàntics editorials. Nosaltres anem amb la nostra barca de vela romàntica i fem la nostra trajectòria intentant fer bons llibres, sobretot.
2: Bons, n'hem tingut molts al programa. Quines són les novetats que trobarem aquest any per Sant Jordi, si us venim a veure?
3: Doncs mira, et comentaré tres o quatre llibres. Un molt interessant que vam fer just a principis d'any perquè enguany hi ha un festival contracultural a Girona que es diu Festival Pepe Sales, que porta més de 19 edicions, i aquest festival el comanda el Lluís Llamas i la Consol Ribas, que són com uns arqueòlegs de trobar veus oblidades, literats pràcticament molt, molt desconeguts, i els fan cap de cartell d'un festival que dura una setmana i al voltant d'aquest personatge doncs munten un munt d'activitats, no? Aquest any l'han fet al voltant d'una poeta japonesa que es diu Suzuki Shizuko, que aquesta poeta va ser prostituta al Japó durant l'ocupació militar nord-americana a la Segona Guerra Mundial. Després va desaparèixer l'any 1952 sense deixar cap rastre, no s'ha trobat mai el seu cos. Tot indica que es va suïcidar, però va deixar escrits més de 7.000 haikus, i nosaltres, juntament amb la col·laboració de l'Acadèmia Som Japó de Girona, i amb els seus alumnes hem anat traduint aquests haikus del japonès al català i al castellà. Hem fet aquesta traducció i ha sortit un llibre maquíssim, no?
2: Home, és impressionant la història, per començar, sobretot la fascinació d'algú que no coneixes i, a més, que penses això, no?, que va desaparèixer. En canvi, hem pogut saber molta cosa a través dels haikus, del seu llegat. Vull dir que ha deixat un llegat impressionant.
3: Sí, sí. Sabem molt poca cosa d'aquesta dona. De fet, era de família benestant, havia treballat de delineant a empreses potents japoneses com Toshiba i tal. Sempre havia anat escrivint haikus, però d'alguna manera la Segona Guerra Mundial ho trastoca tot, no? L'any 1945... i el bombardeig d'Hiroshima i Nagasaki. Allà moren més de 200.000 persones civils a l'acte, en un bombardeig absolutament infame. Moltes més moririen després, els anys i dècades posteriors, a causa de les seqüeles de les bombes nuclears. Aquell any 1945 comença també l'ocupació nord-americana del Japó, i el que fa el govern japonès és una mena d'escut humà. És a dir, obren uns grans centres d'esbarjo, els diuen, que no deixen de ser grans centres de prostitució on fiquen dones de classe baixa, fins i tot dones adolescents, amb la intenció última o primera que els soldats nord-americans, quan entrin al Japó, no violin les seves dones de classe mitja o alta, no? Les seves dones, entre cometes, respectables, val? Aquests centres d'esbarjo, per on passen en 3 anys només unes 70.000 dones, val? Duren només 3 anys perquè després, a petició del mateix govern nord-americà, s'han de tancar a causa de la proliferació de malalties venèries, no? Clar, a moltes dones d'aquests centres queden en terra de ningú. Queden en terra de ningú. I aleshores és quan apareix la figura de la Pam Pangel, que és el títol del llibre, la poeta Pam Pangel, que són dones de companyia de soldats o grups de soldats nord-americans. Per acabar-ho d'adobar, la Suzuki Shizuko s'enamora d'un soldat afroamericà, val, que sabem que es diu Carey Clark, en una època on hi havia un racisme imperant. Recordem que encara en aquesta època no s'ha produït l'incident de la Rosa Parks, de l'autobús a Alabama, tampoc ha aparegut encara Martin Luther King, val? Per tant, trobem una prostituta japonesa exclosa per la seva societat i un soldat negre exclòs per la seva societat. Sabem també que aquest Carey Clark, aquest soldat negre, l'envien a Corea, allà cau malferit, l'han de portar a casa seva a Texas i finalment morirà a causa de les ferides de guerra, no? Bé, quan la Suzuki Shizuko se senta que el seu estimat ha mort, ella desapareix per sempre, com dic, tenia 33 anys, i no t'indica pels seus últims haikus, perquè a través d'aquest llibre es pot anar seguint una mica la seva vida adulta, tot t'indica que es va suïcidar. Per tant, en aquest període, jo sempre dic que el Japó va patir un bombardeig, va patir uns traumes de guerra, va patir una ocupació, però com gairebé sempre, doncs les dones sempre ocupen el graó més baix dins d'aquest pou del patiment col·lectiu.
2: Ara mateix no tinc paraules, M'has deixat absolutament sorpresa, no? I esperberada, en certa manera, perquè és una història dura. Quan jo us deia que era una editorial valenta, una editorial molt particular, és precisament perquè recupera, és meravellós la feina que feu, o sigui, recuperar tots aquests haikus, doncs és que és una de les humetes de Sant Jordi que no pot faltar les nostres lleixes, eh? I se'ns acaba el temps, jo ara continuaria amb la Pampanguel, però sabem que teniu moltes altres novetats, però serem una mica de... pujarem una mica el llistó i una mica de bon humor, no? Perquè sé que teniu cosetes boniques, sí, aquí, que no són tan dures.
3: Mira, tenim relacionat amb aquest un altre llibre que es diu Japó, el llibre dels haikus, que és de Lídia Castro, que és escriptora, historiadora i mitòloga. Aquest llibre atresora els millors haikus. Els haikus són aquells versos japonesos de tres versos extremadament breus, no? I bueno, doncs aquest llibre t'explica la història del haiku. Conté els 50 haikus o poemes breus més destacats de la literatura japonesa, des de Matsuo Basho, poemes molt, molt bons. El haiku neix del budisme zen, per tant, de la contemplació de la natura, de l'embadaliment de l'home davant del de tot allò que l'envolta. Doncs aquí tenim els 50 haikus més destacats de la literatura japonesa. Després, les similituds també del haiku amb el rodolí català. Parlaríem de l'art de la brevetat en ambdues cultures. Tenim també els poemes que escrivien monjos i samurais abans de morir. Tenim els waka o poemes de l'emperador Tenno, que són molt, molt coneguts també, i tota la vessant mitològica que impregna tot aquest món dels haikus. Una feina superbona i un llibre que ens va caure del cel, escrit, com dic, per la Lídia Castro Navàs.
2: Una altra joia, de la vostra col·lecció. Aneu sumant coses boniques, eh? Però tenim temps encara, oi? El nostre tècnic ens diu que sí, que és el que controla Josep Maria Soler. Bona tarda. Mig minut.
4: Bona tarda, bona tarda.
2: John, algun llibre més? Vinga, mà, perquè ara ja m'has deixat molt encuriosida. Què més tenim?
3: Mira, tenim un poemari de Manel Dueso, que és actor, dramaturg i també poeta. Si el busqueu, segur que el reconeixeu, perquè ha sortit a 1000 pel·lícules, sèries i de tot, i teatre, sobretot. El llibre es diu Som cavalls d'escuma en camps de menta, per tant, ja el títol és força poètic, i és com obrir la porta a un altre món, aquest poemari, no? És una mena de circ ple de criatures estranyes i indomesticables, eh? Un monstruari, diríem, poètic, un univers màgic, eh? I té això, la mirada poètica del Manel Dueso, no? Perquè pot ser rotundament crítica i demolidora, i alhora també és una poesia càlida i amorosa, no? Que, com et dic, et fica en un altre món. Jo sempre dic que una obra ha d'emocionar o commocionar, és a dir, no pot sortir d'una lectura igual que com ha centrat. Alguna cosa s'ha de remoure dins dels engranatges del lector, no? I Manel Dueso aconsegueix totes dues coses. Per tant, és un poemari ric, divertit i que recomano molt. Som cavalls d'escuma en camps de menta.
2: Manel Dueso, que el vam descobrir, aquesta part poètica, a través també de Lapislàtzuli Editorial, i repeteix, i jo crec que ja el públic que ja va enamorar ja anirà directe també a buscar aquest llibre per tenir aquest poemari, per tenir a la lleixa. No sé si ens queda mig minutet, podem, perquè em sembla que tenies algun altre llibre preparat, i encara que sigui de passada.
3: Parlar només de Paco Candel.
2: Ai, sí! Paco
3: Candel, escriptor i periodista valencià, que va arribar de petit a Barcelona amb la família a les barraques de Montjuïc i després a les cases barates de Cantunis i tal, i sortint de tot aquest món, va arribar a escriure més de 50 llibres, va fer reportatges, articles, teatre, va ser senador del SUC l'any 70, del 77 al 79, si no recordo, va rebre la Creu de Sant Jordi, la Medalla d'Or de la Generalitat, és a dir, un nen sorgit de les barriades més pobres de Barcelona, que va ser un personatge molt, molt reconegut i molt estimat pels seus assajos sobre la immigració, la integració i tal. El que passa és que li hem descobert i volem reivindicar la part de Candel com a escriptor, com a narrador de ficció. És una ficció molt arrelada als barris i a la realitat i als personatges que ell va conèixer. Però en aquest llibre, Un hombre va, es diu, hi ha una antologia de 20 relats de Paco Candel que són la bomba. És un escriptor de raça, gens intel·lectual, utilitza el llenguatge dels barris populars. Com deia Gabriela Mistal, en els barris populars és on la llengua és més filològica i agafa la màxima expressió, perquè retalla, es mastega, s'estira, no? Es generen expressions, sobrenoms, de tot. És on la llengua és més rica, no? Els pobles i els barris, és allà on la llengua és més rica. Escriu ficció, com dic, però a partir de la realitat que l'envolta, eh? I una cosa molt important, dona veu a la gent més pobra. És com molt proper al realisme màgic de Jorge Amado, de García Márquez, i dignifica aquesta gent més tirada de la societat, no? Els aixeca uns centímetres de la realitat on viuen i els hi dona una veu perquè puguin reivindicar-se, viure i sentir.
2: Bé, és una meravella tenir quatre propostes que no pots triar, te les has de quedar les quatre. És complicat, això, eh?
3: Doncs, el lector ha de comprar les quatre i ja està, no cal que pensi.
2: No cal que pensi, directament a comprar i després assaborir. Realment són quatre joies, però no en dubtàvem, eh? Perquè, com he dit abans, no? És una editorial valenta, una editorial que, a més, ofereix la possibilitat de sortir del que sempre llegim, no? I de descobrir molt més, una part molt humana. John, jo, encantadíssima, espero que ens retrobem per Sant Jordi.
3: Sí, quan vulgueu, encantat d'estar amb vosaltres. I ens trobem en un altre moment.
2: Visca la literatura i visca la pislàtzoli.
3: I visca vosaltres.
0: Fem un respir. No tanquis el calaix.
4: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Tenim encara més cultura.

0: un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Ramon Grau es dedica a la comunicació visual, primer com a professor universitari i després com a guionista i director en diverses disciplines. Nissaga de Poder, el llargmetratge Bomba de Relojeria o Cunyades al teatre són alguns dels seus treballs. Ha publicat un parell de thrillers i el 2018 s'inicia en la literatura infantil i juvenil. El vincle turquesa uneix el thriller i la literatura juvenil. L'Eva i la Laura són íntimes amigues. Estudien juntes batxillerat i comparteixen l'enveja per la Sandra, la noia més popular de l'institut, fins al punt de desitjar matar-la. Fantasiegen amb aquesta idea sense cap intenció de dur-la a terme, però el dia que la Sandra apareix morta, temen que les acusin injustament i decideixen buscar el veritable assassí. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs entrarem de cap ja a la història de la Laura i l'Eva. Ramon Grau, benvingut.
2: Hola, què tal?
1: Escolta'm, tu que jovenetes que ens faran anar de corcoll a tots els lectors, lectores i a més a tot l'institut.
2: Bé, és unes noies que són... He buscat que no fossin una superheroïna, sinó tot el contrari, i a partir d'aquí veure que tampoc no és tot blanc ni negre, sinó que també tenen les seves manies, les seves enveges, i els seus somnis, i les seves fantasies, i a partir d'aquí dic, doncs vinga, anem, fem un thriller de tot això.
1: Has fet un thriller, la veritat, que molt, molt intens, amb un final que no us el podeu esperar, ni remotament.
2: Sí, ja tenim. S'ha de saber qui és l'assassí, no?, amb aquestes coses, doncs fins sí. A l'última pàgina no se sap qui és l'assassí.
1: Fins a l'última pàgina, però abans no hi arribem, ens trasllades a tots, precisament a un institut, a l'Amistat i als joves. Que mare meva, aquestes temporades, no? Ser jove no és fàcil.
2: Sí, és clar, és una època difícil que tots hi hem passat i jo també la recordo com molt turbulenta, no?, en aquell moment. I a més molt, molt d'extrems. Jo recordo en aquell moment viure coses molt, molt extremes que ara en perspectiva dic, home, no n'hi havia per tant de tot això. Però és molt blanc o negre en aquest sentit. És molt de sentiments, a flor de pell.
1: A més, és una novel·la que marca molt aquest traspassar les línies, no? Una cosa és com et sents i el que faries i el que pots pensar que tu faries, i l'altra cosa realment és el que fas. Clar. No? El que fa realitat. Vull dir, jo puc desitjar com elles, no? L'odio i puc desitjar matar-la, però d'aquí a fer-ho...
2: Sí, però llavors entra la fantasia d'aquestes noies joves de voler pensar com podrien matar aquesta noia que envegen tant. Llavors una cosa és pensar-ho i l'altra com amb el que es troben, no?, que realment apareix morta, i llavors totes les pistes i les sospites recauen cap a elles. Però esclar, mai ningú, o sigui, en cap moment cap pensament d'aquests era per pensar de, ostres, es morirà, sinó que realment eren només fantasies i idees una mica recargolades, però era això el que buscaven aquestes noies, no pas trobar-se amb aquest merder que es troben a la novel·la.
1: Però està molt bé, perquè quantes vegades no hem dit vigila amb el que desitges perquè es pot fer realitat.
2: Exacte, sí. D'això ve, perquè a més les he fet que són les dues noies més antisocials, diguem, no perquè no siguin, no vulguin estar amb gent, sinó perquè realment se senten apartades dins de l'institut, i llavors tenen el grup, el vincle turquès, això ja ho podem dir, fa referència al lligam d'elles dues. Es fan dir el vincle turquesa perquè porten una pulsera de color turquesa, i llavors diu, són íntimes i creen com un grup, elles dues ja se senten partíceps d'un grup, diguem, encara que siguin elles dues, però realment es troben davant de tota la resta de la classe molt apartades, no?, en aquest sentit.
1: Pertany a un grup fa que els joves se sentin més segurs. Necessiten trobar algun punt, no?, amb qui identificar-se, amb qui ser reals, amb qui no haver-se d'amagar, amb qui sentir-se segurs.
2: Exacte, no, per aquí anava la cosa. Jo crec que per això aquesta mateixa història la podria posar en una altra època d'edat, diguem, no? Però vaig pensar aquí, em dóna molt de joc, i a més em justifica molt d'aquests pensaments perquè em pot aportar moltes trames que són les que vaig desenvolupant i cada vegada vaig complicant més fins a la sorpresa final, no?
1: Bé, tenim la Laura i l'Eva, aquestes amigues que no que formen equip perquè són, diguéssim, les estranyes, les friquis, les rares, elles es diuen rares, no? Després tenim la Sandra, com sempre, guapíssima, meravellosa, fantàstica, i tenim el Xavi, el nen guapo, que totes... Qui no s'ha enamorat del guapo de la classe? Però també ens mostres en aquesta novel·la que no tot el que veiem, o sigui, no és or tot el que brilla. Exacte, aquí sí, està sí, molt sí. Bé.
2: Tots, vull dir, des de la noia perfecta, que potser no n'és tant, del noi al mateix cas, els que són tan guapos, doncs potser no són tan perfectes, i les que són tan horroroses o es creuen que són molt horroroses tampoc potser són tants, potser tenen una vida que molts voldrien tenir-la.
1: A mi m'agrada perquè, a més, hi ha una frase, diu, tinc una idea perquè perdi la seva seguretat.
2: Ah, sí, sí.
1: O sigui, no per espantar-la, no per fer... sinó perquè ella està segura i nosaltres no.
2: Ah, exacte, sí, sí.
1: La meva pregunta és, hauràs observat molt jo, vull dir... Com t'has inspirat, ho expliques, no?, amb una fotografia, amb una graduació, però observar els joves per després traslladar-ho a les pàgines...
2: Sí, de fet la idea em va sorgir fent jo fotografies, o sigui, jo feia de fotògraf amb una graduació d'institut i vaig veure aquestes mirades de... Perquè, a més, avui en dia totes les graduacions van vestides com si anessin de casament. Una cosa impressionant. I llavors, clar, la guapa encara era més guapa. I n'hi havia d'altres que ni vestides o guapes quedaven bé, no? I aquí aquesta data es valora molt el físic, bàsicament. Uh-huh. Llavors vaig veure això, que havia unes quantes noies que miraven malament alguna altra que era molt espectacular en aquest sentit i sobretot que lluïa molt. I aquí vaig començar a pensar, ostres, aquestes noies és que amb la mirada la matarien. I dic, va, doncs vinga, què passaria? Que vaig escriure una història d'unes noies que volen, que els agradaria matar a una que tenen enveja, i què passaria si realment es morís de veritat? Perquè, esclar, llavors recau tota la sospita cap a elles. I això que deies de no vulguis desitjar una cosa que potser passa, no? I a partir d'aquí va ser com vaig començar a desenvolupar el projecte, perquè, bueno, jo escric cada dia, a mi m'agrada molt escriure. Vull dir, és igual escriure això que una altra cosa. Però ja és per necessitat, eh? Vull dir, no per ofici, sinó per necessitat, que m'encanta, des que era molt petit. Jo recordo que el regal que em van fer més il·lusió a la vida va ser una màquina d'escriure.
1: Quan era molt petit,
2: sí, perquè em vaig pensar, dic, hombre, semblo un escriptor ara. Sempre escrivia a mà i llavors, escriu, que ara la tinc, eh? I escriure a la màquina d'escriure em va semblar, dic, ostres. I vull dir que sempre hi he escrit I tinc moltes trames al cap i necessitaré 30 vides per fer totes les històries, perquè a vegades em trobo altres escriptors, és que no estic inspirat, no sé què, dic, hosti, jo al revés, jo el que no tinc és temps, perquè tinc moltes idees. No dic que siguin bones, però que tinc moltes idees i que tinc moltes ganes d'escriure moltes novel·les, i si no són novel·les són coses... Bueno, però sempre són llargues, no sé per què, les curtes no, m'enrotllo... Tot i que aquesta no és llarga, eh? Aquesta no és molt llarga perquè la dic... A l'editor em va dir no volia una novel·la de juvenil molt llarga, perquè, bueno, no sé com dir-t'ho, era un target molt concret de que sigués una cosa de com t'ho diria, de no lleugera, sinó de, bueno, de diversió, no? Encara que sigui un thriller. I llavors em va dir, bueno, que no sigués molt llarga en aquest sentit, i bé. I per això ja em va anar bé, perquè així ens vaig anar de cara a barraca i cada capítol passen moltes coses.
1: Bé, per aquest final d'entrevista em va agradar moltíssim, i ara penso, si la Laura i l'Eva haguessin tingut una màquina d'escriure, però potser s'haguessin estalviat molts disgustos.
2: Haguessin escrit en lloc de voler fer coses en realitat, no?
1: No la tenien i han fet altres coses, però no m'agradaria acabar l'entrevista sense parlar de l'amistat, que també és un punt importantíssim en aquesta novel·la, en aquest vincle turquesa.
2: Sí. Sí, jo, una subtrama és l'amistat entre elles dues, perquè sobretot perquè elles dues són íntimes amigues, però quan es troben en aquest moment de màxim estrès comencen a haver escletxes entre aquesta amistat, i de confiança i de tot, i això ho vaig trobar que també com una subtrama ho trobava també molt interessant, no? parlar-ne.
1: L'amistat, la confiança i la família, un altre puntal.
2: Sí, sí, sí, sí, també. Sí, sí, perquè quan es comença a complicar de veritat, hi ha la família al seu costat i allà es comencen a donar compte que potser no són tan madures com es pensaven, perquè fins al principi semblava, jo sóc aquí una superheroïna que vaig a repartir justícia, i al final quan es complica la cosa fa por.
1: Ramon, mira, jo no volia fer-ho, però ara ho faré. Ara farem el nostre thriller. Un petit qüestionari, només dues preguntes.
2: Vinga, va.
1: Què significa per tu escriure?
2: Una necessitat vital, com respirar.
1: Potser és
2: molt clàssic, Potser és molt clàssic, però és que és la veritat, És la veritat. Si jo no escric un dia que no escric, m'estresso molt. I no necessito escriure per ningú, sinó per publicar, vull dir, no és... Bueno, tant de bo pugui publicar, però bàsicament és per mi.
1: Quin és l'últim llibre que has llegit?
2: Ara, en aquest moment, estic llegint un llibre del Julio Verne. Atenció, L'últim llibre que he llegit... és que t'he de posar en context. He estat de baixa 4 setmanes.
1: Ostres!
2: I he començat a llegir llibres indispensables que eren tan totxos que no m'atrevia a llegir, com per l'últim, 100 anys de soledat.
1: Uau, molt bé!
2: Qualsevol... Dos llibres del Saramago he llegit, també. Que no m'atrevia perquè deia, ostres, sense, no? I ara he agafat un de Julio Verne quan ja era molt vell, un dels últims que va escriure, que el vaig comprar fa molt de temps i mai me'l havia llegit, perquè també és bastant dens, i com que encara estic de baixa, ara.
1: Ostres!
2: Per inspiració he aprofitat, i que ara llegeixo els totxos que tinc per aquí.
1: Bé, els totxos que, diguem-ne, són uns grans clàssics.
2: És que no, és que és clar, és una vergonya que una persona que escriu no hagi llegit mai aquests llibres, vull dir... Et poden agradar més o menys, però 100 anys de soledat, no fotis, hòstia, s'ha de llegir. S'ha de llegir.
1: Ai, Ramon, que aquí tindríem un gran debat entre tots els autors que m'entrevisten.
2: Sí? Jo trobo que sí, s'ha de llegir. Jo quan era jove, quan tenia l'edat dels protagonistes de la meva novel·la, sempre començava a fer cinema, que estudiava cinema llavors, i deia, no vull veure cinema perquè vull ser original. Ara, amb el temps, he vist, s'ha de veure tot, perquè és més, he arribat a escriure guions i històries que ja estaven escrites. S'ha d'aprendre sempre s'ha d'aprendre.
1: El que sí que tenim clar és que el Vincle Turquesa d'en Ramon Grau, publicat per Boliana Edicions, és un bon exercici d'amistat, de reflexió, de família i sobretot on està la línia que podem o no traspassar entre el bé i el mal. Un gran exercici de creativitat, Ramon Grau, moltes gràcies.
2: Pues moltíssimes gràcies per aquestes paraules.
0: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura. Jordi Sierra i Fabra va fundar i dirigir les principals revistes de rock a l'Espanya dels anys 60 i 70. L'any 1972 va publicar el seu primer llibre i de llavors ençà n'ha escrit més de 600 i ha obtingut més de 50 premis literaris. La seva obra ha estat traduïda a 40 llengües. Creu de Sant Jordi ha creat la Fundació Jordi Sierra i Fabra i la Fundació Taller de Letres Jordi Sierra i Fabra. Habib, un jove marroquí que sovint ajuda la Magda, és assassinat davant la casa de la periodista, que en aquell moment està immersa en un reportatge sobre el tràfic d'animals exòtics. Es veurà involucrada alhora en una trama de falsificació de moneda i un complot terrorista, i la mort de Habib la durà al marginal i secret món de la immigració il·legal, els ritus masclistes d'algunes cultures i, fins i tot, els casaments concertats. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Hi ha entrevistes que són un luxe i d'altres un superluxe. Sí,
3: Avui tenim el superluxe Jordi Sierra i Fabra. Parlarem de la conversió de Navib de l'editorial Univers, però és que parlar amb el Jordi és igual de la novel·la que parlis, és igual del que parlis, de rock, de la vida i de l'energia. Jordi, benvingut.
4: Hola, gràcies.
3: Bé, aquest hola gràcies ha estat molt calmat per la intensitat que hem tingut fa uns segons abans d'obrir micro, eh? No, això no.
4: Bé, jo sempre... Mira, jo quan era de nen era tartamut i vaig començar a fer ràdio, la gent s'assombrava de que per ràdio parlés tan bé i tan fluid. I sempre els deia, és que cony, penso, t'està sentint tot el país? Fes el favor de no fer el burro, de no tartamudejar i parla com Déu mana. I això no és broma, eh? Però em va ajudar molt perquè pensava, cony, ara no has de tartamudejar. Així que em vaig curar amb coses com aquesta. I en una entrevista sempre intento, almenys al començament, ser seriós.
3: Bé, i parlem d'un llibre seriós. Sí, parlem d'un llibre seriós. No és la primera vegada que ens acompanya per parlar d'aquestes novel·les, d'aquesta sèrie de gènere negre. És la sèrie de Magda Ventura. Ai, aquesta dona, que és... Jo a vegades penso, només que tingués una miqueta de l'energia de la que té ella, és que seria invencible.
4: Bueno, diuen que el Miquel Mascarell, que és el meu personatge més emblemàtic, que porto, ha sortit al llibre número 16, sóc una miqueta jo. Jo penso que la Magda Ventura és el meu jo femení. Així que tots tenim una part masculina i femenina. Jo crec que la Magda Ventura és el que jo dels 42 anys, que és l'edat que té ella, amb la seva sensibilitat, el seu sentiment, la seva manera de ser. Així que, bueno, tampoc em va costar massa de crear el personatge.
3: A la conversió de Navib, aquí poses la mirada en un conflicte, fas una denúncia, i la natura, els animals i el que fem amb ells, no? Era un dels objectius que et faltaven per parlar.
4: Sí, quan vaig començar a fer la sèrie Magda Ventura, quan un fa una novel·la, fa una novel·la, però quan un planifica un personatge i sap que almenys en farà tres llibres, per lo menys, i en seguida em van parlar de fer el quart i el cinquè, planifica els temes que vol tractar. Hi havia quatre temes actuals, que a mi em fapaven molt, que són els quatre grans tràfics que hi ha en el món que generen una quantitat de diners increïbles, que són tràfic d'armes, tràfic de drogues, tràfic d'obres d'art robades i tràfic d'animals exòtics. La gent pensa que les armes i les drogues és el principal, però les obres d'art i els animals no estan massa lluny. La gent no sap, per exemple, que del Picasso hi ha 1.000 quadres desapareguts. 1.000 quadres que ningú sap on són, que han sigut robats, que deuen estar als búnquers de tios forrats de pasta que els han fet robar per a su disfrute. Sempre que roba un quadre és perquè algú ha encarregat que el robi. Quasi mai és un lladre que el roba perquè sí. I en aquest llibre de la Magda Ventura volia parlar d'aquesta altra pota, els animals exòtics. Hi ha gent que té casa seva des d'un caimant fins a un lloro exòtic. Hi ha un lloro que es diu que en queden al món 15 o 20, que et pot costar 150.000 euros. Hi ha gent que els paga, perquè només en queden 15 o 20 en el món, abans que s'extingeixin. I, bueno, és un tema molt, molt feixut. I vaig estar a Colòmbia, que hi he estat moltes vegades, és un país on hi ha molt expoli d'animals exòtics. Surten tots per al Golfo de Urabá, que és una part del país que jo conec molt bé. Així que, en aquest cas, ni siquiera vaig haver d'anar a viatjar al país per documentar-me.
3: Això sí que ho tens, eh? Estàs documentat d'arrel.
4: D'acord.
3: Vull dir que has estat en tots els llocs.
4: No poso una dada en un llibre si no la tinc comprovada. Hi ha un fet històric bastant curiós, que és que el Zafón, amb la Sopa del Viento, va posar una parada de metro quan encara no existia. I tothom es va ficar amb ell, pobre home, perquè va, per una cagada que fots, van i es fiquen amb això. Jo sempre he tingut molta cura de que ningú m'enxampés amb un... I de moment no m'ha dit mai ningú, escolti, que va ficar una carboneria amb un xaflà que hi havia un bar. I que pot passar, eh? Per tant, soc bastant... I quan són novel·les amb documentació actual, Mira, el tercer llibre, la connexió amb Maltesa, que parla del tràfic d'armes, tot el que hi ha en el llibre és veritat. Tot! I està, va ser un treball exhaustiu d'investigar. Em va haver de llegir com 2.000 cables de la Wikileaks, de barcos robats, de barcos amb armes, de no sé què, traduïm-ho amb el Google Translator perquè estaven en idiomes raríssims, per documentar-me per fer aquest llibre. Per fer el quart, la constante picassiana, també, els temes d'obres d'art. I per fer aquest cinquè, la Magda Ventura, no és únicament el tema del tràfic d'animals, és que en el llibre surt les monedes falses, les pateres que porten... Sí, és un llibre que hi ha un poti-poti de temes que tots els hi barrejat, no sé com em vaig sortir, perquè mira que hi ha temes aquest llibre, per tancar-lo amb coherència.
3: Perquè bé, el personatge de Naví ens donarà moltíssimes sorpreses.
4: Sí,
3: però moltes,
4: clar,
3: eh?
4: És un emigrant, un xaval que està aquí, que apareix a la vida de la Magda li dona algun tipus de feina, espiar algú, vigilar un altre, tal i qual, i clar, quan al començament del llibre el maten, qui l'ha matat i per què? I la Magda comença a investigar i troba tantes potes, que bueno, realment és potser dels 5 llibres de la sèrie fins ara és el més complex en quant a guió.
3: Denuncies moltes coses en aquest llibre. Com es guanya la vida, no? Tu dius, hi ha moltes potes quan la Magda comença a investigar qui ha mort la VIP. Com sobreviuen, no? Quan arriben en patera, quan arriben sense papers, com han de lluitar i com han de sobreviure. Això provoca que la Magda tingui molta feina i conegui una VIP que per ella és absolutament desconegut.
4: Clar, és que quan vaig fer aquest llibre havien passat diverses coses curioses. Primera, encara teníem al cap l'explosió del xalet del Canar on van morir els terroristes que volien atemptar a les Rambles. Passant al llibre, en aquest cas, el que vola en el llibre és la meva casa de Vallirana. La casa de
3: Què dius? T'has fet explotar la casa, Jordi?
4: Bueno, diguéssim la del costat. Si no és la meva, és la del costat.
3: Vull dir
4: que és un lloc que jo conec. També va aparèixer durant aquells dies una maleta a Collserola, em sembla que amb 3 o 4 milions d'euros, falsificat. També em va frapar molt un missatge d'una noia que va enviar a la seva família a l'Àfrica, que anava amb un caiuc o una patera, i els va enviar un missatge dient «Veo la costa, veo luces, estoy llegando». I al cap de 5 minuts estava morta, perquè la patera es va enfonsar. Totes aquestes coses... Després també m'interessa molt la relació del poble magrebí a Espanya, perquè venen molts emigrants amb uns costums. L'altre dia va vindre a casa meva una nena, 17 anys, per un treball de fi de curs, guapa, amb un cabell llarg i arrissat, amb minifalda, i la mare que l'acompanyava era una senyora marroquí que només li veia la cara, els ulls, el nas i la boca. Anava tota tapada. El contrast era molt brutal. Llavors, jo sé que en molts d'aquests casos les nenes estan integrades ja a la cultura espanyola, els pares s'han habituat, però cuidado, els germans són els pitjors. Els germans grans les vigilen i les controlen. I que no se'ls acosti un noi espanyol, perquè els poden emprenyar. Vull dir que hi ha una sèrie de coses que volia ficar en aquest llibre, i per això el Habib té una relació tan especial amb una nena magrebí, i no vull explicar massa més, perquè si no la gent no comprarà el llibre.
3: Bueno, no explicaré massa més, però ja us dic no. Jo que tot el que heu escoltat, quan ell parla de poti-poti, no sé ni com ho ha fet casar tot, però ho ha casat. I per tant... Sí. Amb aquest poti-poti d'en Jordi us costarà molt trobar el final. O sigui que fins a l'última pàgina no podeu deixar la
4: meva. M'agraden els llibres que tenen dos o tres finals. No un de sol, sinó dos o tres, que diguis que coi, que un de no fotis aquestes tres coses, m'entens? M'agrada molt aquest tipus de llibre. I sí, és cert que a vegades complico molt la troca, però me n'ensurto sempre. Per això faig un guió previ. Recordo quan vaig guanyar el premi Torrevieja, que era el segon d'Espanya amb diners, i el tercer del món, 360.000 euros, era un pas
3: per...
4: Així vaig poder comprar la Fundació Sierra i Fabra, el local on tinc el centre cultural, si no, no l'he pogut. Quan vaig fer aquest llibre, que és llarguíssim i té 20 personatges, recordo que un del jurat, el Juanjo Armas Marcelo, l'escriptor, em va dir «Coño, tío, llegaba al final, faltaban 30 páginas, y yo pensaba, ese cabrón lo va a dejar todo colgado, no puede ser, y vas y lo cierras todo. No te dejas ni un personaje sin cerrar. ¿Cómo lo hiciste? Y para mí, mi base escrita siempre y sigo bastante els llibres, i sobretot els llibres policiacs, no pots deixar que el lector digui casualment es va trobar una persona o va trobar aquella... No, tot té que estar medit, apamat, mil·limetrat. I amb això sempre he tingut molta cura, jo.
3: Haig de reconèixer que aquesta vegada per mi ha estat un final, o molts finals, ja ho descobrireu vosaltres, però sí que les últimes pàgines han estat molt, molt colpidores. I aquí sí que no podem parlar... perquè llavors ho desvetllaríem tot.
4: Clar, clar,
3: però també
4: clar.
3: Obres un altre meló amb aquest final tan colpidor.
4: Vull dir que
3: la família, els valors, les injustícies socials... No sé, bueno, és que toques punts molt forts.
4: És un cas ideal per la Marta Ventura. La Marta Ventura, en contraposició al Miquel Mascarell, és una periodista d'investigació. Què fa el Miquel Mascarell? És un ex-inspector republicà que investiga a la postguerra espanyola. I aquests casos policiacs em serveixen per parlar... És novel·la policiaca amb un context històric. I em serveix per parlar de coses que van passar a Barcelona i a Espanya en aquella època. La Marta Ventura passa avui en dia, i també l'utilitzo, no com a context històric, sinó com a context social. El que parlo és de temes que avui en dia estan al carrer, que la gent en sent parlar, però que no els domina. La gent sent parlar de que van detindre un barco carregat d'armes que venia de Barcelona i de València a Creta. Això és veritat, però aquesta història, així solitària, no té context. Explicada, ben explicada, veus tot el que hi ha darrere. Quan la gent veu que han detingut a París a un home aranya que ha robat un Matisse, un Picasso i un Degas... es pensen que és un robo aïllat, i no, hi ha un context a darrere. I en aquest cas, a la conversió d'en Habib, el que hi ha són molts casos socials que avui en dia ens afecten. Emigració, terrorisme, tràfic d'animals exòtics... Per tant, la Magda és una tia que és molt sencera, és molt... té els quadrats, ha viscut una vida dura, li van matar el promès quan es anava a casar, fa 13 anys, se'n va anar a l'Afganistan i li van volar l'estómac amb un atemptat taliban. Per això el primer llibre es planteja qui és la Magda, el segon es resol el tema d'Afganistan, el tercer descobrim qui va matar el seu promès, i el quart i el cinquè ja està la Magda alliberada i es dedica a investigar casos que jo penso que estan al carrer, però que la gent no els té en perspectiva.
3: Amb una estructura meravellosa, a més, perquè és molt bonica. Diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dilluns.
4: Sempre, els casos policials sempre m'encanta situar-los en dies i hores. La sèrie Mascareta també ho té. Dilluns, 4 de maig de l'any 52. Dimarts, 5 de maig de l'any 52. Així la gent es va situant. I aquí igual, m'agrada que els casos policials passin amb un temps curt. Un cas policial d'aquest que dura 3 anys... No el veig. A mi m'agrada que la història sigui trepidant, que la gent no descansi, com la Magda Ventura, que no dormin i que es vegin arrastrats amb l'embolic de la història.
3: Sí, sí, que duren un dia, però els dies poden ser molt llargs. No pels lectors, però sí pels protagonistes, eh? Nosaltres no, que ens volen ràpid.
4: El que passa, home, ja faig que un dia la Magda li condeixi. Però tot està medit, eh? Hasta el temps. Cuidado, eh? Si jo amb un llibre policiac dic que per anar de la plaça Catalunya al Tibidabo amb un dia a tal hora és perquè he fet el trajecte per comprovar si aquesta hora es fa amb un dijous o amb un dilluns, que no és igual. O és a l'estiu o és a l'hivern. Per tant, a la Magda Ventura, que amb un dia li passen moltes coses, et puc justificar cada hora el que fa, el temps que tarda en fer una entrevista o el que sigui.
3: Jordi, quan acabem l'entrevista et contractaré.
4: Per què?
3: Perquè necessito algú disciplinat que em porti l'agenda com la portes tu amb la Magda Ventura.
4: Bueno, ja et vaig dir que tinc una plaça vacant d'esposa. Vull dir que, escolta, ho tens molt millor, eh?
3: Escolteu-me, això continuarà. Punts suspensius. Però nosaltres el que sí que ara farem és un gir de guió. Jordi? per conèixer una miqueta més en Jordi Sierra i Fabra. Què et sembla?
4: Sí, encantat.
3: T'hi atreveixes?
4: Jo sí, jo soc bastant transparent. No tinc massa manies ni secrets.
3: Si parlem de música, què ens diries?
4: Bé, la música ha sigut una de les quatre potes de la meva vida. Escriure, la música, el cine i viatjar. L'ordre és indiferent. Durant molt de temps vaig estar al món de la música, per tant, la música era després d'escriure, era el més important. Perquè, a més, vivia d'això, treballava amb això. Dirigia revistes de música i, per tant, el meu tarannà era cada dia estar amb cantants, fer gires amb ells, entrevistar-los i anar a concerts. La música la vaig deixar per dedicar-me només a escriure. Ja no vaig a concerts, però al cine segueixo veient cada dia una o dues pel·lícules abans d'anar a dormir, cada dia. I viatjar, wow, sempre que puc, agafo un avió i em perdo per aquests mons de Déu.
3: Si dic generositat?
4: Bé, la gent diu que soc generós perquè tinc una fundació, dues fundacions, una a Barcelona, l'altra a Medellín, a Colòmbia, i sí, és veritat, la major part de gent avui en dia... Estem en un món materialista, egoista, mira la corrupció que hi ha, la gent només vol trincar pasta, a la que hi ha una guerra o una pandèmia com la Covid, sempre hi ha algú que es forra amb la desgràcia dels altres. I en aquest món no puc viure. Llavors, jo sempre dic que

0: com a mecenes o com li vulguis dir, està coberta, i sí, diuen que soc generós. Qualsevol persona que dona part dels seus diners per una causa social és generós. Poc o molt, és generós. I evidentment jo ho soc.
1: Encara llegeixes, Jordi?
0: Sí, sí, sí. Mira, aquí tinc davant, tinc un llibre del Sánchez Piñol, que és el que estic llegint ara.
1: Ah, sí.
0: Aquí en tinc un altre, aquí en tinc un altre, que és del Woody Allen, Pura Anarquia.
1: Oh.
0: I dic que, clar, que llegeixo. Cada dia llegeixo un parell de diaris i a poder ser algun llibre que estic llegint. Em costa molt trobar coses per llegir. Em costa molt. Abans tenia un filtre, que era la meva dona, que em deia, això et pot agradar, això no et pot agradar. Fa 3 anys la va matar un camioner fill de puta, amb perdó, drogadicte, i ara no tinc cap filtre. Per tant, em tinc que guiar per lo que... Llavors m'agrada llegir llibres que hi hagi diàleg. Jo sóc el rei del diàleg. Les meves novel·les tot són diàlegs. Per tant, em costa molt llegir un llibre que tot sigui narrat. No puc amb ells. Però bé, intento triar... Busco coses i... Ah, tinc un problema per això. Si començo una cosa, tinc que acabar-la. Coses a mitges. Llavors, clar, si començo un llibre, mai si no m'agrada. Cago en nena. Sempre li dono a l'escriptor un vot de confiança, dient, aviam si al final em sorprèn. Però costa molt trobar alguna cosa que m'agradi, perquè o li trobo el truco, o sigui, és l'assassí, o no m'agrada, és complicat, eh? Amb un escriptor que li agradi alguna cosa.
1: M'agrada la sinceritat, ja sé que eres transparent. Ara et faria moltes, moltes, moltes preguntes, però saps què farem, Jordi?
0: Què?
1: Aquestes me les guardo off the record.
0: Vale.
1: Nosaltres us deixem aquí. Mil gràcies, Jordi Sierra i Fabra, sempre, per la teva generositat, pel teu temps, per la teva simpatia i per la teva mestria que ens fa gaudir dels llibres.
0: Bueno, ara jo tinc que dir que perquè jo estigui tan content, la gent ha de comprar llibres, sobretot meus. Perquè si no, la fundació no la puc mantindre. M'enteneu? Això és un quid pro quo. Voleu que sigui un tio simpàtic i agradable? Cony, doneu-me de menjar cada dia.
1: Ja ho sabeu. De moment, nosaltres us hem animat amb la conversió de Navib. Ja vam parlar del Colton, però ell ens ha fet una repassada a totes aquestes aventures de la sèrie Mag d'Aventura, que no és l'única. Té una llarga trajectòria i estic segura que gaudireu amb tots i cada un dels seus llibres.
2: El nou Conforama Badalona ho té tot per renovar casa teva. Aprofita els seus superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
3: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.
4: És la una.
5: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
6: Notícies Badalona.
7: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Les festes de maig suposen enguany un repte a nivell logístic, ja no només per la coincidència amb la FIBA Champions League, sinó també per les obres al carrer de Francesc Layret. La incidència ha provocat que s'hagi de reorganitzar diversos actes i seguicis que tradicionalment passen per aquesta via. La regidora de Cultura, Vanessa González, explica que s'han programat diverses reunions amb els diversos agents implicats perquè les activitats es puguin celebrar amb la màxima seguretat i comoditat possible. Escoltem a la regidora en una entrevista avui al Badalona Matí.
8: Des del primer moment, tots els departaments corresponents que intervenen, Guàrdia Urbana, Protecció Civil, el Departament Tècnic de Cultura, les colles, no, d'entitat popular, s'han fet reunions per, entre tots, mirar quin és el recorregut més adient per no afectar el propi acte i que sigui compatible amb les obres.
7: I per l'amenaça de pluja, alguns actes ja han canviat d'horari o d'espai per adaptar-se al possible episodi de dissabte que podria afectar la programació festiva de la tarda, vespre i nit. És el cas del Ball de Gegants, que passa al matí a 11:45 a la plaça de la Plana, mentre que el Ball de Gegants i Capgrossos de Badalona es farà a 6:45 de la tarda a l'Espai Betúlia. En cas que hi hagi una treva de pluja, les figures tornaran en cercavila fins a la plaça de la Plana. I aquesta tarda a les 7, la plaça de la Vila s'omplirà per veure el pregó de Ricky Rubio, que parlarà des del balcó de l'Ajuntament. Televisió de Badalona retransmetrà en directe el pregó del jugador verd i negre amb un programa especial que començarà a 7:15. També la nit de Sant Anastasi es podrà seguir per Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat, que portaran la festa local a totes les llars badalonines. El plat fort de les festes de maig es retransmetrà

0: programa especial presentat pels periodistes Guillem Martín i Paula Rossinyol. En directe des de les 7 de la tarda i durant gairebé 3 hores, el programa comptarà amb connexions dels periodistes Raquel Moreno, Marc Martínez i Àlex Isó des de la plaça de la Vila i la Rambla per no perdre's cap detall dels balls de plaça, el seguici, el piro musical i la cremada del dimoni, entre d'altres. Tota la programació es podrà seguir també pel portal web bdncom.cat, les xarxes socials de Badalona Comunicació i per la plataforma La Xarxa Més. I en esports, la final a 4 de la Basketball Champions League ja té els seus finalistes, el Ritas Vilnius lituà i l'AEK d'Atenes. S'han desfet del Tenerife i l'Unicaja respectivament i, per tant, els malaguenys no podran revalidar el títol per tercer any consecutiu. Demà dissabte es disputarà a les 5 de la tarda el partit pel tercer i quart lloc entre els dos equips espanyols, l'Unicaja i el Tenerife. I a partir de les 8 del vespre, i en directe simultàniament per Radio Ciutat i Televisió de Badalona, la final entre l'AEK d'Atenes i el Ritas Vilnius. Ara mateix tenim 19 graus de temperatura.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Bon dia i bon divendres 8 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
4: Enjoc. Martí González.

Divendres 8 de maig, avui programa molt carregadet en tot el que tenim aquest cap de setmana, començant per un clàssic que pot decidir definitivament el títol de Lliga, la primera masculina per al Barça i que arriba calent, però per part només d'un equip, el Madrid, amb les baralles al vestidor. En parlarem. Molt futbol també amb la final que té l'Espanyol demà per la permanència a Sevilla, a més de les prèvies de la final de la Copa Catalunya Femenina, que juga avui a Vilanova entre Europa i AM Lleida, i l'Atlético Madrileño Sabadell, partidàs de la primera federació masculina. Però també tindrem bàsquet, handbol en directe, hoquei, patins i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, avui arrenca amb un Osasuna llevant la jornada que pot decidir la Lliga a la primera divisió masculina.
1: El Barça rebrà diumenge un Real Madrid immers en un seguit de baralles i trifulques dins del vestidor. La més greu, la que ha enfrontat un dels capitans, Fede Valverde i Tchouaméni, que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital per un cop al cap i amb tots dos expedientats pel club, fet que molt probablement els farà ser baixar el partit de diumenge. En la part esportiva, els blaugranes en tenen prou amb un empat per ser campions matemàticament. El partit serà diumenge a les 9 de la nit a l'Spotify Camp Nou.
0: Pel que fa als altres dos catalans de primera, tots dos immersos en la lluita per la permanència, també afronten partits claus.
1: Sí, l'Espanyol, que fa 17 jornades consecutives que no guanya i té només 3 punts de marge sobre el descens, visita demà el camp del Sevilla, l'equip que marca la permanència un quart de 5 de la tarda. I d'altra banda, el Girona, que només té 2 punts de marge, tancarà la jornada dilluns al camp del Rayo Vallecano, sabent ja els resultats de tots els seus rivals.
0: El Rayo, que té ja la feina feta a la Lliga i que ve de classificar-se, ho va fer ahir per una històrica final europea, la de la Conference League.
1: El conjunt madrileny va superar ahir a l'Estrasburg a semifinals i jugarà la final del 27 de maig a Leipzig, a Alemanya, contra el Crystal Palace anglès, que va superar el Shakhtar ucraïnès. Aquesta classificació li dona una plaça més a la Lliga Espanyola per jugar a la Champions, posició que ara mateix ocupa el Betis.
0: En categoria femenina, demà tenim duel català de Lliga F, ja sense res en joc.
1: S'enfronten Espanyol i Badalona Women a la ciutat esportiva de Nijarque, amb els dos equips ja salvats matemàticament a mitja taula. El partit començarà a les 12 del migdia i el Barça, ja campió, jugarà diumenge a Tenerife fent l'últim partit abans de les dues finals, la de la Copa de la Reina, que serà el dissabte 16 de maig a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, i la de la Champions el dissabte 23 de maig a Oslo, en aquest cas contra el Lió.
0: I avui també juga una final desengelada, això sí, de la Copa de la Catalunya femenina.
1: L'estadi dels alumnes obrers de Vilanova i la Geltrú que ulla aquesta final de la Copa Catalunya que enfronta l'Europa i la Lleida, dos equips que acaben de consumar el descens a la segona federació. El partit començarà a les 7 de la tarda.
0: I tornant a categoria masculina, també avui tenim un dels grans partits de la jornada grup 2 de la primera federació amb protagonisme d'un dels catalans.
1: El Sabadell, segon classificat però empatat amb el líder, l'Eldense, rep el tercer, l'Atlético Madrileño, amb 4 punts menys que el conjunt arlequinat. El partit a un quart de 10 de la nit. I diumenge jugaran els altres dos catalans, que també tenen partits claus. L'Europa, cinquè, tancant les passades de play-off, rep a Can Dragó el filial del Villarreal, que és quart, mentre que el Nàstic, que marca la permanència, visita el camp de l'equip que té just per sota i que ja baixaria al Tarazona.
0: Això pel que fa en futbol, en bàsquet, l'Espart Girona haurà de guanyar a Fontajau diumenge si vol ser a la final del play-off pel títol de Lliga Femenina.
1: Les gironines, amb només 8 jugadores i algunes d'elles tocades, van perdre ahir al Roig Arena d'un punt, 67-66 contra el València en l'anada de la semifinal. La tornada jugarà diumenge a les 7 de la tarda a Fontajau. L'altra semifinal, victòria també molt justa del conjunt local, el Perfumeries Avenida, 69-67 contra el Casademont Saragossa. La tornada diumenge a la capital aragonesa.
0: I en categoria masculina ja tenim definida la final de la Basketball Champions League masculina amb una fase final que s'està disputant, recordem, a l'Olímpic de Badalona.
1: Serà una final sense equips espanyols, en els quals s'enfronten el Ritas Vilnius lituà, que hi va superar 87-69 al Tenerife, i l'AECA d'Atenes, Butxí de la Penya, quarts, i que hi va eliminar el vigent campió, l'Unicaja de Màlaga, 78-65. La final, també a Badalona, jugarà demà a les 8 del vespre. Abans, però, a les 5, es jugarà el partit pel tercer i quart lloc entre el Tenerife i l'Unicaja.
0: En handbol, tenim en joc ara mateix el partit del CAC Sec Granollers als quarts de final de la Copa de la Reina, en aquesta final a 8, que es disputa aquest cap de setmana a Donosti, al País Basc. Les ballesanes han obert la competició a la una contra el Rocasa Gran Canària i ara mateix perden, a falta de als 6 minuts de partit ja, amb 5-2 en aquest inici de partit.
1: Tot i així, en cas de victòria, l'equip de Robert Cuesta s'enfrontarà demà a semifinals al vencedor del duel entre el Betionac Basc i el Gatlético Guardés Gallec, que juga aquesta tarda també a la capital de Guipúscoa.
0: Avui també juga el masculí del Granollers, en aquest cas partit de Lliga Sobal.
1: L'equip d'Antonio Rama rep el Palau d'Esports al Conca a partir de les 7 de la tarda. El Granollers és quart, a 2 punts de la segona plaça que ocupa el Logroño La Rioja. El Barça, ja campió i que aquesta setmana es va classificar per a la seva 8a Final Four de la Champions consecutiva, jugarà demà a Guadalajara.
0: I en hoquei patins, avui arrenca la Final Four de la Champions femenina a Coimbra, Portugal.
1: El Vilassana, l'únic representant català, s'enfronta a partir de 2:15 hora catalana al Fraga. Abans hauran jugat la primera semifinal al Telecable Gijón i al Benfica a les 8.
0: I a la fase final de la Champions masculina, que també s'està disputant aquests dies a Coimbra, en el mateix escenari ja tenim definides les semifinals.
1: El Barça va aconseguir el bitllet per les semifinals després de superar l'Sporting de Portugal a la pròrroga amb 2 gols de Marc Grau en l'últim minut. Els blaugranes s'enfrontaran al Benfica d'Edu Castro, un dels principals candidats que dimecres va eliminar el Reus als penals. A l'altra semifinal s'enfrontaran dos equips també portuguesos, el Porto i el Barcelos, que han superat respectivament el Liceo Gallec i el Tricino Italià per idèntic resultat, 6-2.
0: En futbol sala, avui mateix el Barça juga la primera posició a la Lliga regular de la Lliga, la primera masculina.
1: Els blaugrana arriben aquest vespre al Palau al Pozo de Múrcia, segon classificat empatat amb el Barça, en la 29a i penúltima jornada. L'enfrontament començarà a 8:45.
0: I últim apunt, en motor, ja tenim en marxa el Gran Premi de França de MotoGP alemans.
1: En els primers entrenaments lliures disputats aquest matí, l'italià d'Onda Luca Marini ha marcat el millor temps per davant del seu compatriota Fabio Di Gianantonio. Alec Rins ha fet el 6è millor registre, Àlex Márquez el 7è i el seu germà Marc el 9è. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat 14è.

0: I com cada divendres, toca repassar tot el que podem veure aquest cap de setmana en les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Alba, tindrem futbol i bàsquet.
1: Serà a partir de les 4 i 5 de la tarda, un dels partits més destacats de la penúltima jornada, en horari unificat de la Lliga Elit de Futbol, el que enfronta el Martinenc i la Pobla de Mafumet, primer contra tercer. I quan acabi, també a les televisions locals i a la xarxa més, un dels enfrontaments catalans de quarts de final del play-off d'ascens de la segona FEB de bàsquet, Iversol Club Bàsquet Tarragona contra el DM Grup Mollet. Des de les 6 de la tarda al pavelló municipal del Serrallo.
0: A Tarragona, i això serà demà, i diumenge tindrem més futbol i també hoquei patins.
1: Sí, al migdia, carrusel amb el desplaçament de l'última jornada del grup 5 de la tercera federació masculina de futbol, amb tots els partits en què encara hi ha coses en joc, la promoció d'ascens i el descens. El canvi de l'Ed Cerdanyola, el Vic Badalona, l'Hospitalet Cornellà, el Fundació Grama Vilassar de Mar i el Lleida Vilanova. Tot plegat quan faltin 5 minuts per 2:15 del migdia. I passem cap a la tarda, partides de la penúltima jornada del grup nord de l'hoquei Lliga Plata masculina entre l'autobigatana Patí Vic i el club hoquei Lloret Vilaesportiva. En cas de victòria, els de la Selva s'assegurarien com a mínim la promoció d'ascens a hoquei Lliga, mentre que els osonencs buscaran un triomf per seguir tenint opcions de pujar en l'última jornada. I per rematar-ho, a les 6 de la tarda, més futbol, en aquest cas amb la tornada del play-off d'ascens de la segona federació femenina, el Barça C buscarà pujar de categoria rebent el Gijón a la ciutat esportiva Joan Gamper després de l'empat a 2 de l'anada a Astúries.

0: Divendres 8 de maig, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol. Avui arrenca la jornada clau de Lliga a la primera divisió masculina amb dos dels catalans, Espanyol i Girona, jugant-se la permanència. Encara falten 4, això sí. I l'altre, el Barça, podem guanyar ja el títol matemàticament. Els blaugranes reben diumenge a l'Spotify Camp Nou al Real Madrid i en tenen prou amb un empat i, evidentment, una victòria per endur-se la segona Lliga consecutiva a falta de 3 jornades per al final. Això pel que fa a la part esportiva, però és que en les últimes hores hem sabut de diverses baralles i enganxades entre futbolistes blancs als entrenaments. L'última és segurament la més greu entre Tchouaméni i un dels capitans, Fede Valverde, que va passar ahir i que va portar l'uruguaià a l'hospital per un cop al cap. El Madrid ja ha comunicat que obre expedient als dos jugadors i veurem si això els impedeix, en principi sí, jugar al Camp Nou diumenge. Per part blaugrana, Dani Olmo parlava en una entrevista a TV3 de la possibilitat de guanyar-li un títol de Lliga al Real Madrid i a casa.
1: Un repte. Al final, cada clàssic és un partit únic i tenir aquesta possibilitat de guanyar, de jugar el primer clàssic al nou Spotify Camp Nou i de poder guanyar la Lliga, doncs és únic. És una oportunitat perquè crec que no ha passat mai a la història de poder guanyar una Lliga del Barça al Camp Nou contra el Madrid. O sigui que és una oportunitat per fer història i ho podem fer. O sigui que estem molt motivats.
0: Un Dani Olmo que, sense referir-se evidentment encara a aquest últim incident entre Valverde i Tchouaméni, deia que esperaven un Madrid agressiu, esportivament parlant, que encara no ha llançat la tovallola.
1: Un Madrid agressiu que no té res a perdre, que sortirà a guanyar i a donar-ho tot, però nosaltres estem preparats per això. O sigui, no és la primera vegada que juguem contra ells, no és la primera vegada que juguem contra ells jugant-nos un títol, com hem parlat abans, o sigui que estem preparats per tot. O sigui, al final jo crec que ells tampoc volen que nosaltres guanyem i els celebrem la Lliga ja en aquell partit, o sigui que esperem un partit agressiu.
0: Diumenge a les 9 de la nit aquest Barça-Madrid a l'Spotify Camp Nou amb la Lliga en joc. Els dos catalans, com dèiem, estan immersos en la lluita per la permanència. El Girona amb només 2 punts de marge jugarà dilluns, ja sabent els resultats de tots els seus rivals. Els gironins visiten el camp del Rayo Vallecano, que ja no s'hi juga res a la Lliga i que ve de classificar-se, ho va fer ahir, per una final històrica europea, la de la Conference League, que jugarà contra el Crystal Palace anglès el 27 de maig a Leipzig, a Alemanya. I l'Espanyol, amb 3 punts de marge sobre el descens, però que ve en molt mala dinàmica de resultats, visita demà el camp del Sevilla, l'equip que marca la permanència. Ahir en parlava en roda de premsa el capità Javi Puado, que recordem que està lesionat amb el trencament dels lligaments del genoll i per tant no podrà ajudar l'equip des de la gespa.
2: Nosaltres afrontem el partit amb la màxima il·lusió, perquè és molt important per nosaltres doncs, una victòria contra el Sevilla, que a més està en una situació similar a la nostra ara mateix, 2 punts menys. Partit vital per nosaltres, anar a Sevilla, un camp que serà hostil, la veritat, perquè ho sabem, amb una afició que animarà molt, però som conscients d'això, així que anar a guanyar, anar a treure els 3 punts i feliços.
0: I aquest mateix migdia n'ha parlat fa uns minuts el tècnic Manolo González en la prèvia d'aquest Sevilla-Espanyol.
3: Bueno, el partit és molt important, anem molt confiats de fer un bon partit i de guanyar demà a Sevilla i arribem forts, arribem encara que la situació ha empitjorat respecte a la primera volta, l'equip arriba convençut que demà farà un bon partit i que sortirà a competir amb tota Sevilla.
0: Demà un 4:15 de la tarda al Sánchez Pizjuán, aquest Sevilla-Espanyol. En categoria femenina, demà tenim duel català entre Espanyol i Badalona Women, amb els dos equips ja en zona tranquil·la, tots dos salvats matemàticament, però amb la intenció de guanyar, un duel que puja de rivalitat any a any. De fet, moltes jugadores han passat pels dos equips. Demà a les 12 del migdia a la ciutat esportiva d'Anne Hark, aquest Espanyol-Badalona a la Lliga F, el Barça ja campió, recordem, i amb les dues finals de Copa de la Reina i Champions a l'horitzó, jugarà diumenge a Tenerife. Més futbol, avui es juga una final, un pèl descafeinada, això sí, després que els dos equips protagonistes hagin perdut la categoria a la Lliga. Avui a Vilanova i la Geltrú, a l'estadi dels alumnes obrers, es decideix el títol de la Copa Catalunya Femenina amb el duel entre l'Europa i la M Lleida, que, com dèiem, han baixat aquest any tots dos a la segona federació. La prèvia des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
4: Molt probablement la final de la Copa Catalunya d'aquest divendres en serà una de força desangelada. L'horari no és el millor del món, es disputa en camp neutral i la protagonitzen dos equips que han baixat de primera federació a segona federació. Un d'ells és la M, i aquest passat dissabte va rebre un jarro d'aigua freda descendint de categoria en un escenari que li van absolutament en contra. Ara bé, avui hi ha en joc un títol. És el darrer partit de la temporada i tal com ens deia l'entrenador de l'Esgeatane, Rubén López, a 1-1 l'equip ha de trobar la fórmula per il·lusionar-se.
5: Escolta, noies, és que divendres hem de competir. I és una final de Copa Catalunya, és il·lusionant. Hem d'intentar guanyar la Copa Catalunya i amb aquesta energia és impossible no guanyar, és impossible competir. Llavors, ja el que està, ja està passat, no podem fer res, i intentarem canviar l'energia per poder competir, guanyar la competició, que és, seria maco celebrar un títol que hagués canviat la Copa Catalunya per salvar-nos, eh? Però i avui han arribat a l'entreno amb una altra energia. Ja és l'energia de la setmana passada, de l'altra, o sigui, crec que podem competir, podem guanyar amb aquesta energia.
4: El partit es disputarà avui a 6:45 a l'estadi Alumnes Obrers de Vilanova i la Geltrú.
0: Gràcies, Sergi. Tornant a la categoria masculina i tornant a la Lliga, avui el Sabadell afronta un dels partits de la jornada de la Primera Federació. Els vallesans, que són co-líders, empatats amb l'Eldense, visiten el camp del tercer classificat, l'Atlètic de Madrid B, a partir d'un 9:15 de la nit. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
6: La fórmula de l'èxit és tan atractiva com simple. Si el conjunt arlequinat guanya, deixarà fora de la cursa pel primer lloc els madrilenys, s'assegurarà la segona posició com a mínim i posarà pressió al líder Eldense. En cas contrari, l'escenari se li posaria molt a favor al conjunt aldenc, que visita diumenge el CUE, el filial del Sevilla. Ferran Costa, el tècnic del centre d'esports, demana un cop més centrar-se en el partit del seu equip.
7: Que ja estem pensant en masses coses. Estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful, tot és jauja, no, quan dic Gaudí és, hòstia, que anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells, estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells, punto.
6: Tota la plantilla ha viatjat cap a terres madrilenyes, incloent-hi el sancionat Kaiser i els lesionats. A la convocatòria podrà tornar David Estals després de perdre's l'últim compromís per acumulació de targetes. El xiulet inicial a Alcalà a 9:45 de la nit.
0: Gràcies, Sergi. Pel que fa als altres dos catalans de la categoria, tots juguen diumenge a l'Europa contra el filial del Villarreal, un duel per la quarta plaça. L'Europa, recordem, és cinquè, tanca les places de play-off, i el Nàstic al camp del Tarazona, en la lluita per la permanència. També demà, per cert, arrenca el play-off per pujar aquesta Primera Federació per al Reus Redis, que rep a l'Ourense a l'anada de la semifinal a les 7 de la tarda. La tornada d'aquesta primera eliminatòria serà el cap de setmana vinent a l'estadi do Couto, a Galícia. I a la tercera federació masculina, diumenge al migdia, es decideixen tant els equips que jugaran al play-off d'ascens com els que baixaran de categoria a la Lliga Elite, al grup 5, al grup català. I es podrà seguir tot un carrusel a l'Enjoc TV, on parlàvem abans, a les televisions locals i a la xarxa Més, a la lluita pel play-off. Badalona i Cornellà juguen entre ells a segona plaça i ho faran contra equips que també tenen coses en joc. Els badalonins visiten el camp d'un Vic que necessita puntuar per no baixar. Ràdio Vic, Pep Portet.
8: La Unió Esportiva Vic té diumenge una cita per la història. Els biguetans tanquen la temporada amb l'oportunitat de salvar-se en una darrera jornada d'infart. Per fer-ho, han de guanyar un Badalona que ha de sumar els 3 punts per assegurar el segon lloc i han d'esperar que el canvi de led no guanyi en l'altre partit o vida o mort entre els d'Esplugues i el Cerdanyola. Dos rivals directes en la lluita per una única plaça de permanència. Gil Bertrana, capità del conjunt biguetà.
9: Equip s'ha omplert d'energia, té el dipòsit de gasolina a tope, a nivell de motivació i a nivell d'energia. Vam aconseguir una victòria importantíssima el passat diumenge a Nou Barris, al Camp de la Muntanyesa, i ha estat un any on ens hem endut diverses patacades, ja començant per 3 lesions molt importants a nivell físic, com poden ser els creuats, un any de moltes patacades a nivell anímic, i l'equip s'ha aixecat, més fort després de cada patacada. Sabíem de la dificultat de l'any, ha estat un any que a nivell individual i a nivell col·lectiu ha estat un repte majúscul i ens ho hem passat molt i molt bé i hem competit, cada cop estem competint més bé, i aquest diumenge tenim un gran repte, ve el Badalona, però bueno, tenim les nostres possibilitats i nosaltres també som un gran equip.
8: L'horari unificat, 12:45 al migdia, dictarà sentència.
0: Gràcies, Pep. També a la mateixa hora el Cornellà jugarà al camp d'un Hospi, que també hauria de puntuar per assegurar-se el play-off. També en aquesta lluita per pujar, per la promoció d'ascens, hi ha la Fundació Esportiva Grama, que rep el Vilassar, que ja no té res en joc, i el Vilanova, que visita el camp d'un Lleida ja descendit. D'altra banda, més del Vic, que haurà de puntuar com a mínim per no baixar, com dèiem, Can Vidret i Cerdanyola s'enfronten entre ells per jugar-se l'altra plaça de descens en una final per la permanència. I ahir a la Lliga Elite, demà a les 4:05, es juga en horari unificat també la penúltima jornada, encara amb tot per decidir. Per exemple, el Rubí, a només un punt del play-off i a 3 del descens, visita el camp d'un Júpiter que necessita sumar per sortir d'aquesta zona perillosa. Ràdio Rubí, Siscolara García.
10: Unió Esportiva Rubí i Júpiter disputaran un altre dels duels directes en la lluita per la permanència a la Lliga Elite, tot i que a les files del conjunt de Can Rosés la situació és força diferent, perquè en el seu cas fins i tot es poden permetre mirar cap a la part de dalt en funció del que passi a la Verneda aquest dissabte tarda. El Júpiter, de la seva banda, doncs està obligat a guanyar si vol mantenir les seves opcions per a la permanència. A les files de la Unió Esportiva Rubí, el que tenen molt clar és que, puntuant, la salvació principal objectiu serà assolit. Així ho explica l'entrenador, el Blai Martí.
11: Si sumem la setmana que ve, jo crec que som permanència. Pensa que he fet molts càlculs i i pràcticament segur que són permanència. Anirem allà, a la Verneda, en un camp que s'omplirà perquè és la seva última bala, intentarem imposar-nos en el futbol, intentarem tornar a fer superioritats numèriques, tornar-nos a baixar el bloc, intentar marcar més gols que ells i salvar-nos.
10: Poden passar moltíssimes coses. En el cas del Júpiter, si guanyen, podrien sortir del descens. En cas d'empat, en l'última jornada s'ho jugarien tot i en cas de derrota la situació seria molt complicada. Per part de la Unió Esportiva Rubí, la victòria els permetria en l'última jornada mirar cap a les places de promoció descens. L'empat encara els tindria amb tensió de cara a l'última jornada en permanència, mentre que la derrota, tot i que no entrarien en descens en aquesta jornada, també els complicaria una mica la vida de cara a l'última jornada de competició, tot plegat aquest dissabte tarda emocionant en aquesta Lliga Elite.
0: Gràcies, Cisco. I en bàsquet, l'Espar Girona haurà de guanyar a Fontejau diumenge si vol ser a la final del play-off pel títol de Lliga Femenina i, per tant, classificar-se per l'Eurolliga de l'any vinent. Les gironines, amb només 8 jugadores i algunes d'elles tocades, van perdre ahir d'un punt al Roig Arena contra el València 67-66. Escoltem Roberto Íñiguez.
12: Batalla un poco que se preveía, ¿no? Son eliminatorias 80 minutos y lo primero que tengo que decir es que estoy muy orgulloso de mi equipo porque veníamos aquí con Clara Hall con una microrotura del partido de Leganés, ha decidido arriesgar. Y entonces estoy orgulloso de ellas, estoy muy orgulloso, pase lo que pase, creo que termine como termine va a ser una gran temporada.
0: La tornada, com dèiem, diumenge a les 7 de la tarda a Fontejau. A l'altra semifinal, victòria també molt justa del conjunt local ahir, el Perfumeries Amanida 69-67 contra el Casademont Saragossa. I en hoquei patins avui arrenca la Final Four a la Champions femenina, que es disputa a Coimbra, Portugal, on també s'està disputant la fase final de la Champions masculina. Ara en parlem. El Vilassana és l'únic representant català, s'enfronta a partir de 10:45, hora catalana, al seu veí de la Franja, el Fraga. Abans hauran jugat a la primera semifinal, Telegable, Gijón i Benfica a les 8. I a la masculina, el Barça va aconseguir el bitllet per a les semis, després de superar ahir a la pròrroga a l'Sporting de Portugal, amb 2 gols en un minut de Marc Grau.
13: Molt contents per aquest passe a la semifinal. Crec que tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey i res, ara ja descansar i ja pensar en el dissabte. Considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau. Tothom animat, defensat, tot hem estat perfecte i tots hem portat el nostre gran de sorra, que era important en aquests partits. Bueno, un partit com el d'avui, molt dur, serà un partit de tu a tu, haurem de treballar molt bé tant a atac com a defensa i res, ara toca descansar i arribar al dissabte amb les màximes condicions. Vaig tenir la sort de jugar amb ells 2 anys i la veritat és que molt content per ells també. Al final a la pista serem rivals i tots podrem guanyar.
0: Demà a les 5 de la tarda, hora d'aquí, aquest espectacular Benfica-Barça, altres semis s'enfrontaran demà a la 1, 2 equips portuguesos, el Porto i el Barcelos, que han superat a quarts el Liceu i el Tricino respectivament. El futbol sala, avui mateix el Barça juga la primera posició de la Lliga regular a la Lliga masculina. A la primera masculina, els blaugranes reben aquest vespre el Palau al Pozo de Múrcia, segon empatat amb el Barça a la 29a i penúltima jornada. Escoltem l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
14: Creo que lo importante es ganar, porque sí que creo que va a ser un golpe anímico importante, pero sobre todo porque ya te clasifica para la Supercopa, ¿no? Segundo, porque quedas primero de la Liga regular, que creo que el Barça en los últimos años, en muchos años, ha quedado 1 o 2 veces solamente, en muchos años. Entonces creo que es señal de que hay que hacerlo porque no lo merecemos.
0: Avui a 9:15, aquest Barça-Pozo, l'altre català de la categoria, l'Il·lusió Santa Coloma, recordem que ja ha jugat aquesta jornada, va perdre a Cartagena. Els colomencs encara tenen alguna opció de quedar entre els 8 primers i, per tant, disputar el play-off pel títol. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, fins llavors. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Al programa Picalletres ens divertim jugant amb la llengua.
2: Preparat, Eneko?
3: Sí.
2: Temps. Sentit.
3: S-E-N-A-T-I-T.
1: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
2: Quina seria la paraula intrusa?
4: Casoplón.
2: Correcte. En català, per fer al·lusió...
1: Qui s'endurà el premi del Picalletres?
3: D-E-S-C-O-A-P-A...
1: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
5: Continguts en xarxa.
6: Entre les estrenes de la setmana destaca Les ovelles detectives. Emma Thompson i Hugh Jackman protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré d'amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
7: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
6: Ah, Les ovelles detectives... Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
8: Soc una ovella detectiva i de les bones.
9: Que viene después del miércoles.
10: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
11: Me voy.
12: Però si acabes de llegar...
6: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
13: Clau!
14: Wow! No me siento cómodo pegándole a una chica.
15: Descuida. No lo harás.
6: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
16: Que empiece l'espectáculo.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia i bon divendres 8 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
2: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 8 de maig, avui amb molta teca, molt futbol, amb una jornada que pot ser decisiva a la primera divisió masculina, però també amb la prèvia de la final de la Copa Catalunya femenina, que juga avui a Vilanova, entre AEM Lleida i Europa, i el partidàs de la primera federació masculina del Sabadell, al camp de l'Atlético Madrileño. També avui tindrem bàsquet, handbol, hoquei patins i més. Tot això a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triador, Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, avui arrenca amb un Osasuna llevant la jornada que pots decidir el títol de Lliga a la primera divisió masculina.
1: El Barça rebrà diumenge un Real Madrid immers en un seguit de baralles, trifulques dins del vestidor. La més greu, la que han enfrontat un dels capitans, Fede Valverde i Tchouaméni, que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital per un cop al cap i amb tots dos expedientats pel club, fet que molt probablement els fa ser baixa pel partit de diumenge. En la part esportiva, els blaugranes en tenen prou amb un empat per ser campions matemàticament. Ho veureu en el partit d'aquest diumenge a les 9 a l'Spotify Camp Nou.
0: Pel que fa als altres dos catalans de primera, tots dos immersos en la lluita per la permanència, també afronten aquest cap de setmana partits claus.
1: L'Espanyol, que fa 17 jornades consecutives que no guanya i té només 3 punts de marge sobre el descens, visita demà el camp del Sevilla, l'equip que marca la permanència a un quart de 5 de la tarda. I d'altra banda, el Girona, que només té 2 punts de marge, tancarà la jornada dilluns al camp del Rayo Vallecano, sabent que ja els resultats de tots els seus rivals.
0: El Rayo, que ja té la feina feta a la Lliga i que ve de classificar-se, ho va fer ahir per una històrica final europea, la de la Conference League.
1: El conjunt madrileny va superar ahir a l'Estrasburg a semifinals i jugarà la final del 27 de maig a Leipzig, Alemanya, contra el Crystal Palace anglès, que va superar el Shakhtar ucraïnès. Aquesta classificació li dona una plaça més a la Lliga espanyola per jugar a la Champions, posició que ara mateix ocupa el Betis.
0: En categoria femenina, demà tenim duel català de Lliga F ja sense res en joc.
1: S'enfronten l'Espanyol i Badalona Women a la ciutat esportiva de Niharque, amb els dos equips ja salvats matemàticament a mitja taula. El partit començarà a les 12 del migdia i el Barça, que ja és campió, jugarà diumenge a Tenerife en l'últim partit abans de les dues finals, la de la Copa de la Reina el dissabte 16 de maig a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid i la de la Champions el dissabte 23 de maig a Oslo contra el Lió.
0: I avui també juga una final, les engelades, això sí, de la Copa Catalunya Femenina.
1: L'estadi dels alumnes obrers de Vilanova i la Geltrú, que ella acull aquesta final de Copa Catalana, que enfronta l'Europa i la M Lleida, dos equips que acaben de consumar el descens a la segona federació. El partit començarà a les 7 de la tarda.
0: Tornant a la categoria masculina, avui també tenim un dels grans partits de la jornada, el grup 2 de la primera federació, amb protagonisme d'un dels catalans.
1: El Sabadell, segon classificat però empatat amb el líder, l'Eldense, rep el tercer, l'Atlético Madrileño, amb 4 punts menys que el conjunt arlequí. El partit a un quart de 10 de la nit. I diumenge jugaran els altres dos catalans, que també tenen partits claus. L'Europa, cinquè tancant les places de play-off, rep a Candragó, el filial del Villarreal, que és quart, mentre que el Nàstic, que marca la permanència, visita el camp de l'equip que té just per sota i que ja baixaria al Tarazona.
0: En bàsquet, l'Espart Girona haurà de guanyar a Fontajau diumenge si vol ser a la final del play-off pel títol de Lliga Femenina.
1: Sí, les gironines, amb només 8 jugadores i algunes d'elles tocades, van perdre ahir el Roig Arena d'un punt, 67-66 contra el València en l'anada de la semifinal. La tornada jugarà diumenge a les 7 de la tarda a Fontajau. I l'altra semifinal, victòria també molt ajustada pel conjunt local al Perfumeries Avenides, 69-67 contra el Casademont Saragossa. La tornada diumenge a la capital aragonesa.
0: En aquest cas al migdia. I en categoria masculina ja tenim definida la final de la Basketball Champions League amb una fase final que s'està disputant, recordem, a l'Olímpic de Badalona.
1: Serà una final sense equips espanyols en la qual s'enfronten el Ritas Vilnius lituà, que hi va superar per 87-69 el Tenerife, i la que d'Atenes, Butxí de la Penya, quarts, i que ahir va eliminar el vigent campió, l'Unicaja de Màlaga, 78-65. La final també a Badalona jugarà demà a les 8 del vespre. Abans, a les 5, es jugarà el partit pel tercer i el quart lloc entre el Tenerife i l'Unicaja.
0: En handbol tenim en joc ara mateix el partit de quarts de final del CACC Granollers de la Copa de la Reina, en aquesta final a 8 que es disputa aquest cap de setmana a Donosti. Ha tornat a obrir espai, a obrir distància el Rocasa Gran Canària, el rival de Granollers, que guanya 14-10 de moment.
1: I en cas de victòria, l'equip de Robert Cuesta s'enfrontaria demà a les semifinals al vencedor del duel entre el Beti Onac Basc i l'Atlético Guardés Gallec, que juga aquesta tarda també a la capital de Guipúscoa.
0: Avui també juga, per cert, el masculí del Granollers, en aquest cas partit de Lliga Sobal.
1: L'equip d'Antonio Rama rep el Palau d'Esports al Conca a partir de les 7 de la tarda. El Granollers és quart a 2 punts de la segona plaça que ocupa Logroño, La Rioja. El Barça, recordem que ja és campió i que aquesta setmana es va classificar per la seva 8a Final Four de la Champions consecutiva, jugarà demà, ho farà a Guadalajara.
0: I en hoquei patins, avui arrenca la Final Four de la Champions femenina a Coimbra, Portugal.
1: El Vilassana, l'únic representant català, s'enfronta a partir de 2:15 hora catalana al Fraga. Abans hauran jugat la primera semifinal al Telecable Gijón i el Benfica haurà sigut a les 8.
0: Això pel que fa a la femenina, a la fase final de la Champions masculina, que també s'està disputant a Coimbra en el mateix escenari, ja tenim definides les semifinals.
1: El Barça va aconseguir el bitllet per a les semifinals després de superar l'Sporting de Portugal a la pròrroga amb 2 gols de Marc Grau en l'últim minut. Els blaugranes s'enfrontaran al Benfica d'Edu Castro, un dels principals candidats que dimecres va eliminar els Reus als penals, i ara a l'altra semifinal final s'enfrontaran dos equips, també portuguesos, el Porto i el Barcelos, que ha superat respectivament el Liceo Gallec i el Tricino Italià per un resultat idèntic, 6-2.
0: Demà, aquestes semifinals, també a Coimbra. I en futbol sala, avui mateix, el Barça juga a la primera posició a la Lliga regular, a la primera masculina.
1: Els blaugrana reben aquest vespre al Palau al Pozo Murcia, el segon classificat empatat amb el Barça en la 29a i penúltima jornada. L'enfrontament començarà a 8:45.
0: I un últim punt en motor, ja tenim en marxa el Gran Premi de França de MotoGP alemans.
1: En els primers entrenaments lliures disputats aquest matí, l'italià d'Honda, Luca Marini, ha marcat el millor temps per davant del seu compatriota, Fabio Di Gianantonio. Pel que fa als catalans, Àlex Rins ha fet el sisè millor registre, Àlex Márquez el setè i el seu germà Marc Márquez ha estat el novè. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat 14è.

0: I com cada divendres toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Alba, tindrem futbol i bàsquet.
1: A partir de les 4 i 5 de la tarda, un dels partits més destacats de la penúltima jornada en horari unificat de la Lliga Elit de Futbol, el que enfronta el Martinenc i la Pobla de Mafumet, primer contra tercer. I quan acabi, també a les televisions locals i a la xarxa més, un dels enfrontaments catalans de quarts de final del play-off d'ascens de la segona FEB de bàsquet. L'Iversol Club Bàsquet Tarragona contra el DM Grup Mollet, des de les 6 de la tarda al pavelló municipal del Serrallo, a Tarragona.
0: I tot això dissabte. Diumenge tindrem molt més futbol i també hoquei patins.
1: Diumenge ben carregat al migdia, carrusel amb el desenllaç de l'última jornada del grup 5 de la tercera federació masculina de futbol, amb tots els partits en què encara hi ha coses en joc, la promoció d'ascens i el descens, el canvi de l'Et Cerdanyola, el Vic Badalona, l'Hospitalet Cornellà, el Fundació Gramat Vilassar de Mar i el Lleida Vilanova, tot plegat quan faltin 5 minuts per 2:15 del migdia. I passem ja a la tarda amb el partidàs de la penúltima jornada del grup nord de l'hoquei Lliga Plata masculina entre l'Autovigatana Petit Vic i el Club d'Hoquei Lloret Vila Esportiva. En cas de victòria, els de la Selva s'assegurarien com a mínim la promoció d'ascens a l'hoquei Lliga, mentre que els osonencs buscaran un triomf per seguir tenint opcions de pujar en l'última jornada. I per rematar-ho, ja a les 6 de la tarda tindrem més futbol, en aquest cas amb la tornada del playoff d'ascens de la segona federació femenina. El Barça C buscarà pujar de categoria rebent el Gijón a la Ciutat Esportiva Joan Gamper després de l'empat a 2 de l'anada a Astúries.

0: Divendres 8 de maig, gairebé 9 minuts passant de la 1, comencem parlant de futbol. Avui arrenca una jornada clau de Lliga a la primera divisió masculina, amb els dos dels catalans, Espanyol i Girona, jugant-se la permanència, i l'altre, el Barça, podem guanyar ja matemàticament el títol. Els blaugranes reben diumenge a l'Spotify Camp Nou al Real Madrid, en el clàssic, i en tenen prou amb un empat i, evidentment, amb una victòria per endur-se la segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta, a falta de 3 jornades per al final. Això pel que fa a la part esportiva, però és que en les últimes hores hem sabut de diverses baralles i enganxades entre futbolistes blancs als entrenaments. L'última, i segurament la més greu, entre Tchouaméni i un dels capitans, Fede Valverde, que va portar ahir a l'Uruguaià a l'hospital per un cop al cap. I els dos jugadors, per cert, expedientats pel club. Veurem si això els impedeix, en principi, si jugar diumenge al Camp Nou. Per part blaugrana, Dani Olmo parlava en una entrevista a TV3 de la possibilitat de guanyar un títol de Lliga al Real Madrid i a casa.
1: És que és un clàssic, és un altre tipus de partit. Aleshores, tenim l'oportunitat de guanyar un títol i de treure-li un títol també al Madrid, doncs és algo que no sol passar moltes vegades. Aleshores, aquests dos anys hem tingut l'oportunitat de la Supercopa, la Copa del Rei i ara la Lliga, o sigui, en el mateix partit. És una oportunitat de seguir fent història amb aquest equip, amb aquests jugadors, i la volem aprofitar.
0: Diumenge a les 9, aquest clàssic Barça-Madrid a l'Spotify Camp Nou. Els dos catalans, com dèiem, immersos en la lluita per la permanència. El Girona, amb només 2 punts de marge, jugarà dilluns, sabent ja els resultats de tots els seus rivals, al camp d'un Rayo Vallecano que ahir es va classificar per la final europea històrica de la Conference League, que jugarà el 27 de maig contra el Crystal Palace anglès a Leipzig, Alemanya. I a l'Espanyol, amb 3 punts de marge sobre el descens, però que ve donant molt mala dinàmica de resultats, visita demà el camp del Sevilla, l'equip que marca la permanència. Ahir en parlava en roda de premsa el capità Javi Puado, que recordem que no pot ajudar l'equip des de la gespa perquè està lesionat, el trencament dels lligaments al genoll.
2: Sí, des de dins del vestidor estem 100% convençuts, però s'ha de transmetre al camp. El camp és on s'ha de transmetre aquesta convicció de que ho farem, de que ens salvarem i de que l'Espanyol segui la primera divisió. Es que des de fora es passa molt pitjor que jugant. I, a més, partits que jo crec que hem merescut una mica més punts, però, bueno, al final la situació és aquesta, l'hem d'afrontar amb valentia. Crec que tot l'equip, l'staff i inclús la gent som conscients de la situació en la que estem ara mateix i hem de ser, en aquest moment, un equip unit per treure aquesta situació cap endavant.
0: I també convençut de aquesta salvació s'ha mostrat fa uns minuts, aquest mateix migdia, en la prèvia, el tècnic Manolo González, en la prèvia d'aquest Sevilla Espanyol.
3: A dins estem tots convençuts que l'equip es salvarà. Igual que quan vam arribar vam dir que pujaríem, que ens salvaríem, i estem convençuts que l'equip es salvarà. Estem convençuts que fem moltes coses bé, hi ha coses que ens penalitzen, està clar, però estem convençuts també que fem moltes coses bé als partits per mereixer més del que tenim.
0: Demà, un 4:45 de la tarda, al Sánchez Pizjuán, aquest Sevilla Espanyol. En categoria femenina, demà tenim duel català entre Espanyol i Badalona Women, amb els dos equips ja en zona tranquil·la, tots dos salvats, però amb la intenció de guanyar en un duel que puja en rivalitat any a any. Així ho explicava l'entrenadora de Perica, Sara Monforte.
4: Nota aquesta rivalitat, es nota les ganes, que també, bueno, entre elles també es coneixen, i crec que aquí, jo quan jugava contra jugadores que eren conegudes meves, o que jo tenia moltes més ganes encara de jugar i de guanyar, no? I jo crec que és en aquest cas, no? És aquesta rivalitat també de ser propers. Bueno, jo crec que tenim moltes ganes, les jugadores crec que també després del partit d'altre dia tenen ganes de refer-se, tenen ganes de donar una imatge de cara a l'afició perica, i crec que animo des d'aquí a que vinguin, perquè crec que serà un gran partit.
0: Demà a les 12 del migdia a la Ciutat Esportiva de Nijar, aquest Espanyol Badalona, el Barça ja campió, recordem-hi, amb les dues finals de Copa de Reina i Champions a l'horitzó, jugarà diumenge a Tenerife. Més futbol. Avui juga una final, un pèl descafeinada, això sí, després que els dos equips protagonistes hagin perdut la categoria a la Lliga, a la de la Copa Catalunya Femenina, a Vilanova i a la Geltrú, a 6:45 de la tarda, entre Europa i AEM Lleida, que, com dèiem, han baixat tots dos aquest any a la segona federació. Escoltem l'entrenadora de l'Europa, Nani Aces.
5: Crec que l'AEM ha tingut un final molt cruel, o sigui, crec que era el pitjor dels escenaris que podien posar damunt la taula, crec que es van adonar també molts resultats, o sigui, la carambola va ser de tothom, però al final que no se'ns oblidi que l'AEM és un històric, l'AEM portava 13 temporades jugant en aquesta categoria, l'AEM té jugadores molt professionals i estic seguríssima que s'hauran refet i que estaran més que preparades per venir a jugar el partit de divendres, així que no crec que el factor del descens ens afecti a cap dels dos equips. Crec que tant AEM com nosaltres afrontem aquest partit com una final, que és el que és, i que a més és una final completament al marge de la competició de Lliga.
0: Avui 6:45 de la tarda, a l'estadi dels alumnes obrers de Vilanova i la Geltrú, aquest Europa AEM, final de la Copa Catalunya Femenina. Tornant a la categoria masculina i a la Lliga, avui el Sabadell afronta un dels partits de la jornada, la primera federació. Els vallesans, que són co-líders, empatats amb l'Eldense, que és primer, visiten el camp del tercer classificat, l'Atlètic de Madrid B. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
6: Si ens haguéssim dit a l'estiu que a falta de tres partits aniríem al camp del madrileño en aquesta situació i jugant aquest tipus de partits, que maco, no? Pues és realitat. Ara, la següent realitat que volem aconseguir, anar allà, fer un partit collonut, saber patir quan toqui patir, que segur que ho haurem de fer i ho farem junts, trobar el nostre moment al partit, imposar el nostre joc, donar-li confiança als nostres jugadors i guanyar.
0: Avui, un quart de deu, aquest Atlético Madrileño Centre Esport Sabadell. Els altres dos catalans jugaran tots dos diumenge. També demà, per cert, juga el Reus Redis l'anada del play-off per pujar a la primera eliminatòria per pujar a primera federació. En aquest cas, rep a l'Ourense a casa al municipi de Reus a les 7 de la tarda. La tornada la setmana següent a Galícia. I la tercera federació masculina, diumenge al migdia, se deixen entre els equips que jugaran al play-off d'ascens com els que baixaran de categoria. A l'Enjoc TV, a les televisions locals, a la xarxa Més. Ara en parlem. Abans també tindrà lloc demà la celebració del títol i l'ascens per part del Manresa, que rep demà en un partit ja sense res en joc al Sant Cristòfol, que també té la feina feta. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: No hi haurà res en joc a nivell classificatori demà a 6:45 de la tarda quan comenci aquest partit, però el nou Congost obrirà portes per celebrar el títol de Lliga. El partit servirà per donar minuts a jugadors que no han tingut presència a l'11 titular, com ara Batanero i Joel, que tornen de lesió. Sergi Trullàs és l'entrenador del Centre d'Esports Manresa i ja va fer aquest gest cap als jugadors menys habituals la setmana passada a Cornellà.
8: De donar molts minuts a la gent que venia tenint menys, i la idea era aquesta, no? Sortir a competir, alliberats de la pressió d'aquestes últimes setmanes.
7: El club vol que el partit sigui una gran festa i ha ofert entrada gratuïta als veïns de la comarca del Bages. A la vegada celebraran la rifa del 120è aniversari de l'entitat amb premis de jugadors de primera divisió. Per exemple, han donat les seves samarretes a jugadors com Marc Pubill i Paula Fernández. El punt culminant de la tarda arribarà en acabar el partit quan el Manresa rebi el nou trofeu de tercera federació que l'acreditarà com a campió de Lliga.
0: Gràcies, Jordi. Ara sí, diumenge, la lluita pel play-off, Badalona i Cornellà juguen entre ells dos la segona plaça i ho faran contra equips que també tenen coses en joc. Els badalonins visiten el camp d'un Vic que necessita puntuar per no baixar. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
9: El Badalona tancarà aquest diumenge el campionat de Lliga jugant al camp del Vic. Els escapolats hauran d'intentar assegurar el segon lloc i el Vic només li val guanyar i esperar una altra combinació per salvar-se. L'estadi Hipòlit Planàs de Vic viurà una jornada especial amb el seguiment del seu equip contra el Badalona i també pendents en tot moment del que passi a Esplugues entre el Camp Vidalet i el Cerdanyola. Els osonencs necessiten la victòria contra el Badalona i que el Camp Vidalet no guanyi els del Vallès. Per la seva banda, els escapolats tenen bastant garantida la segona posició, sempre que no perdin a Vic i el Cornellà guanyi el camp de l'Hospitalet, que almenys necessita un punt per assegurar-se el play-off. El migcampista del Badalona, Sergio Bermúdez, considera que han d'anar a la seva.
10: Hay que pensar en nosotros, olvidarnos de los otros resultados, que tenemos que asegurar la segunda plaza para tener esa ventaja del empate, si lo necesitáramos en caso de empatar en el playoff. Y bueno, como te digo, pensar en nosotros en el campo y olvidarnos de lo de fuera.
9: El duel entre el Vic i el Badalona es disputarà diumenge a 1:15. I un cop acabi el partit, el Badalona coneixerà el seu primer rival en el play-off de Sets.
0: Gràcies, Ferran. I el Cornellà jugarà, com dèiem, al camp d'un Hospi, que també hauria de puntuar per assegurar-se el play-off. Mitjans de l'Hospitalet, Sergi Esparza.
11: L'Hospi depèn d'ell mateix per aconseguir l'objectiu. Una victòria o un empat contra el Cornellà garantirà la classificació per a la fase d'ascens. En canvi, una derrota podria deixar l'Hospi fora als play-off. Aquesta situació es produiria si, a més, el Vilanova puntua al camp del Lleida Esportiu i la Fundació Grama supera a casa el Vilassar de Mar. Per a l'entrenador Sergio Juste i el defensa Ramon Marimón, el fet de jugar a casa genera optimisme.
12: Pues el nostre fortí, portem setmanes que aquí pues estem forts i hem d'anar amb això i creure una mica pues amb la idea, el que estem fent i seguir amb el pla de partit.
13: I tant en els bons com en el mal moment sempre han estat amb nosaltres i esperem que, bueno, que aquest diumenge, que és l'últim partit aquí a casa de la Lliga, doncs que es noti que estan, sabem que ho faran.
11: Des del cos tècnic riberenc asseguren que tota la concentració estarà posada únicament en el partit contra el Cornellà. L'objectiu és evitar distraccions i no estar pendents del que passi a altres camps.
12: No, 100% amb el nostre. Al final depenem de nosaltres. Penso que si fem un bon partit, pues ho traurem. Al final, centrar-nos en lo nostre i a partir d'aquí, pues minut a minut. Ja no hi ha partit a partit, sinó minut a minut i anirem fent.
11: L'Hospi regala a cada soci dues entrades per intentar omplir les grades i fer de l'estadi municipal una olla a pressió.
0: Gràcies, Sergi. També en aquesta lluita per la promoció d'ascens hi ha la Fundació Esportiva Grama, com sentien, que rep un Vilassar que ja no té res en joc, i el Vilanova, que visita el camp del Lleida, recordem, ja descendit. Ua, Ulla, de Ràdio Sergi Guiu.
14: L'enfrontament d'aquest diumenge al camp d'esports porta setmanes guanyant una importància destacada, no per l'aspecte futbolístic, recordem que el Lleida porta diverses setmanes amb el descens matemàtic, sinó per un aspecte més emocional i sentimental. La incertesa amb el futur del club i les complicacions extraesportives dels últims mesos han dut l'entorn del Lleida Club de Futbol a visualitzar la cita de diumenge com una demotiva, ja sigui en forma de comiat o no. Jordi Cortés, tècnic dels lleidatans i que porta dies assenyalant aquest proper diumenge com un dia especial, deixava clar que ell, els seus jugadors, els donarà tots els ítems necessaris perquè se centrin en qüestions purament futbolístiques per respecte a la competició i equips. El Vilanova i la Geltrú és un d'ells que s'estan jugant els play-offs d'ascens a Segona Federació. Ara ben roda de premsa, preguntat diverses vegades per les qüestions emocionals que envolten el partit, Cortés, entre d'altres, destacava la feina feta a escala social aquesta temporada.
15: Tot el que hem perdut al terreny de joc ho hem perdut, ho hem guanyat a la grada. Aquest era un club tancat, un club hermètic, un club que s'havia allunyat molt del soci, de l'afició, de les sòcies. I en aquest sentit jo crec que hem fet molta feina aquest any. Té mèrit que nosaltres, una mica el club amb el creant el Consell Social, nosaltres atensant-nos a la gent, crec que hem aconseguit una cosa que és molt més gran que el descens esportiu.
14: En un àmbit purament esportiu, el Lleida, com dèiem, ja és equip de Lliga Elite, però el Vilanova i la Geltrú juga a formar part dels play-offs d'ascens. És 5 amb 53 punts. Per sota d'ell, la Grama amb 51. I per damunt, l'Hospitalet amb 54. El partit al Camp d'Esports diumenge a 12:45 del migdia.
0: Gràcies, Sergi. Encara pel que fa al Lleida, per cert, el club ha anunciat que ha tancat un acord amb un inversor que garanteix la continuïtat i el creixement del futur de l'entitat. Els propers dies tenen previst donar a conèixer més detalls d'aquest inversor. I pel que fa a la Lliga Elite, en aquest cas, demà juga la penúltima jornada en horari unificat, també a l'Enjoc TV i a les televisions locals, amb un dels partits més destacats, el líder, el Martinenc, contra el tercer, la Pobla Mafumet, que encara té alguna opció remota d'ascens directe, que passa evidentment per guanyar demà. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
16: La Pobla de Mafumet afronta la penúltima jornada de Lliga Elite al camp del Martinenc amb l'únic objectiu de sumar un triomf que mantingui vives les possibilitats d'ascens directe a Tercera Federació. Són extremadament complicades, però si el filial del Nàstic no guanya aquest dissabte al camp del líder, s'esfumaran definitivament. La Pobla és tercer classificat a 6 punts dels dos primers quan resten precisament 6 per jugar-se. Les possibilitats per l'ascens directe passen perquè els pobletans vencin els dos partits que queden i esperar que el propi Martinenc o el Sant Juan Atlético Moncada no sumin en cap. El duel és una final per l'objectiu de màxims, ho deixa clar Eric Mora, jugador de la Pobla.
17: Bueno, sí, es un partido complicado, una final para los dos, por el ascenso directo, con un gran ambiente que va a haber, campo pequeño, pero bueno, confío en este equipo, en el planning de esta semana, y iremos a por los tres puntos, bueno, por un milagro.
16: Els pobletans esgotaran les opcions d'ascens directe i si no es donen, tenen clar que l'objectiu és assegurar la tercera plaça per afrontar el play-off. El partit es jugarà quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda, en horari unificat amb tots els altres partits de la jornada. A més, el Martinenc Pobla es podrà seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Adrià. En bàsquet, l'Espart Girona haurà de guanyar a Fontejau diumenge si vol ser a la final del play-off al títol de Lliga Femenina. Gironines, amb només 8 jugadores, algunes d'elles tocades a més, van perdre ahir el Roig Arena d'un punt, 67-66 contra el València. Girona FM, Pau Llafanye.
18: Les gironines van demostrar que poden competir de tu a tu amb el triple campió de Lliga fins al punt de tenir el tir per guanyar el partit. Dos triples consecutius de Cornelius i Guerrero en l'últim quart van capgirar un marcador que havia arribat a ser de 10 punts a favor del conjunt taronja, i les gironines fins i tot es van posar per davant a pocs minuts del final. Una cistella de Letícia Romero va ser l'única resposta que va poder trobar el València per evitar la derrota en un final on Koulibaly va tenir el llançament per guanyar. Tot i la derrota, Roberto Íñiguez va voler destacar sobretot l'actitud i el compromís de les seves jugadores.
19: Batalla un poco que se preveía, ¿no? Son eliminatorias 80 minutos. Y lo primero que tengo que decir es que estoy muy orgulloso de mi equipo porque veníamos aquí con Clara Hall con una micro rotura del partido de Leganés, ha decidido arriesgar. Y entonces estoy orgulloso de ellas. Estoy muy orgulloso, pase lo que pase, creo que termine como termine, va a ser una gran temporada.
18: La semifinal viatjarà a Fontejau, on aquest diumenge a les 7 de la tarda l'Uni Girona rebrà el València Bàsquet amb tot per decidir i amb l'empenta del seu públic per intentar plantar-se a la gran final de la Lliga Femenina Endesa.
0: Gràcies, Pau. En handbol tenim en joc ara mateix a la segona meitat, acaba de començar el primer partit de quarts de final de la Copa de la Reina, el Granollers jugant contra el Rocasa Gran Canària i perdent, de moment 14-11, com dèiem, dos minuts d'aquesta segona meitat, de tres perd el Granollers, que en cas de passar s'enfrontaria a semifinals contra el vencedor del Betionac, Atlético Guardés, que juga aquesta tarda. També avui juga, per cert, el Granollers masculí, en aquest cas partit de Lliga Sobal, a les 7 de la tarda al Palau d'Esports contra el Conca. I en hoquei patins, avui arrenca la Final Four de la Champions femenina, que es disputa a Coimbra, Portugal, on també s'hi està disputant la fase final de la Champions masculina, també en parlarem. El Vilassant, l'únic representant català, s'enfronta a partir de 2:15, hora catalana, al seu veí de la Franja, el Fraga. Ua, ulla de ràdio, relle de ràdio, Sergi Guiu.
14: Per segona vegada aquesta temporada 25-26, i probablement no serà l'última, Vilassana i Fraga es veuen les cares amb un títol en joc. A finals de setembre ja es van trobar les semifinals de la Supercopa d'Espanya, on les fragatines van guanyar els penals després d'un empat a dos, i ara, a Coimbra, s'han tornat a emparellar les semifinals de la Champions. La millor competició d'hoquei patins a escala clubs entra en escena i ho fa amb un Vilassana amb fam de títols. El tècnic Lluís Rodero ens explicava a UAU Lleida Ràdio com arriba el seu equip a la cita.
20: Bueno, jo crec que el Vilassana arriba bé, hem estat esperant tota la temporada aquest moment. Sí, és veritat de que portem dies que no hem competit tant en partits com ens agradarien per arribar encara millor, però hem fet molts entrenaments, les jugadores estan molt ficades amb el que toque, i crec que sabem molt bé el que tenim que fer.
14: Per la seva part, el Fraga, que va aixecar la Champions el 2024, en el seu debut a la competició, arriba, ens ho deia el tècnic Jordi Capdevila, en condicions òptimes per competir-la i gaudir-la.
21: Arribem bé, les sensacions són molt bones. Arribem preparades, arribem estables, tant emocionalment com físicament, així que, bueno, penso que hem fet un bon recorregut aquest any. Penso que l'any passat ens va ensenyar també a gestionar millor el calendari, a gestionar millor els esforços, i bueno, penso que arribem a un bon moment. A les noies les veig molt bé, les veig molt posades amb la feina, així que segurament l'anirem a disfrutar.
14: La semifinal entre el Vilassana i el Fraga se celebrarà avui a 2:15 de la nit, hora espanyola, a Coimbra.
0: Gràcies, Sergi. I a la masculina, el Barça va aconseguir el bitllet per a les semifinals, després de superar ahir també a Coimbra, a la pròrroga, en aquest cas als quarts, a l'Sporting de Portugal, amb dos gols de Marc Grau per 2-0 en l'últim minut. Demà, dissabte, a les 5 de la tarda, hora d'aquí, també aquest espectacular Benfica-Barça, amb el Benfica d'Edu Castro contra els blaugranes de Ricard Ares. A l'altre semi s'enfrontaran demà a la 1 dos equips portuguesos, el Porto i el Barcelos, que han superat a quarts, respectivament, el Liceo i el Tricino. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. I acabem aquest en joc repassant el resultat en directe. 14-12 perd el Granollers ara mateix a les quarts de final de la Copa de la Reina d'handbol, que està disputant a Donosti contra el Rocasa Gran Canària. Fins aquí l'en joc, mitja hora d'esport català, com dèiem, a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre.

0: didn't boy.
1: Un any més, ja són aquí les festes de maig. Els mocadors, la música, les activitats i la cremada. Tu només pensa en gaudir, perquè el bus t'acompanya com sempre, sostenible, còmode i segur. La nit de Sant Anastasi, després de la cremada del dimoni, reforcem els nostres serveis. Consulta els horaris especials de les línies M1, B2, B3, B4, M6, B25, M28 i B29. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
2: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
3: Badalona, les 2 de la tarda. Sílvia Villarroel.
4: Les festes de maig de Badalona arriben al seu punt àlgid, aquest cap de setmana, amb la celebració de moltes activitats per tota la família. Aquesta tarda a les 7, la plaça de la Vila s'omplirà per veure el pregó de Riqui Rubio, que parlarà des del balcó de l'Ajuntament. Televisió de Badalona retransmetrà en directe el pregó del jugador verd i negre amb un programa especial que començarà a 6:45. Molt bona tarda, som divendres 8 de maig. De seguida us donem més detalls d'aquesta informació. Abans, però com sempre, repassem també altres notícies destacades en titulars.
5: Badalona, migdia.
4: Per garantir la seguretat de tots els assistents a la cremada del dimoni la nit del 10 de maig, l'Ajuntament de Badalona desplegarà un dispositiu especial amb la presència dels cossos policials i els bombers. I Badalona Comunicació oferirà dos programes especials en el marc de les festes d'aquest cap de setmana, avui amb el seguiment del pregó i la nit de Sant Anastasi amb la cremada del dimoni. I la Fundació Formació i Treball de Badalona, de persones sense llar, ha realitzat el taller de Sant Isidre, que ha consistit en recollir els residus de la riera del riu Besòs.
3: Badalona migdia. Les notícies de les dues.
4: Amb en Jordi Abril a les vies de som i l'equip de realització a Televisió de Badalona. Comencem. Us ho dèiem al principi, ja és aquí un dels caps de setmana marcats en vermell al calendari de Badalona. Les festes de maig arriben al seu punt àlgid aquest cap de setmana amb la celebració de multitud d'activitats per tota la família. Aquesta tarda, a les 7, la plaça de la Vila s'omplirà per veure el pregó de Riqui Rubio, que parlarà des del balcó de l'Ajuntament. El jugador de bàsquet té un vincle innegable amb Badalona, ja que va ser aquesta ciutat qui el va veure créixer des dels seus inicis a la penya fins a convertir-se en un referent internacional. Així va anunciar ell mateix fa uns dies que seria l'encarregat d'inaugurar el cap de setmana més multitudinari de les festes.
6: Toca el Riqui Rubio i us volia anunciar molt d'orgull.

0: que m'han fet pregoner de les festes de Badalona, i aquest dia 8 de maig a les 7 de la tarda ens veiem a la plaça de la Vila per iniciar les festes i pues, hi esperem a tots. Una abraçada.
1: Televisió de Badalona retransmetrà en directe el pregó del jugador verd i negre amb un programa especial que, com dèiem, començarà a 6:45 de la tarda. L'espai també captarà l'ambient i la participació ciutadana parlant a peu de carrer amb alguns dels assistents. Després del pregó a les 8 es podrà gaudir del concert a càrrec de la Reina del Pop, un tribut de l'Oreja de Van Gogh que interpretarà algunes de les cançons més mítiques de la banda. Més tard, a partir d'un 9:15, la Nit del Mono convidarà a ballar el so de la música. També inclourà una cercavila la nocturna pels carrers de Badalona, que finalitzarà a la platja d'en Pont d'en Botifarreta a ritme de punxadiscos. A partir de les 10 de la nit, el Passeig Marítim acollirà el concert dels Catarres. La banda acumula diversos discos d'or i és un referent del pop festiu català. I ara parlem de la logística de les festes. Les festes de maig suposen enguany un repte a nivell logístic, com dèiem, ja no només per la coincidència amb la FIBA Champions League, sinó també per les obres al carrer de Francesc Layret. La incidència ha provocat que s'hagi de reorganitzar diversos actes i seguicis que tradicionalment passen per aquesta via. La regidora de Cultura, Vanessa González, explica que s'han programat diverses reunions amb els diversos agents implicats perquè les activitats es puguin celebrar amb la màxima seguretat i comoditat possibles. Escoltem a la regidora en una entrevista avui al Badalona Matí.
2: Des del primer moment, tots els departaments corresponents que intervenen, Guàrdia Urbana, Protecció Civil, el Departament Tècnic de Cultura, les colles, no, d'entitat popular, s'han fet reunions per, entre tots, mirar quin és el recorregut més adient per no afectar el propi acte i que sigui compatible amb les obres.
1: Als problemes logístics se li suma l'amenaça de pluges. Alguns actes ja han canviat d'horari o d'espai per adaptar-se al possible episodi de dissabte que podria afectar la programació festiva de la tarda, al vespre i la nit. És el cas del Ball de Gegants, que passa al matí a 12:15 a la plaça de la Plana, mentre que el Ball de Gegants i Capgrossos de Badalona es farà a 6:45 de la tarda a l'espai Betúlia. En cas que hi hagi una treva de pluja, les figures tornaran en cercavila fins a la plaça de la Vila. I un dels moments més esperats durant tot l'any arribarà aquest diumenge 10 de maig, vigília de Sant Anastasi, amb la cremada del dimoni. Serà a partir de les 10 de la nit a la platja dels Pescadors, quan tindrà lloc l'acte festiu més emblemàtic del patrimoni de la ciutat. L'esdeveniment presentarà un espectacle de més de 500 drons coreografiats amb música. Com a novetat, enguany aquests robots incorporaran focs artificials. A més, retrà homenatge a les icones tradicionals de la ciutat i a la celebració de la Final Four de la Basketball Champions League. Per garantir la seguretat de tots els assistents, l'Ajuntament de Badalona desplegarà un dispositiu especial amb la presència dels cossos policials i els bombers. Es tracta d'un pla homologat per la Generalitat de Catalunya, similar al de l'any passat, però en aquesta ocasió incorpora un reforç tecnològic amb càmeres de seguretat. Tot i això, es mantindran els agents cívics en alguns punts concrets que informaran la ciutadania on poden estar més còmodes per veure la cremada. Ho explica tot plegat el cap de Servei de Seguretat del Consistori, Eduard Aguayo.
3: Els ciutadans no veuran tanta gent com hi havia potser als carrers de baixada l'any passat, ja que hem eliminat aquesta figura dels que estaven informant a la gent per on baixar millor, i han substituït per càmeres, per unes quantes càmeres, a mirar, que controlaran on hi ha més o menys gent. I que ningú pateixi, no cal anar hores abans per agafar lloc, no és l'assumpte. I tothom podrà veure el dimoni, com cada any, com fa més de 40 anys que es fa.
1: El desplegament també inclou aquest any un dron que controlarà l'afluència. L'aforament entre el carrer Prim i Martí Pujol és de 33.000 persones com a màxim, però es calcula que l'esdeveniment pot arribar a reunir més de 70.000. A més, el nou espectacle de drons obligarà a ampliar la distància de seguretat a la platja, de forma que es delimitarà una zona vigilada on no hi podrà haver ningú. I també l'Ajuntament de Badalona instal·larà diversos punts liles durant les festes de maig amb l'objectiu de garantir uns espais festius lliures de violències masclistes i de LGTBIQ-fòbia. El servei oferirà els dies 8, 9, 10 i 16 de maig, coincidint amb alguns dels actes més multitudinaris, com la Nit del Mono, els concerts o la Nit de Sant Anastasi, o també el concert de Cal Xiringo, en ubicacions com la platja dels Pescadors, la platja del Coco i la Rambla. Aquests espais tenen una funció preventiva i d'atenció. oferiran informació, sensibilització i suport davant possibles situacions d'abús o agressió. Els punts liles disposaran de personal especialitzat, així com canals per activar protocols en cas necessari. El consistori recorda la importància de comunicar qualsevol situació de violència al personal del servei o a les autoritats per garantir unes festes segures i respectuoses per tothom. I la nit de Sant Anastasi es podrà seguir també per Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat, que portaran la festa local a totes les llars badalonines. El plat fort de les festes es retransmetrà amb un programa especial presentat pels periodistes Guillem Martín i Paula Rossinyol en directe des de les 7 de la tarda i durant gairebé 3 hores. El programa comptarà amb connexions amb els periodistes Raquel Moreno, Marc Martínez i Àlex Sisó des de la plaça de la Vila i la Rambla, entre d'altres indrets, per no perdre'ns cap detall dels balls de plaça, el seguici, el piromusical i la cremada del dimoni. Tota la programació es podrà seguir també pel nostre portal web, bdncom.cat, les xarxes socials de Badalona Comunicació i per la plataforma La Xarxa Més. I independentment de la cremada, però les festes de maig proposen uns propers dies plens d'activitats tradicionals i musicals per tota la família. Ens dona tots els detalls el nostre company Daniel Mormuz.
4: Demà dissabte al matí la festa s'iniciarà al passeig de la Rambla a partir de les 11 del matí amb la cercavila petita. Els infants de la ciutat portaran pels carrers els dracs, les cuques, els gegants i gegantons de les escoles. A la tarda, a partir de les 5, es farà la mostra de gegants a la plaça de la Vila, que a partir de 5:45 ballaran amb els capgrossos. Després sortiran en cercavila fins a la plaça de la Plana. A la nit, a partir de les 11, es podrà gaudir del concert especial de la Final Four de la Basketball Champions League al passeig marítim a càrrec de Juan Magán.

El badaloní ha venut milions de senzills al llarg de la seva carrera i s'ha situat al capdavant de les llistes de descàrregues a tot el món. Diumenge la festa no s'atura i continuarà des de les 5 de la tarda quan el repic de campanes de vigília de l'església de Santa Maria anunciaran que l'endemà és la festivitat de Sant Anastasi. A les 6, l'orquestra Salvatana oferirà un

fet, abans del seguici a la plaça de la Vila, els diferents balls que el formen faran un lluïment. L'acte sacramental serà a partir de 9:45 al passeig de la Rambla i, a continuació, el ball de l'Àliga acomiadarà de forma simbòlica el dimoni per part de la ciutadania. A partir de 10:00, la cremada d'enguany oferirà el gran espectacle que combinarà música, drons i focs artificials. Tot seguit, a partir de 12:45, l'artista sevillà Álvaro de Luna oferirà un concert al Passeig Marítim, on presentarà alguns dels seus èxits, com Dime Dónde Estás.

Dilluns, dia de la festivitat de Sant Anastasi, el so de les graelles i els diables amb els seus trons despertaran a tot el veïnat amb les matinades al passeig de la Rambla. A les 10, els campaners de Badalona faran el repic de festa i a partir de 10:45, la Corporació Municipal anirà a ofici, acompanyada dels balls populars. A les 11 serà el repic de campanes i tindrà lloc la missa de Sant Josep a l'Església de Santa Maria. A la tarda, a partir de les 6, al mateix punt tindrà lloc el primer ball de la bandera i seguidament la representació del ball del Baró de Maldà. Paral·lelament als actes que retran homenatge al patró, durant dilluns hi haurà altres activitats, com el dinar popular que hi ha previst a la plaça de la Plana. A la tarda, els infants gaudiran del concert de la Tresca i la Verdesca a partir de les 5. No es pot...

0: el grup d'animació proposa un espectacle de jo més entretingut per cantar i ballar. A 7:15, la plaça de la Vila acollirà una ballada de sardanes on el Ball de Graelles també proposa una explosió de músiques tradicionals.
1: Badalona migdia.
2: I els Mossos d'Esquadra detenen a tres homes a Badalona per robar un mòbil amb violència. La víctima estava esperant l'autobús quan els homes li van arrabassar de les mans el dispositiu electrònic. Els agents, gràcies al geolocalitzador del telèfon, van localitzar el pis on es trobaven els autors del robatori i els van detenir aquest dimecres 6 de maig. En l'escorcoll de l'habitatge van trobar dos dispositius electrònics més. Els detinguts sumen un total de 71 antecedents. La detenció es va produir en un marc del dispositiu Campai, en què també es van intervenir quatre patinets sense documentació i es van tramitar dues denúncies administratives per pertinença de drogues.
3: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
4: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
3: Més clar, més ràpid, més Badalona.
4: bdn.com.cat.
3: Badalona passa aquí.
2: I més qüestions, el taller de Sant Isidre, dedicat a l'atenció de persones sense llar, ha realitzat una jornada dedicada a la recollida de residus a la llera del riu Besòs. Es tracta d'una iniciativa de la Fundació Formació i Treball amb seu a Badalona per ajudar aquest col·lectiu a millorar la seva autonomia, la seva comunicació de grup i la seva integració. La jornada d'aquest divendres ha servit com a experiència prelaboral, on s'han fet petits encàrrecs per comandes i s'han marcat dintre del Clean Up Day de l'Agència de Residus de Catalunya. Els membres de Formació i Treball han assegurat que es tracta d'una activitat diferent. Un d'ells, el Mohamed Haritz, ens ha parlat de la seva experiència en la jornada.
5: Sí, la activitat és que limpiamos a la frontera del río y para mí es una experiencia muy chula. Y me agrada mucho, especialmente en el lado de integración en la comunidad también.
2: Els orientadors laborals apunten que la finalitat d'aquesta proposta és establir una rutina per a aquestes persones que han perdut els seus hàbits i, sobretot, incloure'ls a la societat i al món laboral. I avui acabem parlant de la vaga d'educadores de les escoles bressols convocada per ahir. Ha tingut un seguiment del 20% als centres públics municipals de Badalona. Als centres d'aquesta etapa educativa de la Generalitat, la xifra és d'un 15% segons Educació. La manifestació convocada a Catalunya per la plataforma 03, que inclou diversos sindicats, s'ha fet en el marc de la protesta a nivell estatal, en què es reclama que es redueixin les ràtios i el reconeixement d'aquesta etapa educativa. Escoltem a Carles Rius, de la plataforma 03.
6: Reivindicar l'etapa 03 com a etapa educativa, entenem que està molt denostada en aquest moment i té molt poc valor social i necessitem que tinguin molta més representació. A més, volem demanar més recursos per a aquesta etapa educativa, per atendre la diversitat, també personals, i, sobretot, molt important, una baixada de les ràtios. En aquest moment és molt difícil treballar amb les ràtios actuals.
2: També critiquen la consellera d'Educació, Esther Niubó, per no tenir en compte les escoles de 03 i exigeixen que comencin a buscar solucions reals. I amb aquesta notícia sobre la vaga d'educadores acabem avui. Us deixem ara amb els companys d'esports, amb tota l'actualitat sobre la Final Four. I recordin de seguir la nostra programació especial d'aquest cap de setmana, tant l'especial del pregó avui com l'especial de la nit de Sant Anastasi el 10 de maig. Abans, la previsió del temps, com sempre, amb Lluismi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van tallant el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
8: Ai, professional, sense un bon manteniment, en aquest país hi hauria més piscines amb l'aigua verda que no pas blau cristal·lí. I perquè continueu fent-ho possible, a Obramat trobareu tot el que cal per al manteniment de piscines. Gresite, porcellànic, bombes, cloradors salins i productes químics amb qualitat professional.
9: 20 anys construint junts. Obramat.
10: Obramat Badalona, amb els preus més baixos del mercat, patrocina la informació esportiva.
11: Els esports amb Ferran Vinaixa.
12: La Final Four de la Lliga de Campions de Bàsquet ja té finalistes. Són els Ritus Vilnius Lituà i l'AEK d'Atenes grec, que van eliminar a Tenerife i Unicaja respectivament. La final es podrà seguir en directe per Televisió de Badalona. I Badalona Comunicació va fer un programa especial entre les dues retransmissions de Ràdio Ciutat pel set i van passar molts protagonistes com Garrafajosa, Carlos Cabezas, Beni Rodríguez o l'alcalde Xavier García Albiol. I la festa de la Champions League ha continuat avui amb la gala d'entrega de premis des del Teatre Zorrilla i en directe per Televisió de Badalona. Escoltarem els protagonistes. En futbol, el Badalona avui en visita l'Espanyol, l'Ona Sant Adrià juga tornada de play-off contra el Saragossa i el Badalona tanca la fase regular de la Lliga visitant el Vic. La final a 4 de la Lliga de Campions de Bàsquet té els seus finalistes, és el Ritas Vilnius lituà i l'AEK d'Atenes grec, el botxí de la penya en els quarts de final, que s'han desfet de Tenerife i Unicaja respectivament i, per tant, el defensor del títol, l'Unicaja, no podrà revalidar aquest títol per tercer any consecutiu. En la primera de les semifinals, el Tenerife, guanyador de la competició en fins a dues ocasions, es va veure sorprès pel Ritas Vilnius, segurament l'equip tapat d'aquesta competició. El partit va començar igualat, arribant al descans amb un ajustat 40-34, però a poc els lituans van anar posant els canaris contra les cordes i en el darrer quart, amb un parcial de 25-16, sentenciaven la semifinal amb un resultat final de 87-69. En la segona semifinal, el partit va estar més desdibuixat. L'AEK d'Atenes va sortir molt més endollat, guanyant els dos primers quarts amb claredat i arribant al descans amb 21-37 en el marcador. La segona meitat, els malaguenys van igualar les forces, però no va ser suficient. El conjunt grec, com ja va fer amb la penya, va acabar passant per sobre d'un dels favorits i es planta així en la final. Demà dissabte es disputarà a les 5 de la tarda el partit pel tercer i quart lloc entre Unicaja i Tenerife, els dos equips espanyols, i a partir de les 8 del vespre i en directe, tant a Radio Ciutat com a Televisió de Badalona, la final d'entre l'AEK i el Ritas Vilnius. Abans, però, avui divendres, a partir de les 11... Avui divendres, a les 11 del matí, hi ha hagut aquesta Teatre Zorrilla, ara en parlarem, aquesta gala de premis de la Champions League on hi ha hagut algun protagonista verd i negre. Passem per això a parlar una mica del que ha sigut l'ambientació d'aquesta Final Four, d'aquest primer dia o primer gran dia de semifinals, perquè aquesta final a 4 de la Lliga de Campions de Bàsquet de Badalona ha quedat certament descafeinada per l'absència del darrer moment del Joventut. Les lesions de jugadors clau i d'una mateixa posició, com van ser les Dante Tomic i Simon Birgander, van condemnar els verdinegres que van acabar caient als quarts de final contra l'AEK d'Atenes. La competició, però, havia de continuar sense la penya i ho havia de fer a la ciutat de Badalona com a anfitriona per primera vegada d'una Final Four de competició europea. Una situació molt poc, no gaire desitjada per molts, però que, segons el president de la Federació Internacional de Bàsquet, Jorge Garbajosa, no ha fet minvar una organització excel·lent de l'esdeveniment.
13: La apuesta que ha hecho el Ayuntamiento de Badalona por acoger esta Final Four sin saber si van a estar. Y una vez que se ha demostrado que la competición ha dicho que no estaban, la energía que han puesto a nivel organizativo es extraordinaria. Así que yo quiero agradecerle, lo he hecho en persona, lo quiero hacerlo públicamente, al alcalde y a todo su equipo por una extraordinaria organización de esta Final Four.
12: L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, lamentava també l'absència de la penya en aquesta Final Four, però considera que igualment la ciutat i els seus ciutadans poden estar orgullosos de com s'ha acollit un esdeveniment com aquest.
14: Al final nosaltres volem, amb aquest esdeveniment, volíem que sigués la penya, això era el primer objectiu, però després projecció i que els nens i les nenes de Badalona que juguen a clubs de futbol, de bàsquet, de totes les escoles, a totes les escoles, per exemple, els hi hem fet arribar tots els nens de primària i secundària una samarreta, els hi hem fet arribar invitacions que teníem perquè volem que gaudeixin d'aquest ambient tan espectacular, no?, de la nostra ciutat.
12: L'afició verd i negre ha estat, lògicament, la més afectada per la no presència del seu equip en la Final Four de casa seva, però, malgrat això, Alguns han decidit viure la final a 4 en directe per gaudir simplement de bàsquet, com ho ha fet en David Guerrero, per exemple, de Badalona Batec, complint també amb la seva funció d'animar la fanzone de la plaça Tarradellas. En David, però, reconeix que ha estat difícil no veure la penya en aquesta gran final a 4.
15: Ha sigut molt dur. Suposo que per tota la gent aficionada al bàsquet a Badalona, de la penya, el partit de l'AEK a Atenes, pues, ho van patir molt, no? Perquè van veure com se'ns escapava, pues, una mica amb somni, no? Que era poder gaudir d'aquesta final aquí amb la penya, amb un equip aquest any que fa il·lusionar l'afició. I no ha pogut ser. Hi ha molta samarreta de la penya dintre del pavelló.
12: La final a 4 de Badalona està plena de personalitats del món del bàsquet. És el cas d'ambaixadors de l'Unicaja, com Carlos Cabezas i Benny Rodríguez, i aquest últim, en Benny Rodríguez, ha volgut manifestar també que li sabia molt de greu l'eliminació de la penya en aquests quarts de final, fet que, a més, creu que resta ambient en aquesta Final Four.
16: Qué pena que no esté la penya por muchas razones. Primero, porque se lo merece, está haciendo una serie de temporada muy buena, y esta en concreto, y una pena que no tenga premio de hacerlo, de jugar en casa. Aunque luego, cuando llega el momento de estar aquí, esto cambia, la imagen del espacio cambia, pero está jugando en casa, pueden venir los aficionados de Badalona, de todo el equipo, de toda Cataluña, ¿no?, a apoyar a su equipo. Es una lástima porque, sobre todo, pensando en la afición y pensando en el espectáculo, vamos a tener algún asiento vacío.
12: La Final Four de la FIBA Champions League no ha tingut a la penya i no tindrà, com ja bé sabeu ja, el campió, cap campió de la Lliga CB. El que sí ha tingut és la demostració que dona com la Copa del Rei 2023 és capaç d'organitzar els esdeveniments d'aquesta magnitud. I avui, en el dia de pausa entre competició, hi ha hagut l'entrega de premis d'aquesta Champions League. Allà hi ha estat el nostre company, l'Aleix Blanc, i ara veiem imatges d'aquesta... Estem veient imatges d'aquesta gala, i on ja han premiat a molta gent estimada aquí, com el Marcelinho Huertas, ara l'escoltarem, és un dels que hem pogut parlar, però suposo que l'interès verdinegre estava més si que hi ha algun jugador de la penya. Al final, per pes, ha sigut Ricky Rubio.
17: Sí, tu mateix ho has dit, ha quedat una mica descafeinada aquesta entrega de premis. Sí que és cert que la penya ha aconseguit endur-se un galardó, que se l'han portat Ricky Rubio, que ha format part del quintet ideal de la competició, però a part d'això, la resta de premis que han viatjat ben lluny de Catalunya, perquè Frank Barley de l'AECA s'ha emportat l'MVP, Kendrick Perry de l'Unicaja de Màlaga, el jugador defensiu, el millor jugador jove ha anat per Jack Cahill de l'Alba de Berlín i l'entrenador de la temporada per Dragon Sakota de l'AECA. Quintet ideal, Jerry Harding del Ritas, Frank Barley de l'AECA, Raekwon Gray de l'AECA, Ricky Rubio de la Penya, l'alegria que ens hem portat avui, i Giorgi Shermadini, de la Laguna Tenerife.
12: Entre nominats, hem vist a Michael Rusic en els millors joves, entre els millors joves no se l'ha acabat emportant, també Adam Hangan, entre els millors defensors, tampoc se l'ha emportat, i com dèiem, Xus Vidorreta, per exemple, ha sigut l'entrenador de la dècada, i parlàvem també de Marcelinho Huertas, que ha sigut un dels reconeguts i dels que has pogut parlar després al moment d'atenció als mitjans, no?
17: Sí, s'ha fet un petit moment d'atenció als mitjans, perquè Marcelinho Huertas ha estat escollit com un d'aquests jugadors del quintet ideal d'aquesta dècada de la Basketball Champions League, tot i que estava una mica empipat per l'eliminatòria. L'escoltem.
18: Las sensaciones yo creo que son más malas que buenas. Está claro que los premios están muy bien, pero lo que queríamos mañana es poder disputar esta final. Lo tenemos claro desde el principio. Estamos aquí todos los años y sabemos lo que cuesta llegar y las oportunidades tenemos que agarrarlas de una mejor manera. Yo creo que ayer no tuvimos un buen día y hay que seguir adelante, mejorar y corregir para volver a tener otra posibilidad quizá el año que viene y volver a estar en la final.
12: Ànims a Marcelinho Huertas, molt estimat aquí a Badalona des de fa molts anys. No ha pogut ser jugar aquesta final, sí que la podrem veure, com dèiem, en directe i escoltar per Radio Ciutat a les 8 del vespre. A les 7 ja comença un programa especial que podrem seguir tot el que passi en la prèvia d'aquesta final i a partir de les 8. Per primer cop en la història de Televisió Badalona us podem oferir en directe aquesta final. Recordeu, a ECA d'Atenes, Ritos Vilnius serà la final d'aquest dissabte.
19: Viu amb Ràdio Ciutat de Badalona l'esdeveniment esportiu de l'any. Final de la Champions League des del Palau Olímpic.
20: Dissabte, a partir de les 7 del vespre, la prèvia a peu de pista.
19: I a les 8, el partit definitiu.
21: Ritas de Lituània, AEK Atenes.
22: Viu amb nosaltres la competició europea de l'any.
12: I passem pàgina del bàsquet, ara ja sí, hem de parlar una mica de futbol, perquè el cap de setmana no para el futbol, almenys encara hi ha competicions en joc. Poc en joc té el Badalona Wingman, però visita l'Espanyol, derbi català, que això sempre ens agrada, estarem en directe a Radio Ciutat demà a les 12. Suposo que la idea del Badalona Wingman seguirà sent, en primer, tancar la ratxa de derrotes que té, ara l'Espanyol també ve de 3 seguides, i intentar puntuar en aquesta sempre difícil ciutat esportiva d'Anne Harkem.
17: Sí, és un partit de transició on tots dos equips ja no juguen res. El Badalona Women, des que va caure eliminat de la Copa de la Reina, que ja ha fet la feina perquè ja ha salvat la categoria i les posicions europees ja és impossible que arribin, però Ferran, un derbi és un derbi i sempre s'ha de sortir motivat.
12: I el primer equip té aquest partit important perquè és un derbi, com bé dius, un derbi és un derbi, sempre és atractiu, escoltarem com sempre. És l'última retransmissió de Radio Ciutat de Badalona aquesta temporada, aquest Espanyol Badalona Women. Però el diumenge a les 11 sí que es juga a les Garrofes aquí, el filial l'Ona Sant Adrià, que va fer un molt bon paper en la primera eliminatòria del play-off de Cens, n'hi haurà una segona, però va aconseguir guanyar 1-2 al camp de Saragossa, ara diumenge a les 11, si no m'equivoco, aquí a Sant Adrià té l'oportunitat de rematar la feina.
17: Oportunitat de rematar la feina i classificar-se per la final contra el Màlaga o la Reial Societat B, un Ona Sant Adrià que no perd des del mes de febrer, per tant, han de continuar amb aquesta dinàmica dolça i classificar per la final.
12: Generen confiança per passar aquesta eliminatòria i segurament, tot i que serà molt complicat, ells parlaven de Màlaga com a gran rival de l'altra eliminatòria. Si és així, suposo que amb possibilitats, perquè les sensacions realment és un equip ascendent.
17: És un equip que porta molt bona dinàmica, com ja han dit, aposta per un futbol molt, molt combinatiu, cosa que és atípica en aquestes categories, i veurem si és el Màlaga o la Reial Societat B, però serà un duel definitiu per poder pujar a Primera Federació.
12: I dediquem l'últim minut a l'altre partit del cap de setmana, no tan transcendent, però important, perquè no està tot dat i beneït, podríem dir, molt, molt encaminat, però no dat i beneït, i el Badalona visita Vic, ha de puntuar, hi ha un resultat, ha d'haver-hi una combinació de resultats, però en tot cas assegurar aquesta segona plaça, guanyant si pot ser, per entrar al play-off de la millor manera possible, amb el factor camp a favor.
17: El Club de Futbol Badalona, que necessita guanyar o esperar el resultat entre l'Hospitalet i el Cornellà per quedar segon, hi ha una gran carambola de resultats i el rival és complicat perquè és el Vic que juga la salvació. Per tant, partit molt dur pels homes de Miquel Azparra.
12: Aquí ningú perdona res. Nosaltres ho anirem deixant aquí. Recordeu aquesta agenda. Demà dissabte a les 12, Espanyol Badalona Women en directe a Radio Ciutat. Diumenge a 2:15, aquest Vic Badalona. I ja us emplacem ja diumenge a les 8 de la tarda, a partir de les 7 a Televisió de Badalona, aquesta final de la Champions League entre el Ritus de Vilnius i l'AEK d'Atenes. A les 7 ja a Televisió de Badalona en directe. Que passeu un bon cap de setmana esportiu.
0: Obramat Badalona, amb els preus més baixos del mercat, patrocina la informació esportiva.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Esquerra, la CUP i els comuns demanen al cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i d'Educació. Així de contundent s'han mostrat els diputats d'Esquerra i de la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
2: És evident que s'han de prendre decisions. I avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
3: El director de la policia ha de dimitir, de forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
1: Esquerra ha fet un pas més i insinua que de la sortida de Trapero en poden dependre els pressupostos. És divendres 8 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Sònia Kerr.
4: Mentrestant, s'estudia un possible cas d'una dona d'Alacant que hauria viatjat en el mateix avió.
1: S'acaba la gratuïtat al servei ferroviari de Catalunya.
4: Avui és el darrer dia en què els serveis de rodalies i mitjana distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, del qual no tothom encara n'és conscient.
5: La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el rodalies, per tant, he aprofitat avui i poc més.
6: Me parece que hasta que la freqüència no sea la misma, sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
7: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
1: L'aeroport de Sabadell acull 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat.
4: És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on participen 6 científiques del projecte Hipàtia.
1: En Cultura, Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques.
4: El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents.
1: Els esports, Joan Barberà s'acosta al Barça-Madrid, més que un clàssic, per ser campió de Lliga.
8: Els blaugranes reben diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla de 2 futbolistes. Si els de Hansi Flick puntuen, celebraran el títol. I demà l'Espanyol juga una autèntica final a Sevilla per salvar-se.
1: I cop d'ull al temps, també tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van tenyent el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet pelat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Esquerra, els comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona. A més, tant aquests grups com Junts exigeixen explicacions urgents al Parlament per part de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Tots aquests grups, Junts, els Comuns, Esquerra, Republicana i la CUP, han qualificat la suposada infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de professors d'inadmissible, d'extrema gravetat, de vulneració de drets fonamentals, de traspàs de línies vermelles, i tots volen explicacions, rectificacions, disculpes i saber si ha passat altres vegades. Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns han demanat que Josep Lluís Trapero cessi com a director general de la policia. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
2: És evident que s'han de prendre decisions i avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
3: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles. Per tant, no podem seguir amb aquest personatge com a director de la policia.
11: Infiltrats, sense consentiment de totes les parts, en una reunió sindical on s'està plantejant estratègia de negociació, on s'està plantejant mobilitzacions, protestes, i això en una democràcia no és tolerable. Llavors cal una resposta a l'altura per part del govern.
10: La diputada de Junts, Judit Toronjo, reclama explicacions immediates i clares del govern.
12: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
10: La policia ha dit a les xarxes socials que fa la seva feina segons la legislació vigent i les seves competències, i el Departament d'Interior ha dit que en donarà explicacions.
1: Els sindicats que convoquen les vagues educatives d'aquest mes s'afegeixen a aquesta reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, que és el dia d'aturada general a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho món.
10: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
13: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum, com posar els Mossos a les escoles, i que, evidentment, els conflictes no resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
10: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
1: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha estat en una entrevista a la xarxa aquest matí. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als centres escolars.
14: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
4: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura més enllà del que es diu als mitjans.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tenim novetat respecte a la crisi de l'antivirus que s'està vivint arreu del món, i és que el Ministeri de Sanitat confirma que hi ha un cas sospitós en una dona d'Alacant que viatjava al mateix avió on va haver-hi una víctima mortal. De moment li han fet una prova i s'està pendent del resultat. En el vol també hi viatjava un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Jordi Gasino, bon dia.
15: Bon dia, doncs sí, aquestes són les principals novetats que acaba de donar a conèixer el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, en una roda de premsa on està actualitzant la situació i que es fa a la seu del Ministeri a Madrid.
16: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos, incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras. Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
15: Sanitat considera que el més probable és que aquesta dona doni també negatiu. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que l'hostessa, que va estar en contacte amb aquella dona que viatjava en aquell mateix avió i que va morir a causa de l'antivirus, ha donat negatiu. I pel que fa al vaixell, on viatgen 5 catalans, recordeu, aquesta arribarà en principi diumenge, tot i que podria arribar abans, a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria.
1: Gràcies, Jordi. Aquesta és l'última hora. Us mantindrem informats en cas que hi hagi novetats. 20 minuts i seran les 3. Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà ja s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A Sants Estació hi ha passat al matí l'Anna Ruiz per parlar amb els usuaris i constata el grau de coneixement d'aquesta mesura. Anna, bon dia.
17: Hola, Marta, bon dia. Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
5: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
6: Jo entro a les 10, salgo a les 7 de la tarda de mi casa per llegar puntual i me parece que hasta que la freqüència no sea la misma sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
7: La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
17: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
18: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
17: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
1: Doncs encara en relació a la circulació ferroviària, tingueu en compte que el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell.
4: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre que els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
1: Doncs a la terra, al cel i gairebé a l'espai. L'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de dos projectes internacionals de recerca, a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participaran 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
19: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
20: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, li hem dit l'acrònim SNELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
19: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
0: Notícies en xarxa.
1: Uns 600 alumnes d'una vintena d'instituts catalans han commemorat avui el Dia d'Europa en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona. Una commemoració, per cert, que s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte comunitari entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
22: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i, sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
21: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
1: La cultura europea és justament el que es promociona aquests dies al Japó, de la mà d'un grup d'estudiants catalans, precisament. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. A més, són els únics representants europeus en aquesta edició. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
2: Durant dues setmanes compartiran convivència i activitats culturals, a més d'experiències educatives, amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
8: És doble. Per una banda, que aprenguin, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha doncs 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
2: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
1: I l'actualitat de la jornada ens porta també fins a la Garrotxa, perquè una enquesta de l'Associació de Comerciants d'Olot assenyala la falta d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, els clients valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar al comerç local. A més, un 40% encara valora anar de compres com a activitat d'oci, donant-li així un valor afegit. Olot FM, Néstor Carvajal, què més diu aquesta enquesta?
9: Defineix un perfil de client híbrid, que compra tant per internet com el comerç local. A més, la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer, explica què valoren més els gairebé 200 encastats i també quines demandes tenen.
23: Posaven en valor el tracte, la proximitat i la confiança, eh? Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres, també ens diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemes, problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
9: Entre altres demandes, també es demana la unificació d'horaris de les diferents botigues, tant d'hores d'obertura com dies festius i caps de setmana. Per últim, un 40% de les respostes gaudeix passejar i fer les compres presencialment com una activitat d'oci, marcant així el comerç local amb un valor afegit per davant del consum digital.
1: És moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització des del mes d'octubre.
4: Metges de Catalunya recorden un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia. Equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
1: A les 7 de la tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. L'any serà el 9 de juny.
4: Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta mateixa tarda a les 7 fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i s'enviaran per correu electrònic uns dies abans de la vetlla, que acollirà unes 40.000 persones a l'estadi.
1: És moment per a la cultura. Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury a la plaça de les Glòries, també a Ildefons Cerdà, a la Universitat, i a l'emprenedoria al districte 22 Arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 Arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
25: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure,
3: amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
24: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat, tot plegat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
1: De Barcelona a Terrassa, la Fira Modernista engega avui amb l'espectacle El somni d'una nit de primavera d'Alexandre de Riquer, un acte inaugural que combina música, poesia, dansa i escenificació per homenatjar la figura central de la 23a edició. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Gil.
10: Des d'aquest divendres i fins diumenge, Terrassa es vesteix del 1900 i és que arrenca la 23a edició de la Fira Modernista. Enguany, la programació està dedicada a Alexandre de Riquer, figura clau del modernisme català, amb estrets vincles a la nostra ciutat. Més de 330 activitats, 800 funcions i 178 entitats ciutadanes omplen aquests dies els carrers, places i equipaments terrassencs. Una de les grans novetats serà la instal·lació d'un carrusel d'època de 2 plantes al Parc dels Catalans, que es consolida com el centre neuràlgic de la festa. El circ històric Raluí ja ha instal·lat la seva carpa a la plaça Nova amb l'espectacle Terra. A més, les propostes itinerants, els mercats i el trenet completaran l'ambient de principis del segle passat per tota la ciutat.
1: I aquest vespre comença Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, el primer festival de Catalunya dedicat íntegrament al teatre d'ombres. La programació del Foc, que així s'anomena, inclou 4 companyies catalanes, així com una proposta arribada d'Astúries. Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
11: El municipi acull fins diumenge 5 espectacles de teatre d'ombres en diferents equipaments municipals. El festival neix amb la voluntat de donar visibilitat a un art escènic poc habitual als escenaris catalans, però amb una llarga tradició i una gran riquesa visual. Des de l'organització destaquen el potencial d'un llenguatge basat en el joc entre la llum i les ombres. Ho explica Clementina Curacura, membre de la companyia impulsora del festival El Gecko con Botas.
12: Els espectacles de teatre d'ombres recuperen tota aquesta essència i aquesta màgia de lo casolà, lo que t'és familiar, però tenen i poden tenir una gran riquesa, i això és una mica el que volem presentar i compartir a Foc.
11: El festival oferirà fins diumenge muntatges clàssics, propostes immersives i una exposició d'ombres xineses, amb l'objectiu de consolidar-se com una nova cita cultural a Santa Maria de Palautordera.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui amb una cita molt destacada. S'acosta al Barça-Madrid, que és més que un clàssic. Pot ser decisiu per ser campió de Lliga.
13: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben aquest diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos futbolistes, Fede Valverde i Tchouaméni, els dos implicats al conjunt blanc en una nova temporada, on es queda en blanc sense guanyar cap títol. Visita diumenge a les 9 de la nit al Barça, al Nou Camp Nou. Si l'equip de Hansi Flick puntua, celebrarà ja el títol de Lliga. És el clàssic més esperat dels últims anys pel que suposa el d'aquest diumenge a les 9 de la nit. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se. Els blanquiblaus, que porten 17 jornades sense guanyar, visiten el camp dels andalusos, ara ja fora del descens, amb 37 punts, un per sobre de la zona vermella. Manolo González és el tècnic de l'Espanyol.
25: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem opcions per guanyar el partit.
13: I avui, a 9:45 de la nit, el Centre d'Esports Sabadell, segon classificat del grup segon de la Primera Federació, visita el camp de l'Atlético Madrileño en un duel molt important en el tram final de la competició. Segon contra tercer, Ferran Costa, tècnic del conjunt arlequinat.
26: Ja estem pensant en masses coses. Estem imaginant que ha de fer altres equips en 3 partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful, tot és jauja. No, quan dic Gaudí és, hòstia, anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells. Estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells. Punto.
13: L'Europa i l'EM juguen aquesta tarda a la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol. La cita a 17:45 de la tarda juga a Vilanova i la Geltrú. El Lleida de Futbol, que aquesta temporada baixa, ha baixat a la Lliga Elite, ha anunciat que té un nou inversor que garanteix el futur de l'entitat tant en l'aspecte econòmic com en l'aspecte esportiu i que en els propers dies donaran més detalls. Tot plegat, abans d'un cap de setmana apassionant a la Tercera Federació de Futbol, la lluita per la promoció d'ascens i el descens es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més aquest diumenge a partir de 12:45 del migdia. Can Vidalet-Cerdanyola serà d'entrada el partit principal on els dos equips lluiten per la permanència, però també molt pendents de l'ascens, l'Hospitalet, Fegrama i Vilanova, tres equips per dues places per al play-off. I en hoquei sobre patins, a 10:45 de la nit hora catalana, el Vila-sana s'enfrontarà al Fraga en les semifinals de la Champions femenina i demà el Barça s'enfrontarà al Benfica a les semifinals de la Champions masculina. Serà a les 5 de la tarda. El conjunt blaugrana va superar l'Sporting de Portugal per 2-0. I aquesta tarda, última jornada a la Superdivisió masculina de tennis de taula. Juguen tots els equips catalans. El Borges ho fa a Sant Sebastià, l'Olot rep la visita de l'Alacant, l'Hospitalet la del Burgos i l'Escala visita Irún. Per cert, serà el darrer partit del conjunt empordanès a la màxima categoria del tennis de taula perquè ha perdut la categoria. I en futbol sala, avui el Barça rep el Pozo de Múrcia a 8:45 de la nit en una nova jornada de la Primera Divisió masculina.
1: Gràcies, Joan Barberà. Déu-n'hi-do, quin cap de setmana més farcit. Una mica més a 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres sí que ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Ofertes. Vine i descobreix el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
1: Arriba al Masnou el disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
2: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.
3: Aquí Badalona. Aquí.

0: Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Les festes de maig suposen enguany un repte a nivell logístic, ja no només per la coincidència amb la FIBA Champions League, sinó també per les obres al carrer de Francesc Layret. La incidència ha provocat que s'hagi de reorganitzar diversos actes i seguicis que tradicionalment passen per aquesta via. La regidora de Cultura, Vanessa González, explica que s'han programat diverses reunions amb els diversos agents implicats perquè les activitats es puguin celebrar amb la màxima seguretat i comoditat possible. Escoltem a la regidora en una entrevista avui al Badalona Matí.
4: Des del primer moment, tots els departaments corresponents que intervenen, Guàrdia Urbana, Protecció Civil, el Departament Tècnic de Cultura, les colles, no, d'entitat popular, s'han fet reunions per, entre tots, mirar quin és el recorregut més adient per no afectar el propi acte i que sigui compatible amb les obres.
3: I per l'amenaça de pluja, alguns actes ja han canviat d'horari o d'espai per adaptar-se al possible episodi de dissabte que podria afectar la programació festiva de la tarda, vespre i nit. És el cas del Ball de Gegants, que passa el matí a 11:45 a la plaça de la Plana, mentre que el Ball de Gegants i Capgrossos de Badalona es farà a 6:45 de la tarda a l'Espai Betúlia. En cas que hi hagi una treva de pluja, les figures tornaran en cercavila fins a la plaça de la Plana. I aquesta tarda a les 7, la plaça de la Vila s'omplirà per veure el pregó de Ricky Rubio, que parlarà des del balcó de l'Ajuntament. Televisió de Badalona retransmetrà en directe el pregó del jugador verdinegre amb un programa especial que començarà a 6:45. També la nit de Sant Anastasi es podrà seguir per Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat, que portaran la festa local a totes les llars badalonines. El plat fort de les festes de maig es retransmetrà amb un programa especial presentat pels periodistes Guillem Martín i Paula Rossinyol. En directe des de les 7 de la tarda i durant gairebé 3 hores, el programa comptarà amb connexions dels periodistes Raquel Moreno, Mar Martínez i Àlex Isó des de la plaça de la Vila i la Rambla per no perdre's cap detall dels balls de plaça, el seguici, el piro musical i la cremada del dimoni, entre d'altres. Tota la programació es podrà seguir també pel portal web bdnacom.cat, les xarxes socials de Badalona Comunicació i per la plataforma La Xarxa Més. I per garantir la seguretat de tots els assistents a la cremada del dimoni, l'Ajuntament de Badalona desplegarà un dispositiu especial amb la presència dels cossos policials i els bombers. Ho explica tot plegat el cap de Servei de Seguretat del Consistori, Eduard Aguayo.
5: Els ciutadans no veuran tanta gent com hi havia potser als carrers de baixada l'any passat, ja que hem eliminat aquesta figura dels que estaven informant a la gent per on baixar millor, i han substituït per càmeres, per unes quantes càmeres, amb IA, que controlaran on hi ha més o menys gent. I que ningú pateixi, no cal anar hores abans per agafar lloc, no és l'assumpte. I tothom podrà veure el dimoni, com cada any.

0: fa més de 40 anys que es fa.
1: I en esports, la final a 4 de la Basketball Champions League ja té els seus finalistes, el Rytas Vilnius-Lituà i l'AEK d'Atenes. S'han desfet del Tenerife i l'Unicaja respectivament i, per tant, els malaguenys no podran revalidar el títol per tercer any consecutiu. Demà dissabte es disputarà a les 5 de la tarda el partit pel tercer i quart lloc entre els dos equips espanyols, l'Unicaja i el Tenerife. I a partir de les 8 del vespre, i en directe simultàniament per Radio Ciutat i Televisió de Badalona, la final entre l'AEK d'Atenes i el Rytas Vilnius. Ara mateix tenim 19 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Un any més, ja són aquí les festes de maig. Els mocadors, la música, les activitats i la cremada. Tu només pensa en gaudir, perquè el bus t'acompanya com sempre, sostenible, còmode i segur. La nit de Sant Anastasi, després de la cremada del dimoni, reforcem els nostres serveis. Consulta els horaris especials de les línies M1, B2, B3, B4, M6, B25, M28 i B29. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el nou disc de Yeray Cortés, el guitarrista gitano nascut a Alacant, que després d'uns anys d'esplèndids de col·laboracions amb C. Tangana, que també van acabar amb aquell documental que ell protagonitzava, i d'un disc que es diu igual que el documental, la guitarra flamenca de Yeray Cortés, doncs publica un segon llarga durada. Aquest es diu senzillament Popular, i doncs hem sentit aquest Lirili, però després n'hi van dos que les sentirem seguides: Ni en los puertos italianos i Ni en los cafés parisinos. Popular, nou disc de Yeray Cortés.

Nay Cortez, el nou disc popular. I el nom no és en va, perquè la voluntat és aquesta de recuperar l'esperit popular d'un flamenc, en aquest cas de Llevant, d'Alacant. Ell que doncs, va ser alumne de son pare, en Miguel Cortés, i que s'inspira en figures del flamenc, com evidentment és Paco de Lucía o Tomatito, però que imprimeix no aquesta voluntat de transgredir, sinó de retornar a un gènere popular, doncs això, genuí, de veritat. Revelar, Yeray Cortés.

La segona novetat que presentem avui és aquest disc increïble d'un músic també increïble, un virtuós del balafon. Ell es diu Ali Keita i el disc es diu Balafon Evolution. És el seu disc número 16. Ell és un veterà músic de Costa d'Ivori que actualment viu a Berlín i que s'ha convertit en un dels músics de jazz africans més importants. Sempre gràcies a aquestes interpretacions, això, virtuoses, impressionants del balafon. I ha col·laborat amb multitud de músics del jazz europeu, Joe Zawinul, Jan Garbarek, Omar Sosa, cubà, però també molts altres, i realment és impressionant el que fa Ali Keita amb aquest balafon. I fa unes setmanes parlàvem en un programa d'un altre virtuós del balafon que era Neva Solo, però Neva Solo ho fa des de la perspectiva més tradicional, de la música més tradicional, i en canvi doncs Ali Keita transcendeix la música tradicional per, gràcies també a la improvisació, al llenguatge del jazz, portar-ho tot molt més enllà, i aquesta és la idea que també ens vol donar el títol del disc, Balafon Evolution. És el tema que hem sentit i ara n'hi va un altre. És un disc increïble. Balafon Evolution, i aquest tema es diu Mandingo Galaxy.

La nostra descoberta aquesta setmana és un col·lectiu que fa anys que funciona. Es diuen Fulu Miziki, un altre col·lectiu que en aquella gran ciutat del centre de l'Àfrica, Kinshasa, capital del Congo, doncs, tal com diu el seu nom, Fulu Miziki, fan música des de les escombraries, instruments reciclats, les màscares, les disfresses, tot allò que envolta el col·lectiu és recuperat de les escombraries. I fan aquesta música que alhora doncs, té de futur, té de punk, té d'afro, evidentment, i que doncs, no us perdeu les imatges, les disfresses, perquè són disfresses, però les màscares que ja no són tan disfressa, perquè segueixen la tradició africana de la representació de la cara i amb un simbolisme molt concret, però realment, Fulu Miziki, un col·lectiu que, això, amb instruments recuperats i amb una idea molt clara ara del que volen pel futur dels joves africans, doncs això, fan música des de les escombraries. Fulu Miziki.

El nostre concert recomanat és el de Matt Professor, aquest productor, músic jamaicà que realment és ja part de la història del dub, del gènere que, diguem-ne, doncs, en el qual evoluciona el reggae. I aquell roots reggae que tant ens agrada, doncs, d'alguna manera va passar a ser també aquest dub. I Matt Professor és un dels personatges que, sent un deixeble de Lee Scratch Perry, el llegendari Lee Scratch Perry, doncs Matt Professor segueix sent músic, productor, des de la seva pròpia discogràfica, doncs això, creant i generant dub. Ell serà a Barcelona, a l'Apolo, i com o no, doncs el proper dia 4 de maig, a 8:15, a la sala 2 de l'Apolo, 4 de maig. Això vol dir, doncs, que és un dilluns, però bé, què hi farem? Des del seu segell Ariba, Matt Professor realment és un dels personatges de la història de la música a Jamaica. I, de fet, ell ha estat reclamat, ha produït multitud de músics i alhora ha estat reclamat per participar d'altres discos d'altres músics. Per exemple, anem i així ho lliguem amb la nostra efemèride avui, doncs, Massive Attack. Massive Attack i el seu disc Mezzanine amb Matt Professor.

I és que el disc Mezzanine de Massive Attack va ser publicat un dia 20 d'abril de l'any 98. Massive Attack ja portaven 10 anys d'existència, de feina, i ja sense Tricky, que ja havia marxat, doncs els dos que quedaven doncs van fer aquest disc, Massive Attack i Mezzanine. En aquest disc hi participen doncs multitud d'altres músics que van ser convidats, com era Matt Professor, com va ser també el cantant jamaicà Horace Andy, els Cocteau Twins, els músics de hip-hop americans de Roots, etc, etc. Però el tema, el single, que el tema més recordat d'aquell disc Mezzanine, és el tema Teardrop, amb la veu d'Elizabeth Fraser. Massive Attack és avui el nostre record per tancar el Mixtures. Gràcies i fins la setmana que ve. Teardrop, Massive Attack, amb Elizabeth Fraser.

0: Són les 4.
1: Imagina't despertar les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Les festes de maig suposen enguany un repte a nivell logístic, ja no només per la coincidència amb la FIBA Champions League, sinó també per les obres al carrer de Francesc Layret. La incidència ha provocat que s'hagi de reorganitzar diversos actes i seguicis que tradicionalment passen per aquesta via. La regidora de Cultura, Vanessa González, explica que s'han programat diverses reunions amb els diversos agents implicats perquè les activitats es puguin celebrar amb la màxima seguretat i comoditat possible. Escoltem a la regidora en una entrevista al Badalona Matí.
4: Des del primer moment, tot els departaments corresponents que intervenen, Guàrdia Urbana, Protecció Civil, el Departament Tècnic de Cultura, les colles, no, d'entitat popular, s'han fet reunions per, entre tots, mirar quin és el recorregut més adient per no afectar el propi acte i que sigui compatible amb les obres.
3: Als problemes logístics se li suma l'amenaça de pluges. Alguns actes ja han canviat d'horari o d'espai per adaptar-se al possible episodi de dissabte que podria afectar la programació festiva de la tarda, vespre i nit. És el cas del Ball de Gegants, que passa al matí a 11:45 a la Plana, mentre que el Ball de Gegants i Capgrossos de Badalona es farà a 6:45 de la tarda a l'Espai Betúlia. En cas que hi hagi una treva de pluja, les figures tornaran en cercavila fins a la plaça de la Vila. Els Mossos d'Esquadra detenen a 3 homes a Badalona per robar un mòbil amb violència. La víctima estava esperant l'autobús quan els homes li van arrabassar de les mans el dispositiu electrònic. Els agents, gràcies al geolocalitzador del telèfon, van localitzar el pis on trobaven els autors del robatori i els van detenir aquest dimecres 6 de maig. En l'escorcoll de l'habitatge van trobar 2 dispositius electrònics més. Els detinguts sumen un total de 71 antecedents. La detenció es va produir en marc del dispositiu Campai, en què també es van intervenir 4 patinets sense documentació i es van tramitar 2 denúncies administratives per pertinença de drogues. Els Mossos d'Esquadra han detingut durant la celebració de la Fira d'Abril, celebrada al Parc del Fòrum, un home acusat d'una violació fa 2 mesos. Segons fonts policials, la detenció es va produir la nit de dissabte a diumenge del passat cap de setmana, quan una dona que passejava va reconèixer el seu agressor. Després de donar l'avís, l'individu va ser arrestat com a presumpte autor de l'agressió, que hauria tingut lloc el març passat. Recordem que els Mossos també investiguen una agressió sexual que s'hauria produït el mateix dissabte, abans de la mitjanit, en el recinte firal. I ara mateix tenim 21 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.
6: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és divendres 8 de maig i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van tenyent el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem del creixement dels suïcidis a les presons catalanes. Ho farem amb Gràcia Amo, que és portaveu de Famílies de Presos a Catalunya. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la renovació del model d'atenció a les ITS i el rebuig al pregoner de la Festa Major de Lleida. A partir de les 5 coneixerem l'associació Spotters Barcelona al Prat, que fa 15 anys. Parlarem amb Joan Carles Lacruz, que és el president de l'entitat. Viatjarem al centre de la Ràdio Municipal de Terrassa per descobrir el seu magazín nocturn. I repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana també amb Jordi Guillem. A més, marxarem. Abans de marxar de cap de setmana, repassarem l'agenda del Connectats. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que comencem un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Finalment, el Departament d'Educació mantindrà les 4 línies de primer d'ESO a l'Institut Montperdut de Terrassa per al proper curs, en contra del que s'havia anunciat en un primer moment. També s'incorporarà un nou grup d'ESO a l'Institut Nicolau Copèrni i es recupera la segona línia d'I3 que l'Institut Escola Feixes va perdre el passat curs, segons han assenyalat fonts d'aquest darrer centre. La continuïtat d'aquestes línies s'ha donat a conèixer un cop conegudes les dades de preinscripció dels serveis territorials. Les ha avançades al grup municipal del PSC a través d'un comunicat, un gest que no ha agradat gens a l'equip de govern i del qual ha qualificat com a deslleialtat institucional. Dilluns que ve hi ha previst un Consell Escolar Municipal on s'abordarà la planificació de línies escolars del curs vinent a la ciutat. De fet, la setmana passada ja es va celebrar una reunió telemàtica de la taula local de planificació en què els propis serveis territorials van comunicar les decisions definitives adoptades. Durant la sessió de treball es va demanar expressament discreció institucional a l'Ajuntament fins que els centres educatius afectats haguessin estat informats directament aquest divendres 8 de maig.
0: Gràcies, Sergi. Seguim ara per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. L'Escola de Restauració de Sabadell ja és una realitat. Després de 3 anys d'obres, aquest matí l'Ajuntament ha presentat públicament l'equipament, situat en una de les naus de l'antiga fàbrica Sallarès i Deu, a Gràcia, i també el projecte que s'hi desenvoluparà. No només busca atreure els millors operadors del sector arreu de Catalunya, sinó que també fomenta la formació. I per això acollirà més de 600 alumnes del Vapor Llong que estan especialitzats en aquest ram. De fet, aquests seran els primers a estrenar espai perquè s'hi traslladaran en les pròximes setmanes, mentre que el concurs públic enfocat als operadors s'obrirà a finals d'any. No obstant això, ja hi ha actors econòmics interessats, com ara l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició o també l'Agència Catalana de Turisme. Un fet que n'ha sorprès a l'alcaldessa Marta Ferrés, qui considera que l'Escola de Restauració de Sabadell no té rival.
3: Que no hi ha espais al nostre país, a Catalunya, com aquest, és el millor de lluny, i n'hem visitat diversos, i per tant ho puc dir amb molta convicció. I, per tant, podem dir-vos que estem treballant per fer una oferta formativa molt potent, molt robusta, amb una estructura, com us deia, pensada per créixer, per evolucionar i per adaptar-se doncs, a un sector que claríssimament està en creixement.
2: La nau té més de 2.000 metres quadrats i ha comptat amb una inversió superior als 6 milions i mig d'euros.
0: Gràcies, Júlia. I ara, des de Badalona, ens informa Martí Villegas. Bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Ja és aquí un dels caps de setmana marcats en vermell al calendari de Badalona. Les festes de maig arriben al seu punt àlgid aquest cap de setmana amb la celebració de multitud d'activitats per a tota la família. Aquesta tarda de divendres a les 7, la plaça de la Vila s'omplirà per veure el pregó de Ricky Rubio, que parlarà des del balcó de l'Ajuntament. El jugador de bàsquet té un vincle innegable amb Badalona, ja que va ser aquesta ciutat qui el va veure créixer des dels seus inicis a la penya fins a convertir-se en un referent internacional.
5: Toca el Ricky Rubio i us volia anunciar molt d'orgull que m'han fet pregoner de les festes de Badalona i aquest dia 8 de maig a les 7 de la tarda ens veiem a la plaça de la Vila per iniciar les festes i pues, hi esperem a tots. Una abraçada.
4: Televisió de Badalona retransmetrà en directe el pregó del jugador verd i negre amb un programa especial que començarà a 6:45. L'espai també captarà l'ambient i la participació ciutadana parlant a peu de carrer amb alguns dels assistents. Després del pregó, a les 8 es podrà gaudir del concert a càrrec de la Reina del Pop, un tribut a l'Oreja de Van Gogh que interpretarà algunes de les cançons mítiques de la banda. Més tard, a partir d'un 9:15, la Nit del Mono convidarà a ballar el so de la música. També inclourà una cercavila nocturna pels carrers de Badalona que finalitzarà a la platja del Pont d'en Botifarreta a ritme de punxadiscos. A partir de les 10 de la nit, el passeig marítim acollirà el concert dels Catarres. La banda acumula diversos discos d'or i és un referent del pop festiu català.
0: Gràcies, Martí. Anem ara fins al Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda. La Fundació Catalana de l'Esplai preveu atorgar 9.000 beques per les activitats d'estiu, una xifra similar a la de l'any passat, i un any més estarà centrada en el benestar emocional d'infants i joves. Sota el lema Un estiu per viure, l'objectiu és aprendre a tenir cura d'un mateix, dels altres i també del planeta. La campanya d'estiu durant el tret de sortida aquest cap de setmana amb la Festa Esplai, que arriba, a més, a la seva 40a edició. Escoltem que reixifra.
7: Comptarà amb més de 50 activitats, amb algunes sorpreses, precisament amb el manifest, amb la lectura del manifest dels joves que venen de Portugal i de Catalunya al voltant de la salut mental i un munt d'activitats que per gaudir en família, amb el grup d'amics, etc.
6: Fundesplay va comptar el 2025 amb més de 104.000 participants en les activitats d'estiu i prop de 178.000 en els programes escolars.
0: Gràcies, Lluís, i de retorn al Vallès. Ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. El Calissó Cultural va inaugurar i dijous 7 de maig l'exposició Estic a punt, una mostra fotogràfica dedicada a l'univers del Club Hoquei Castellà i concebuda com un homenatge pòstum a Jordi Vinyets, figura molt vinculada a l'entitat esportiva. La inauguració va tenir lloc a les 7 de la tarda i la mostra seguirà oberta fins al 4 de juny. La proposta vol anar més enllà del simple registre esportiu i convertir-se en una mirada emocional a la història i als valors del club. Es planteja un recorregut visual pels instants que formen part de la memòria col·lectiva del club. Gols decisius, celebracions, derrotes, moments de concentració abans dels partits o l'emoció de l'afició a la graderia. Les imatges retraten també la trajectòria d'una entitat amb més de 25 anys d'història i el vincle que uneix jugadors, famílies i seguidors. Estic a punt reivindica la fotografia com una eina per preservar la memòria esportiva i sentimental d'un col·lectiu, alhora que ret homenatge a la figura de Jordi Vinyets i a la petjada que va deixar dins del club i de l'entorn de l'hoquei castellarenc. La iniciativa converteix durant gairebé un mes el Calissó en un espai de trobada pels amants de l'esport, la fotografia i la cultura.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Saravella.
9: El Tour de França 2026 finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, prevista per al 5 de juliol entre Tarragona i Barcelona, per evitar el Parc Natural de Collserola, arran de les restriccions pel brot de pesta porcina africana. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona, travessant Collserola. El nou recorregut s'ha consensuat entre la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'organització del Tour, amb l'objectiu d'evitar l'accés al medi natural i garantir la presència de públic durant tot el traçat. Així, un cop els ciclistes arribin a Molins de Rei, continuaran per l'ENA 340 fins a la plaça Espanya sense endinsar-se a Collserola. La modificació suposa reduir l'etapa dels 182,4 quilòmetres previstos als 168,4 definitius. Amb el canvi, la cursa ampliarà el seu pas per municipis del Baix Llobregat, com Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just d'Esvern, Esplugues i l'Hospitalet de Llobregat. De la mateixa manera, les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil de regularitat de Sant Cugat, que està prevista per el 18 d'octubre, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com va avançar Televisió de Sant Cugat i va pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu.
10: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: En el que portem d'any s'han suïcidat 6 presos als centres penitenciaris catalans, gairebé tants com en tot el 2025. El nostre company Sergi Estapé ha abordat el tema amb la Gràcia Amo, que és portaveu de Famílies de Presos de Catalunya. Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs estem amb la portaveu de Famílies de Presos de Catalunya, la Gràcia Amo. Què tal, Gràcia, com estem?
2: Hola, bon dia, molt bé.
1: Doncs
2: gràcies.
1: Parlem una mica d'aquestes dades que parlàvem de, bueno, dels últims mesos, doncs, dels suïcidis que hi ha hagut a les presons de Catalunya. Explica'ns una mica totes les dades que tens.
2: Bueno, aviam, són moltes morts, molts dels morts a Catalunya, en total 6, perquè diumenge va ser l'última mort a una dona a Ponent. Però és que en total són 3 a Puig de les Basses, 2 a Ponent i una a Quatre Camins, a la Roca. Jo estic arribant a la conclusió que el sistema penitenciari català és un trencafamílies, un trencavides. Perquè, evidentment, quan el teu familiar pres, fill, pare, germà, qui sigui, mor a la presó, la teva família es queda destrossada, destrossada. No entenem què és aquest xurreix de morts. Bueno, és que són 6 en total, encara no 5 mesos. És una barbaritat. Aquest últim diu que sembla ser que no és un suïcidi. Ara, clar, donen la culpa, com sempre, a les famílies, perquè diu que diumenge va tenir un vis-a-vis i que possiblement li van entrar droga i se l'havia tragat i li ha explotat a la panxa. Aviam, per favor, és que ja no sabem què dir, Ja no sabem què dir. Entrin famílies o no entrin famílies, a la presó sempre hi ha moltes drogues, sempre. Perquè quan la pandèmia, la Covid, també hi havia drogues a la presó i les famílies no entraven. Com ens ho expliquem, això?
1: Em comentaves que en aquestes morts, no sé si 3 eren en estat d'aïllament, no? El qual és més sorprenent encara, no?
2: Clar, 3 amb aïllament i una, que també és molt sorprenent, al mòdul d'ingressos. Una persona acaba d'ingressar a la presó i ja es suïcida abans de res. És que no ho entenc. A part amb aïllament, amb què es suïciden? Si allà no hi ha res per suïcidar-se. No sé, tot molt, molt complicat, molt fosc.
1: I falta d'informació també, no, Gràcia?
2: Moltíssima manca d'informació. Mira, les famílies estem per acompanyar altres famílies. És molt difícil que trobem a la família d'aquestes morts. Ara sí, ens n'han donat una, però a través d'un abogat, perquè li han dit a ell, bueno, però nosaltres estem per això, per acompanyar les que hi ha, com és el meu cas, i molts casos hem patit aquestes morts a presó, som les més adients per acompanyar altres persones que ho acaben de passar. El meu fill va morir fa gairebé 10 anys i només jo sé tot el que he passat i puc entendre perfectament a una altra persona que li acaba de passar, no? Molt ocultisme, tot està molt fosc, molt tancat. Informació zero. Ja veus que la notícia que ha fet aquest diari posa res, és que no diu res. Una noia, res més, però i que no sembla que no és suïcidi, que és perquè s'ha tragat una bola de droga. Molt ocultisme, no sé, qui tant amaga és perquè té moltes coses que amagar, nosaltres no tenim res que amagar.
1: I ara si la resposta de, no sé, l'administració, si també esteu enutjats amb l'administració, no sé si us donen explicacions, si diuen alguna cosa.
2: Bueno, a vegades es pot demanar més informació, però l'únic que fan és certificar si és veritat o és mentida, però tampoc et donen cap informació de res. A nosaltres, les famílies, ens agradaria conèixer a les famílies de les persones que han mort per poder donar un cop de mà, perquè per això estem, no? Ja té la informació que pot demanar un periodista, per exemple, o altres persones, nosaltres també les podem demanar de tant en tant, però tampoc et donen molta informació. Et diuen sí, és veritat, a tal hora o tal dia o en tal presó, però que tampoc és una informació molt... ja, tot s'ha amagat, això. Tot s'amaga, tot s'amaga. És una pena, la veritat.
1: Mm-hmm.
2: Ja et dic, el servei penitenciari català per nosaltres és destrossant. Trencar famílies, destrossar famílies, perquè és inconcebible, saps? Que morin tanta gent a presó. El teu fill, en el meu cas, el meu fill, entra a complir una pena i resulta que te'l tornen mort. Mm-hmm. És que a qui li expliquis és una brutalitat, això, una brutalitat.
1: Mm-hmm. De fet, el fet que estiguis a aquesta associació, Famílies de Presos de Catalunya, és precisament per això, no? El 2016 perds el teu fill, que estava en una presó, i a partir d'aquí, doncs, bueno, és quan...
2: quan tu reps aquesta notícia, no saps què ha passat, penses que és això, com que s'ha mort, impossible. Si allà haurien d'estar segurs els presos, és que per això estan allà, no?
1: Mm-hmm.
2: Bueno, el cas que a partir d'allà tu sents molta necessitat d'explicar, de parlar el que t'ha passat, perquè et sents un bitxo negre, no? Un bitxo estrany. Quan comences a parlar a les portes de les presons i amb altres col·lectius que ens ajuntem, doncs comences a parlar i resulta que hi ha molta gent, no? Molta gent que li està passant el mateix. I a partir d'aquí, de parlar a la porta de les presons, és quan neix la idea de formar aquesta associació per poder compartir, que és el puntal de les famílies, el compartir les teves penes, les seves alegries, les seves coses. Després ja fem més coses, no? Però en principi era això, ens ajuntàvem a casa d'una, a casa d'una altra, els aniversaris d'amor, acompanyant-se, era ara, pues, amb el temps, estem formant un grup, Dret i Presó, que, bueno, que és el que es va llogar pel Parlament i per altres espais, està clar.
1: Uh-huh.
2: I bueno, ara mateix hem aconseguit la formació d'un grup de treball per poder treballar suïcidis, contencions i aïllament. Què passa amb els presos, no? Tantes drogues, tants aïllaments, tantes contencions. A la resta de l'Estat les contencions baixen, aquí pugen. Amb un pres que l'han contingut mecànicament, allò no se li oblida mai més. Mai més. Jo ara parlo amb molts presos i els que han contingut és que ho tenen tan present perquè els hi representa una brutalitat tan extrema que no se'ls oblida mai més.
1: Mm-hmm.
2: Els aïllaments també, és que és una bestialitat tot això.
1: Sí, anava a preguntar això, no? Precisament la xarxa Dret i Presos que s'hava en aquest sentit de l'augment del rigor disciplinari, l'aïllament penitenciari i altres mitjans coercitius com una cosa que ha fomentat aquests resultats que han sigut letals, no?
2: Sí, està clar. Bueno, i després ens pots venir el conseller i tothom a dir que posen més psicòlegs, que posen no sé què, que la taula de perquè els presos se sentin segurs, el lloc segur pels presos, quin és el lloc segur pels presos? La presó, no? Diu que faria un lloc segur pels presos, tal, els mòduls de vulnerables. On és tot això? On és tot això que ens diuen? Ens estan enganyant, no hi ha cap dubte.
1: Mm.
2: Ens estan enganyant molt. Home, 6 morts. I estem a primers de maig. Mm. Què podem esperar a final d'any?
1: Mm.
2: És una bogeria, una bogeria.
1: També denunciava la xarxa Dret i Presó que això és una demostració del fracàs dels plans de prevenció del suïcidi, no?
2: Bueno, és que ara no recordo, un dels suïcidis no tenia activat el pla per al protocol antisuïcidis. Però llavors com ho fan, això? Se'ls suïciden i no s'enteren. Ells diuen, bueno, és que no ha donat cap mostra. Bueno, se suposa que aquí, a la presó, hi ha professionals, psicòlegs, psiquiatres, que això ho han de veure. Clar, és que si no ho veuen, què fan? Clar, que llavors comences a rascar i dius un mòdul de 80 persones o 90, tres psicòlegs, un de baixa i l'altre ha tingut un nen. Aviam, psiquiatres, quants psiquiatres hi ha a les presons? Una misèria, inclús metges. No hi ha recursos. Bueno, doncs que en posin més, perquè la Generalitat paga una pasta per cada pres que tenim a Catalunya, eh?
1: Mm-hmm.
2: Les paguem tots, les presons. Ens hauríem de preocupar a tots, perquè és una cosa que paguem. I aquesta és una altra, no? El poc interès que té la societat civil i la política també, poc interès en general, el poc interès que té la societat civil en el món de les presons. Fora moltíssima, moltíssima gent. I els que no sabem, perquè també n'hi ha que no sabem, també n'hi ha que no tractarem. Perquè una cosa, una mort la pot anunciar un diari, com és aquest cas de Ponent, d'aquesta dona, no? Però la majoria dels casos nosaltres ens entenem a través d'altres persones que estan a dintre, de presos, estic parlant. Escolta'm, que s'ha mort el fill de tal, que s'ha mort no sé qui, ens entenem d'aquesta manera, perquè en realitat no hi ha comunicació oficial fins que ho destapa algun diari. És desesperant, t'ho asseguro. Mm-hmm. Com a mare d'un noi que ha mort a presó, és desesperant. Perquè cada vegada que mora una persona a presó, el meu fill es torna a morir.
1: Clar. Et venen els records. Hi ha algunes altres problemàtiques, a part de lo que és el tema dels suïcidis aquests que ens comentàvem, que creus, o que també des de famílies de presos a Catalunya creieu que no s'estan treballant com caldria?
2: Bueno, la sanitat és importantíssima, la sanitat i la salut mental que van lligades, està clar, no? Pocs mitjans materials, però també pocs mitjans personals, és a dir, pocs professionals. Hi ha presons que estan infectades de rates, de xinxes, de tot. Mala fumigació, mal tractament de les presons. També hi ha molts presos que no tenen roba. Jo sé que a les presons hi ha una habitació, un robari amb roba, que deixen altres presos quan se'n van amb llibertat, o inclús jo, quan el meu fill va morir, la roba d'ell la vaig tornar a entrar a presó. Els presos, que et truqui una senyora i et digui, escolta, envia-li unes bambes al meu fill, sisplau, perquè no pot sortir al pati, perquè no té bambes. Si el seu company no els hi deixa, no pot sortir al pati. Com consentim que facin aquestes coses, unes bambes, no? L'atenció de les treballadores, és que és tot en general. Tinc presos que potser estem buscant un certificat de vulnerabilitat perquè surten d'aquí 5 o 6 mesos, perquè són presos que no tenen res, ni diners, ni treball, ni estudis, ni família. Molts estrangers, està clar, molts problemes de drogues. Llavors estem esperant que des de dintre, perquè el funcionament és aquest, no sé si ho han posat perquè al final no serveixi per res, però ho sembla. El certificat de vulnerabilitat ha de sortir de la presó per anar a la treballadora social de fora per buscar-li una habitació perquè pugui dormir quan surti, almenys. Tot va molt poc a poc. Tot va molt poc a poc i força malament, tot en general, no? El psicòleg, és que és tot per allà on miris. Com amb les visites. Els controls són exhaustius. Com se'ls hi colen les drogues a les famílies que diuen que n'entrem tantes? Com se'ls hi colen? No sé, se'ls hi colen masses coses, crec. Sí, se'ls hi colen masses coses. I dic, sobretot, que és que la presó és un espai tan violent que no m'estranya que els presos siguin violents, perquè els presos tracten com els tracten amb ells. I com que ells reben tanta violència, al final també es tornen violents ells.
1: Sí, sí. Bueno, de fet, això és el que es denuncia des d'aquestes plataformes i en part per això el que dèiem, no? Per això es va crear Famílies de Presos de Catalunya, aquest col·lectiu en el qual ets la portaveu, que sobretot, doncs, bueno, una de les seves objectius, els seus reptes és això, no? Intentar que, per què hi ha aquestes morts en condicions, sobretot, dieu, estranyes i poc investigades, no? Aquest potser també seria el que, el que us molesta, no? Que a sobre no s'investiga, no?
2: Mira, el meu cas està arxivat, per descomptat, però és que del grup de famílies que som, que potser tenim 25-30 morts, segur, només una no han arxivat, que és el cas d'un pres de Brians 2 que estava incapacitat i l'assistent, la tutora, l'assistent, ara es diu, era la seva germana, i no s'ha arxivat per això, perquè a l'estar incapacitat la presó havia d'informar a l'assistenta, la germana, tot el que feia aquest noi. Anem al metge, anem aquí, anem allà. no se li havia notificat res. Llavors jo crec que per aquest motiu no s'ha arxivat. No és l'única. Les altres, totes arxivades. Intenten arxivar-te-les des del primer moment. Ja. Bueno, també m'agradaria parlar de la sindicatura de greuges.
1: És que hem d'anar acabant ja, gràcies.
2: Ja, bueno, quan tu vulguis.
1: Si de cas ho deixaríem per un altre dia, em sap greu, perquè hem esgotat el temps. Gràcies.
2: No, t'amoïnis. Molt agraïda.
1: A la portaveu de Famílies de Presos a Catalunya, Gràcia Amo, per informar-nos d'aquestes dades preocupants de suïcidis en els últims mesos a les presons de Catalunya. Un altre dia, si de cas, ja, si podem, parlem d'aquest tema que volies parlar, d'acord?
2: Moltes gràcies. Agraïda, agraïda totalment. Una abraçada.
1: Adéu.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Passa un minut de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia a tres bandes, avui la compartirem amb Maribel Cayuelas, és cap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat. La tenim via telefònica. Maribel, bona tarda.
1: Hola, bona tarda a tothom.
0: Com estàs?
1: Molt bé, m'esperant si plou o no plou.
0: Diuen que sí, que aquesta tarda, sobretot l'àrea de Barcelona, rebrem pluja. O sigui
1: per
0: que...
1: Per això.
0: Preparem-nos. Anem al Prat. Marga Soler, periodista. Com estàs, Marga? Bona tarda.
2: Doncs bona tarda. Jo no crec que plogui, eh?
0: No?
2: No, jo és que miro molt el temps i veig i tal, i no crec, no crec.
0: Home, doncs la crònica que ens han fet ara fa uns minuts, almenys al programa, sí que donava pluja a la zona de Barcelona. Però escolta, mira, de moment aquí a Sant Cugat el cel està, diríem, que tapat. Al Prat com està?
2: Al Prat fa sol.
0: Fa sol?
2: Sí, mira. Sí.
0: Anem a Sabadell a veure si sortim d'aquesta diferència. Quirze Casablanques.
3: Hola.
0: Molt bona tarda. Quirze, m'has d'acabar de dir si ets graduat, diplomat o llicenciat en Humanitats.
3: Jo sóc graduat.
0: Graduat, sí, val.
3: Des del Pla Bolònia els llicenciats i el... no existeixen, ara som graduats.
0: Molt bé, molt bé. Sí. Més que res per tenir-ho clar, eh? Perquè
3: veu, alguna... perfecte.
0: Sí. I a Sabadell, per cert, quin temps fa?
3: Doncs mira, sembla que s'hauria d'aguantar. Està núvol, però no es veu a venir que sigui imminent, això, eh?
0: Uh-huh.
3: I no estem tan lluny de Sant Cugat, vol dir que...
0: No, aviam... però escolta, moltes vegades hi ha diferència. Sé que, per exemple, aquí a la zona del Vallès, aquí pot estar el cel tapat i caure quatre gotes, i a lo millor a Terrassa cau una pluja que no s'acaba. Mm-hmm. És així, tampoc no hi ha tanta diferència, estem a tocar, però vaja.
3: Ja estem a tocar, sí. Mm.
0: Anem a parlar d'un parell de temes que us he proposat. Un, diríem que és un tema important que té a veure amb la salut, amb la salut relacionada amb la nostra pràctica sexual, però sobretot també dels més joves, perquè Salut doncs ha renovat el model d'atenció per prevenir les infeccions de transmissió sexual. I a partir d'ara, en aquesta remodelació, en aquest nou model, els pediatres hauran de preguntar sobre relacions sexoafectives als pacients de més de 12 anys. És a dir, que hem parlat sovint, tractant altres temes, de com avança tot, no? Cada vegada som més joves en relació a com arribaven les coses, com ens arribaven a nosaltres, no? Parlant d'altres temes, però és que en el tema de la sexualitat també. M'agradaria preguntar-vos la vostra opinió, que és el que penseu, si realment és adequat que els pediatres preguntin sobre aquestes relacions a partir d'aquesta edat, o si penseu que aquesta hauria de ser una conversa que quedés només en mans de les famílies. Vinga, comencem a obrir. Marga, vinga, comencem amb tu.
2: Comencem. Doncs a mi em sembla que... Perdona,
0: digues.
2: Em sembla que ens trepitgem amb algú. Amb un,
3: no.
0: És que el Quirze el tenem per telèfon, la Maribel també, tu estàs des de l'estudi. Però no ens trepitjarem, tranquil·la. Endavant.
2: Vale, doncs gràcies. Perdona, de què em preguntaves?
0: La pregunta era si penseu que és adequat que els pediatres preguntin sobre aquestes relacions sexoafectives a partir dels 12 anys, no? Que s'ha rebaixat l'edat, ara ja ho faran bastant més abans que no fins ara, i si penseu que aquesta hauria de ser una conversa més pròpia de quedar-se en l'àmbit familiar. Com ho veieu?
2: Pues, si m'ho pregunteu a mi, jo penso que no en l'àmbit familiar, sinó jo crec que s'hauria de poder parlar obertament amb tots els àmbits, i que perquè és un tema que tothom sap, que tothom coneix, i que no fa falta amagar coses. Vull dir, la sexualitat és una cosa... Esclar, que anem a dir, des de la meva experiència, donant que jo sóc una persona gran, doncs, és clar, la sexualitat va començar molt tard, no se'n podia parlar, era una cosa prohibitiva, totes aquestes coses, tot això ara ja ha canviat molt. Ara, vull dir, la sexualitat està a l'abast de tothom, i és una cosa, vull dir, que existeix, que està i que es practica, amb la qual vaja, penso que se'n pot parlar obertament, però francament.
0: Com ho veus, Maribel?
1: Sí, jo crec que és important. El que passa que jo no vaig entendre, que realment els pediatres els preguntessin sobre això, si només havien donat informació de que existeixen malalties de transmissió sexual.
0: Bueno, és que aquest nou model el que pretén és ser com molt integratiu, no? Des de la informació, el tractament, és a dir, que no és únicament abordar el tema quan ens està passant, sinó que
1: sí,
0: ja...
1: Sí, jo també penso... Perdona. Jo també penso que és important que es tingui informació. A més, que potser els adolescents no saben molt bé l'ús del preservatiu. Jo, en sèrio, tornaria a fer una campanya com aquella que vam fer, perquè ara és evident que hi ha altres sistemes anticonceptius, per tant, el preservatiu. Però és que el preservatiu com a profilaxis de totes aquestes malalties és molt important. Jo tornaria allò del Pontelo, Poncelo.
0: Ai, una campanya cosa... que es va fer molt, molt popular.
1: Molt popular, jo crec que va anar molt bé. I una cosa, jo m'he quedat molt parada al veure les dades, gonorrea i sífilis. Avui en dia, a mi això em sona cosa antiga, però bueno, es veu que no és així. No sé, jo crec que la prevenció és molt important i, per tant, la informació és el primer pas per la prevenció. Sí, estic d'acord amb la Marga.
2: Sí, és bàsic. És bàsic.
0: Ai, perdona.
2: No, crec que és bàsica la informació. Si les persones estan ben informades, no d'aquest tema, sinó de tots els temes, les coses i la manera de després de desenvolupar-lo sempre és diferent i sempre és molt més important.
0: Quirze, com ho veus tu?
3: Mira, jo crec que hi ha més d'un camí a seguir, però per descomptat que estic d'acord en que la informació és bàsica en qualsevol aspecte de la vida. Un pediatre o sigui qualsevol professional de la sanitat, el fet de fer una pregunta li pot donar molta informació i això també li farà falta. Aleshores, això per un costat, si el professional té informació, o sigui, tindrà camins per seguir. Llavors, per altra banda, si dius... a l'àmbit familiar o a l'àmbit pediàtric, esclar, com que es tracta de deixar-ho instaurat, si els pediatres preguntaran sistemàticament als majors d'immediatament 12 anys en quina situació es troben, això vol dir que, esclar, això és una cosa que la volem instaurar i aquí no podem donar a triar a aquesta persona si ho vol fer en l'àmbit familiar o ho vol fer en l'àmbit pediàtric. Sobretot informació i educació, o sigui, allò de que no se'n parla. I amb les noies se'n parlava una mica, perquè els hi caia la regla i se'ls deia explicar què passava. I als nois no se'ls hi deia absolutament res, va dir això era l'esca del pecat quan jo era jove. Això s'ha de revertir absolutament i hi ha d'haver informació... Com qualsevol aspecte de la vida,
2: Sí, quan jo era jove també passava el mateix, amb les dones també, amb les noies, Era el mateix. Se'n parlava amb la boqueta petita i tot era prohibit.
3: Sí, però amb les noies amb la boqueta petita, amb els nois ni petita ni grossa ni de cap manera, no se'n parlava i punto, no?
2: Ah, però nosaltres, nosaltres sí.
1: Amb aquestes malalties, és que, a més, algunes són asimptomàtiques i, per tant, sí, el contagi és molt fàcil. A banda de que potser ara hi ha més promiscuïtat, com dèiem, no? La nostra
0: Això és el que us volia preguntar, precisament. S'ha produït un augment d'aquestes infeccions de transmissió sexual entre els adolescents. Per què penseu que s'estan donant més ara que un temps enrere? O que estan creixent? Què és el que està passant? Aquesta és la tendència, que van en augment.
3: Jo crec que... Potser és que el jovent no està prou educat en què pot passar i sembla que tot el món és orégano, no? Vull dir, no...
2: Sí, hi ha una... A veure, durant una època, o molta època, molta part de la nostra vida, de molta gent, el sexe sempre era tabú. Llavors, com que era tabú, doncs no se'n podien parlar. Llavors en parlàvem amb la boca petita i les coses doncs no fluïen perquè, d'alguna manera, doncs tot era amagat. Ara això ja s'ha obert, ara ja tothom té la gran llibertat de poder dir el que vulgui sobre qualsevol tema sexual i d'una altra manera, amb la qual amb això ja hem guanyat molt, penso.
3: En la conducta hi havia tres pilars, segons l'informe que m'han passat a mi, que he llegit, que eren la freqüència, la promiscuitat i les precaucions a prendre. Les tres coses necessiten educació. Això està claríssim, ho ha de tenir la gent, ho ha de tenir al cap dels dits, igual com que, no ho sé, vull dir, que els greixos fan que augmentis de pes, no? Vull dir, doncs aquestes coses s'han de saber així, també, com l'ABC.
0: Maribel.
1: Sí, jo he dit al principi que crec que s'ha de tornar a fomentar i explicar el perquè de l'ús del preservatiu. I una altra cosa és que crec que s'hauria de tenir els preservatius amb màquines expenedores, igual que el tabac al costat, els bars, vull dir que els joves ho tinguin a l'abast.
3: Això ja existeix.
1: I que sàpiguen que és una eina per evitar les infeccions, perquè... A veure, com a anticonceptiu ja sabem que hi ha altres coses i que, bueno, van més bé en el moment, en certs moments, no?, que el preservatiu. Però per evitar aquestes malalties és que és bàsic. I després també una miqueta d'informació d'aquelles de que és important saber que no s'han de compartir tovalloles, no?, com s'ha de rentar bé les mans, no sé. I també és que hi ha cosetes molt bàsiques que jo no sé, el jovent d'ara va molt perdut, va molt per tren, no és tan, no sé, tan amb el mòbil.
0: Mira,
3: no sé si ha sigut la Maribel o la... Perdona, em sembla que trepitjo algú.
0: No, endavant, Quirze.
3: Que no sé si ha sigut la Maribel o la Marga que ha dit... Que el sexe era tabú. Bueno, i ara no ho és?
2: No, abans.
3: Parla molt lliurement i molt obertament.
2: No, perdona, jo he dit que el sexe era tabú abans, ara no.
3: Sí, però se'n parla obertament?
2: Jo crec que sí.
3: De forma positiva, perquè la gent ho sàpiga, perquè la gent tingui informació, perquè la gent...
0: Home, potser se'n parla més obertament, però li caldria una miqueta més de pedagogia, no?
3: Aquí anava.
2: Sí, aquest és el tema.
0: Perquè podem parlar, podem practicar, però si no sabem ni el que fem...
3: Exacte.
2: Malament.
1: Està molt lligat això que diuen, que els joves veuen molta pornografia. No ho sé, però bueno, és una cosa que es diu.
2: Això s'està dient, sí. No, ja han fet enquestes i han fet estudis i sembla ser que és veritat, eh?
1: Llavors, jo no l'he vist, la veritat, som molt grans. Si fos més jove segurament n'hauria vist, però com que ja tinc una edat, a la meva època no s'estilava. Però penso que també en aquestes pel·liculetes deuen haver maneres de fer el sexe que a vegades ni s'imaginen les joves que això pot portar a una malaltia, no? El sexe oral, vull dir, que tot no és una única manera.
0: Que han canviat les maneres, també.
1: Jo
0: no?
1: Crec que sí.
0: Vull dir, ara hi ha com moltes més opcions de practicar sexe que no coneixíem abans.
1: Sí, segurament.
2: Està claríssim. Sí, sí.
1: Sí. Per tant, hauríem de saber... Que hi ha moltes maneres també d'infeccions, vull dir, de contagiar-te. I després això, que a vegades aquestes malalties doncs no donen símptomes. Per tant, ningú anirà al metge a fer-s'ho mirar. O, I clar, això també és un problema.
0: Per tant, aquí entraria... Perdona, Maribel. Per tant, aquí entraria la figura del pediatre, que a partir d'aquesta edat, que és el que... Ara tornem al principi de tot, no?, de la tertúlia, quan dèiem que a partir dels 12 anys els pediatres els hi preguntaran sobre això. Doncs precisament per això, perquè moltes d'aquestes infeccions no presenten símptomes. I potser han tingut relacions sexuals i ni se n'enteren que tenen una infecció i que si no es tracten, doncs poden derivar en problemes més greus.
3: Això és on anava jo al principi, que deia que si el professional fa una pregunta pot obtenir moltíssima informació. Mm. Hauríem de veure fins a quin punt el pediatre ha de ser lliure per fer aquesta pregunta, que jo crec que sí que hauria de ser.
0: Que, per suposat, les famílies també haurien de jugar un paper important.
3: No, i tant.
2: No? Sí, però això ja és més...
3: Per començar...
2: Això és més difícil, penso.
3: Sí, però una de les coses que pot fer la família és dir-li, escolta, quan el pediatre et pregunti això, la veritat de la veritat.
2: Sí.
1: El que passa que jo trobo que a 12 anys potser són una mica petits, és que les
3: nenes...
0: Estan a l'institut, Maribel, a aquesta edat comença l'institut.
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: No sé.
2: Sí, això fa molts anys que aquestes edats no hi era. Mm. Abans les relacions començaven molt més grans, eh?
1: Mm. Sí, però és que penso que als 12 anys... potser hi ha nenes que sí, que tenen la regla molt aviat. És que hi haurà nenes que és que no han tingut ni la regla encara. I els nens no ho sé. Però, bueno, a mi de totes maneres ja m'està bé que hi hagi informació i que se'n parli.
2: I que
1: es torni a explicar... El preservatiu pot ser molt pesat i potser no agrada o talla el rotllo, però que és la manera d'evitar...
0: De protegir-se. De protegir-se.
3: Això que talla el rotllo, no sé, també pot formar part del joc, eh? Vull dir que tampoc...
2: Sí, també tens raó. També, sí, sí. També tens raó, eh?
0: Sí, clar, és que t'agafen un moment àlgid i dius, i ara hem de tallar la situació per haver de... I clar, hi ha gent que tira pel dret i s'ha acabat. Però després, clar, poden arribar les conseqüències.
2: Aquí està el perill. Aquí està el perill, i més per l'edat de les persones que estem parlant, de les quals estem parlant, vull dir.
0: Que això, ho hem focalitzat en els adolescents, eh? Perquè hi havia aquesta dada que deia que a partir dels 12 els pediatres farien aquesta pregunta. Però és que en general, vull dir, els adults... el tema de la promiscuïtat no és únicament propi dels joves, sinó també dels adults, eh?
2: Mm-hmm. I tant.
0: Aquí,
2: sí,
0: també
2: sí, està clar.
0: Us sembla que canviem de tema? Perquè tinc un tema que sembla simpàtic, però també m'ha semblat curiós, perquè això ha passat a Lleida. Hi ha 23 entitats que han rebutjat la persona de Saúl Cravioto, que és un esportista olímpic, que és lleidatà, i que ha estat triat com el pregoner de la Festa Major de Lleida. Però, clar, s'ha creat una mica de rembombori amb el posicionament d'aquestes entitats, que recorden que Saúl Cravioto, que és piragüista, doncs va donar suport públic a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, i aquestes entitats diuen que no s'ajusta, no, al que hauria de ser doncs un pregoner, una persona que representi a la ciutat. Volen que l'Ajuntament reconsideri aquesta decisió. Jo us pregunto si vosaltres heu trobat en els vostres municipis alguna situació similar.
3: Jo no.
2: Sincera. Jo tampoc. Jo al Prat de Llobregat, vamos, no, segurament que no. No segurament, segur. Segur que no, però vaja, no sé, aquests recels i aquestes històries, depèn de quins municipis, bueno, també deuen haver-hi rancúnies entre famílies, a lo millor vés a saber. És molt raro.
1: També hi ha manipulació política, eh?
2: Vull dir, sí, aquesta és una altra... Aquesta és
1: un color.
2: Sí.
1: I aquestes entitats són d'un altre color, doncs aprofitem.
0: De totes maneres, a veure...
2: Això no hauria de passar, eh?
0: Com es, la Maribel deu tenir experiència pel càrrec que va ocupar. Per com es fa la tria de,
1: del pregoner.
0: Del pregoner o la pregonera. Qui us, ho decideix? L'alcalde? L'alcaldessa? Ho decideix
1: Mira,
0: una...
1: aquí a Sant Cugat, jo no sé si a tot arreu es fa igual. A Sant Cugat, normalment, l'alcalde té assessors, regidors, segurament que deu rebre
0: propostes,
1: alguns suggeriments. Uh-huh. Però qui decideix aquí a Sant Cugat, no sé ara, però abans era decisió personal de l'alcalde. Uh-huh. O sigui que no sé els altres municipis, però en tot cas, sempre, encara que sigui un suggeriment d'un regidor que diu, escolta, que és que... Que sé, per exemple, en cas d'aquest esportista, no podria ser que el regidor d'esports digués, ostres, aquest any ha guanyat Jocs Olímpics i no sé què, no sé què, per què no el fem pregoner? Sempre és l'alcalde qui dona el vistiplau, això sí. Mm-hmm.
0: I en el cas...
1: Abogat el triava directament l'alcalde, quan jo hi era.
0: I sabem com es fa a Sabadell o al Prat?
3: Jo no ho sé.
0: No ho
3: jo,
0: sabem.
3: Jo suposo que... No sé, hi deu haver-hi un ambient que ens porta a una persona i llavors, doncs bé, el consistori deu estar-hi d'acord en què es fa així. Però més aviat jo crec que és el que és un ambient popular que porta una persona a fer de pregoner.
2: Sí, home, no ho sé. Jo he sigut pregonera del Prat una vegada, eh?
0: Ah, sí?
3: I... doncs sí. ja sabem de què va.
2: No,
3: no. Millor de la millor de pregonera.
2: Però vull dir que d'alguna... No, vull dir, m'ho van proposar des de part de l'Ajuntament i ja està, i cap problema. No hi va haver ni interferències, ni ningú em va preguntar res. No, va ser així. Així de fàcil, diguem.
0: Però segons vosaltres, quins criteris hauria de seguir la figura del pregoner o la pregonera que es triï? A què hauria de respondre la tria?
2: Home, si m'ho preguntes a mi, jo crec que una persona que sigui coneguda, que sigui del poble, coneguda, que tingui una certa trajectòria i que d'alguna manera sigui doncs, de reconeixement pel poble, no? Jo penso que això seria lo adequat. Ara, després, jo cada municipi potser s'ho manega de la seva manera.
3: Mm-hmm. Aquesta trajectòria hauria de dur aquesta persona a ser, diguem-ne, popularment estimada pel comú de la població. No entrem en majories, però vull dir, aviam, aquella persona dius, hosti, sí, però tothom li té una apreci, o la gran majoria de la població li té una apreci. Llavors aquest, doncs, bueno... aquest quadrarà bé com... o aquesta quadrarà bé com a pregoner. Dic jo que això hauria d'anar així.
2: Sí,
1: ha de ser una persona coneguda, sobretot, que la gent quan diguis farà un pregó, menganito, menganita, sàpiga, encara que sigui una pinzellada, però que digui, sí, que sàpiga qui és. Normalment sí. És important.
2: Sí, i a més que sigui popular al poble i que si van pel carrer i la gent la coneix, aquestes coses també fa... que d'alguna manera sigui una, no sé, el personatge una mica més rellevant, no? Penso jo.
0: Mm. I vosaltres seríeu partidaris si un perfil, com en aquest cas el Saúl Cravioto a Lleida, no respon a la idoneïtat, com asseguren aquestes entitats, de rebutjar precisament aquesta, la figura proposada o no?
2: Pues, no ho sé, sincerament. Depèn. Sí, depèn, clar.
1: Mira, jo li recomanaria a l'alcalde que no el fes per una cosa. Perquè quan estiguin allà al balcó fent el pregó, a baix tindrà 13 entitats amb pancartes i cridant. Llavors, començar una festa major així no ve de gust.
2: No.
1: Jo, per tant, em sembla que recomanaria, mira... Parlem amb aquest noi i li diem que podem fer-li un homenatge d'una altra manera, amb una nit de les portes fa gairebé tots els pobles, o no ho sé. Però jo evitaria començar la festa major amb un conflicte, sincerament, no sé. Sí.
2: No sé, jo he sigut pregonera de la festa major del meu poble, del Prat de Llobregat, i la veritat és que primer em vaig sentir molt afalagada perquè m'ho proposessin.
3: Clar que sí.
2: I després, la veritat és que, bueno, com que he nascut al Prat, al poble, i que tota la meva família pràcticament és del Prat, clar, la gent, doncs, bueno, a mi em van aplaudir molt i la gent em felicitava pel carrer i estic molt, molt contenta i afalagada de que m'ho haguessin deixat fer, sincerament.
0: Doncs una pota blava de cap a peus, eh? Pel que sembla.
2: Més o menys, més o menys, més o menys.
0: Molt bé, doncs ho haurem de deixar aquí. Ja no ens queden més que segons per tancar aquesta tertúlia i en continuarem parlant d'altres temes d'actualitat. Mentrestant, acabeu de gaudir del dia. Acaba de sortir el sol, a Sant Cugat, o sigui que... clars i núvols i a veure què passa. Que tingueu molt bon cap de setmana, que vagi molt bé.
3: I si plou, benvinguda pluja.
0: També, sí senyor, gràcies.
2: Gràcies igualment.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
2: Adéu, bona tarda.
1: Adéu-siau.

0: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.
1: Un any més, ja són aquí les festes de maig. Els mocadors, la música, les activitats i la cremada. Tu només pensa en gaudir, perquè el bus t'acompanya com sempre, sostenible, còmode i segur. La nit de Sant Anastasi, després de la cremada del dimoni, reforcem els nostres serveis. Consulta els horaris especials de les línies M1, B2, B3, B4, M6, B25, M28 i B29. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
2: Són les 5.
3: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
4: Notícies Badalona.
5: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Ja és aquí un dels caps de setmana marcats en vermell al calendari de Badalona. Les festes de maig arriben al seu punt àlgid aquest cap de setmana amb la celebració de multitud d'activitats per a tota la família. Aquesta tarda de divendres a les 7, la plaça de la Vila s'omplirà per veure el pregó de Ricky Rubio, que parlarà des del balcó de l'Ajuntament. El jugador de bàsquet té un vincle innegable amb Badalona, ja que va ser aquesta ciutat qui el va veure créixer des dels seus inicis a la penya fins a convertir-se en un referent internacional.
6: Toca el Ricky Rubio i us volia anunciar molt d'orgull que m'han fet pregoner de les festes de Badalona i aquest dia 8 de maig a les 7 de la tarda ens veiem a la plaça de la Vila per iniciar les festes i pues, ja esperem a tots. Una abraçada.
5: Televisió de Badalona retransmetrà en directe el pregó del jugador verd i negre amb un programa especial que començarà a 6:45. L'espai també captarà l'ambient i la participació ciutadana parlant a peu de carrer amb alguns dels assistents. Després del pregó, a les 8, es podrà gaudir del concert de càrrec de la Reina del Pop, un tribut a l'Oreja de Van Gogh que interpretarà algunes de les cançons mítiques de la banda. Més tard, a partir d'un quart de 10, la Nit del Mono convidarà a ballar al so de la música. També inclourà una cercavila nocturna pels carrers de Badalona que finalitzarà a la platja del Pont d'en i Ferreta a ritme de punxadiscos. A partir de les 10 de la nit, el passeig marítim acollirà el concert dels Catarres. La banda acumula diversos discos d'or i és un referent del pop festiu català. I en esports, la final a 4 de la Lliga de Campions de Bàsquet ja té els seus finalistes. El Ritas Vilnius lituà i l'AEK d'Atenes, el Butxí de la Penya als quarts de final, s'han desfet de Tenerife i Unicaja respectivament i, per tant, el defensor del títol, l'Unicaja, no podrà revalidar el títol per tercer any consecutiu. En la primera de les semifinals, el Tenerife, guanyador de la competició en fins a dues ocasions, es va veure sorprès pel Ritas Vilnius, segurament l'equip tapat d'aquesta competició. El partit va començar igualat, arribant al descans amb un ajustat 40-34, però a poc a poc els lituans van anar posant els canaris contra les cordes i en el darrer quart en un parcial de 25-16 sentenciaven la semifinal amb un resultat final de 87-69. En canvi, en la segona semifinal el partit va ser més desdibuixat. L'AEK d'Atenes va sortir molt més endollat guanyant els dos primers quarts amb claredat. A la segona meitat els malaguenys van igualar les forces però no va ser suficient. El conjunt grec, com ja va fer amb la penya, va acabar passant per sobre d'un dels favorits i es planta a la final, que es disputarà demà dissabte a partir de les 8 del vespre i en directe simultàniament per Ràdio Ciutat i Televisió de Badalona. I ara mateix tenim 20 graus de temperatura.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres. Radio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
7: Cinc i tres minuts a la tarda, reprenem el Connectats anant al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, encara una relativa tranquil·litat a la xarxa viària, tot i que hi ha alguns punts on hem de destacar algunes aturades. És el cas de la C-16, a l'altura de Terrassa, hi ha hagut un accident en sentit nord, en sentit Manresa. Hi ha un quilòmetre, no arriba, han sigut aturades en aquest punt de l'autopista. A la C-58, ja per volum de trànsit, lentitud, molta lentitud a la zona de Sant Quirze de la Vallès en sentit Barcelona i també la zona de Montcada i Reixac en sentit Barcelona. Es va incrementant el volum de trànsit amb intensitat, amb lentitud, també a l'autopista AP7 a la zona de Martorell en sentit sud, també a Sant Cugat en sentit Tarragona i al tram de Barberà de Vallès també en aquesta direcció. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
7: Gràcies, Eduard. Bona tarda.

0: Cada vegada són més les persones aficionades a fotografiar avions, els coneguts com a spotters, que passen hores als miradors propers als aeroports buscant la millor imatge. Però al Prat aquesta afició va més enllà. També és una comunitat consolidada que enguany celebra una fita molt especial. Avui al Connectats marxem fins al Prat per conèixer de prop l'associació Spotters Barcelona al Prat, que celebra 15 anys plegant apassionats de l'aviació.
1: Bona tarda. Avui ens trobem en un dels punts habituals, els spotters, aquí al Prat, on sovint es reuneixen per fotografiar avions i compartir també aquesta passió, i a més, en un any que és especial, perquè aquesta entitat, l'associació d'Spotters Barcelona Prat, celebra 15 anys. De tot plegat en volem parlar amb el seu president, amb el Joan Carles Lacruz. Què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Pues molt bé, vosaltres també, suposo, no?
1: I tant. Explica'ns, 15 anys es diu molt ràpid, però déu-n'hi-do.
2: Bueno, 15 anys es diu molt ràpid, però costen de passar, i sobretot amb aquests anys han passat moltíssimes coses. Hem consolidat una associació, hem consolidat una quantitat de socis, hem consolidat unes sortides, hem consolidat una relació amb Aena per poder entrar i fer l'Open Day cada any, hem consolidat una col·laboració amb altres associacions. Bé, hi ha molta feina, però bueno, 15 anys passen aviat, tot i que donen molta feina, i esperem que passi com a mínim 15 anys més.
1: La dieta està considerada del tot, però remuntem-nos a l'inici. Com va sorgir la idea de crear-la?
2: Bé, en aquesta associació, bueno, jo no hi era, aleshores hi havia els spotters d'aleshores, els aficionats a la fotografia aeronàutica, que es trobaven aquí, doncs, i aleshores van decidir un bon dia, amb molt bona idea, pues, associar-se, més que tot perquè la relació amb les altres entitats, altres associacions, i sobretot la relació amb Aena, necessitava d'alguna manera jurídicament firmar o consolidar una associació. Aleshores, la idea va sortir d'aquí. A partir d'aquí, una associació et comporta moltíssimes més coses que no pas una relació amb una entitat o amb una empresa. I, bueno, va ser un encert.
1: I com ha evolucionat al llarg d'aquests tres lustres?
2: Bé, doncs, primer ha evolucionat en millorar la qualitat de fotografia, ha millorat en la relació entre els spotters, perquè ens hem ajudat, el que en sabia més sabia, el que sabia més ha ensenyat el que sabia menys. Vull dir, aleshores nosaltres ara comparem les fotografies que fèiem des de fa 10 anys i les comparem amb les que fem ara, i, bueno, de vegades diem, jo feia aquelles fotografies, però, bueno, és el que comporta la tecnologia, l'amistat, l'assessorament, la relació, tot plegat.
1: Què és el més important a l'hora de caçar un avió, a l'hora de prendre aquesta fotografia?
2: Bueno, el més important, sobretot, és la qualitat de la fotografia, perquè molts de nosaltres l'exposem bé a les nostres webs o les xarxes socials, i altres també les exposen en uns llocs com Flightradar24, que és les fotos que surten perquè tu vegis el tipus d'avió, doncs venen signades i aleshores les signa aquella persona, o sobretot la decoració que porta l'avió, perquè molts avions coneixem els típics Vuelings, els Ryanairs, els Iberia, però realment hi ha avions fantàsticament decorats, macos, preciosos, diria jo, i aleshores, doncs, això, mirar, doncs, que el dia sigui una mica com avui, esplèndid en quant a sol, i, en fi, moltíssimes coses.
1: Deies que l'associació, doncs, ha canviat molt, les fotografies han canviat molt, però també la tecnologia, no?
2: Sí, per descomptat, la tecnologia, jo me'n recordo que jo vaig començar amb una, per exemple, en el meu cas, que és el que puc parlar més, però el meu cas és com el de tots els companys, vam començar amb unes càmeres que aleshores eren bones, evidentment, però si les comparem les que tenim avui amb les que hi havia abans, res a veure, sobretot a l'hora de disparar amb la ràfega, a l'hora de la qualitat, a l'hora de la qualitat de la foto. Avui en dia hi ha les càmeres aquestes que se'n diuen mirrorless, que són les sense miralls, que donen una tecnologia perfecta. Els objectius també, perquè abans hi havia uns objectius amb els quals tu podies veure l'avió, però no t'hi podries acostar massa o no podies acostar-te molt. Avui en dia, per un preu relativament econòmic, tens un objectiu que gairebé li pots fer fotografia al bigoti del comandant. Però, bueno, això és broma, eh? però la tecnologia ha evolucionat molt, i sobretot ha evolucionat la tecnologia de les aplicacions. Nosaltres avui en dia treballem amb una aplicació que abans no existia, fa 15 anys no existia, que és la Flightradar24, que és la que treballa el 80% dels spotters, que t'estan dient ara mateix aquest avió que passarà per aquí, que sentim, d'on ve, de quina companyia és, quantes hores de vol, a quina velocitat va, i també et diu, per exemple, els avions que arribaran amb una franja horària de 24 hores. Uh-huh. O sigui, sabrem l'avió que arriba demà a aquesta hora, però no només del Prat, sinó de Madrid, de Nova York, de Tòquio. Pots consultar qualsevol vol de qualsevol aeroport del món.
1: Uh-huh. A banda d'aquest aplicatiu, quins altres en teniu també i que utilitzeu sovint?
2: Bueno, sobretot, bueno, ja t'he dit que normalment és el 80% que fem servir el Flyradar, però després hi ha una altra aplicació que va enganxada amb una web que ens en diu també els vols militars, perquè aquesta aplicació és per vols comercials, però aquesta aplicació que està connectada amb una web ens diu els vols militars, perquè aquests són una mica més secrets, però bueno, echa la ley, echa la trampa, sempre hi ha algú que inventa alguna cosa i ens dona a nosaltres informació, perquè nosaltres, per exemple, també viatgem, a part de fer fotografies aquí al Prat, fem molts viatges.
1: Això t'ho anava a preguntar. Abans comentaves que hi ha avions doncs, que tenen una decoració, no?, que és molt particular i que, per tant, doncs, això també us crida, no?, anar fora. Explica'ns una mica com us organitzeu, perquè suposo que també doncs, això, organitzeu visites en grup o...
2: Sí, bueno, aviam, hi ha els avions que se'n diuen regionals, que són els avions petits, els que volem tots, que són l'Airbus 320, el 21, el Boeing 737, que són regionals perquè són vols interiors a dintre d'Europa, per dir alguna cosa, perquè per la seva autonomia no poden arribar ni a Àsia ni a Amèrica. Aleshores, molts d'aquests avions van decorats. Aleshores, què passa? Que a Àsia i Amèrica també hi ha avions que van decorats, però que mai vindran aquí, a no ser que sigui alguna casualitat casual. No? I aleshores, què passa? Pues que organitzem, per exemple, sortides. Hi ha hagut el grup de gent, jo no ho he fet, però hi ha hagut grup de gent que ha organitzat sortides i, per exemple, s'han anat a Tòquio, gent que s'han anat a Istanbul. Jo sí que he anat a Amsterdam, perquè Amsterdam és un hub de comunicació entre Amèrica i Àsia, perquè per autonomia, evidentment, els que venen d'Amèrica venen fins a Amsterdam, però aleshores fan la connexió, hi ha la connexió a Amsterdam, hi ha la connexió a Dubai, a Doha, i aleshores en aquests llocs són atractius per això, perquè vas a caçar avions que mai trobaràs aquí a Barcelona.
1: Igual que vosaltres marxeu fora, suposo que també molta gent ve aquí, no?
2: Sí, sí, per descomptat. O sigui, el moviment d'espotters és constant. Vull dir, nosaltres, igual que anem a Madrid i altres llocs, aquí, per exemple, en aquesta plataforma d'aquí del Prat, ens hem trobat gent d'Anglaterra, de França, de Portugal, de la resta d'Espanya. O sigui, això és un atractiu, és un hobby molt desconegut. Bueno, gràcies a vosaltres, mitjans de comunicació, i us estem molt agraïts. Cada vegada estem connectant més amb la població i cada vegada veiem més joves que fan afició, i sobretot també, i ens encanta, més dones i noies que també ho fan, perquè això en principi era com una afició d'homes, cosa que a mi m'emprenyava molt, però estem aconseguint que no amb el tant per cent que voldríem, però estem treballant sobre això, i aleshores, doncs, bueno, organitzem viatges i això.
1: Ara mateix estem en una de les plataformes d'aquí del Prat, però també n'hi ha d'altres per poder observar els avions des d'altre punt de vista, no? Explica'ns què és el que té el Prat i això que també pot atreure gent de fora.
2: Bé, el Prat té una molt bona situació en quant a les pistes i en quant al clima i en quant a la situació per poder fer avions. O sigui, la configuració de l'aeroport pot variar en funció del vent. A vegades entren direcció Barcelona al Prat i a vegades entren Castelldefels al Prat, segons la configuració, perquè és el vent el que mana en aquests casos. Però hi hagi la configuració que hi hagi, o sigui pel matí o sigui per la tarda, tenim molts bons punts per fer spotting. Tenim per la tarda la part del tanatori, que es poden fer per la tarda perquè tens el sol. Nosaltres el que busquem és tenir sempre el sol a la nostra esquena i que el sol estigui il·luminant l'aparell. Després tenim, a la banda de l'altra configuració, tenim el que seria a la terminal de la T1, tenim el que li diem el balcó, que és allà on està el pont aeri. Tenim molts bons punts de spotting i nosaltres això ho tenim reflexat a la nostra web, i la gent que ve de fora fa les consultes, igual que nosaltres també fem les consultes quan anem a fora.
1: Vosaltres com a entitat també teniu relació amb altres entitats de fora?
2: Sí, per descomptat. Nosaltres tenim molt bona relació amb l'Associació Aire de Madrid, que és la més gran d'Espanya en quant a actes i en quant a socis. Després tenim relació amb l'Associació d'Alacant, de Bilbao, de molts llocs. Vull dir, és interessant, primer, tenir relació, i és molt important. I nosaltres, al cap i a la fi, és un hobby que compartim i volem compartir amb la resta d'associacions, ja sigui d'Espanya o ja sigui de fora. Nosaltres, com a socis, tenim socis a Itàlia, tenim socis a Hamburgo, tenim socis a Portugal, tenim socis a Canàries, bueno, Canàries és territori espanyol, però és una internacionalitat que és molt agradable i que t'aporta moltíssim coneixements i, sobretot, amistats.
1: D'on neix aquesta afició de l'espòting? En el teu cas, eh?
2: Bueno, en el meu cas neix de que jo, quan fa uns anys venia amb els nanos aquí a prop del pàrquing de Caltet, que hi ha els bancs de pedra, i pels nanos, perquè, i també ho recomano des d'aquí, és una cosa molt impressionant veure els avions que t'estan baixant a una alçada de 40, 50, 70 metres, és molt interessant, no? I jo aleshores veia gent que anaven amb unes càmeres, amb uns objectius. I jo venia, doncs, amb la meva camareta petitona i a fer fotografies, sobretot, dels nanos i amb els avions i tal. I jo veia gent que això, portaven uns trastos, amb perdó de l'expressió, bestials, no? I jo deia, i aleshores jo vaig preguntar, dic, escolta, i això, tot això què és? M'ho van explicant, aleshores jo amb la meva camareta petitona un dia vaig venir aquí a la plataforma, vaig conèixer gent, i una mica, doncs, veus que t'agrada, perquè el cuc el vas agafant i t'estan explicant i veus la diferència dels avions típics que coneixem amb els que venen decorats, veus el resultat a casa teva, pots editar fotografies amb els programes que tenim avui en dia informàticament parlant i una mica pues, t'enganxa. Jo pues, dic, tinc ara 65 anys i llàstima no haver descobert aquesta afició abans.
1: Ara, quan parlàvem ara fa uns anys, recordo que vas parlar de xifres bastant bestials, de fet, també pel que dius, a nivell de fotografies que tens penjades a la teva pròpia web, no? No sé, de quan parlem ara mateix, ja?
2: Bueno, jo puc dir que fotografies fetes, puc dir que més de 350.000 fotografies he fet. Bé, també és cert que de vegades amb un avió doncs, li fas una ràfaga de 10, 12, i depèn de l'avió, fins i tot està 30 i 40. També s'ha de dir, eh? Però, bueno, jo he mirat, doncs tinc més de 350.000 tiros tirats, amb tiros amb l'expressió de disparar fotografia, eh? I aleshores, doncs, d'aquestes fotografies guardes moltes. A casa meva, doncs, tinc el disc dur aquest, l'altre disc dur. Bueno, i aleshores, en la meva web tinc enregistrats moltíssims avions que els porto tots ordenats amb un Excel, que jo podria dir que tinc ara mateix més de 10.000 avions enregistrats i més de 1.200 avions privats, més a més els avions militars que no els tinc comptabilitzats. Jo podria tenir ara mateix enregistrats amb un Excel que clicant la matrícula et surt l'avió perquè està vinculat la matrícula amb la fotografia, doncs com 12.000 avions.
1: Déu-n'hi-do. Sembla que abans, ja aquesta entrevista, volíem preguntar-te, abans comentàvem al principi, no?, que teniu una molt bona relació també amb Aena per organitzar sobretot l'Open Day. No sé si teniu ja data per aquest proper Open Day i què és el que fareu.
2: Bueno, ara et donaré una primícia, perquè nosaltres dissabte que ve fem l'assemblea i és on informarem els socis i ja tenim data per l'Open Day. Bueno, et donaré la primícia, que és el 7 i el 8 de setembre. Ja tenim acordat amb Aena. Són dos dies, 45 places per cada dia, i a l'Open Day és això, doncs és un cop a l'any que Aena ens permet entrar dintre el que és el recinte perifèric interior, a la zona aire, que se'n diu, de l'aeroport, i tenim la possibilitat de poder fotografiar els avions de molt, molt, molt, molt a prop.
1: Doncs esperem estar allà també per poder explicar. Joan Carles de Cruz, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui per aquest aniversari i també moltíssimes felicitats.
2: Moltíssimes gràcies. Gràcies per les felicitacions i sobretot gràcies per ajudar-nos a donar a conèixer la nostra afició.
3: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.
4: Connectats.

0: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
1: Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat a baixar.
2: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
3: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de l'apagada elèctrica.
4: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
5: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
6: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
0: Viatge al centre de la ràdio.
7: I en aquest viatge apassionant que fem cada setmana al centre de la ràdio, avui marxem fins a Terrassa, on el company Sergi Estapé ens introduirà i descobrirà tots els secrets d'un magazín nocturn que es fa fa més d'una dotzena d'anys i que transita per aquella emissora.
8: La nit estèrica, amb Esther Llena i Pau Aguilera, el teu magazín nocturn.
9: Doncs continuem cambussant-nos en aquest viatge al centre de la ràdio que fem aquí al Connectats. Avui toca Terrassa i avui volem saber una mica més d'un programa que ja té els seus anyets. Ara ens ho explicaran els seus conductors, que es diu La nit estèrica. I tot això és gràcies a l'Esther Llena i al Pau Aguilera. Pau Aguilera i Esther Llena, què tal? Com esteu?
10: Molt bé. Hola, què tal, Sergi?
9: Va, expliquem, fem una mica d'història. Esther, com va començar això? Quants anys fa que esteu fent aquest programa?
10: Doncs ja fa 13 anys que vam començar a fer el programa i al principi ho fèiem amb un altre Esther, amb l'Esther Gago, sí, que per això es deia La nit estèrica, també, dues Esters. S'hi va afegir el Pau al principi a fer l'agenda i notícies i tot quan estudiava periodisme. I després, malauradament, l'Ester va morir.
9: Va deixar, sí.
10: I llavors amb el Pau vam dir, continuem i aquí estem, saps? Vull dir, 13 anys ja.
11: El cas curiós és que jo vaig venir a presentar una... M'entrevistàveu vosaltres a mi perquè estava en un portal digital amb un company.
10: Tens raó.
11: A l'Info del Qual. I arrel d'allà ens vam conèixer fora per casualitats de la vida i em vas dir, per què no vens a fer l'agenda? Jo al principi tenia un minut al final i ja m'estava perfecte.
9: Sí, no?
11: I llavors l'Esther em va proposar de tenir una miqueta més de minuts i poder no només dir l'agenda, dir alguna altra cosa més, i li vaig dir que no perquè em coincidia que els dijous al vespre jo entrenava a futbol. Coses de la vida, del destí, em vaig trencar els lligaments creuats.
10: Julio Iglesias.
11: Jo li havia dit que no podia jo els dijous. Em vaig trencar els lligaments creuats i vas dir, doncs mira, Esther,
9: és bona aquesta.
11: Que ara sí que puc, Esther, i mira, coses de la vida.
9: Doncs com explicava l'Esther, ho va començar amb l'Esther Gago, una psicòloga d'aquí de Terrassa molt estimada, molt coneguda, i que lamentablement, com deia, ens va deixar, però bueno, ho he continuat. Però m'agradaria saber quins dies, és a dir, és un programa setmanal, quin dia la gent que no ho sàpiga ho pot sentir aquest programa?
10: Doncs estem en directe els dijous de les 9 a les 10 del vespre i repetim el programa el dissabte de les 10 a les 11 del vespre, també, a la nit. Aquí a la Ràdio Municipal de Terrassa.
9: Diríem quins continguts, més o menys, que acostumeu a fer durant la... És una hora de programa que, més o menys, com està vertebrat?
11: A veure, nosaltres comencem sempre trencant el gel en poder l'únic moment en el que ens atenem una mica a l'actualitat, agafem una notícia d'aquell mateix dia, o potser d'un dia abans com a molt tard, i trenquem una mica amb allò. Però no és un programa que vulguem que sigui d'actualitat. De fet, és bastant atemporal perquè s'emet a les 9 en directe i del que no t'hagi enterat d'aquell dia a les 9 ja no t'enteraràs. I per tant ho fem una mica perquè la gent desconnecti. Llavors, té molta presència a les entrevistes, a vegades si és una entrevista potent en fem una, si no en fem dues repartides, sempre intentem que sigui el més local possible i llavors ho compaginem dient l'agenda cultural de Terrassa, què s'hi pot fer aquell cap de setmana ja que estem a les portes, i bastanta música, posem covers i si ens dona temps fem notícies curioses i també tenim dos col·laboradors.
10: Els col·laboradors que són l'Otto Lúcic i la Clàudia Patller. L'Otto fa una secció que es diu Egara Calling, que és de música, de coses curioses de música, sempre aprenem amb ell, sí. I la Clàudia Patller fa una secció que es diu Carrers de Terrassa, sí. I que sempre ens explica la història d'un carrer de Terrassa, sobretot si és una persona terrassenca i bueno, que tingui un carrer.
11: Sí. Ha anat mutant perquè ella diu que se li caben els carrers i ara fa rànquings i ara no sé què, però bueno, sí.
10: Però va fent, original... dintre d'això fa, a vegades alguna festa popular alguna cosa així, però sempre molt d'aquí de Terrassa. Tot i així, el Pau deia que les entrevistes i tot són molt terrassenques, però sí que és veritat que també hem entrevistat a gent molt mediàtica que no són de Terrassa i a gent, això també de fora, vull dir que mentre sigui algú interessant,
9: Però hi cap tot, va. Esther, o Pau? Hi cap tot? És a dir, tot. Música, política, o hi ha uns temes que potser no...
10: Potser el que menys política, sí, et diria. Sí. Però l'altre tot.
11: Nosaltres defensem, sempre ho parlem amb l'Esther, que tothom té una entrevista. I al final, qui menys tu penses, acabes exprimint i acabes trobant un moment o una història dins de la seva carrera o el que sigui, que t'hi pots quedar allà una bona estona.
9: No, jo això, amb això que dius, jo penso el mateix, no? Jo a mi em passa que tinc, sabeu vosaltres dos, que tinc una secció al diari de Terrassa, una entrevista diària, molta gent diu, és que jo no sóc interessant. Jo sempre els dic, interessant o no, t'ho dirà el lector. No?
10: Clar.
9: No som nosaltres, és a dir, tothom té una història per explicar. Anem una mica als orígens, perquè el Pau és periodista, va estudiar periodisme. Què et va moure, tu? Què t'atraia, tu, de la ràdio, Esther?
10: Doncs, de fet, aquest programa primer el teníem que fer en una altra emissora. Va haver-hi com un...
9: Ja no existeix?
10: Com un malentès. No ho direm. Va haver-hi com un malentès i llavors vam dir... La ràdio municipal ens va donar l'oportunitat per fer-lo i tot era també perquè, bueno, com que em dedico a temes musicals, a concerts i tot això, era una bona manera de poder fer una agenda i que la gent de la ciutat veiés el que es fa, quins concerts es fan, poder entrevistar músics i tot això. Mm. Però això fa 13 anys, això fa molt temps. Mm-hmm. És que ha canviat molt el nostre programa de llavors a ara.
9: Clar, mai, ja m'ho imagino.
10: O sigui, però vull dir que sempre al principi jo no m'ho hagués imaginat mai que faria ràdio.
9: Duraries 13 anys, tampoc?
10: No, que va, ni molt menys.
9: Tu comentaves això, tu estàs vinculada a la música, organitzes concerts, portes gent... que, per cert, molta d'aquesta gent que tu portes, que em facilites, doncs acaben després sortint al Connectats com a entrevistats, explicant una mica la seva trajectòria a la nostra secció, que és entrevistar un personatge. Llavors, això també t'ajuda, no? Que
10: sí,
9: tu tens una agenda àmplia, doncs gent que ve a fer coses, que ve a fer actuacions, que ve a fer concerts, el que sigui, doncs això també va
10: ajudar molt en el seu moment i res, vull dir, és això que ja et dic, però si m'ho haguessin dit, mai a la vida m'hagués pensat que jo m'hagués pogut posar davant d'un micro i conduir un programa de ràdio. O sigui, si jo vaig poder, pot tothom, així de clar, vull dir.
9: El fet que sigui només una hora setmanal és, clar, vosaltres teniu les vostres feines també.
10: Sí, però per nosaltres és poc ara, eh?
9: És poc, no?
10: Sí.
9: És que jo és el que, clar, jo com que sempre he pensat que la ràdio és un mitjà que t'atrapa molt, la premsa escrita també és bastant... És bastant que t'atrapa, però a les ràdios sempre ho diu tothom, no? Aquesta màgia, aquesta cosa, no? Aquesta cosa romàntica de que la gent et sent però no et veu i aquestes coses, tot i que ara avui en dia pues, es fa moltes coses per YouTube i tal.
10: Sí, però no és el mateix.
9: Sí, sí. O sigui, no us agradaria... O sigui, això és
10: sí,
9: un parell de dies per setmana.
10: Oh, i tant. Ens agradaria més i sobretot perquè tenim molt contingut, molta gent que li hem de dir que no.
9: Clar.
10: Saps? Perquè ens queda cada vegada més ple el programa i menys i tenim menys temps.
11: Sí, i perquè som uns friquis, perquè realment estem enamorats de la ràdio, perquè mira que hem tingut entrebancs durant aquests 3 anys, amb pandèmies, òbviament, com tothom, però pandèmies quedàvem a casa d'Esther a hores intempestives per gravar nosaltres, intentar passar-ho. Hem tingut alguns moments de plantejament de seguim endavant, no seguim endavant. Vull dir que si ho fem i té pinta que ho seguirem fent mentre puguem, mentre ens deixin...
9: Això, 13 anys més, com a mínim.
11: Com a mínim.
9: Tu, Pau, ja som uns friquis, no sé si ha canviat la cosa, però tu ets docent i fas uns tallers de ràdio, no sé si encara ho fas, vull dir, ja dic que tu no només ho fas aquests dijous aquí a la nit estèrica, sinó que també t'agrada transmetre el que els teus coneixements. No?
11: Clar, jo mai m'havia plantejat ser professor de secundària, ni molt menys, i és una cosa que m'ha atrapat. Potser és una vocació que està tapada i de sobte l'he descobert i m'ha agradat, però jo sempre l'espina aquesta de tenir un micròfon davant o poder preguntar, poder explicar històries, sempre la tindré.
9: Home,
11: I no la puc deixar que vagi morint a poc a poc. I amb els tallers de ràdio que fem a escoles de primària, doncs, clar, compagino les meves dues vocacions, per així dir-ho, i és meravellós. I la ràdio també veus això, que a mi m'ha atrapat, però que atrapa fàcil, atrapa podem un taller d'aquests de 2 mesos i hi ha nanos que es poden arribar a plantejar fer alguna cosa relacionada amb la ràdio. És meravellós, aquest micro.
9: No cal que pregunti el nom del programa ni t'Estèrica, dos Esters que van començar. No anem cap a Pau Estèrica o no?
10: No, mira, quan l'Ester va morir ens vam plantejar molt de canviar el nom i de començar un altre programa totalment diferent.
9: Nou.
10: Però vam dir, no, perquè també era un projecte de l'Ester, és una manera de recordar-la sempre, conservant aquest nom, i que ja és un, ara és un programa que ja té molta solera i...
11: Ja té un segell,
10: diria. Ja té un segell exacte propi, i llavors, i ja dic això, i de fet és una manera de sempre tenir-la present també en el nom del programa. I també volia dir que hem fet dos especials, els dos últims aniversaris de la nit estèrica, els 12 i els 13 anys, els vam fer, vam sortir de plató i els vam anar a fer el Reina Victòria en directe, en públic, que...
9: Reina Victòria, com que aquest programa es dona... Exacte, és una, és, surt a, molts, a moltes ràdios municipals del territori, doncs això, el que diu l'Ester, és un bar... No sé, jo crec que deu ser el que queda un bar musical més antic.
10: 40 i pico d'anys, porta a Terrassa la Rasa i és...
9: I es fan actuacions, fan micros oberts, és a dir, és un lloc de trobada, no?
10: És un bar que convido tothom que hi vagi a veure, si venen a Terrassa, de tota la gent, perquè és...
9: Entres, salva't a dir que ho diguis, no?
10: Entres i al·lucines. No, ara li demanarem una copa gratis.
9: És el jefe.
11: I hem de dir que aquests dos especials en directe que ho van petar. És espectacular.
10: Venia això, no?, que volia dir, lo de que havíem fet els dos programes aquests, perquè el primer programa va venir el Francesc Mauri, de convidat, el segon programa el Miqui Núñez, o sigui, el segon, els 12 anys, el Francesc Mauri, el 13.
9: Francesc Mauri és un meteoròleg molt conegut, que està establert a Terrassa, i el Miqui Núñez, doncs ja ho sabeu, que és un cantant d'eufòria.
10: I ha vingut, bueno, ja et dic, es va quedar petit el, bar musical, vol dir que hi ha molta gent que ens escolta, encara que no ho sembli.
9: Sí, home, clar. Ara que dius aquests programes en directe, vosaltres sempre feu el programa en directe. Al principi fa por, fa una mica d'ostres en directe, que si m'equivoco.
10: No, ara ja no.
9: Home, ara ja no, però dic els principis...
10: Els primers, sí, home.
11: Ui, jo quan venia, que era un pipiolo, jo tenia 17 anys, jo em tremolava tot. Ah, jo havia de dir tres actes que es feien. Em deien, digues-lo del dissabte, nen. I ja estava ara, cagat.
10: Com que tenim la sort d'ara de les plataformes, que està a iVoox, tots els programes que s'han fet...
9: Sí, sí.
10: O sigui, agafes un programa de fa 13 anys i és que és infumable.
11: Jo fa molt que no ho faig.
10: És infumable, o sigui, no.
9: Però els mitjans també eren diferents, no?, de fa 13, 14 anys ara, però sí que és cert que al principi, a mi em va passar quan vaig tornar aquí a la ràdio, que feia molts anys que no em feia, vaig estar als programes al sumari al principi, ostres, això al directe, al principi em feia com respecte, després ja agafes aquella soltura i vas tirant, no? Per això us ho deia, no? Sempre és millor en directe.
11: I nosaltres, al fer només un programa a la setmana, també, jo crec que hi ha certa ansietat de... Va, que s'encengui ja la llum, va, que vull dir merdes, parlant malament, però vull dir que vull dir coses, va, que s'encengui ja la llum, potser al revés i tot.
9: Anem acabant. Algun projecte que tingueu a curt, ja al mitjà termini, o no? O es continua?
10: Bueno, ara potser fitxem per la COPE o per RAC1.
11: Sí, els Premis Onda, jo crec.
10: Els Premis Onda, crec que...
11: Poden anar bé.
9: Ja parlarem, si hem de parlar.
11: No, però poder a curt termini, això, intentant millorar.
10: Sí.
11: Estem en un molt bon moment, col·laboracions boníssimes, ho fan superbé, intentant anar a buscar una mica en quina pota coixegem i explotar-ho.
9: Doncs com que la ràdio oral actualment té aquesta màgia també, que la pots escoltar per internet, pots estar a Nova York i escoltar la ràdio municipal de Terrassa, convidem els oients de les altres emissores que participen en el Connectats, que doncs, aquí a través de terrassadigital.cat, doncs, que poden escoltar cada dijous de 9 a 10.
10: De 9 a 10, els dijous de 9 a 10.
9: La nit estèrica, amb l'Ester Llena, una gran persona, i el Pau Aguilera, també una altra gran persona, ja parlo a nivell personal.
10: Gràcies, Sergi.
11: Gràcies.
10: Digues. Vale, no, que les entrevistes les poden veure per YouTube.
9: També les poden.
11: Estem a tot arreu.
10: Ja està.
9: Doncs fins aquí hem arribat a aquest viatge al centre de la ràdio, a la nit estèrica, aquest programa ja fa 13 anys que es fa aquí, a la Ràdio Municipal de Terrassa.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
4: Ràdio Municipal de Terrassa.
5: Bona tarda, banda de Sant i teixis de Terrassa.
6: El Prat Ràdio.
7: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
8: Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
10: Ràdio Castellà.
11: Bona tarda, l'Ajuntament.

0: Doncs el company Sergi Estapé no crec que hagi marxat gaire lluny, perquè ens ha de continuar parlant ara, i en aquest cas de cinema. Hem de repassar les estrenes cinematogràfiques d'aquesta setmana. Us deixem amb el Sergi Estapé i el Jordi Guillem. Bona tarda de nou.
1: Bona tarda, torna a la secció de cinema després del divendres passat, que va ser festa, torna, com sempre, amb el mateix format i amb la col·laboració del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil de capçalera d'aquest programa, Jordi Guillem.
2: Bon dia, com estem?

0: Doncs com dèiem, el format de sempre, 5 pel·lícules que destacarem d'aquest cap de setmana que s'estrenen, i després parlarem, en aquest cas parlarem, no hi parlarem quasi mai, però parlarem una mica de sèries, eh, Jordi?
1: Sí, home.
0: Comencem amb una masculata aquí amb calçador, una pel·lícula de terror, un thriller terror, Bajo tus pies, una pel·lícula feta aquí.
1: Sí, és una pel·li espanyola amb gran participació basca. Està dirigida per Christian Bernard, amb guió del mateix Christian Bernard i Ana Villar, protagonitzada, això és un dels seus grans actius, per Maribel Verdú, a banda de Sofía Otero, Ibaia Tanes i Urko Olazábal. És la història d'una dona, la Isabel, Maribel Verdú, que es muda amb els seus dos fills a un edifici, canvien de casa per millor, se'n van a un edifici molt prestigiós, molt cèntric, amb un lloguer assequible, però té un sistema d'admissió peculiar. Això passa en alguns llocs que els veïns han de provar que entri un nou veí, perquè si no, no funciona. En fi, que els accepten, s'instal·len allà a la seva nova llar, però què passa? Que quan porten uns dies, arriben tres veïnes, tres senyores grans, que viuen al pis de sota i els explicaran una cosa que no podem dir, perquè si algú vol veure la pel·li, que farà, en fi, trontollar tot això.
0: Molt bé. Doncs escoltem una miqueta d'aquest Bajo tus pies.
2: Yo viví en el mismo apartamento en el que usted vive ahora. Es un lugar hermoso. ¿Cuánto paga de alquiler?
3: Una ganga. ¿No se le hace raro?
2: Lástima a las vecinas de abajo, ¿no?
3: ¿No?
2: ¿Quieres saber por qué gritan toda la noche?
3: ¿Toda la noche?
0: Doncs aquest Bajo tus pies, aquesta pel·lícula de terror amb la Maribel Verdú, ens dona pas a marxar a Xile per saber cosetes d'un drama que es diu Hangar Rojo.
1: Primer de tot, que és una pel·lícula curta, dura 81 minuts, allò s'agraeix, però ens estem acostumats.
0: Home, si
1: és dolenta,
0: a pel·lícules... s'agraeix.
1: No, dolenta no. Està...
0: No, jo dic que si una pel·lícula és dolenta...
1: Sí, s'agraeix que passi ràpid. En aquest cas està ambientada la dictadura xilena, als anys 70, se centra concretament el dia 11 de setembre del 1973, a Santiago de Chile, la capital. El cop militar es comença a desplegar per tot el país i aquí el director Juan Pablo Sayato se centra en un episodi particular que va passar en realitat, que és que un capità de l'exèrcit, Jorge Silva, excap d'intel·ligència de la Força Aèria, rep una ordre que canviarà la seva vida i l'obligarà a prendre una decisió. Ha de transformar l'escola d'aviació, on ell treballa i formant a joves cadets, fins aquí tot bé, l'ha de convertir en un centre de detenció i tortura. Vale. Aniran arribant camions amb gent detinguda, gent contrària al règim, i no, i allà doncs, ell s'ha de prendre, no sé, té el dilema moral de què fa. Li diuen que és per pocs dies i tal, i al final doncs, fa com una mica la vista grossa, pensa que... però veu que allò s'eternitza i que continuen arribant camions i camions i ha de prendre una decisió, s'ha de plantar i ha de fer una cosa o l'altra, i faci el que faci, doncs ho tindrà complicat. Veurem aquesta història, aquest Hangar Rojo.
0: Cap on ens porta. Tornem cap aquí amb un drama que es diu Jo no moriré d'amor. Tu has mort d'amor?
1: No, en principi no.
0: Digues.
1: No, és una pel·li dirigida per Marta Matute, el guió és de la mateixa Marta Matute, protagonitzada per Júlia Mascort, Sònia Almarcha, Tomàs Del Estat i Laura Geismar, l'actriu catalana. És una coproducció entre Espanya i Bèlgica, amb participació de Filmin i Movistar Plus, Televisió Espanyola, en fi, una pel·li que va triomfar al Festival de Màlaga el passat mes de març i que explica la història d'una noia de 18 anys que es diu Clàudia i que, de sobte, la seva mare cau malalta i tot això li obliga doncs, a redefinir els rols de la seva família, una família amb la qual no es veu, fa temps que porta desconnectada de la família, i haurà de decidir, una mica com el protagonista de la pel·li d'abans, doncs, entre el deure de cuidar i el desig de viure una mica la seva vida com una noia de la seva edat de 18 anys. Haurà d'acostumar-se doncs, a això, a aquesta nova realitat i a les noves relacions, no? entre la família, evidentment.
0: Doncs fem una coseta, escoltem un tastet de Jo no moriré d'amor.
4: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes.
5: Haces siempre lo que te da la gana.
4: Mamá, sopla.
5: Invierno.
6: Invierno es una estación. ¿Qué viene después del miércoles?
5: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
4: Me voy.
6: Pero si acabas de llegar...
0: Doncs aquesta Jo no moriré d'amor, aquest drama fet a Espanya, que diríem que ocupa la tercera posició, en aquest cas no perquè sigui millor o pitjor, dels que estem analitzant. Marxem a Irlanda, què et sembla? Anem a Irlanda?
1: Sí, no hi he estat mai, però
0: no segur mai, que... A mi m'agradaria.
1: Està bé.
0: Sí, conec qui més... ha estat i que li ha agradat.
1: Que li ha agradat.
0: Amb aquesta drama, thriller, tal, que es diu Recreación de un asesinato.
1: Sí, és la darrera pel·lícula d'un cineasta dels més coneguts d'Irlanda, que es diu Jim Sheridan, i que ha guanyat premis i ha dirigit pel·lícules tan destacades com Mi pie izquierdo, My left foot, En el nombre del padre, també Hermanos, The Boxer, ha treballat freqüentment amb aquest actor, amb Daniel Day-Lewis, i ara comparteix la direcció amb David Merriman, que signa també el guió, i ens explica una història que és un drama, és un thriller també, un drama judicial. Si us agraden les pel·lis d'advocats, doncs aquesta és la vostra d'aquest cap de setmana. És la història d'un judici fictici, si no va passar la realitat, sobre l'assassinat de la productora francesa de televisió Sophie Toscane, Duplantier, és una senyora poderosa, diguéssim. El que fa la pel·lícula és qüestionar els fets i debat la innocència del seu assassí convicte, Ian Valley. És a dir, aquesta senyora l'han matat i l'assassí diu que ha estat ell, però la pel·lícula li dona, és un drama judicial que li dona un gir i intenta fer veure doncs, que no està tot tan clar i que les coses a vegades són més complicades del que sembla.
0: Doncs és veritat, a vegades són més complicades del que sembla. Acabarem a prop d'Irlanda, a Gran Bretanya, amb una comèdia també en barreja d'intriga, una pel·lícula una mica surrealista que es diu...
1: Sí.
0: Las ovejas detectives.
1: Surrealista és un adjectiu perfecte per definir-la, perquè aquesta The Sheep Detectives és una de les pel·lícules més estranyes i alhora més recomanades de la setmana, de promoció, televisió, mitjans, etc. És una pel·li. Sobretot pel repartiment, perquè la protagonitza Hugh Jackman, que no necessita presentació, com tampoc Emma Thompson, i Molly Gordon, Nicholas Brown, etc. Sobretot la parella protagonista són bastant coneguts. La dirigeix Kyle Balda i és la història d'un pastor, Hugh Jackman, que cada nit els hi llegeix en veu alta a les seves ovelles un true crime, una història d'assassinat, i fingeix que...
0: No és Carles Porta, no?
1: No és Carles Porta, en aquest cas. Fingeix que les ovelles el poden entendre. Ell fantaseja amb aquestes coses. Què passa? Que un bon dia doncs, l'assassinat li cau al damunt perquè se'l troben mort, i a partir d'aquí, i d'això va la pel·li, doncs, les ovelles s'adonen de seguida que ha estat un assassinat el que ha passat, i com que parlen, pensen, parlen i actuen, doncs decideixen que saben qui ha estat, saben com l'han de resoldre i comencen a parlar entre elles i a maquinar per resoldre aquest assassinat. Un argument aquest de les ovejas detectives prou surrealista i inquietant i que veurem cap on va. És una comèdia, és en to de comèdia. També hi ha intriga, drama, evidentment, però sobretot és una comèdia.
0: També diuen tot el que veureu ha passat.
1: Sí, al principi les ovelles miren a càmera i diuen comencem.
0: Comencem. Doncs comencem escoltant un trosset d'aquest Las ovejas detectives.
1: Molt bé.
7: Si hay un secreto para mi felicidad es cuidar a las ovejas. A diario les leo en voz alta. Misterios, novelas de detectives. Me gusta fingir que me entienden, pero solo son ovejas.
8: Ay, ¿por qué se detuvo ahí?
9: Ya iba a decir quién es el asesino.
0: Doncs aquesta, Las ovejas detectives, acabem amb aquesta... pel·lícula de les 5 que el Jordi destacava aquest cap de setmana, però també s'estrena Mortal Kombat 2.
1: Aquesta l'he estalviat, eh? No.
0: D'acció, gràcies, d'acció dels Estats Units. Couture, alta costura, un drama fet a França, no sé si ho he dit bé. Hit Me Hard and Soft, un concert fet als Estats Units de la cantant Billie Eilish. Los mejores años de nuestra vida, el documental de Hombres G, un grup que, com sabeu, doncs, es va tornar a juntar, ha fet una sèrie de concerts i ara podreu veure el documental amb allò típic, escenes inèdites, bla, bla, bla, bla. La casa en el árbol, una pel·lícula de terror feta a Espanya. Escape inútil, un thriller fet a Puerto Rico. Dia 8, El sopo de l'espíritu, un drama fet a la República Dominicana. I Deseo, que és un drama fet a Mèxic. No sé si... Bueno, una mica fluixillo, no? Fa la pica,
1: sí,
0: no?
1: Una setmana així discreta.
0: Aquelles setmanes que no acaben de fer el pet.
1: Ara cap a mitjans finals de maig començaran a arribar coses més.
0: D'aquí unes setmanes parlarem de Cannes, no?
1: El de Cannes, que s'estrena el 23-24, crec, i ja començaran a arribar coses.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa. Volíem parlar... Fa molt que no parlem de sèries. Volies... Bueno, no sé si tu que ets un gran seriòfil, no sé si es diu així...
1: Sí,
0: no sé, podries podríem parlar d'algunes sèries, jo també alguna en recomanaré, d'actuals. Per exemple, tu sé que hi ha una que en parles constantment, que és The Pitt, no? Aquesta sí. La recomanaries, no?
1: Sí, sí, aquesta sèrie a casa s'ha convertit en una tradició quan la feien, perquè ara fa un parell de setmanes que s'ha acabat, tots els divendres vèiem el capítol, i ara la veritat és que es troba a faltar un capítol de Pitt. The Pitt és una sèrie que veu directament de Urgències, la pel·lícula... perdó, la sèrie tan coneguda, en fi, sobre els que us agraden aquests temes de metges i tal. De fet, l'actor protagonista de la història i un dels productors, Noah Wyle, també apareixia a Urgències, i aquí traslladen l'acció a l'hospital de Pittsburgh, d'aquí el títol, de Pitt, i veiem en temps real, hora rere hora, el servei d'urgències de l'hospital, tot el que passa, la gent que arriba. A diferència d'urgències no hi ha tanta relació entre els... És a dir, no se centren en les relacions dels personatges, que si aquest es lia amb aquell, sinó que també hi és, però...
0: Arriba el metge nou...
1: Sí, però aquí són gairebé sempre els mateixos, els estudiants i els metges, i se centren en els casos que hi ha i en la... És molt realista, no? Es veu, fins i tot hi ha un episodi, recordo, la teniu HBO, per cert, les dues temporades. A la segona hi ha un episodi que arriba uns d'aquests de l'exèrcit del tram, diguéssim, uh-huh. de l'aire, com es diu això, ICE o no sé què, i s'emporten un senyor que està allà detingut, que el detenen, i també s'emporten un metge que li diuen que ha desacatat la seva... En fi, està molt vinculada a la realitat. Es veu les retallades, no?, com de difícil és fer aquesta feina en el context actual, i és una pel·li que està... una sèrie que està francament bé.
0: Deixem que ens recomania una, Vicios Ocultos.
1: Sí, la tinc pendent, aquesta.
0: Que s'està fent la segona temporada. És una sèrie que està bé, aviam, està bé per... Va, ho expliquen, per tant, ho explico. És un senyor que molt ben posicionat, una feina molt bona, molts calés, que de sobte doncs, el fan fora i es queda allà d'allò, i llavors es dedica a robar. Ell està en un barri de gent pudiente, que tots són amics, i es dedica a robar, comença a robar aquesta gent. Per tant,
1: els seus amics.
0: Els seus propis amics.
1: Que, bueno, no, si has de robar, que millor que...
0: Si vols venir a robar, tu no tinc res a casa.
1: Clar, clar, no, jo sí tinc, però vaja. No.
0: Tu sí, tu tens un home de possibles. Va, un altre que...
1: Mira, jo
0: en un altre.
1: Us recomanaré una sèrie que van fer també per HBO, Max, i que arribarà a TV3 ja, no sé, crec que abans de l'estiu, que es diu, és una sèrie rodada a Terrassa, en part, i sobre el món casteller, i es diu Pubertat. És una sèrie, minissèrie, en aquest cas, perquè són, crec que són 6 capítols, i explica la història, molts potser l'haureu vist ja, si no teniu l'oportunitat a TV3 de veure'l, també Movistar Plus està. Aquests 6 episodis explica doncs, com l'harmonia d'una comunitat, en aquest cas d'una colla castellera, es veu truncada per una denúncia d'agressió sexual a les xarxes socials. Hi ha una noia que diu que una amiga seva li ha passat determinada cosa, els culpables o no culpables i els que ho han fet són adolescents, per tant, són menors d'edat, i explica molt bé, sense caure en tremendismes ni en voler donar lliçons de res, explica doncs, com és el procés, què passa, què no passa, quines conseqüències té, i crec que està molt bé. Per mi és una de les sèries espanyoles de l'any, una sèrie catalana en aquest cas, dirigida i protagonitzada per Letizia Dolera, que en fi, que val molt la pena.
0: Jo us recomano una minissèrie, són 6 capitolets, està molt bé per mi, és una minissèrie britànica, es diu Undersold March, que va de, bueno, un poble de la costa de Gran Bretanya que, bueno, hi ha una desaparició d'un nano, i la seva mestra, que era antiga policia que vivia allà, doncs, bueno, hi ha els enfrontaments amb els seus excompanys, etc. Vull dir que està molt bé fins que troben, doncs, finalment...
1: Qui on és això, no ho fan?
0: Això, no ho sé, em sembla que és, si no m'equivoco, Sky.
1: Sky Showtime.
0: Em sembla que és Sky, ara ho buscaré.
1: També...
0: Acabem ràpidament.
1: Acabem. Mira, acabem amb una que es diu From, que a mi m'encanta. Hi ha hagut 3 temporades, ara s'està fent la quarta. HBO també la fan episodis, ara crec que en porten 3. I és una història estranya perquè comença amb un agent que va cap a un poble determinat de l'Amèrica Profunda i no hi arriben mai. Van donant voltes a la carretera en cercle i finalment quan arriben al poble aquest no hi poden sortir, que és la història d'una història de terror, vaja, en estil Stephen King, per entendre'n, sobrenatural, amb monstres. Sé que a tu no t'agrada molt això, però interessant.
0: Marxem amb la banda sonora de la segona temporada de Pitch, composta per Gavin Breivik. Under So Much està a Sky Home i
1: tornarem... Sky Showtime.
0: Sky Showtime, i tornarem la setmana vinent.
1: Amb pel·lis, ja, no tant amb sèries. Que vagi molt bé, bon cinema.

Actualitat. Cultura. Ciència. I molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats. It's Friday.

0: Abans de marxar, ja sabeu que ens agrada repassar les propostes culturals que us fem des de cadascun dels municipis. I comencem per Terrassa. Tornem a aquesta ciutat. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda aquest dissabte, 9:45 de la nit, i a la nova Jazzcala, concert del Goodman Hampton Tribute Quintet. I diumenge, a les 6 de la tarda, en aquest cas a la Factoria Cultural, dansa amb l'actuació del London City Ballet sota la direcció artística de Christopher Marnell.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Cap de setmana més que intens a Sabadell, si la pluja no fa la guitza, perquè dilluns és festiu, ja que se celebra l'Aplec de la Salut i, per tant, serà un cap de setmana llarg i ple d'activitats de cultura popular, sobretot. Més enllà d'això, avui, a les 8 del vespre, hi haurà un monòleg al Casal Pere IV titulat No eres tu, soy yo, a càrrec de Jorge Santos. Demà dissabte, ara sí, es dona el tret de sortir dels actes previstos amb motiu de l'Aplec de la Salut, que, recordem, s'han traslladat al centre per les restriccions de la peste porcina africana. A partir de les 10 del matí hi haurà la tradicional empestada a la plaça Sant Roc i al migdia hi haurà una diada castellera al mateix emplaçament. En música, l'Estruc acull el concert de presentació de l'Ambassat que es farà al Parc Catalunya el cap de setmana que ve. Aquest dissabte, però, a l'Estruc hi haurà una primera mostra a càrrec de Al·lèrgiques al Polen. L'actuació començarà a les 8 del vespre.
0: Gràcies, Júlia. Anem ara amb les propostes de Badalona. Martí Villegas, bona tarda de nou.
3: Hola de nou, Carme. Atenció, perquè aquest cap de setmana Badalona està farcida d'activitats. Aquesta mateixa tarda, divendres, a partir de les 7, podrem seguir el pregó de les festes a càrrec de Ricky Rubio des del balcó de l'Ajuntament. A continuació hi haurà el concert del grup La Reina del Pop, tribut a l'Oreja de Van Gogh. I a un quart de nou, la nit del mono a la plaça de la Vila i a les 10 de la nit, concert dels Catarres al Passeig Marítim. Això pel que fa avui, de demà dissabte, destaca a les 8 del vespre la final de la Basketball Champions League entre el Rites Vilnius i l'AEK d'Atenes al Palau Olímpic. I quan acabi, a les 11 hi haurà al Passeig Marítim concert especial d'un dels badalonins més il·lustres, Juan Magán, el rei de l'electro latino. I diumenge, a 9:45 de la nit, començarà la nit de Sant Anastasi, amb un espectacle primer de drons, després hi haurà la cremada del dimoni i a continuació acabarà amb un concert d'Álvaro de Luna.
0: Gràcies, Martí. Ara és el torn per a les propostes del Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
4: Bona tarda. El Partit Folk arriba aquest cap de setmana a la seva 30a edició. La Federació d'Entitats de l'Ús organitza un programa per a tots els públics que comença avui mateix amb la projecció de documental Veieu ben fort, Diables Rauxa, a la nau. Demà l'epicentre serà al Parc del Fondo d'en Peixo amb un esmorzar i un col·loqui dedicat als 30 anys. I a la tarda començarà amb la plantada i la cercavila de totes les entitats de l'Ús que recorrerà els carrers del nucli antic. Al vespre, sopar popular, l'actuació de Diables i també música fins ben entrada la nit a la plaça Xavier Ruiz Milla.
0: Gràcies, Luis. I pel que fa al Sant Cugat, les propostes aquest vespre a partir de les 8 al Teatre Auditori amb Vilarasau Teatre amb la representació de Vania, un clàssic de Chekhov amb la pell de Joel Joan. Demà dissabte i fins al 17 de maig comença la quarta setmana gastronòmica del Comerç Just amb la participació de diferents restaurants de la ciutat. També demà a les 7 de la tarda i al claustre del monestir tindrà lloc la celebració del Dia d'Europa. I si ens n'anem a diumenge a partir de les 12 hi haurà la celebració de la Diada Castellera de Sant Ponç a la plaça d'Octavià amb la participació dels castellers de Sant Cugat, els castellers de la Vila de Gràcia i els castellers de Sabadell. És tot de la nostra part, gràcies per la companyia. Acabeu de passar una molt bona tarda, gaudiu del cap de setmana i ens tornem a trobar dilluns. Adéu-siau.

0: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
1: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'ofereixem

0: Nah.
1: Són les 6.
2: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
3: Notícies Badalona.
4: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Ja és aquí un dels caps de setmana marcats en vermell al calendari de Badalona. Les festes de maig arriben al seu punt àlgid aquest cap de setmana amb la celebració de multitud d'activitats per tota la família. Aquesta tarda de divendres a les 7, la plaça de la Vila s'omplirà per veure el pregó de Ricky Rubio, que parlarà des del balcó de l'Ajuntament. El jugador de bàsquet té un vincle innegable amb Badalona, ja que va ser aquesta ciutat qui el va veure créixer des dels seus inicis a la penya fins a convertir-se en un referent internacional.
5: Toca el Ricky Rubio i us volia anunciar molt d'orgull que m'han fet pregoner de les festes de Badalona i aquest dia 8 de maig a les 7 de la tarda ens veiem a la plaça de la Vila per iniciar les festes i pues, hi esperem a tots. Una abraçada.
4: Televisió de Badalona retransmetrà en directe el pregó del jugador verd i negre amb un programa especial que començarà a 6:45. L'espai també captarà l'ambient i la participació ciutadana parlant a peu de carrer amb alguns dels assistents. Després del pregó, a les 8, es podrà gaudir del concert de càrrec de la Reina del Pop, un tribut a l'Oreja de Van Gogh que interpretarà algunes de les cançons mítiques de la banda. Més tard, a partir d'un 9:15, la Nit del Mono convidarà a ballar al so de la música. També inclourà una cercavila nocturna pels carrers de Badalona que finalitzarà a la platja del Pont d'en Botifarreta a ritme de punxadiscos. A partir de les 10 de la nit, el Passeig Marítim acollirà el concert dels Catarres. La banda acumula diversos discos d'or i és un referent del pop festiu català. Les festes de maig suposen enguany un repte a nivell logístic, ja no només per la coincidència amb la FIBA Champions League, sinó també per les obres al carrer de Francesc Layret. La incidència ha provocat que s'hagi de reorganitzar diversos actes i seguicis que tradicionalment passen per aquesta via. La regidora de Cultura, Vanessa González, explica que s'han programat diverses reunions amb els diversos agents implicats perquè les activitats es puguin celebrar amb la màxima seguretat i comoditat possible. Escoltem a la regidora en una entrevista al Badalona Matí.
6: Des del primer moment, tots els departaments corresponents que intervenen en Guàrdia Urbana, Protecció Civil, el Departament Tècnic de Cultura, les colles, no, d'entitat popular, s'han fet reunions per, entre tots, mirar quin és el recorregut més adient per no afectar el propi acte i que sigui compatible amb les obres.
4: Als problemes logístics se li suma l'amenaça de pluges. Alguns actes ja han canviat d'horari o d'espai per adaptar-se al possible episodi de dissabte que podria afectar la programació festiva de la tarda, vespre i nit. És el cas del Ball de Gegants, que passa al matí a 12:15 a la Plana, mentre que el Ball de Gegants i Capgrossos de Badalona es farà a 6:45 de la tarda a l'Espai Betúlia. En cas que hi hagi una treva de pluja, les figures tornaran en cercavila fins a la plaça de la Vila. Els Mossos d'Esquadra detenen a 3 homes a Badalona per robar un mòbil amb violència. La víctima estava esperant l'autobús quan els homes li van arrabassar de les mans el dispositiu electrònic. Els agents, gràcies al geolocalitzador del telèfon, van localitzar el pis on trobaven els autors del robatori i els van detenir aquest dimecres 6 de maig. En l'escorcoll de l'habitatge van trobar 2 dispositius electrònics més. Els detinguts sumen un total de 71 antecedents. La detenció es va produir en marc del dispositiu Campai, en què també es van intervenir 4 patinets sense documentació i es van tramitar 2 denúncies administratives per pertinença de drogues. Els Mossos d'Esquadra han detingut durant la celebració de la Fira d'Abril, celebrada al Parc del Fòrum, un home acusat d'una violació fa 2 mesos. Segons fonts policials, la detenció es va produir la nit de dissabte diumenge del passat cap de setmana, quan una dona que passejava va reconèixer el seu agressor. Després de donar l'avís, l'individu va ser arrestat com a presumpte autor de l'agressió, que hauria tingut lloc el març passat. Recordem que els Mossos també investiguen una agressió sexual que s'hauria produït el mateix dissabte, abans de la mitjanit, en el recinte firal.
7: El millor del Badalona Matí.
3: Seleccionem els millors moments del programa.
7: Badalona Matí. Els millors moments.
8: Els millors moments.
9: Avui us parlaré de pregoners que hi ha hagut a Badalona al llarg de la història i com aquest any el pregoner és el jugador del Joventut Ricky Rubio, doncs començarem parlant de pregoners esportistes. Comencem pel Jordi Villacampa, que va ser pregoner l'any 2014 quan encara era el president del Club Joventut Badalona. No era la primera vegada que pujava al balcó de l'Ajuntament com a pregoner, també ho va fer el 1990.
10: Aquell títol, el de la Lliga Europea, el va assolir un grup de jugadors que va ser capaç de deixar de banda les individualitats i sacrificar-se per un objectiu comú, als ciutadans de Badalona que també ho estan passant malament, que estan patint

0: Una crisi que ha arribat a tot arreu, tampoc han de renunciar a res. Han de renunciar a res, han de tindre molt d'optimisme i han de pensar en un futur millor. Per fer-ho, si podem comptar-hi, compteu amb la penya. No em puc imaginar la penya a una altra ciutat, ni a Badalona sense la penya.
1: Altres jugadors de bàsquet també han estat pregoners?
2: Sí, correcte. Seguim parlant de la penya perquè l'any 2019 tornava a ser protagonista del pregó quan va ser Nicola Provitola qui va exercir de pregoner. Un pregó que, per cert, a causa de la pluja es va traslladar al teatre principal on es van formar moltes cues per poder accedir-hi.
3: Hoy me siento absolutamente identificado con la ciudad, como nunca me pasó antes en otro lugar. Y para acercarnos más a estas fechas, al mes de mayo, el año pasado intenté llegar lo más posible a la cremada del Dimoni y fue algo nuevo para mí, de lo que muchos me hablaban días antes en el vestuario. Pero sinceramente, esa noche me superó. Me sorprendió la cantidad de gente, ver a toda Badalona esperando con ansias los fuegos artificiales y la cremada del Dimoni, y seguramente este año estaré de nuevo.
2: I curiós també va ser el pregó d'un altre jugador de la penya, en aquest cas el 2004, Rudy Fernández va ser el pregoner de les festes de maig, però com a curiositat us diré que el pregó va ser enregistrat en vídeo des de Vitòria.
4: Soc un pregoner una mica especial, ja que us parla des de la distància, per un motiu que m'omple d'orgull, ja que nosaltres estem jugant a Vitòria contra el Tau. Per descomptat, també agrair a l'Ajuntament de la ciutat aquest important encàrrec de donar el tret de sortida a les festes de maig. Encara que, si ho haig de ser sincer, em produeix una barreja de respecte i il·lusió.
2: I si parlem de natació, hem de parlar indiscutiblement de la nedadora badalonina Mireia Belmonte, que va ser pregonera per les festes de maig de l'any 2015. Però igual que Villacampa, aquesta era la segona vegada que ho feia. La primera va ser l'any 2008.
5: Em sento francament honrada i orgullosa per compartir l'inici de les festes de maig en el seu 75è aniversari. Ho faig per segona vegada. Una reiteració que m'omple de felicitat, que prové de l'immens afecte que professo a Badalona. Aquesta pregonera ve carregada d'afecte, que és el que rep i ha rebut sempre de la seva gent.
2: A l'any 2021, la que era capitana del Sígol, Alba Gordo, va ser l'encarregada del pregó d'aquell any, un pregó marcat per la pandèmia del coronavirus, ja que de manera excepcional es va fer al Teatre Zorrilla i a porta tancada.
6: Ser mujer en el deporte implica mayor sacrificio, piedras en el camino y tenacidad para poder llegar a equipararse a nivel deportivo a un deportista masculino. Pero gracias a nuestro trabajo, hoy estamos aquí, reconociéndose poco a poco nuestro esfuerzo y los frutos que estamos logrando a base de mucha dedicación y sacrificio. Seguiremos luchando y defendiendo el escudo del Sígol y la ciudad de Badalona por toda la península. Y ojalá, más pronto que tarde, toquemos la primera división. El respaldo institucional será también determinante para llevar la ciudad de Badalona a lo más alto.
2: Un altre pregó que va ser curiós pel fet que es va haver de traslladar en l'últim moment pel mal temps va ser l'any 2001 amb Miguel Poveda.
7: Que estoy muy agradecido a todo el ayuntamiento de Badalona por todo lo que durante unos años para acá están haciendo por mí. Espero que durante mi andadura musical todo funcione bien y no defraudar a casi nadie.
2: I anem una mica més enrere, passem d'un gran comunicador a una altra gran comunicadora, perquè l'any 2009 el pregó va ser a càrrec de la periodista i escriptora Sílvia Soler.
8: I jo avui voldria subratllar que Badalona, al llarg de la història, sempre ha mantingut la mateixa actitud, hospitalària i acollidora amb els més febles, però tossudament defensora de la seva identitat. És una combinació perfecta. La Badalona actual és una ciutat difícil, amb molts dèficits que tinc presents, però és una gran ciutat. Ha aconseguit plenament aquests dos objectius que deia. Malgrat les allaus de nouvinguts en diverses fornades i malgrat la poderosa influència de la capital a tocar, Badalona manté una personalitat forta, clarament diferenciada, molt potent, i ho fa sense conflictes d'importància entre oriunds i nouvinguts, preservant la convivència per damunt de tot, però sense renunciar a la seva identitat com ha de ser.
2: I de periodista passem a periodista i acabem aquest rànquing, aquest repàs de pregoners i pregoneres de les festes de maig amb la Laura Fa.
9: La meva etapa a Ràdio Ciutat de Badalona va ser determinant per despertar en mi l'amor més absolut cap a la penya. Sembla que tots els astres s'hagin alineat perquè el mocador d'enguany sigui verd i negre. Ara el bàsquet continua molt present a la meva vida perquè els meus fills i els seus amics hi juguen i vaig de tant en tant a l'Olímpic. He gaudit aquest any molt amb la Copa del Rei. Quina llàstima que tot i ser el bressol del bàsquet no puguem presumir de tenir les millors instal·lacions pel nostre planter. Guanyi qui guanyi, poseu-vos les piles.
1: Gràcies, Sílvia.
10: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: Judy García, què tal?
11: Bon dia, molt bé.
1: Doncs vinga, anem amb el repàs de l'agenda, que déu-n'hi-do, tenint en compte que és el cap de setmana central de festes de maig, eh? Per tant, activitats a dojo.
11: Està farcida d'activitats. Comencem per aquest vespre, a les 8, després del pregó de Ricky Rubio a la plaça de la Vila, actuació de la banda tribut a l'Oreja de Van Gogh, la reina del pop.

que ens farà reviure les melodies que ens han acompanyat durant una etapa de la nostra vida. Una mica més tard, a un quart de deu, una de les nits més esperades, sobretot pels més joves, la nit del mono, l'antic Correbars, a càrrec de la comissió de festes i amb un recorregut que acabarà a la platja del pont d'en Botifarreta. Canviem d'escenari al passeig marítim, a les 10 de la nit, concert dels Catarres.

0: presenten el seu últim disc a Badalona, aquest que esteu escoltant, Paracaigudistes. I dissabte a les 11 del matí a la Rambla, Cercavila Petita, aquella cercavila on hi participen els més petits, porten pels carrers els dracs, els gegants i els gegantons de les escoles. Començarà a la Rambla i acabarà a la plaça de la Vila, on a les 12 hi haurà la tanda de lluïment i final de festa. I canvi d'horari i d'ubicació, previsiblement per la pluja, a 6:45, ball de gegants i capgrossos a l'Espai Betúlia. En cas que hi hagi treva de pluja, les figures tornaran en cercavila fins a la Casa de la Vila.
1: El ball de gegants sí. Es durà a terme al matí a partir de les 12 a la Plana.
0: Hi ha hagut també aquest canvi, però com us diem, com que estem pendents de si hi haurà pluja o no, doncs consulteu abans de sortir al carrer. A les 11 de la nit, concert de la Final Four de bàsquet al Passeig Marítim amb Juan Magán. Oh, yeah.

Un IMES internacional i amb grans èxits que l'han situat al número 1 de les ràdios musicals, a Ràdio Fórmula, i que ens ha promès un concert espectacular. Diumenge, vigília de Sant Anastasi, la nit de la cremada del dimoni, a les 5 de la tarda, ràpic de campanes a l'església de Santa Maria, a les 7 al Vall a Plaça, amb totes les colles de cultura tradicional de Badalona, abans de començar el seguici de la ciutat, a 2:15, a la Rambla, l'acte sacramental, el Vall Parlat, en el qual es representa la lluita entre el bé i el mal, Sant Anastasi i Lucifer, i a continuació, el Vall de l'Àliga, a les 10, el moment més esperat, la cremada del dimoni, amb el piromusical. Abans, però, hi haurà un espectacle amb més de 500 drons i aquest any, per primera vegada, incorporen també focs artificials. L'espectacle retrà homenatge a les icones tradicionals de Badalona i a la celebració, com no, de la Final Four de bàsquet. En un altre espai, a la plaça de la Plana, a les 6 de la tarda, hi haurà el ball de Festa Major per la gent gran a càrrec de l'Orquestra Salvatana.

arribem a dilluns, dia de Sant Anastasi, a les 8 del matí, les matinades amb el so de les gralles i els diables que desperten la ciutat, a les 10, el repic de festa a càrrec dels campaners de Badalona i a 10:45, anada ofici i ofici solemne a l'església de Santa Maria. A les 6 de la tarda, ritual de sortida de la imatge de Sant Anastasi des de Santa Maria, balls i passada del Sant al carrer de Sant Anastasi i a la 1 del migdia, a la plaça de la Plana, dinar popular i concert infantil amb la Tresca i la Verdesca a les 5 de la tarda.

de 7 a la plaça de la Vila, sardanes amb la Copla Ciutat de Terrassa. I ja marxem cap a dimarts a les 10 de la nit dins el Racó Íntim, al Parc de l'Escorxador, concert de Guillem Bautista.

0: L'autor badaloní acaba de publicar el seu EP, aquest No està mal, i ens el presentarà a Badalona. I fora dels actes de festes de maig, al Teatre Sagarra, dissabte, hi podrem veure Dinamarca, de Lluïsa Cuniller, a les 7 de la tarda.
1: Creus que m'hagués quedat llit una estona?
2: Si m'estiro ara, no dormiré a la nit.
1: Si més no, descansaràs.
2: També descanso aquí.
1: He sentit com t'aixecaves aquesta nit.
2: T'he despertat.
1: Que ara estava despert.
0: Protagonitzada per Pere Arquillué i Ma Colomer, amb què el director Albert Arribas torna a capbussar-se a l'univers de Lluïsa Cuniller, amb un emocionant compromís amb la dignitat humana, però sense cedir a sentimentalismes tramposos. L'extraordinària Dinamarca de la Lluïsa Cuniller ens convida a lluitar desesperadament perquè la vida no sigui mai només pura supervivència. I anem al Sarau perquè avui divendres tribut a Manà amb Demanar.

serà 2:15 de la nit i demà dissabte 6:45 tardeo amb els DJs del Sarau amb tots els èxits del moment. I més tard, a 12:00 de la nit, versions amb Hotel Cochambre.

0: Això que escoltem és Widax, que podreu escoltar l'Extra Perlo demà dissabte a les 11 de la nit dins el Roots Odyssey, amb les actuacions també de Rescap, Lion City. I avui divendres també a les 12 de la nit i fins les 6 del matí, Núria, a veure qui aguanta una D-Back Key Party.
1: Veure qui aguanti, escolti, segur que sí. Nosaltres potser ja no.
0: No.
1: Però sí que tenim doncs moltes ganes de més música, malgrat tota l'actuació musical que hi ha prevista aquest cap de setmana a la ciutat de Badalona, que ara ens explicava la Tuti, aquest repàs de l'agenda cultural, i per això doncs acabem un cop més la setmana amb aquesta inspiració musical. I és que avui, a la nostra última darrera secció de la setmana, la nostra inspiració, farem un recorregut per les músiques que acostumen a sonar pels piromusicals, tenint en compte que aquest cap de setmana hi ha el piromusical de la nit de Sant Anastasi.
0: Doncs sí, ens centrarem en les que sonen durant la cremada del dimoni, que ja la tenim a tocar. Les d'aquest any no les sabem o no les podem dir, però mirarem enrere i recordarem quines van sonar l'any passat i quines els agradaria que sonessin alguns companys de redacció. En el que han coincidit a redacció és que sonaran temes dels artistes que actuaran aquí a Badalona durant les festes. Álvaro de Luna, els Catarres i Juan Magán. Aquest últim ha guanyat de carro, va, Bailando por ahí.

com a holograma a Fitur, a Madrid, ara el tindrem en persona aquí tocant a les festes, doncs clar, és un dels que diuen que segur que cau en aquest piromusical. I un tema que sona habitualment durant el piromusical de la cremada és Boig per tu. Ha sonat la versió de Luz Casal, la de Shakira i també l'original de Sau.

la versió de Luz Casal, sí. Precisament l'alcalde ho ha dit en diverses ocasions que és una de les que més li agrada. Sí, ahí lo dejo, a lo millor la torna a posar. I per quòrum, també a la redacció aquest any, els agradaria que sonés Bergain, de Rosalia, per la seva orquestralitat. Creuen que quedaria molt bé al cel de Badalona durant la cremada.

0: Ai, estic molt d'acord, amb aquesta proposta.
1: Sí?
0: Ja t'ho imagines, passant el tren, el dimoni en flames.
1: Bé, en flames encara no,
0: encara
1: però
0: no.
1: Encara no, encara no. Bé, una oda a la dona, no?, també, aquest tema de Rosalia i amb aquesta orquestra al darrere, que quedaria molt bé, sí. I recordem una de les que va sonar l'any passat, va, Quédate de Quevedo.

0: de tu, que pedo.
1: Clar, que me'l posis després de Rosalía, no. A la inversa, mira.
0: Ja, ja. I una altra que també van ballar mentre cremava el dimoni l'any passat és aquesta. La Marina està morena, de Figaflowers, que ja està cremada.

0: Hi ha altres propostes tot entre la redacció també per sí. aquesta cremada,
1: mira,
0: aquest musical.
1: Una que ens va cantar l'Emma a redacció, amb poca fortuna, també t'ho dic, però amb molta gràcia i que creu que ha de sonar, és Golden, de K-Pop Demon Hunters, les guerreres del K-Pop.

0: guanyadora de l'Òscar, que també estaria bé doncs, que sonés al cel de Badalona. I crec que no m'equivocaré si dic que la teva filla Aran li agradaria que sonés aquesta superestrella de l'Aitana.
1: Home, aquí has donat el clau.

0: Vaja, que si no la pot ballar en aquest piro musical, que no pateixi, que ja sap,
1: que les
0: entrades
1: ja
0: pel setembre, el concert ja està, eh?
1: Molt bé, clar que sí. I recordes el Rolling in the Deep de l'Adele, Núria? També va sonar l'any passat.

0: Per cert, que aquest matí a la tertúlia l'Enric Garí, un dels convidats, deia: a mi em sobra la música.
1: Què dius?
0: El piro musical.
1: No.
0: Clar, i jo pensava, la resta de convidats, la veritat és que s'han quedat una mica esturats també, però clar, pensava, no podríem escoltar totes aquestes cançons. Ell diu que no acaba de concordar amb la pirotècnia.
1: Bé, això es queixa molta gent quan estem a la cremada i veiem i que estan cantant
0: tampoc,
1: per una banda,
0: però
1: clar, que és molt difícil, això és molt complicat. Si passa el piro musical de la Mercè,
0: i l'any passat, va haver alguns problemes amb la concordança de la música i els drons, que al principi va fallar una mica, però després ja es va solventar i es va poder gaudir.
1: Si en el cel anem afegint coses, oi, al final tot interfereix amb una cosa amb una altra.
0: Però jo que ho deixin estar com estan,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Ja em sembla bonic.
1: Ja no hi fem més coses. Badalona, del cantant badaloní David Ros, va sonar l'any passat, però la Sílvia Llamas té clar que aquest any hauria de tornar a sonar.

0: És aquesta de sonar, o aquesta, clar. O Joan Manuel Serrat, Manolo Escobar...
1: Aquesta, perquè és que més en David Ros havia de tocar en el cicle de Cal Arnús la setmana passada, amb motiu de les festes de maig, no va poder perquè va ser pare.
0: Exacte.
1: I no va poder fer aquesta actuació, ja que no va sonar al parc, home, que soni, doncs que ben bonica és.
0: Clar que sí. I si parlàvem abans de l'orquestralitat del Berghain, de Rosalia, hi ha un tema que sonava al final, quan s'ha acabat el piromusical, i tots mirem embadalits com crema el dimoni, com cau, com treu espurnes el figurot que ens dirà Déu. És èpica, és Now We Are Free, de Hans Zimmer, i de Lisa Gerrard, que està inclosa a la banda sonora de Gladiator.

0: És un moment de pell de gallina, que tothom
1: sí.
0: queda
1: doncs sí.
0: bocabadat, no? Amb aquest
1: una...
0: silenci una mica de comunitat després d'haver gaudit d'un espectacle tan, tan bonic, i que aquells que veieu per televisió de Badalona també, la veritat és que és una delícia.
1: Fa goig veure-ho, sí.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí. Els millors moments.
4: Els millors moments.
5: Et ve de gust una orxata o un gelat?
6: I tant que sí!
5: A la gelateria Fillol elaborem l'orxata, els granissats, la llet merengada i els gelats de manera artesanal i amb la màxima qualitat.
6: Els pots gaudir a la nostra terrassa o mentre fas un passeig. Ens trobaràs a la cantonada del carrer de Mar amb la Rambla.
5: Boníssima! I ara també orxata fresca Fillol amb xufla ecològica als supermercats.
6: Gaudeix de l'orxata Fillol a tota hora i a tot arreu.
7: Forn Bertran, a la cantonada del carrer d'en Coet amb el carrer del Carme.
8: Tot ho fem amb el millor producte. Farina ecològica de proximitat, mantega francesa en denominació d'origen, fruita seca de Tarragona i Mallorca, xocolata amb cacau d'origen. I al nostre bar, que és al costat del forn, podràs provar el que fem a l'obrador amb tota la varietat de cafès, xocolates, sucs naturals i infusions.
7: Forn Bertran, pa i brioixeria des de 1922.
9: Les ciutats i els barris són la seva gent. No podrien existir sense les persones, i Tuxal tampoc. Som el somni de gent pionera que volien fer de les ciutats un lloc millor per a tothom. Avui som la suma de l'experiència i els recursos d'empreses especialitzades en el transport de viatgers i treballem per una mobilitat inclusiva, segura i respectuosa amb el medi ambient. Som Tuxal, som Direxis, som persones al servei de persones.
10: Direxis Tuxal patrocina aquest programa.

0: Saludem els espectadors de Televisió de Badalona, també els que ens escolteu per Ràdio Ciutat de Badalona. Benvinguts a aquest programa especial del pregó de les festes de maig, que anirà a càrrec, ja ho sabeu, del jugador de la penya, Ricky Rubio. Avui no només retransmetrem aquest pregó, sinó també tots els actes que s'organitzen a través de les entitats de cultura popular i tradicional per donar l'inici a les festes de maig. Un programa, ja ho sabeu, patrocinat per Direxis Tuxal, més de 40 anys donant servei a aquesta ciutat. Avui estic molt ben acompanyat, més enllà d'aquesta imatge preciosa que veiem ara de la plaça de la Vila, estic acompanyat de la Laia Martínez. Què tal, com estàs, Laia?
1: Doncs molt bé, amb molta expectativa de com anirà aquest pregó i també aquesta tarda. I en tot cas, doncs, ja ho estàvem veient en les imatges, una plaça de la Vila que ja es comença a omplir, quan falten aproximadament uns 30 minuts perquè comenci el pregó de Ricky Rubio, que apareixerà al balcó de la Casa de la Vila. És un dels moments, diria, Carles, més esperats d'aquestes festes de maig, perquè dona el tret de sortida a totes les altres activitats. I després del pregó, què és el que passarà? Doncs que arribaran doncs, tot el seguici, tota la resta de cultura popular, amb el ball de l'Àliga, el ball parlat dels Micalets. També veurem com vesteixen el sant amb el mocador, aquest mocador rosa fort, i també les tradicionals festes de maig. I Carles, qui ens acompanyarà també aquesta tarda, això sí, des de la plaça de la Vila, és la nostra companya, l'Emma Teixidor, que em sembla que ara mateix està molt ben acompanyada amb el pregoner, en Ricky Rubio. Emma, bona tarda, com estàs?
2: Molt bona tarda, Laia, molt bona tarda, Carles, molt bona tarda, Badalona, i a tots els que estan pendents d'aquesta arrencada de les festes de maig de 2026. Nosaltres, com dèieu, estem aquí a la plaça de la Vila, en concret a la Porxada. Fa una estona, uns minuts, que ha arribat ja el pregoner, Ricky Rubio, el pregoner d'enguany. S'ha fet un bany de masses ja per començar, ha saludat a tots i s'ha mostrat predisposat a fotografies i a saludar. Molt bona tarda, Ricky.
3: Bona tarda.
2: Com estàs?
3: Molt bé. Ja veurem d'aquí un rato, però de moment crec que hi haurà nervis, però bueno, és per una bona causa.
2: A veure, ser pregoner d'un municipi doncs és important, però clar, per tu Badalona és una casa, una segona casa on has crescut, perquè ets masnoví, però t'has fet aquí a nivell professional, però també has estès altres arrels aquí al municipi. Per tu, quin és l'ADN de Badalona i quin ADN aportes tu de Badalona?
3: Bueno, ADN de Badalona, diria que tots som una gran ciutat, però sento que som un poble, no? I que ens coneixem entre tots, ens ajudem entre tots, i aquesta sensació d'amics és el que m'emporto, no? I és algú que molt orgullós de ser d'aquí, tot i no haver nascut, em sento badaloní.
2: Nascut també, no? Perquè ets dels germans Trias.
3: Sí, nascut, sí. Però bueno, els primers anys de vida sí que els vaig passar al Masnou i la meva residència és a Masnou, però jo diria que dormo a Masnou i visc a Badalona.
2: T'ha costat molt mostrar qui ets i el teu pensament sobre Badalona a l'hora de posar el paper, què és el que diràs quan t'adrecis a la plaça de la Vila a tots els badalonins?
3: Sí, ha sigut algo que no havia fet mai, sempre parlava de la meva vessant professional, però aquesta sí que toca bastant personal. Sempre m'he intentat que la meva vida privada quedés com a privada, però crec que Badalona es mereix que m'obri una mica, no? I així ho he intentat des d'un punt, bueno, de vista meu, com veig Badalona, i d'aquí entren coses molt personals, no? Però me l'estimo i crec que en aquesta etapa de la meva vida es mereix Badalona que li reconeixi tot el que ha fet per mi, no?
2: T'has fet un abanderat de la salut mental, no? De la importància de respectar-se un mateix, no? Fas un esforç avui, no?, en obrir-te. No és el primer cop que puges al balcó de l'Ajuntament. Quina diferència hi ha entre una cosa i l'altra? I una mica aquest missatge, si anirà una mica això a cuidar-nos una mica tots plegats.
3: No, aviam, la diferència de l'últim cop ara és que abans tenia 16, 17, 17 anys, crec, que l'últim cop que vaig pujar aquí, i era per celebrar i era molt més fàcil, no? Deies qualsevol tonteria i tothom et seguia. Avui és una mica més seriós, és obrir-se. Sí que és veritat que al final tinc una mica l'episodi de la salut mental, que crec que és un missatge que hem de deixar que sigui tabú i que sigui una mica més el dia a dia de les nostres vides, perquè ens passa a tots i a totes. Però bueno, parlar des de l'exemple crec que em pot servir perquè sigui sincer, no?
2: Doncs esperem amb molt de gust aquestes paraules, que arrenqui molt bé, amb molta alegria i això, i que tinguis algun moment també d'aquests anècdota, com la darrera vegada al balcó de l'Ajuntament.
3: No, moments de riure, espero que riguem més que no, però bueno, anècdotes hi ha, m'he tingut que callar moltes, en tinc alguna apuntada, no sé com sortirà, he demanat una mica d'ajuda, la veritat, i això m'ha ajudat a estructurar. Després, què surti, veurem en el moment, i també és de les coses que he après, a viure el moment, no tenir-ho tot tan controlat i tan perfecte. Jo, que sóc bastant perfeccionista, m'ho he anat controlant bastant, però també he deixat una mica viure el moment, i ara pues, sortir una mica de la zona de confort, que també pensava que no, però és divertit.
2: Doncs gaudeixeu molt i gaudeix també de les festes de maig.
3: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies. Doncs ja tenim aquest primer tast del que podria parlar-se aquí al balcó de l'Ajuntament, i tots preparats doncs per escoltar les paraules de Ricky Rubio, pregoner 2026 de les festes de maig.
0: Moltes gràcies, Emma Teixidor. Doncs sí, ens ha avançat que se sent pràcticament de Badalona, tot i que és nascut al Masnou, i que tindrà, doncs, o farà una referència a la salut mental. De fet, Laia, ell és nascut al Masnou, però viu a Badalona. Com tu, tu
4: també
0: ets al Masnou.
4: Sí, sí, i, també però... faig molta vida a Badalona.
0: Sí, és nova dir.
4: Ja està, som
0: nascuts
4: igual.
0: Al Masnou, però els quartos els guanyeu aquí a Badalona, eh?
4: Els quartos aquí a Badalona, i tant, fent hores aquí.
0: Doncs un Ricky Rubio, que de fet és història viva de la joventut de Badalona, amb aquest retorn que ha fet a la penya, però de fet ell va debutar de molt jove, amb 14 anys, dels més joves, en la història de la seva, i ens ha donat, com ell explicava, que havia sortit al balcó moltes vegades, perquè de fet ens ha portat moltes alegries aquí a Badalona. Recordem, per exemple, aquella famosa Copa del Rei, la Copa Olep, que l'han guanyat crec que dues vegades, una FIBA Cup, una generació d'or que van competir amb aquesta triple R, no?, amb Rudi Fernández i Ribas. Però vaja, un Ricky Rubio que ha fet història no només a la penya, sinó, per exemple, al Barça, no?, també.
4: Sí, va ser el 2009, quan fa el salt al Barcelona, on guanya l'Eurolliga, diversos títols ACB, i als 17 anys va impressionar el món el 2008 al Summer Olympics de Pequín, i la final contra els Estats Units doncs, és considerada una de les millors finals olímpiques de la història del bàsquet. I a partir d'aquí doncs, també ja va anar...
0: Home, el
4: internacional, el salt a l'NBA.
0: A l'NBA. Que mira, amb la broma entre Jordi Fernández i Ricky Rubio tenim uns quants badalonins, per dir-ho així, que saben el que és l'NBA, no? Com per exemple l'Anna Cruz. Vull dir que, sens dubte, aquest és l'any del bàsquet, no només per la presència de Ricky Rubio en aquest pregó. Recordem que també el dimoni de Badalona està inspirat en el bàsquet i que fins i tot aquests dies estem celebrant aquesta Final Four. Per tant, el bàsquet protagonista, sens dubte, d'aquest pregó 2026. Un Ricky Rubio que no només destaca per la seva faceta basquetbolística, sinó que, com ell mateix ha explicat, ha tingut també una presència mediàtica important, Laia, per exemple, pel que fa a la salut mental.
4: Sí, aquesta salut mental, doncs...
0: Que ha explicat en primera persona,
4: ha explicat,
0: no?,
4: en primera persona, també a través de programes, i que, de fet, per mi s'ha convertit en un referent també de molts joves, i el fet de parlar de la salut mental en un context d'elit professional masculina doncs trenca moltes barreres en Ricky Rubio, i a més doncs a través de la Ricky Rubio Foundation, creada en memòria de la seva mare i que impulsa projectes vinculats a la lluita contra el càncer de pulmó i també en suport a famílies. I és doncs això, Ricky Rubio, que per mi doncs parlar de Ricky Rubio és parlar de bàsquet de barri, de projecció internacional, parlar de penya i parlar de ciutat.
0: Sí, de fet, ell mateix explicava, no?, que està més desacomplexat, per dir-ho així, des que va doncs, confessar amb tothom aquests problemes de salut mental que ha tingut, i per això diu que aquest pregó, doncs, encara que és molt perfeccionista, intentarà soltar-se una mica. Diu que sí, ha demanat ajuda. Tu i jo sabem a qui li ha demanat ajuda, però no ho direm perquè no és informació pública, però sí que sabem, oi?, que ha demanat ajuda a algú per
4: bon
0: fer aquest pregó. En tot cas, el pregó és, sens dubte, el protagonista d'avui, és el plat fort d'aquesta tarda, però podem explicar una mica què és el que veureu a continuació d'aquí fins les 8, que us acompanyarem en aquest programa especial que es fa per Televisió de Badalona i per Radio Ciutat de Badalona, perquè jo crec que en breu haurem d'escoltar ja el primer toc d'inici des del balcó de l'Ajuntament, el primer dels tres tocs d'inici que anuncien l'inici d'aquest pregó, que és previst a les 7 de la tarda. I després continuen els actes.
1: Continuen els actes, doncs, amb el pregó, evidentment, de Ricky Rubio, després el ball de l'Àliga, els Micalets, el Siguíssim Mocador, i ara mateix també tenim, doncs, l'Emma, que connectem de nou amb ella. Emma, amb qui estàs acompanyada?
2: Doncs estic superben acompanyada, sobretot si us agraden cançons que hem sentit i que ens han acompanyat al llarg de la nostra vida. Estic acompanyada, doncs, la reina del pop, que seran el grup que acompanyarà, doncs, les festes de maig, tot després de tots els actes d'inici del pregó. En tot cas, saludem ja a la Cel Chamorro, que és la cantant i intèrpret de la reina del pop. Benvinguda a Badalona.
5: Moltíssimes gràcies, què tal?
2: Molt bé, animada, veig que la cosa ja s'ha omplert de cop i volta. Sí. Feia un moment que no hi havia molta gent, però ja la cosa comença a lluir bastant bé. Què és el que sentirem aquesta tarda, evidentment, de cançons de l'Oreja de Van Gogh?
5: Nosaltres sentirem molts nervis, però el públic sentirà, doncs, cançons mítiques i himnes de l'Oreja, com La Playa, 20 de Enero, Rosas, tota l'època de la Maia que ens va marcar a tots, però també algun tema de la Leire que també tots recordem moltíssim.
2: Molt bé. Estem en una situació on l'Oreja de Van Gogh ha donat molt que parlar, sobretot en els últims mesos. Vosaltres de qui sou? De la Maia o de la Leire?
5: A veure, per quedar bé, els meus companys sempre em diuen no, has de dir de les dues. No, jo sóc Team Leire, ho sento molt. Però sí que és veritat que com a fan de les cançons, de la música, m'encanten les dues. I jo vaig créixer amb l'etapa de la Maia. Però allò, saps, el culebrón, si em dius cap aquí, doncs cap a la Leire.
2: S'ha de dir que ells en la seva carta de presentació parlen que són una fusió, no?, d'ambdues intèrprets del grup. És una banda tribut. És només per a fans o s'hi pot afegir aquesta festa tothom qui ho vulgui?
5: S'hi pot afegir tothom perquè és un show pensat i dedicat per festa, per gaudir, perquè aquella gent que es pensa que no reconeix i que no sap moltes cançons de l'Oreja li faci un clic i digui, ah, si aquesta la sé, i aquesta també, i aquesta també, i les lletres surten soles, perquè l'Oreja és el que té, que se'ns va quedar aquí clavat i encara que no fossis fan, és molt karaoke. Llavors jo crec que encara que no ho siguis, encara que no ho siguin, tota aquesta gentada que hi ha aquí ho gaudirà molt.
2: Dèiem la Maia o Leire, però aquí també han parlat molt, la banda en si també s'ha fet com un corrillo, no?, de la importància que tenia la banda en tot plegat. Parlem amb algú de la banda, sí? Parlem amb el Dani Fuentes, què tal?
6: Molt bé, molt emocionat i amb moltes ganes de començar.
2: Què tenen les bandes tribut que aixequen últimament tanta emoció i tanta expectativa per gaudir de cançons dels seus ídols, sense que ho siguin, però que d'alguna manera també ho són?
6: Bueno, primer jo crec que és la qualitat que estan tenint moltes bandes tribut que sonen molt bé. Llavors això és el primer, no?, que el show sigui un show molt atractiu. I després que són una bomba de nostàlgia. Si tu vas a veure aquelles cançons ja saps el que vas a veure, saps les cançons que sentiràs, i sobretot en grups així com el nostre, com l'Oreja de Van Gogh o el Canto del Loco, et transporten, o l'Último de la Fila, que ara també està d'actualitat, et transporten a 20 o 30 anys enrere, moments en què havies sigut feliç, o recordes aquells dies especials, aquells els primers amors. Llavors, doncs, jo crec que la gent ve a això. I també a passar-ho bé, perquè sap el que es trobarà i ve a gaudir de les cançons.
2: Doncs moltes gràcies a tots dos, a la banda, al complet. Esperem que ho gaudiu molt, Badalona, les festes de maig, i que, home, és un honor poder engegar d'aquesta manera les festes de maig.
5: Moltíssimes gràcies.
6: És un honor estar a Badalona en aquesta plaça, que sabem que és una bomba de plaça. L'hem vist altres anys i ho esperàvem amb moltíssimes ganes.
2: Molt bé. Doncs a disfrutar-ho molt i benvinguts a Badalona.
5: Moltíssimes gràcies.
2: Passar-ho bé. Doncs ja està, ja tenim presentat el pregó, tenim presentada també la banda de la Reina del Pop, homenatge a tribut a l'Oreja de Van Gogh, i nosaltres seguim aquí a la plaça de la Vila escalfant una mica motors perquè la plaça comença a estar molt i molt plena.
0: I ja ho veiem que comença a estar prou plena aquesta plaça de la Vila. No sé si l'Aia és més de l'Eire, de...
1: És que és el gran debat generacional, jo crec.
0: Tampoc t'has de trencar molt el cap, vull dir.
1: No, saps què em passa?
0: I més aquí a Badalona pots bullar tranquil·lament.
1: Sí, de fet, m'està bé tot.
0: Tampoc li importa un rava a ningú, que som nosaltres.
1: No passa res. Ni la Leire ni la Maia s'enfadaran.
0: Exacte.
1: Jo crec que soc Team Leire, però sí que és veritat que jo soc més de l'època de cançons de la Maia. Això conec més cançons de la Maia que de la Leire, tot i que soc Tim Leire. Tu, Carles?
0: Jo crec que soc més Amaya, es diu, no? Amaya, però per època.
1: Amaya Montero, sí.
0: Sí, Amaya Montero. Perquè justament quan sonaven les cançons típiques de l'Oreja de Van Gogh, jo estava a la universitat i vaig escoltar moltes.
1: Jo no estava.
0: Puedes contar conmigo, és una de les meves preferides, tot i que l'estic llegint perquè no em saps títols, però la que m'ha sonat últimament són Rosas, La muñeca de trapo, sí. Dulce locura... La de Roses, que ja l'he dit, Cometas por el cielo, i La reina del pop, que és el
1: la
0: que dona nom...
1: La reina del pop, clar, evidentment.
0: És el que dona nom a la banda tribut, que per cert va estar per a Sala Sarau, no ho fa gaire, vull dir que és una banda que té tradició ja de venir diverses vegades a Badalona. Hem de dir que després repassarem tota l'agenda, estem a uns 15 minuts que comenci aquest pregó, però hem de dir que avui també és important el que passa, perquè us explicarem la gent del cap de setmana, que òbviament el plat fort és la cremada del dimoni, però avui ja comencen les activitats, perquè avui comença aquesta nit del Mono, que de seguida en tindrem tots els detalls, però és que, curiosament, aquest any, la nit del Mono coincideix amb un concert important que es fa al Passeig Marítim, que, per cert, també d'aquí poc hi connectarem amb un dels protagonistes d'aquesta nit, més enllà del pregó, la nit del Mono, que són els Catarres.
1: Són els Catarres, i a més, venen en plena gira del seu darrer àlbum, que és Paracaigudes, i prometen, doncs, una nit plena d'energia, de ritme, aquella connexió que ens agrada, no?, entre el públic i també els cantants. I a més, podem considerar que és una de les bandes de pop català, doncs, més... Que porta més alegria, jo crec, del panorama. Una banda icònica, on de la Saia, amb disc... Tinc apuntat aquí diversos discs d'or, tenen 13 premis en The Rock, 4 premis Arc i també 2 guardons al disc català de l'any, que atorga Ràdio Nacional Espanyola.
0: No, i que fan de festa majors en aquestes bandes, que
1: sí,
0: segur que animen, faran saltar
1: animen
0: a tots
1: moltíssim.
0: Els badalonins a les 10
1: de la nit, al Passeig Marítim.
0: Marítim, que és l'escenari habitual dels concerts de les festes de maig. Bé, us hem d'explicar també que aquestes són les festes una mica atípiques perquè, segur que ho heu notat, que hi ha unes obres a Francesc Layret, les persones que, de fet, esteu a la Plaça de Vila, que acabeu d'escoltar, per cert, el toc d'inici.
1: Aquest serà el primer.
0: Toc d'inici. Doncs
1: falten
0: jo crec que van
1: més.
0: Una mica amb retard, eh? Primer toc d'inici des del balcó de l'Ajuntament, vol dir que falten 2 tocs d'inici perquè comenci aquest pregó, i us explicava que la gent que està a la Plaça de la Vila segur que heu comprovat que aquest any és un any diferent perquè coincideixen, de fet ja va passar per Sant Jordi, amb aquestes obres a Francesc Layret que faran condicionar una mica l'itinerari dels actes del Seguici, però també, per exemple, de la mateixa nit del Mono. Però vaja, millor que ho expliqui els de la mateixa comissió de festes, que em sembla que és amb qui està molt ben acompanyada, la Emma Teixidor. Emma, endavant.
7: Doncs aquí estem, com deies, a la Plaça de la Vila. Hem passat de l'escenari, ara a peu de carrer, a peu de plaça. Estem just davant de la guixeta de la comissió de festes i estem amb la Marc Casas, membre de la comissió de festes. Bona tarda.
8: Exactament. Bona tarda.
7: A veure, com es preveu? Vosaltres avui teniu 2 reptes. Un, el més important, que és el d'inici de les festes de maig, com si haguéssim aquesta nit del Mono. Com es preveu aquesta nit del Moto?
8: Del Mono. Es preveu intensa, com sempre, una miqueta. Per nosaltres és la nit més gran de tot el calendari. Movem, bueno, depèn de l'any, 4.000, 5.000 persones. Aquí estem venent els packs i llavors això és el tret d'inici una vegada s'acabi el pregó, s'acabi el concert aquí a la Plaça de l'Ajuntament. I per nosaltres és la nit més divertida de totes les festes, la més traca.
7: A veure, 3 consells bàsics per superar la nit del Mono. Amb garanties, eh?
8: Passar-s'ho molt bé, primer, intentar conèixer, intentar poder veure totes les figures, que crec que és una oportunitat que a la resta de festes no tothom pot, i beure aigua.
7: Perquè, clar, per les persones que no sapien què és la nit del Mono, què implica? Perquè ens deies que és una manera de conèixer, doncs, els elements festius i de les festes de maig. Qui acompanya aquesta nit del Mono, a part del Mono de la nit del Mono?
8: És des de fa uns 5 anys, diria, ha passat a ser un cercavila nocturn. Llavors, durant tota la nit es fa un recorregut pels carrers amb les diferents figures de cultura popular de la ciutat. I és per això, per nosaltres és molt important, perquè és de les poques nits que a nivell de carrers i a nivell de que tothom i de festa pots interaccionar amb aquestes figures, que de normal, si no són en esdeveniments molt més institucionals, que també ens encanten, no tens aquesta oportunitat.
9: Ens parlaves que ja porteu unes quantes hores venent aquest pack per participar a la Nit del Mono. En què consisteix aquest pack?
8: El pack conté el barret d'aquest any, el got d'aquest any, que l'ha fet l'Alba Santiago. També conté dos tiquets de consumicions, un tiquet de xarrup d'anís, de crema d'anís o d'anís de llimona, i també conté el mapa.
9: Doncs llavors, en tot cas, alguna recomanació, perquè també hi ha tot el tema del sobreviu al badiu. A partir d'avui començarà la història, no?
8: Sí, va començar, diria que va començar la setmana passada. Llavors, un consell clau jo crec que és portar el barret tota l'estona al damunt, perquè el barret té una espècie de protecció i si portes el barret no et poden matar.
9: D'acord, en tot cas veurem si durant aquesta tarda, aquest vespre, podem parlar també d'aquest sobreviu al badiu, què implica i una mica doncs, quantes morts hi haurà aquesta nit.
8: Jo crec que bastantes morts hi haurà.
9: Moltes gràcies, Marc. Em parlaves també del got. Si vols ens apropem fins aquí. Ah, que el tens aquí a mà. Doncs si vols mirem una mica aquest got i el seu disseny, perquè serà una de les coses de les quals en parlarem tot seguit en aquest programa de festes. I si et sembla, doncs, amb aquest got i el disseny d'aquest any, doncs ens acomiadarem nosaltres d'aquesta connexió.
8: Molt bé, que bé. Moltíssimes
9: gràcies. I amb ella, doncs, donem pas a aquest reportatge del got de les festes de maig de la Comissió de Festes.
10: Sí, feia temps que pensava. De petita volia presentar-me molt al dimoni i també amb com estan les coses, tal, vaig tirar més per presentar-me a una comissió de festes, perquè feia temps que pensava en fer el got o alguna cosa així, em faria com il·lusió. Com està tot ara, és superdigital i ja està, llavors com la meva manera de resistència és l'artesania. Llavors vaig dir, vale, si jo faig un disseny així, què li pot donar aquest disseny que pugui utilitzar l'artesania? I clarament com el linòleo li dona una textura, com unes coses que no ho pots aconseguir d'una altra manera. Llavors pues, vaig triar-ho per això. Has de transferir com el dibuix en negatiu i amb gúbies has d'anar buidant la goma i després amb tinta. Ho tintes tota la goma i ho estampes en un foli. Que costa una mica perquè també pillar-li la tinta, no sé què, s'estampa malament, ara no ho buides bé, llavors... Però bé, és divertida, és molt divertida.

0: vaig decidir com agafar molts elements de les festes, bueno, el micaco, evidentment, surt un mico, surt el barret de la comissió de festes, l'ou que es porta a les clarisses, surt també un peix que jo volia que fos en plan més, que era algú marítim, però m'acaba sortint com un peix amb potes i bueno, es va quedar allà perquè m'ha semblat divertit. Fa molta il·lusió, tinc com bastant nervi perquè és com, no ho sé, l'altre dia una amiga em preguntava, i no et farà molta pena veure gots teus tirats pel terra, no sé què. No, en plan, em fa molta il·lusió, em fa nervis, no ho sé, és com una sensació estranya, com no ho tinc gaire present, però a la vegada és com quan sortirà, és una mica les dues.
1: Un got preciós.
2: M'agrada molt, Carla.
1: Hi ha gent que es col·lecciona, això es fa molt de festa. Eh? De fet, el meu consell per la nit del mono és vigilar quantes
2: no
1: vegades omples el got.
2: Això sí.
1: Sí o no? Perquè si no pots acabar... A més, amb aquesta calor que fa, pots acabar a la platja.
2: No, i clar, et vas movent d'un lloc a l'altre, una cosa et porta a l'altra, i res, tu, al final.
1: En tot cas, per si no queda clar, que hi ha canvis de recorregut en aquesta nit del mono que ens explicava l'Emma Teixidor, que el canvi de recorregut serà Plaça de la Vila, Francesc Layret, Lleó, Pietat, Mar, Sant Pere, Carme i la Rambla, i d'aquí ja fins a la platja, diguem-ne. I també recordar així breument, Laia, que hi ha aquests punts liles avui durant totes les festes de maig.
2: Sí, el 8, 9, 10 i també el 16 de maig, en els actes més multitudinaris, doncs aquests punts liles en els quals ens podem adreçar i que el que fan és garantir doncs, que hi hagi unes festes lliures de violència masclista i també de la LGTBI-fòbia.
1: I ara sí, quan queden 5 minuts, perquè, si tot va bé, perquè Ricky Rubio es planti en aquest balcó de l'Ajuntament, anem a explicar-vos una mica què és el que veureu a partir d'ara, perquè en breu sonarà ja, no sé si sonarà el segon, però vaja, en breu sonaran els 3 tocs d'inici que duran doncs, ja per començada aquesta festa, i sobretot l'inici d'aquest pregó, que va a càrrec de la capella dels ministres de Sant Anastasi, i després ja començarà pròpiament dit el pregó, un pregó que el farà Ricky Rubio, però precedit per l'alcalde de Badalona, que en principi hauria de dir aquella festa, aquella frase, que és que comenci la festa, justament en aquest balcó on ara mateix esteu escoltant la capella dels ministres de Sant Anastasi fent aquest segon toc.

0: Segon toc d'inici, i després d'aquests tocs d'inici, com dèiem, hi haurà el pregó, després veurem l'Àliga amb el seu ball majestuós, els Micalets que es converteixen en aquesta corporació municipal i faran aquest ball parlat, i després ja començarà aquest seguici per posar aquest mocador, com el que portem nosaltres, doncs li penjaran a Sant Anastasi. Però vaja, com vèiem ara mateix, vaja, ara només veiem el balcó, però jo sé que ja a la plaça de Vila hi ha molta gent, i em sembla que l'Emma Teixidor hi està amb algunes de les persones que es deuen estar ja expectants que comenci aquest pregó, Emma.
1: Ja. Doncs aquí estem, com bé deies, a peu de plaça. És difícil poder triar doncs, qui vol, pot parlar. Som molta gent aquí a la plaça de la Vila. Serien molts els que voldrien parlar, d'altres són més tímids i no volen. En tot cas, he trobat uns representants força curiosos de la nostra ciutat. Som badalonins, treballen, diria que aquí, i a més són com una mica anfitrions de Badalona perquè han portat col·legues, amics, no sabem bé què són, ara ens ho explicaran. I per tant, mostra una mica l'ambient que es viu avui, perquè és un ambient de festes de maig, sí, però que a més s'uneix tota la moguda i tot el que envolta tota aquesta Final Four. No són representatius d'aquesta Final Four, però sí que combinen aquest toc exòtic de portar amics a conèixer les festes, tot i que són benvinguts aquí a Badalona, i a més hi viuen. Bé, ara us ho expliquen, val? Us presento la Marta.
2: Hola, bona tarda.
1: I l'Albert.
3: Hola, bona tarda.
1: Explica'ns una mica què és el que feu aquí, la plaça de la Vila, com gaudiu aquest pregó d'inici i amb qui heu vingut acompanyats, perquè ens fem una mica idea de l'ambient que es viu també aquí a la plaça de la Vila.
2: Bueno, som de Badalona, de tota la vida, i sempre venim al pregó. I aleshores l'Albert treballa amb un parell de companys de feina que són d'Iran i viuen a Badalona, i els hem portat aquí perquè visquin l'esperit badaloní.
1: Molt bé.
3: Els he hagut d'explicar una miqueta què són les festes de maig, no? I havien de venir aquí a veure-ho, perquè ja fa 2 anys que viuen aquí i no havien vingut mai ni a veure el dimoni, ni a veure el pregó, ni la nit del mono.
1: Per tant, a partir d'avui tindrem 2 badalonins més, allò d'ADN, eh?
3: Correcte.
1: Com ho han vist? Com els hi ha resumit que són les festes de maig?
3: Uf. Bueno,
1: és difícil, explicar tot el dimoni, cremem un dimoni, fem... No? Què has explicat?
3: Els he hagut d'explicar l'origen del dimoni, m'han preguntat, els he hagut d'explicar que durant tot... Clar, no és només un dia o dos, sinó durant tot el mes hi ha diferents esdeveniments, diferents coses... De veritat és que costa explicar, perquè no és un sol cap de setmana, són moltes coses en un mes.
2: I aquest any més, perquè el dimoni ha de ser una cosa dolenta que no volem més. I això és el bàsquet, que el volem sempre, així que avui això no lliga gaire, però bueno, ho deixarem així, ho deixarem passar per aquest any.
1: Deixem aquest meló, perquè si l'obrim em sembla que tindríem mal de caps entre uns i uns altres, perquè hi ha uns que defensen que s'han de cremar coses dolentes i d'altres simplement doncs, emblemes que poden ser de moment o el que siguin. En tot cas, no ho resoldrem, això. Doncs nosaltres acabem aquí aquesta connexió, seguim però a peu de plaça, veient l'ambient i esperant doncs, que surti al balcó de l'Ajuntament i comenci aquest acte d'inici de les festes de maig amb el pregó.
0: Gràcies, Teixidor. Hem vist, mentre l'Emma feia aquesta connexió, el segon toc d'inici, abans d'indicar el segon, és inútil.
4: Aquest és el segon toc.
0: Ens ofusquem cada any en comptar els tocs d'inici i no sé per què ens ofusquem, vull dir, és igual. Vull dir...
4: Com les campanades, que moltes vegades...
0: Sí, exacte. És allò que no saben explicar quan són els quarts i les campanes...
4: Doncs
0: campanades,
4: el mateix, anirem fent, no passa res.
0: Centrem-nos en el que sabem, que és fer una mica d'història dels pregoners que hi ha hagut de bàsquet a Badalona, perquè ja sabeu que som una història llarga relacionada amb el bàsquet, bressol del bàsquetbol, i de fet podem resumir així ràpidament, abans que Ricky Rubio es planti

0: el Ricky Rubio, que és el Rudy Fernández, també feia aquest pregó, però era un pregó que va ser també una mica criticat perquè el va fer així com el veieu. Aquest vídeo que esteu veient és el que es va projectar en una pantalla.
1: Però tenia explicació.
0: Tenia explicació, sí, estava a Vitòria, crec, oi?
1: Estava a Vitòria.
0: Estava a Vitòria i no va poder venir, però vaja, un pregó que va ser una mica estrany. Rudy Fernández, que tampoc és nascut a la nostra ciutat, però que sí que s'hi ha criat i ha jugat a la joventut entre el 2002 i el 2008, mentre està sonant ara, ara sí que deu ser, no?, el tercer toc d'inici. Això vol dir que en breu comença ja aquest pregó. Però abans, deixem que recordi l'Aia, que també ha estat aquí Jordi Villacampa, que ha repetit.
1: Clar, 24 anys després, Jordi Villacampa tornava a sortir ja retirat com a verd i negre i aquí estem veient les imatges, però això sí, com a president del Club Joventut i a més, segon millor notador de la història de l'ACB. I després va venir en Nicola Provitola.
0: Nicola Provitola o la Provitola.
1: La Provitola.
0: O la Provitola, no ho sé. Que va ploure molt, fixeu-vos si va ploure.
1: Clar.
0: Nicola Provitola, també una mica estrany, perquè Nicola Provitola portava una temporada aquí a la penya, però vaja, va ser el pregoner passat per aigua, va haver de fer dins del teatre Margarida Xirú, que aleshores encara es deia principal. Sí que va parlar una mica del record que tenia del Sant Jordi, de com bé estava a la penya, tot i que va marxar no gaire més tard, em sembla.
1: No, va durar ben poquet en la penya, però sí que és veritat que en aquella època doncs, va ser una peça clau per la salvació de l'equip.
0: Això va ser any 2019, per tant, el bàsquet molt present sempre en aquesta ciutat. De fet, els esportistes han estat sempre molt present, perquè més enllà de jugadors de bàsquet, també han tingut, per exemple, també esportistes olímpics, com, per exemple, Mireia Belmonte, que ha passat dues vegades pel balcó de l'Ajuntament.
1: Clar, la primera vegada va ser el 2008, fa ara 18 anys, aleshores tenia 18 anys, la Mireia Belmonte. I a l'agost aquell debutaria als Jocs Olímpics de Pequín. I després, doncs, el 2015, amb més fites a les espatlles. Primera medalla de plata olímpica als Jocs Olímpics de Londres 2012. I parlava també, doncs volia tenir un record especial pels veïns del seu barri i de Badalona en general, que ho estaven passant malament per la crisi.
0: Fixa't com de pena estava la plaça
1: Increïble.
0: De la Vila. Sempre és molt difícil, no?, saber quanta gent omplirà la plaça de la Vila, però sí que és cert que quan són esportistes especialment mediàtics, com és el cas de Mireia Belmonte, que acabava de guanyar la medalla.
1: I Jordi Villacampa al costat, no? Estic veient,
0: sí,
1: també.
0: Sí, van convidar Jordi Villacampa, sí, que no és habitual que hi hagi pregoners d'altres anys, però aquí el van convidar a Jordi Villacampa. I no només hi ha hagut esportistes nedadores, sinó que també el futbol ha tingut presència en aquesta ciutat, com per exemple l'any 2021, que va ser l'Alba Gordo del Sigul. Però vaja, anem a l'actualitat, perquè ja està aquí al balcó Ricky Rubio i Xavier García Albiol.
2: Veïns i veïnes de Badalona, comencen les festes de maig i amb el nostre pregoner Ricky Rubio, un fort aplaudiment per ell. Ricky, el nostre pregoner és una persona, és un home que ha nascut a Badalona, que sent Badalona com a seva, i que a la vida hi ha persones, hi ha esportistes que destaquen perquè saben fer molt bé la seva feina, perquè són uns grans esportistes. Hi ha d'altres que són sobre... anem a veure, tenen una gran dimensió per la feina ben feta que fan, però en el cas del Ricky es donen les dues circumstàncies. És un gran esportista, es dona una gran dimensió, però a sobre té els valors que representen a la ciutat de Badalona, cosa de la que tots els veïns i veïnes de Badalona ens en sentim molt orgullosos. Per aquest motiu, tinc el plaer de cedir la paraula en el pregoner de l'any 2026, Ricky Rubio.
3: Bona tarda. No. Tranquils, que si no el pregó es fa molt llarg. Primer de dir, i així ja ho tiro, que estic molt nerviós, vale? Llavors, bueno... però per què estic nerviós? A mi quan em proposen el pregó, jo penso i bueno, dic no penso, dic sí. I després començo a veure el que és un pregó que mai ho havia vist i veig la responsabilitat que és. Llavors és quan em començo a cagar. Però bueno, estem aquí dalt i he demanat una mica d'ajuda a l'Artur Grau, que bueno, ha fet algun pregó.

0: M'ha ajudat a estructurar i a veure el que era un pregó, perquè no tenia ni idea. Així que si em surt malament és culpa seva, ¿vale? No és culpa meva. I anem una mica amb el primer consell, que és donar la benvinguda. Vaig canviar una mica l'ordre, i perquè jo de protocols, pues, al final jugo bàsquet i a vegades surten algunes coses, no? I primer, ciutadans, ciutadanes, gràcies per ser aquí. Des d'aquí es veu, bueno, no es veu ni al final. O sigui, anava a dir, tenia una broma preparada, però no, està tot ple. Així que gràcies per venir. Amics i amigues, no plau. El pregó m'han dit que són 10-15 minuts i si aneu aplaudint es farà més llarg, però bueno, això serà culpa vostra, no de l'Artur. Amics, amigues i moltes cares conegudes que estic veient per aquí, les anècdotes avui no les diré, i així que podeu estar tranquils, podeu respirar. I per últim, a les autoritats, i sobretot a l'alcalde Xavier García Albiol, pensar en mi, per mi és un orgull, i et dono les gràcies i espero estar a l'altura d'aquesta responsabilitat.
1: Segur que sí.
0: Bueno, la benvinguda està dita, els nervis trets, així que anem. Jo començava el pregó en dir, jo vaig néixer a Masnou, però sí que és veritat que fent el pregó vaig veure que vaig néixer a Badalona, vaig néixer a Can Ruti. Però continuaré dient, jo vaig néixer a Masnou, per tant no sóc badaloní de naixement, però sóc badaloní de decisió. Jo vaig viure 12 anys a Estats Units i per mi tornar a casa és tornar a Badalona. Bueno. I no només per viure, sinó per créixer i per fer-la créixer. Portar projectes, per exemple, tinc la seu de la Fundació aquí a Badalona i molts altres projectes que m'agradaria fer la ciutat més gran, no? Doncs amb 13 anys jo segueixo les passes del meu germà Marc, me'n vaig i fitxo per la penya, me'n vaig al Badalonès i començo a conèixer la Badalona profunda, que està cada dia a Badalona. Caminar del Badalonès a l'Olímpic va ser la meva tradició, somiar que algun dia podia jugar al primer equip. Veus? La primera que ja miro una mica. Vale.
1: Vinga!
0: Sí. Després, les tardes dels caps de setmana, anant de la Plana a Sant Josep, veient, aviam quin era el partit més divertit per anar a veure, comprant xutxeries, m'han dit que digui llaminadures, però jo sempre dic xutxes, a la lluna, anant a la Carpa o al Titus petit, i tornar caminant per la Rambla quan ja era dia, i aquí hi havia algunes anècdotes que no explicaré, per això podeu estar tranquils, i sobretot amics i amigues que he fet durant tota aquesta etapa, no? Per mi és honor, han valgut moltíssim. Jo quan jugava a Estats Units em venien a veure molts amics i amigues i allà em preguntaven, però com és que tens tants amics? I dic, és que no has viscut a Badalona, a Badalona som una família. espera, que ara ve la part. Però de tots aquests amics i amigues hi ha un especial, la Sara. Normalment, i crec que serà l'últim cop que parli en públic d'ella, no li agrada mai he parlat d'ella públicament, però estic sortint una mica de la meva zona de confort, i així que, bueno, es mereix dedicar-li algunes paraules, seran curtes, perquè no vull dormir al sofà avui, així que les anècdotes també me les quedaré, però volia donar les gràcies per fer una vida complexa i diferent, fer-la tan senzilla. Gràcies per estimar-me tant. I parlant d'amor, hi ha un altre amor a la meva vida, que és el bàsquet. Badalona crec que no s'entendria sense el bàsquet i bàsquet sense Badalona. Badalona és la ciutat europea del bàsquet per algun motiu. I aquí no només volia parlar de la penya, que crec que la penya pot ser la punta de l'iceberg que es pot veure, però volia parlar de tots els clubs que hi ha a Badalona, que he fet la recerca i m'he sorprès, ja sabia que hi havia molts, però de tots els clubs que hi ha aquí de bàsquet, de tots els nens i nenes que cada tarda van a jugar i il·luminen la ciutat. I aquí també demanaria a la ciutat unes instal·lacions dignes per tots els equips que hi ha de bàsquet. I també pistes al carrer. Crec que... Bueno... Jo he jugat a la Plana, he jugat a Sant Pep, he jugat a l'Olímpic, però també recordo molt haver jugat al carrer, haver jugat a Padres, haver jugat a Canyadó, que per cert, amb el Jordi Fernández, fa 2 anys em va trucar, ell és una persona que s'estima molt Badalona i volia reformar la pista de Canyadó. Vam trucar a l'Ajuntament i ens van ajudar i a l'agost vam inaugurar la pista, no inaugurar, reconfigurar la pista de Canyadó, i també és responsabilitat nostra mantenir-la així de neta, no? Així que també això us ho demanaria a vosaltres. Parlant del Jordi Fernández, i aquí me'n vaig una mica més de Badalona, parlo una mica més de Catalunya en aquest sentit, no sé si ho veu veure, el dia meu preferit de l'any, que és el Sant Jordi, el Jordi Fernández va tenyir tot Brooklyn de roses i llibres. I per mi això és portar un sentiment d'on ets allà on vas. Per això crec que 2 pregoners seguits de bàsquet, igual no, però recomano que algun dia el Jordi Fernández pugui ser el pregoner de Badalona. I he demanat moltes coses de bàsquet, no vull ser egoista, també demanaré algunes coses que no són de bàsquet, però ja estan en marxa algunes, com la zona peatonal que serà tot aquest carrer, i m'acaben també d'informar que aquesta plaça també es reformarà una mica, i en aquest sentit demanaria també més zones verdes, i jo que sóc pare, més zones i parcs per la canalla, no? Perquè... perquè els que som pares sabem el que és anar amb el nen i anar al parc i que pugui estar jugant tranquil. Però bueno, prou de demanar, i anem a parlar de la Badalona que també tenim, que és magnífica. Badalona té moltes coses, n'he triat algunes, com per exemple el museu, la història que hi ha dins del museu és magnífica, el teatre que hem estat avui, per exemple, amb la celebració de la BCL, m'encantaria veure també més culturisme en aquest sentit, no? Més cultura aquí a Badalona. No, que es farà molt llarg el pregó, es farà molt llarg. La platja de Badalona per mi, o totes les platges, perquè n'hi ha diverses, magnífiques, la muntanya per passejar, però per passejar hi ha un lloc per mi especial, que és la Rambla. Per mi la Rambla és terapèutica. Per mi la Rambla, l'any passat, us diré una anècdota, anava caminant cada dia per la Rambla preguntant si tenia que tornar a jugar a bàsquet o no. I la Rambla em va contestar que sí i que fitxés per la penya. Oh. I de racons especials vull nombrar un, perquè bueno, està molt arrelat també a la meva història, que és dalt de la vila. A dalt de la vila hi haurà la nova seu de la Fundació d'aquí any i mig, depèn els permisos de l'Ajuntament, ja veurem. Igual, però espero poder presentar-vos el projecte d'aquí un parell de mesos, i crec que us agradarà perquè és per tots vosaltres i espero que el gaudiu. I l'altra cosa que va passar dalt de la vila és que em vaig donar el primer petó amb la Sara. I ara sí que ja dormo al sofà, però bueno, ja tinc preparat. I de llocs de Badalona hi ha un, per mi, el més especial de tots, que és Can Ruti. Crec que si estem orgullosos de ser de Badalona, podem, en el meu cas, dir pel bàsquet, però sobretot per la salut que tenim a Can Ruti, i volia agrair a tots... I volia agrair a tots els enfermers, enfermeres, doctors, doctores, tothom que treballa a Can Ruti. Crec que la salut és el més important i ells ens cuiden cada dia. Però Can Ruti també té una cosa que amb la Fundació estem treballant, i és que som pioners en la investigació contra el càncer. I el càncer és una paraula que a mi m'ha tocat molt, i crec que si aquí us fes aixecar la mà a molts de vosaltres, o us fes aixecar la mà a la gent que realment coneix algú que s'estima, que ha patit, que té càncer, crec que molt poques mans quedarien a baix. I aquí volia nombrar a algú molt especial, que és la meva mare, la mama Tona. Mama, jo crec que estem aconseguint la promesa, estem ajudant a molta gent i tot el camí que queda per aquí... Aquí he de dir que ho volia tirar de cop per no emocionar-me, però bueno, jo crec que està anant bé, o això penso, després ho veuré i diré que no. Però bueno, que mama, com deies, hem de cuidar els nostres i crec que ho estem fent. Però aquí, no, ja està, ja m'ho he aplaudit. Aquí estem per parlar de les festes de maig i d'un altre tret de sortida, així que espero que disfruteu molt de les festes. La setmana passada ja van començar coses com la festa del Badiu. Aquí tinc una cosa apuntada, que és felicitar també els Bufons del Foc, que fan 30 anys. Felicitats. I que disfruteu de totes les festes, dels gegants, del Cercavila Petita, de la cremada del dimoni. I la gaudim, la celebrem i tots ens portem bé. I ara ja per acabar, l'últim tros, i us prometo que ja acabo. Normalment m'hagués agradat veure quant de temps porto, però bueno, ja que estem llançats, jo per acabar no volia acabar sense llançar un missatge. Si llenço un missatge, és un missatge d'un tema que crec que ha sigut tabú, un tema que a mi em va tocar molt de prop, que és la salut mental. Crec que avui en dia ens estem obrint tots i totes una mica més, i això ajudarà sobretot a la canalla a que no sigui tan tabú. I de la meva experiència que vaig viure fa un parell o tres d'anys, on tot es va tornar molt fosc, us recomanaria que no jutgéssim tant, que no sabem el que està passant al del costat nostre, que ens ajudéssim uns als altres, i sobretot que demanar ajuda no és de covard, és de valent.
1: Molt bé.
0: I ja l'últim, li volia dedicar unes paraules a Badalona, i aquestes sí que les llegiré, perquè per mi Badalona no és només un lloc, Badalona és una manera de sentir. És aquesta sensació que ens coneixem, ens saludem, ens cuidem, i això no passa tot arreu. I no ho podem perdre, perquè depèn de nosaltres, de seguir cuidant-nos, de seguir sent això que som, perquè si ho fem, Badalona seguirà sent casa. Visca la penya i visca Badalona!

0: Bé, i ara, en nom, Riqui, en nom de tots els veïns de Badalona, vull fer-te entrega del màxim reconeixement que té aquesta ciutat en els seus badalonins més il·lustres. La Venus de Badalona, qui millor que tu perquè la portis en el teu cor. Moltes felicitats i moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: I bé, i ara vull que tots amb mi crideu: visca Badalona!
2: Visca Badalona!
0: Visca Badalona!
2: Visca!
0: Que comenci la festa de maig 2026!

0: Bien.
1: Bueno. Doncs oye, ja...
0: Hola.
1: Ja han començat les festes de maig de 2026 amb aquest pregó. Un pregó que després tindrem temps de repassar, perquè de seguida ja ho veieu que està preparant l'Àliga, que és el que toca segons protocol. Per tant, veurem de seguida aquest ball majestuós de l'Àliga. Però deixeu-me que digui que dels pregons que jo recordo, aquest deu ser el pregó més aplaudit, és a dir, que més vegades s'ha interromput pels aplaudiments, el pregó més, diria que informal, perquè de fet ni l'ha llegit. Recordo pocs pregons que no fossin llegits, com aquest, que sembla que l'ha anat improvisant, tot i que tenia unes notes marcades, i dels més multitudinaris. Abans dèiem que no sempre, o que depenia molt del personatge, si s'omplia o no la plaça de la Vila, doncs es veu que la plaça de la Vila, ja ho hem vist, està plena fins pràcticament Francesc Layret.
2: Francesc Layret està de ple, és que la quantitat de gent que hi havia a la plaça era, o hi és, perquè encara està, espectacular. I és un discurs que ara en parlarem més, però em quedo molt...
1: Ha parlat una mica de tot, eh?
2: Ha parlat de tot, ha fet un recull de la seva infantesa, de la seva història amb la Sara, la seva dona, també aquest orgull de ciutat, no?, en el seu discurs. Ha dit que és una manera de sentir que a Badalona som una família... I a més, aquest anunci que ha fet que en un any i mig la Fundació també tindrà seu, doncs, a nova seu a dalt la Vila.
1: Mm-hmm. Exacte. En tot cas, l'Àliga ja està preparada amb aquest ball majestuós, una àliga que Badalona recuperava l'any 1998, que sembla fa 4 dies, però déu-n'hi-do el temps que ha passat, aquesta àliga que recuperava aquella àliga antiga, l'Àliga Santigosa, crec que es deia de mitjans del segle XIX, i que ara ja s'ha convertit en un símbol de la ciutat, que veurem avui, veurem la nit de la cremada, i que també la veiem, perdó, per exemple, durant la Diada Nacional de Catalunya. Així que l'Àliga preparada, amb aquest espai que li fan per fer el seu ball majestuós, el primer pas per iniciar les festes de maig de Badalona. Després serà el torn, és el que veurem a continuació, dels Miquelets, per exemple, i després també les danses de maig amb les barres Sant Jordi, una entitat, per cert, que també fa 75 anys. Anem a veure i escoltar l'Àliga.

0: Hem escoltat aquest Seguici Pallarès, que és la música que acompanya aquesta Àliga amb la Banda Simfònica de Badalona. I mentre la Liga sonava, no, crec que no els estic veient, però haurien d'haver baixat ja les autoritats municipals, si no ho han fet ja, perquè normalment tota aquesta litúrgia que es fa a la plaça de la Vila la segueixen ben de prop la corporació municipal, això vol dir govern municipal, més grups de l'oposició, i el protagonista, que és, sens dubte, Ricky Rubio. Però ara vindrà un altre acte també interessant. Mira, aquesta Liga, per cert, no ho hem dit, una Liga que va ser construïda per Jordi Grau, que fa més de 2,5 metres d'alçada. No broma, eh? En tot cas, deia Laia que després d'aquest ball de la Liga, ara serà el torn dels Micalets, que és una colla que també té certa història a la nostra ciutat. I exacte, ara en diuen, perquè des d'aquí no escoltem, que estan sonant els 11 trons de Sant Anastasi, aquests 11 trons que són una tradició que sempre sonen a l'inici d'aquestes festes.
1: Molt solemne.
0: Molt solemne, sí, 11 trons, com 11 de maig.
1: 11 de maig, i a més 11 trons, i ara hi haurà uns altres tipus de trons, podríem dir, amb els Micalets, fundats fa ja 23 anys, que faran el seu ball parlat, doncs d'aquí res, i d'aquesta forma amb el seu ball parlat, o també tinc apuntat amb Vall d'en Serrallonga, si no vaig errada, es converteixen en la guàrdia d'honor, doncs, de la corporació municipal, i que a través d'aquest ball parlat ens conviden a tots, sobretot els que estigueu a la plaça de la Vila, doncs anar fins al Sant, i d'aquesta manera doncs vestim el mocador, amb aquest mocador rosa, a Sant Anastasi. Carles?
0: Sí, una colla dels Micalets, fundada, com deien, l'any 2003, que està inspirat amb aquell cos, amb aquells soldats que van estar durant la Guerra Napoleònica, això vol dir, doncs, principis del segle XIX, la Guerra del Francès, i que es diu que van instal·lar el seu campament aquí a Sant Genoll de la Murta. Doncs bé, inspirant-se en aquest cos de soldats, mira, aquí els esteu veient.
1: Amb aquesta vestimenta, doncs,
0: Es va crear els Micalets, que té una vestimenta peculiar, perquè, a més, els colors, que està inspirat justament amb els colors de Badalona, no?
1: Sí, són els colors de Badalona, per una banda aquest blau del mar, i també, com estem veient, el taronja, doncs, aquest taronja micaco. I bé, això s'estan preparant en aquesta plaça. De fet, no sé com és possible que tinguin el seu espai amb aquesta plaça tan multitudinària, que estàvem, sí, veient avui, més enllà del círcul, que estaven passant, doncs, de la gent que està escoltant-ho, perquè, clar, no ho poden ni veure.
0: Avui haurà costat molt, fer aquest espai que es fa sempre davant de l'edifici de la plaça de Vila, davant de l'Ajuntament, vull dir, per fer aquest ball parlat. I de fons escoltem aquesta marxa dels Micalets, que és interpretada per flabiols i timbals. Ara veiem també a Nil Rider, que habitualment és que lidera aquesta banda musical, amb aquest ball, aquesta marxa que fan els Micalets, i que precedeix amb aquest tamborino, amb aquest timbal, i amb aquest flau, i amb aquesta flauta, o flabiol, més aviat, precedeixen aquest ball parlat, que ara escoltarem, i on interpel·len, com tu explicaves, a l'alcalde. A veure si ho podem escoltar.
2: Els anomenats Història i Guia. Bona tarda, senyores i senyors. Aquí estem ben disposats a fer-vos passar una bona estona i a presentar-vos el nostre ball parlat. Ah, sí. Ara

0: Heu sentit el toc d'inici? I del sant als 11 trons? Del batlle la benvinguda? I de l'àliga les evolucions? Badalona s'engalana. Tenim el dimoni ja plantat. Això ens diu, sense tangana, que la festa ha començat. Avui encetem les festes de la ciutat. Enric i Rubió ens ha fet el pregó. Però no seran festes de veritat si no ens posem... què? El mocador! Posem-nos totes el mocador de festes, símbol de trempera i disbauxa. I fem que els més seriosos i estrictes siguin temptats per excessos i rauxes.
1: Ai, que no m'ha passat!

0: la festa té un punt d'irreverència, d'oportunitat i de trempera. Fem el primer pas de transgressió anant a Sant Anastasi a posar-li el mocador. Senyor Batlle, regidors, Miquelets de Badalona us convida amb honors a anar fins a Sant Anastasi i posar-li el mocador.
1: Miquelets de Badalona, guàrdia antiga de la ciutat, amb la vostra osadia ens doneu la llibertat de dir que l'acceptem de bon grat.
0: Miquelets, en formació.
2: Bé, expliquem també per la gent que ens està seguint per ser per Ràdio Ciutat de Badalona que han fet aquest jurament d'aquest mocador i ara ja, un cop l'alcalde ho ha acceptat, ho heu escoltat que acceptava aquesta petició, aquesta demanda que li fem des d'aquesta corporació municipal, des d'aquests Miquelets, doncs ara el cos de Miquelets s'hi pot, perquè han tingut ja molt poc espai per fer tota aquesta representació, perquè, vaja, hi ha molta gent, però molta gent a la plaça de la Vida, doncs com poden, i crec que trigaran més del compte, això ja ens farà patir una mica.
3: Ja anirem xerrant, no passarem.
2: Trigaran més del previst, trigaran una estona, em sembla.
3: Però està justificat.
2: Sí, home, justificat o no, però trigaran. Vull dir, si està justificat o no, a mi m'és igual. Trigaran, en tot cas, a arribar al que han de fer ara, ja ho sabeu, al carrer Sant Anastasi, on, com hem explicat, col·locaran aquest mocador al sant que està en aquest carrer. Ho faran, de fet, amb els castellers.
3: Amb els castellers.
2: Però em sortia que faran aquest pilar, perquè, clar, el sant, no sé si tu l'has fixat. Jo, fins que no vaig fer aquest programa de festes, Laia, no em vaig fixar que el carrer Sant Anastasi hi ha la capella amb el sant.
3: Sí.
2: Està molt alt.
3: Està molt alt. Jo, sobretot, em vaig fixar durant la pandèmia, que vam fer un programa confinats, i vaig gravar des d'allà, i sí, està bastant alt. I, de fet, serà l'alcalde que entregarà a l'Enxaneta
2: el mocador. Ah, que vas dir que l'alcalde, com més alt, posava el mocador. No, eh? Ah,
3: no.
2: Fa un pilar, no? Del castellers.
3: Sí, sí, hi haurà un pilar que encara serà més alt.
2: Ah.
3: I d'allà, doncs, l'Enxaneta li posarà, vestirà amb el mocador el copatró.
2: Bé, no serà per alçades, més enllà dels gegants, que, com sempre, estan aquí franquejant l'entrada d'aquesta plaça de la Vila, l'Anastasi i la Maria, però dic que no serà per alçada en aquest pregó especial, perquè veiem l'alcalde juntament amb el pregoner, que l'alcalde és més alt que el pregoner. Avui ho dèiem, no? L'alcalde fa més de 2 metres i el Ricky Rubio, sí, que per cert no parava de fer-se fotografies...
3: Mira, la gent està aprofitant, eh?
2: Crec que m'han dit que fa més d'un 89, crec que pot ser, ara potser m'estic
3: inventant. És bastant alt.
2: Un 89 fa Ricky Rubio. Doncs bé, Ricky Rubio, que si vols ara podem repassejar més en calma, Laia, el que has explicat en aquest pregó, perquè que deien que ha estat un pregó inusual, perquè normalment és com molt protocolari, molt llegit, i ja he volgut fer-ho d'una forma més informal, potser perquè crec que entre el públic hi ha molta gent que són amics seus, perquè fem molta referència a l'amistat. Ara estem veient fragments d'aquest pregó que ha fet Ricky Rubio. Un 88,
3: veus? 88.
2: No em equivocava tant, he dit 88 o 89. Bé, he explicat una mica que ell, tot i que és dels Masnous, ha sigut molt de Badalona, perquè va néixer a Badalona i perquè gran part de la seva vida l'ha fet a Badalona. Ha fet referència, per exemple, a la Fundació i ha dit moltes vegades, que a mi m'ha resultat curiós, no explicaré totes les anècdotes. Això vol dir que té més valor del que calla que del que diu Ricky Rubio. Deu tenir molt, no sé, deu ser molt dimoni, Ricky Rubio, no?
3: Pot ser molt dimoni, o també pot ser perquè el seu discurs segurament s'estaria fent llarg i ell ja estava dient, no, que sigui, m'han dit uns, no sé si eren uns 10 minuts, una cosa així, i a més, cada vegada que la gent aplaudia, ella deia, ei, deixeu d'aplaudir.
2: Ha fet molta referència al bàsquet, amb el Badalonès, amb tots els camps, amb les pistes de bàsquet de la nostra ciutat. De fet, una de les demandes que ha fet el govern municipal és que vegi pel bon manteniment d'aquests camps de bàsquet i per les pistes. De fet, ha recordat que ell mateix, la seva fundació, juntament amb Jordi Fernández, l'entrenador de l'NBA, doncs, han creat aquest projecte per remodelar la pista de la Gàbia, del barri de Canyador, però també ha parlat molt, per exemple, de la lluna, de coses molt típiques de Badalona, de la carpa, i ha estat una mica, mira, pels que són molt amants de la premsa del cor, tampoc és molt habitual que un pregoner faci tanta referència a la seva dona.
3: Però trobo que està molt bé, també, no?, aquest punt de, doncs, això, d'estima, i també, tant per la seva dona, però també ha fet referències als seus amics i a la seva família, que és Badalona en general. I, a més, a part de... que ho tinc aquí apuntat, a part de les demandes de que hi hagi més pistes de bàsquet i que estiguin bé, doncs també ha demanat més parcs i més zones infantils.
2: Clar, perquè ell és pare, també, jugador de bàsquet i pare.
3: Clar, i, evidentment, doncs, per aquí també ha d'anar aquestes reivindicacions, un pregó, doncs això, molt personal i també molt reivindicatiu, i que també ha mencionat a Jordi Fernández, podria ser...
2: De fet, ha dit directament que sigui el proper pregoner.
3: Clar, anava a dir, podria ser el futur pregoner, doncs ara sí que ja... L'alcalde li haurà d'agafar la paraula.
2: Mentre les barres Sant Jordi, que per cert compleixen 75 anys, estan fent una d'aquestes danses que després faran a la plaça de la Vila, i que a poc a poc aquest ball va avançant pel carrer Sant Anastasi, que per cert veig que l'hauran alliberat perquè aquí no hi ha gaire gent, va avançant aquest seguici, per dir-ho així, va avançant amb els castellers, amb també a l'Esbart Sant Jordi, amb la Corporació Municipal dels Miquelets i el pregoner i l'alcalde, la Corporació Municipal, van avançant per posar aquest mocador. Però vaja, anem a saber com ha viscut Badalona aquest pregó de Ric Rubio, tan aplaudit, eh, Teixidor?
4: Doncs veurem com ha estat aquest pregó, com l'han valorat des d'aquí, des de peu de plaça. Val a dir que hi ha hagut detalls bastant emotius i que segurament, doncs, han fet aixecar una mica els pèls de punta, i fins i tot alguna llagrimeta també deu haver caigut. En tot cas, tenim aquí en Joan Carles, que ha estat seguint també ben a prop del balcó de l'Ajuntament aquest pregó de Ricky Rubio. Molt bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Com ha anat aquest pregó, com valores i amb quines paraules et quedaries o amb quines paraules ens hauríem de quedar els badalonins del que ha explicat Ricky Rubio aquesta tarda?
5: Ho valoro molt bé, i em quedo sobretot amb lo de el Can Rutí. Això per mi és molt important, per saber que en Can Rutí fa d'una ciutat que visqui, i sobretot de la mare, quan va parlar de la mare, que és molt important.
6: Les paraules que li ha dedicat a la mare.
4: Un moment, us presento l'Olga.
6: I sobretot les paraules que li ha dedicat a la seva mare, sobretot.
4: Ha sabut barrejar una mica l'emoció, la tendresa i una mica un toc d'humor, també.
5: Efectivament. Sí.
4: Molt bé. Vosaltres sou dels que gaudiu les festes de maig dia a dia, aneu a molts actes...
5: Intensament. Sí, molt.
4: Què fareu avui i quines són les cites que no ens podem perdre? Jo, si no fos de Badalona i no sabies què és les festes de maig, què no us perdríeu o què recomanaríeu a aquell que vingués a passar les festes aquí a la ciutat,
5: primer,
4: o els d'aquí?
5: Primer, perdona, gaudir de la festa aquesta nit.
6: Escatarres.
5: I demà...
6: El Correbar.
5: Sí.
6: El Correbar.
5: I sobretot demà, o sigui, demà del dimoni, i l'endemà, doncs, el del... la festa de l'11, que és el...
4: Val. Si jo fos una persona que vinc de fora, no? perquè he vingut a veure la Final Four o perquè estic de turisme, com resumiríeu o com explicaríeu a una persona que no té ni idea què són les festes de maig i què és la cremada, què li diríeu? Què és?
5: Home, primer que Badalona és viva. Doncs així, quan una ciutat és viva, les festes encara... el fan més viva, encara, todavía més.
4: I per tu què seria aquesta cremada del dimoni? Què seria per tu?
6: No sé. És una tradició. Sí, és una tradició que viu aquí a Badalona i estem tot l'any esperant les festes de maig. Llavors, no te'n dones compte que ja han passat i tornem a esperar les festes de maig. A més, que duren tot un mes, des de l'1 fins al 31. O sigui, que podem gaudir de tot. Podem gaudir de tot, de moltes activitats, de moltes coses, de moltes festes, de molt de tot.
5: Badalona és maravillosa.
4: Ostres, aquí tenim aquí un eslògan de publicitari fantàstic, meravellós. Moltes gràcies als dos. En tot cas, nosaltres seguim aquí a peu de plaça, a l'espera que retornin doncs, les autoritats amb aquest, després d'haver donat el mocador al Sant. I si nosaltres seguim aquí a la plaça, si voleu, seguim parlant amb més persones d'aquí que estan seguint aquesta jornada del pregó a la plaça de la Vila, i si no, ens tornem a connectar en una estona.
2: Gràcies. Eva, no sé si m'ho pregunta a mi, jo per mi que segueixi parlant...
7: Sí, a mi m'agrada molt, a més...
2: No, perquè en el fons no tenim tant de temps, perquè fixa't, Laia, i ho explicava la gent que segueix per ràdio, que els castellers estan fent pinya, a veure com en surto jo ara amb l'argot castellaire, però no m'enrotllaré gaire, només diré que estan fent pinya, això segur que ho dic bé, no?
7: Sí, estan fent la pinya i ara faran el Pilar.
2: I ara faran el Pilar.
7: És com l'escala, doncs, per arribar al Sant.
2: Mira... Besar el santo, que diuen,
7: sí.
2: Perquè els castellers estan preparats per fer aquest pilar, que tu bé dius, amb aquest mocador, que l'heu vist moltes vegades en aquesta retransmissió, és un mocador que avui ho dèiem semblant al de l'any passat, però es veu que aquest any és més rosat, no?
7: Sí, l'any passat era color bordeus, i de fet no és la primera vegada que veiem aquesta tonalitat de colors en el mocador, perquè fent un repàs de tots els mocadors que hi ha hagut al llarg d'aquests anys, hi ha hagut com uns 5, una cosa així, de mocadors bastant similars, bastant roses, i a més aquest any doncs, amb el seu orgullosament Badalona, l'any passat era com es veia com la ciutat, i bé, i aquest any, doncs, amb aquest orgullosament Badalona, i aquest any que hi ha hagut 100.000 venuts.
2: Sí, 25.000 més que l'any passat, perquè sempre s'esgoten. Mentre s'està fent aquest pilar per arribar a Sant Anastasi, deixem que aprofiti per fer una mica de pedagogia o d'història d'aquest Sant Anastasi, que molta gent sap que és patró, o més aviat copatró de Badalona, però potser no ho sap d'on ve aquesta història, que neix aproximadament, segons la tradició, cap al segle XVII, o almenys el 1672, és quan es decideix que Badalona tindrà com a patró a Sant Anastasi, un personatge, de fet, de tradició romana, segons diu la tradició, un màrtir que va néixer a Lleida i va morir a Badalona cap a l'any 305. Això diu la tradició, eh? No hi ha gaires bases històriques que donin testimoni, per dir-ho així, de la història de Sant Anastasi, però sí és cert que des del segle XVII és el nostre patró. Anem a veure i escoltar aquest pilar.

0: per televisió heu vist, per la gent que ens escolta per ràdio, doncs en aquest moment l'Enxaneta acaba de col·locar aquest mocador, jo com soc daltònic no m'atreveixo a dir-ho, diria el mocador a
1: rosa.
0: Seques, rosa, a Sant Anastasi, que ja gaudeix d'aquest element tan típic ja de les festes de maig. I ara el que passarà és que un cop desfet aquest pilar, doncs tota aquesta corporació, per cert, aquesta persona...
1: Juanan Morales.
0: És Juanan Morales, sí, el president de la penya, que també està aquí. Dies intensos, per cert, eh? Per tot l'equip de bàsquet, perquè vaja, coincideix amb la Final Four. I em diuen que estan preparats els Miquelets perquè ara faran sonar la salda, és a dir, que prepareu-vos els que esteu... Ah, ja ho han fet. Clar, és que perdoneu, però els que estem aquí a plató no
1: escoltem res. No ho hem escoltat. Millor, perquè espanten una mica.
0: Sí, sí, els trabucaires, diguem que no deixen indiferència. O t'agraden molt o no t'agraden gens, perquè fan uns espatecs. Bé, i el que deia és que ara sí, ara aquesta corporació, més tot aquest seguici, retorna a la plaça de la Vila, i el que veurem ara és, bàsicament, les danses de maig, no? Que
1: sí, unes danses de maig que... Aquest any encara seran doncs, més emotives i més espectaculars perquè, clar, ja ho hem dit abans, que l'Esbart de Sant Jordi celebra els 75 anys de trajectòria. Déu-n'hi-do, són molts, molts, molts anys. I mentre estan tornant ara tots cap a la plaça de la Vila, podem recordar també què passarà durant aquests... S'ha caigut una ampolla d'aigua.
0: Sí, s'està caient tot. Anem a repassar l'agenda. Sí, va, anem a repassar aquesta agenda. L'agenda a partir, per cert, de demà. Ho dic bé, perquè avui, després ho veureu, hi ha més festa, hi ha la nit del mono, hi ha els catarres. Però anem a repassar el que passarà a partir de demà dissabte, no de maig, si el temps ho permet, perquè, per cert, hi ha previsió de pluja. Però comencem amb aquesta cercavila petita, que començarà a les 9 del matí.
1: No, a les 11 del matí.
0: A les 11 del matí, perdó, al passeig de la Rambla. Suposo que aleshores encara ho permetrà la pluja, amb dracs, cuques, gegants, gegantons. I atenció, perquè a causa de les obres hi ha canvi de recorregut. Hi ha canvis pel que fa als gegants.
1: Els badegegants, sí, pel recorregut i també per aquesta possible pluja. Els badegegants, que s'havien de celebrar a la tarda, doncs ara ja no. Ara se celebren en part del matí a 12:45 del migdia a la plana. Això sí, participaran diversos gegants, per exemple, els d'Arenys de Mar, també els de Manresa, els de Martorell, els de Sallent i els de Torredembarra. I també, evidentment, hi seran doncs, les quatre parelles de gegants de la nostra ciutat. I després, a 12:45 del migdia, també a la plana, faran el ball amb un component afegit i especial perquè és el 80è aniversari dels gegants Geroni i Bademar, que faran aquest ball amb els capgrossos.
0: A 6:45 hi ha la mostra de ball dels gegants. Per cert, es farà a l'Espai Batulla, justament a causa de la previsió de pluja. I avancem perquè arriba el concert, que és aquest concert que és el que més pot aparellar a causa també del mal temps, que concerta la Final Four de Juan Magán, que torna després del Primavera Pop, el rei de l'electro latino, nominat en diversos Latin Grammys, premis de la música llatina, vaja, i a més badaloní. Ja ho sabeu, que segur que ens fa saltar amb temes com Te voy a esperar. I arriba el 10 de maig, que comencem l'any dels actes, fem un resum, a les 6 de la tarda.
1: Començaran a les 6 de la tarda a la plana, amb el ball de la Festa Major, després seguirà a les 7 a la plaça de la Vila, amb el ball a plaça, i, evidentment, després ja continuarà amb el seguici a la ciutat a càrrec dels entremesos. Això sí, hi haurà un canvi de recorregut, evidentment, per les obres que s'estan fent al carrer Francesc Layret, i serà a les 7 de la tarda. I ja a les 9:45 del vespre, aquest acte sacramental, aquesta lluita entre el bé i el mal al passeig de la Rambla, i com a novetat el ball de drons, podríem dir, de 500 drons o més, que a més aniran acompanyats, i aquesta és la novetat, de focs artificials a les 10 a la platja dels Pescadors, amb aquest piromusical i la cremada del dimoni, l'element, jo crec que no és el pilar d'aquest 10 de maig, i concert d'Álvaro de Luna a 12:45 del vespre en el passeig marítim.
0: Per cert, Álvaro de Luna, que també va venir pel Primavera Pop.
1: Sí,
0: Álvaro de Luna,
1: fa res.
0: Que és un artista que presenta un disc que es diu A tu lejos, tot i que jo el conec bàsicament per Juramento Eterno de Sal.
1: De Sal.
0: I volveran les ganes de bailar la arana. Només conec aquesta.
1: I Todo Contigo, que ara no me la facis cantar perquè sí, si no plourà de veritat.
0: La que presenta és Dime Dónde Están. Sembla que és la carta de presentació d'aquest disc d'Álvaro de Luna.
1: Perquè és un disc que encara no ha sortit. És a dir, ens fa un petit...
0: Un
1: avançament que tindrem a Badalona. Que no sé si també el va presentar en part en aquest Primavera Pop.
0: No tenia entrada.
1: No ho sé.
0: Saps què passa? Que jo, més que d'Álvaro de Luna, que ens ho hem passat, jo sóc molt de Vall del Micaco, que em sembla que serà
1: aquí. Vall del Micaco.
0: Vall del Micaco, que sí, és amb la mateixa orquestra que el Vall de la Gent Gran, perquè de fet és el mateix
1: públic. És el mateix, sí.
0: Que és l'orquestra Selvatana.
1: Selvatana.
0: Selvatana. Que aquesta orquestra, a mi m'agrada aquests balls, perquè és el ball típic de Festa Major, l'Alla, que aquí hi ha xa-xa-xa, aquí hi ha pas doble, aquí hi ha vals...
1: El que ens agrada.
0: Aquí hi ha salsa. Bé, m'agrada a mi, tu ets més jove, tu ets més d'Álvaro de Luna.
1: No, però es pot ballar. O sigui, són balls d'aquests que sí o sí et fan moure.
0: Exacte.
1: Aixecar-te de la cadira.
0: I després, que molta gent que fa el dia 11 és descansar o marxar de Badalona. I no, el dia 11 és un dia important perquè és el dia religiós, és el dia del nostre copatró.
1: Com que es marxa de Badalona?
0: Molta gent.
1: Hi ha gent que marxa de Badalona?
0: Sí, i a més coincidim tres dies, que per cert, això ho hem de tenir en compte, perquè tu parlaves de la cremada del dimoni, que coincideix amb un clàssic, Barça-Madrid o Madrid-Barça, no ho sé.
1: Però, ui, és veritat.
0: Però a més coincideix amb tres dies i potser Badalona estarà més buida de l'habitual. Però dèiem, el dia 11 de maig, que és important perquè comença amb aquest ofici solemne que es fa a l'església de Santa Maria i després es fa doncs, tota
1: en
0: la festivitat.
1: En canvi de
0: recorregut,
1: sí,
0: canvi de recorregut, explica.
1: Aquí, o sigui, hi haurà dos canvis de recorregut. Per una banda, anar a l'ofici solemne, que no passarà per dalt la vila, puja pel carrer del Temple des de Via Augusta i un cop allà doncs, a la plaça de l'Oli per arribar a la plaça Barberà. També hi haurà el ritual de sortida de la imatge de Santa Anastàsia a l'església de Santa Maria a partir de les 6 de la tarda. A 6:45, el ball de sardanes a la plaça de la Vila. També el ball dels Atanasis i el ball des del Baró de Maldà. I a les 7, molt important, aquesta passada de Santa Anastasi, i és on també hi haurà el canvi de recorregut.
0: Sí. I abans d'acabar, només recordar que entre les moltes activitats també hi ha pels més petits, tot i que aquest acte que esteu veient també és pels més petits, però no vull oblidar de la Tresca i la Verdesca, perquè es fa també un dinar a la plana, un dinar popular, crec que amb macarrons aquest any, que m'han encantat els macarrons.
1: Ai, sí, a mi també.
0: I a la tarda, aquest concert de la Tresca i la Verdesca, que ja fa molts anys, som de Badalona més, animant la ciutat amb aquests temes dedicats al públic infantil. I deia que tot això és el que ens espera des de demà fins dilluns. Mireu si hi ha coses i us les hem resumit. Però és que, a més, avui hi ha la nit del mono, que us les hem explicat, i també hi ha càtars. Però abans de tot això, que us sembla si veiem una mica les dones de maig, que en aquest mateix moment estan arribant a la plaça de la Vila.

0: Vacances de maig, amb aquestes barres Sant Jordi, amb aquests balls, que ara hem vist una mostra, perquè és un ball que, vaja, que encara trigarà una estona, fan diversos passos de balls, les barres Sant Jordi, que és un ball que una de les qualitats que té és que és un ball aparentment senzill, justament perquè el que vol és explicar que qualsevol persona es pot animar a aquesta festa. A més, porten un vestiment així que crec que simula com les onades del mar, oi?
1: Sí, és el que vol abocar aquest moviment que estàvem veient de les faldilles, doncs és això, aquest moviment del mar tan representatiu del nostre litoral badaloní.
0: Amb música, per cert, de Jaume Carreras, arranjaments de Joan Emeric i la coreografia que es va crear amb Neus Pasqual i Jaume Díaz. T'ho dic, aquests noms, perquè ens sembla també interessant recordar que les festes de maig es fa sobretot gràcies a les entitats de cultura tradicional i popular i a tota aquella gent que any rere any tira endavant les festes. I crec que ja podem donar pas, si no en dieu al contrari, al que estàvem explicant abans, que ja l'han dit del mono i també avui hi ha els Catarres. Us sembla bé si dono pas a Catarres, si no en dieu al contrari? Anem a Catarres, doncs vinga, anem a veure aquesta connexió que fa la nostra companya, la Judit Larrios, amb els protagonistes d'avui a les 10 de nit del Passeig Marítim, als Catarres.
2: Doncs estic molt ben acompanyada, sí, perquè estic amb un dels protagonistes d'aquesta nit, com són ni més ni menys que els Catarres. Què tal, nois, com esteu? Us hem enganxat aquí preparant-ho ja tot per aquesta nit.
3: Doncs molt bé, molt contents de tornar a Badalona, perquè les festes de maig sempre és un concert d'aquells destacats i ens fa molta il·lusió aquest concert, realment.
2: De fet, avui actueu a les 10, però ja veu venir fa 3 anys, és a dir, repetiu experiència a les festes de maig. Com és per vosaltres tornar aquí a Badalona?
4: Bueno, doncs per nosaltres és un dels concerts més importants que fem. Bueno, tots són importants els concerts que fem, però dels més grans que fem amb tota la gira. I la veritat és que aquest any estem molt contents perquè aquí serà el primer cop que provem el directe nou de la gira d'aquest any, amb tota la sonografia al complet i, bueno, sereu els primers de veure-ho.
2: Ens parles del disc que va sortir a la llum l'any passat per a Caigudistes, coincidint amb el vostre 15è aniversari, no? Què es podrà trobar en aquest concert?
3: Per a Caigudistes el vam estrenar, com dius tu, l'any passat, llavors vam fer una gira de presentació i aquest any estem fent la segona part d'aquesta gira que es diu Sense Drama, i d'aquí una setmana veureu per què es diu així, ara encara no es pot dir. I llavors es tracta d'un concert on li hem donat la volta a moltes cançons, no? I aportem coses noves que la gent no ha vist encara de nosaltres, musicalment, i també a nivell d'espectacle, a nivell de llums. Bueno, és una aposta que hem fet per pujar una mica al nivell d'espectacle i crec que la gent ho notarà, perquè no s'ha vist mai els Catarres amb aquest format encara i és molt divertit.
2: Per a Caigudistes, quina metàfora hi ha darrere del títol d'aquest disc?
5: La metàfora dels paracaigudistes és una mica el símil amb la vida, no? Que és que un lloc on et tires no hi ha marxa enrere, i el que mola en realitat és que duri molt el salt, esquivar obstacles, intentar que el viatge sigui molt llarg, i era una mica això, no? El fet aquest de que mai pots tirar enrere, d'atrevir-se, també, bueno, sí, d'atrevir-se a llançar-se també. I també ens molava molt el rotllo de que els paracaigudes, d'un mateix seu paracaigudista, no? Inclús d'altra gent, ser el paracaigudista d'algun amic, el paracaigudes d'algú que estimes, i anàvem una mica per aquí, la història.
2: Per vosaltres hi ha alguna diferència entre fer un concert en un ambient de festa major o fer-lo, doncs, no sé, per exemple, en una sala o en un estadi?
4: Sí, és diferent, no? Perquè una festa major, un festival inclús, doncs, bueno, tens molta gent allà al davant. També festa major o un festival també és diferent, no? Perquè festa major normalment és festa popular, llavors hi ha accés a tot el públic i això per nosaltres és molt important, que la nostra música sigui accessible al màxim de gent possible, que no hi hagi gaires inconvenients perquè la gent ens pugui venir a escoltar, econòmics, no? Em refereixo. I llavors sí, fer un concert en un lloc molt petitonet també ens dona altra energia, no? Perquè al final tens la gent molt més a prop, és molt més personalitzat, però bueno, disfrutem les dues vessants i estem contents i agraïts de poder fer tant una cosa com l'altra.
2: Ara, de fet, comença època, no? Suposo, de festes majors, de festivals, on us podrem trobar pròximament?
3: Ostres, mira, aquesta setmana que ve estarem a Vilablareix, després estem a la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am, a finals de mes... De memòria no me'l sé, algú m'ajuda?
4: Jo tampoc, ara estic pensant només.
5: Sí, a l'Orriusona, al Canet Rock...
6: És una aposta, l'Orriusona és una
5: aposta. Sí, hi ha moltes festes. Entreu al nostre... Podeu entrar al nostre Instagram o al nostre web i podeu veure tots els concerts que farem aquest any, que n'hi ha bastants i segur que cauen a prop de casa vostra.
2: Ja per acabar, us puc demanar quina seria de totes les cançons de tota la vostra trajectòria aquella a la que li teniu una estima més especial? Amb quina us quedaríeu? Una cadascun, si voleu.
4: Vale. Bueno, jo crec que anem canviant sempre, no?, de cançó. A mi ara m'agrada molt La Fortuna, tant per la temàtica com per tocar-la en el directe. I sí, jo diria aquesta, La Fortuna.
3: Sempre et tempta aquesta pregunta dir-ne alguna de nova, però jo crec que la cançó que ens ha portat avui aquí i és innegable, Jennifer. I és molt divertit tocar Jennifer i avui serà molt divertit també.
5: Jo dic Tòquio, una cançó del disc de Postals, i que aquest any l'hem renovat i fem un show que mai... Que mai ens ho haguéssim imaginat fa 15 anys.
6: Això ho heu de veure, això és molt divertit.
2: Doncs moltes gràcies, noi, de fets. Ara us llenço la pregunta a vosaltres, Carles i Laia. Quina és la vostra cançó preferida dels Catarres? I no sé si us animeu a cantar-la una mica o us fa vergonya.
0: Doncs no, Judit, no ens animarem, entre altres raons, perquè em sembla que faríem un lleig molt gran a les danses de maig que estem escoltant de fons i que, mira, ho estem veient.
1: Però diré Jennifer, jo.
0: Tu diràs Jennifer, jo no diré res, ni cantarem, això no ho farem. El que sí que podem fer és, sobretot, Laia, animar tothom a que disfruti, que gaudeixi, perdó, d'aquestes festes de maig que comencin ara, sobretot adreçar-los al 10 de maig, que és el dia fort, amb aquesta cremada del dimoni, aquest programa especial que farem des de Televisió de Badalona, un programa com aquest, que el fem gràcies a la col·laboració patrocinada per Direxis Tuxal, més de 40 anys, donant un servei de transport públic a la nostra ciutat.
1: Laia,
0: bones festes, Laia.
1: Molt bones festes, Carles, i veurem com crema aquest dimoni, el sisè jugador.
0: El sisè jugador, moltes gràcies a tothom, que vagi bé, molt bona tarda.

0: Fer de les ciutats un lloc millor per a tothom. Avui som la suma de l'experiència i els recursos d'empreses especialitzades en el transport de viatgers i treballem per una mobilitat inclusiva, segura i respectuosa amb el medi ambient. Som Tuxal, som Direxis, som persones al servei de persones.
1: Forn Bertran, a la cantonada del carrer d'en Coet amb el carrer del Carme.
2: Tot ho fem amb el millor producte. Farina ecològica de proximitat, mantega francesa en denominació d'origen, fruita seca de Tarragona i Mallorca, xocolata amb cacau d'origen. I al nostre bar, que és al costat del forn, podràs provar el que fem a l'obrador amb tota la varietat de cafès, xocolates, sucs naturals i infusions.
1: Forn Bertran, pa i brioixeria des de 1922.
3: Et ve de gust una orxata o un gelat?
4: I tant que sí!
3: A la gelateria Fillol elaborem l'orxata, els granissats, la llet merengada i els gelats de manera artesanal i amb la màxima qualitat.
5: Els pots gaudir a la nostra terrassa o mentre fas un passeig. Ens trobaràs a la cantonada del carrer de Mar amb la Rambla.
6: Mmm, boníssima!
3: I ara també orxata fresca Fillol amb xufla ecològica als supermercats.
5: Gaudeix de l'orxata Fillol a tota hora i a tot arreu.
7: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
8: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
9: És divendres 8 de maig del 2026. Els parla Judit Larios. L'actual jugador de la penya, Ricky Rubio, ha donat el tret de sortida al cap de setmana més esperat de les festes de maig amb el pregó des del balcó de l'Ajuntament. Davant d'una plaça de la vila plena de gom a gom, Rubio ha recordat com va arribar a Badalona amb 13 anys i alguns moments de la seva joventut. També ha reivindicat Badalona com la ciutat europea del bàsquet i ha mostrat la seva estima per tots els clubs existents a la ciutat. Així mateix ha defensat la necessitat de tenir cura dels espais esportius perquè les noves generacions puguin gaudir d'unes bones instal·lacions, tant cobertes com a l'aire lliure. L'escoltem.
10: A tots els nens i nenes que cada tarda van a jugar i il·luminen la ciutat. I aquí també demanaria a la ciutat unes instal·lacions dignes per tots els equips que hi ha de bàsquet i també pistes al carrer. Jo he jugat a la Plana, he jugat a Sant Pep, he jugat a l'Olímpic, però també recordo molt haver jugat al carrer, haver jugat a Padres, haver jugat a Canyador.
9: Rubio també ha reivindicat l'esperit familiar que es viu durant aquestes festes, fent referència a totes les activitats populars que hi ha previstes. L'acte ha conclòs amb un missatge d'estima i orgull badaloní. Un dels moments més esperats de tot l'any arribarà aquest diumenge 10 de maig amb la cremada del dimoni. Serà a partir de les 10 de la nit a la platja dels Pescadors. L'esdeveniment presentarà un espectacle de més de 500 drons coreografiats amb música. Com a novetat enguany, aquests robots incorporaran focs artificials per primera vegada. Per garantir la seguretat de tots els assistents, l'Ajuntament de Badalona desplegarà un dispositiu especial que enguany incorpora un reforç tecnològic amb càmeres de seguretat. Tot i això, es mantindran els agents cívics en alguns punts concrets per informar la ciutadania. El desplegament també inclou aquest any un dron que controlarà l'afluència. L'aforament entre el carrer Prim i Martí Pujol és de 33.000 persones com a màxim, però es calcula que l'esdeveniment pot arribar a reunir-ne més de 70.000. Les festes de maig suposen enguany un repte a nivell logístic, ja no només per la coincidència amb la FIBA Champions League, sinó també per les obres al carrer de Francesc Layret. La incidència ha fet que s'hagin hagut de reorganitzar diversos actes i seguicis que tradicionalment passaven per aquesta via. Als problemes logístics se li suma l'amenaça de pluges. Alguns actes ja han canviat d'horari o d'espai per adaptar-se al possible episodi de dissabte que podria afectar la programació festiva de la tarda, del vespre i de la nit. És el cas del Bar de Gegants, que passa al matí a quarts de 12 a la Plana. També del Ball de Gegants i Capgrossos de Badalona, que es farà a 6:45 de la tarda a l'Espai Betúlia. En cas que hi hagi una treva de pluja, les figures tornaran en cercavila fins a la plaça de la Vila.
8: Infopodcast Badalona.
11: Una coproducció de Badalona Comunicació i la Xarxa.
12: Ràdio Ciutat de Badalona.
13: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.

0: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13 a 210 o al carrer de Francesc Layret 155.
1: Els esports amb Ferran Vinaixa.
2: La Final Four de la Lliga de Campions de Bàsquet ja té finalistes. Són els Ritus Vilnius lituà i l'AEK d'Atenes grec, que van eliminar a Tenerife i Unicaja respectivament. La final es podrà seguir en directe per Televisió de Badalona. I Badalona Comunicació va fer un programa especial entre les dues retransmissions de la Ràdio Ciutat pel set i van passar molts protagonistes com Garrafajosa, Carlos Cabezas, Berni Rodríguez o l'alcalde Xavier García Albiol. I la festa de la Champions League ha continuat avui amb la gala d'entrega de premis des del Teatre Zorrilla i en directe per Televisió de Badalona. Escoltarem els protagonistes. En futbol, el Badalona avui en visita l'Espanyol, l'Ona Sant Adrià juga tornada de playoff contra el Saragossa i el Badalona tanca la fase regular de la Lliga visitant el Vic. La final a 4 de la Lliga de Campions de Bàsquet té els seus finalistes, és el Ritas Vilnius lituà i l'AEK d'Atenes grec, el butxí de la penya en els quarts de final, que s'han desfet de Tenerife i Unicaja respectivament i, per tant, el defensor del títol, l'Unicaja, no podrà revalidar aquest títol per tercer any consecutiu. En la primera de les semifinals, el Tenerife, guanyador de la competició en fins a dues ocasions, es va veure sorprès pel Ritas Vilnius, segurament l'equip tapat d'aquesta competició. El partit va començar igualat, arribant al descans amb un ajustat 40-34, però a poc els lituans van anar posant els canaris contra les cordes i en el darrer quart, amb un parcial de 25-16, sentenciaven la semifinal amb un resultat final de 87-69. En la segona semifinal, el partit va estar més desdibuixat. L'AEK d'Atenes va sortir molt més endollat, guanyant els dos primers quarts amb claredat i arribant al descans amb 21-37 en el marcador. La segona meitat, els malaguenys van igualar les forces, però no va ser suficient. El conjunt grec, com ja va fer amb la penya, va acabar passant per sobre d'un dels favorits i es planta així en la final. Demà dissabte es disputarà a les 5 de la tarda el partit pel tercer i quart lloc entre Unicaja i Tenerife, els dos equips espanyols, i a partir de les 8 del vespre i en directe, tant a Radio Ciutat com a Televisió de Badalona, la final d'entre l'AEK i el Ritas Vilnius. Abans, però, avui divendres a partir de les 11... Avui divendres a les 11 del matí hi ha hagut aquesta Teatre Zorrilla, ara en parlarem, aquesta gala de premis de la Champions League on hi ha hagut algun protagonista verd i negre. Passem per això a parlar una mica del que ha sigut l'ambientació d'aquesta Final Four, d'aquest primer dia o primer gran dia de semifinals, perquè aquesta final a 4 de la Lliga de Campions de Bàsquet de Badalona ha quedat certament descafeïnada per l'absència del darrer moment del Joventut. Les lesions de jugadors clau i d'una mateixa posició com van ser les Dante Tomic i Simon Birgander van condemnar els verd i negres, que van acabar caient als quarts de final contra l'AEK d'Atenes. La competició, però, havia de continuar sense la penya i ho havia de fer a la ciutat de Badalona com a anfitriona per primera vegada d'una Final Four de competició europea. Una situació molt poc, no gaire desitjada per molts, però que, segons el president de la Federació Internacional de Bàsquet, Jorge Garbajosa, no ha fet minvar una organització excel·lent de l'esdeveniment.
3: La apuesta que ha hecho el Ayuntamiento de Badalona por acoger esta Final Four sin saber si van a estar. Y una vez que se ha demostrado que la competición ha dicho que no estaban, la energía que han puesto a nivel organizativo es extraordinaria. Así que yo quiero agradecerle, lo he hecho en persona, lo quiero hacerlo públicamente, al alcalde y a todo su equipo por una extraordinaria organización de esta Final Four.
2: L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, lamentava també l'absència de la penya en aquesta Final Four, però considera que igualment la ciutat i els seus ciutadans poden estar orgullosos de com s'ha acollit un esdeveniment com aquest.
4: Al final nosaltres volem, amb aquest esdeveniment, volíem que sigués la penya, això era el primer objectiu, però després projecció i que els nens i les nenes de Badalona que juguen a clubs de futbol, de bàsquet, de totes les escoles, a totes les escoles, per exemple, els hi hem fet arribar tots els nens de primària i secundària una samarreta, els hi hem fet arribar invitacions que teníem perquè volem que gaudeixin d'aquest ambient tan espectacular, no?, de la nostra ciutat.
2: L'afició verd i negre ha estat, lògicament, la més afectada per la no presència del seu equip en la Final Four de casa seva, però, malgrat això, alguns han decidit viure la final a 4 en directe per gaudir simplement de bàsquet, com ho ha fet en David Guerrero, per exemple, de Badalona Batec, complint també amb la seva funció d'animar la fanzone de la plaça Tarradellas. En David, però, reconeix que ha estat difícil no veure la penya en aquesta gran final a 4.
5: Ha sigut molt dur. Suposo que per tota la gent aficionada al bàsquet a Badalona, de la penya, el partit de l'AEK a Atenes, pues, ho van patir molt, no? Perquè van veure com se s'escapava, pues, una mica amb somni, no? Que era poder gaudir d'aquesta final aquí amb la penya, amb un equip aquest any que fa il·lusionar l'afició, i no ha pogut ser. Hi ha molta samarreta de la penya dintre del pavelló.
2: La final a 4 de Badalona està plena de personalitats del món del bàsquet. És el cas d'ambaixadors de l'Unicaja, com Carlos Cabezas i Benny Rodríguez, i aquest últim, en Benny Rodríguez, ha volgut manifestar també que li sabia molt de greu l'eliminació de la penya en aquests quarts de final, fet que, a més, creu que resta ambient en aquesta Final Four.
6: Qué pena que no esté la peña por muchas razones. Primero, porque se lo merece, está haciendo una serie de temporada muy buena, y esta en concreto, y una pena que no tenga premio de hacerlo, de jugar en casa. Aunque luego, cuando llega el momento de estar aquí, esto cambia, la imagen del espacio cambia, pero está jugando en casa, pueden venir los aficionados de Badalona, de todo el equipo, de toda Cataluña, ¿no?, a apoyar a su equipo. Es una lástima porque, sobre todo, pensando en la afición y pensando en el espectáculo, vamos a tener algún asiento vacío.
2: La Final Four de la FIBA Champions League no ha tingut a la penya i no tindrà, com ja bé sabeu ja, el campió, cap campió de la Lliga CB. El que sí ha tingut és la demostració que dona com la Copa del Rei 2023 és capaç d'organitzar esdeveniments d'aquesta magnitud. I avui, en el dia de pausa entre competició, hi ha hagut l'entrega de premis d'aquesta Champions League. Allà hi ha estat el nostre company, l'Aleix Blanc, i ara veiem imatges d'aquesta... Estem veient imatges d'aquesta gala, i on hi han premiat a molta gent estimada aquí, com el Marcelinho Huertas. Ara l'escoltarem, és un dels que hem pogut parlar, però suposo que l'interès verd i negre estava més si queia en algun jugador de la penya. Al final, per pes, ha sigut Ricky Rubio.
7: Sí, tu mateix ho has dit, ha quedat una mica descafeinada aquesta entrega de premis. Sí que és cert que la penya ha aconseguit endur-se un galardó, que se l'ha emportat Ricky Rubio, que ha format part del quintet ideal de la competició, però a part d'això, la resta de premis, que han viatjat ben lluny de Catalunya, perquè Frank Barley de l'AEK s'ha emportat l'MVP, Kendrick Perry de l'Unicaja de Màlaga, el jugador defensiu, el millor jugador jove ha anat per Jack Cahill de l'Alba de Berlín, i l'entrenador de la temporada per Dragon Sakota de l'AEK. Quintet ideal, Jerrick Harding del Ritas, Frank Barley de l'AEK, Raekwon Gray de l'AEK, Ricky Rubio de la Penya, l'alegria que ens hem emportat avui, i Giorgi Shermadini de la Laguna Tenerife.
2: Entre nominats, hem vist a Michael Rusic en els millors joves, entre els millors joves no se l'ha acabat emportant, també Adam Hanga entre els millors defensors tampoc se l'ha emportat, i com dèiem, Xus Vidorreta, per exemple, ha sigut l'entrenador de la dècada, i parlàvem també de Marcelinho Huertas, que ha sigut un dels reconeguts i dels que has pogut parlar després al moment d'atenció als mitjans, no?
7: Sí, s'ha fet un petit moment d'atenció als mitjans, perquè Marcelinho Huertas ha estat escollit com un d'aquests jugadors del quintet ideal d'aquesta dècada de la Basketball Champions League, tot i que estava una mica empipat per l'eliminatòria. L'escoltem.
8: Las sensaciones yo creo que son más malas que buenas. Está claro que bueno, los premios están muy bien, pero lo que queríamos mañana es poder disputar esta final. Lo tenemos claro desde el principio. Bueno, estamos aquí todos los años y sabemos lo que cuesta llegar, y bueno, las oportunidades tenemos que agarrarlas de una mejor manera. Creo que ayer no tuvimos un buen día y hay que, bueno, seguir adelante, mejorar y corregir para volver a tener otra posibilidad quizá el año que viene y volver a estar en la final.
2: Ànims a Marcelinho Huertas, molt estimat aquí a Badalona des de fa molts anys. No ha pogut ser jugar aquesta final, sí que la podrem veure, com dèiem, en directe i escoltar per Radio Ciutat a les 8 del vespre. A les 7 ja comença un programa especial que podrem seguir tot el que passi en la prèvia d'aquesta final, i a partir de les 8, per primer cop en la història de Televisió Badalona, us podem oferir en directe aquesta final. Recordeu, AEK d'Atenes, Ritos Vilnius, serà la final d'aquest dissabte.
9: Viu amb Ràdio Ciutat de Badalona l'esdeveniment esportiu de l'any. Final de la Champions League.

0: I passem pàgina del bàsquet, ara ja sí, hem de parlar una mica de futbol, perquè el cap de setmana no para el futbol, almenys encara hi ha competicions en joc. Poc en joc té el Badalona Wingman, però visita l'Espanyol, derbi català, que això sempre ens agrada, estarem en directe a Radio Ciutat demà a les 12. Suposo que la idea del Badalona Wingman seguirà sent, en primer, tancar la ratxa de derrotes que té, ara l'Espanyol també ve de 3 seguides, i intentar puntuar en aquesta sempre difícil ciutat esportiva d'Anne Harkem.
1: Sí, és un partit de transició on tots dos equips ja no juguen res. El Badalona Women, des de que va caure eliminat de la Copa de la Reina, que ja ha fet la feina perquè ja ha salvat la categoria i les posicions europees ja és impossible que arribin, però Ferran, un derbi és un derbi i sempre s'ha de sortir motivat.
0: I el primer equip té aquest partit important perquè és un derbi, com bé dius, un derbi és un derbi, sempre és atractiu, escoltarem com sempre. És l'última retransmissió de Radio Ciutat de Badalona aquesta temporada, aquest Espanyol Badalona Women, però el diumenge a les 11 sí que es juguen les Garrofes aquí, el filial l'Ona Sant Adrià, que va fer un molt bon paper en la primera eliminatòria del play-off de Sen, n'hi haurà una segona, però va aconseguir guanyar 1-2 al camp de Saragossa, ara diumenge a les 11, si no m'equivoco, aquí a Sant Adrià té l'oportunitat de rematar la feina.
1: Oportunitat de rematar la feina i classificar-se per la final contra el Màlaga o la Reial Societat B, un Ona Sant Adrià que no perd des del mes de febrer, per tant, han de continuar amb aquesta dinàmica dolça i classificar per la final.
0: Generen confiança per passar aquesta eliminatòria i segurament, tot i que serà molt complicat, ells parlaven de Màlaga com a gran rival de l'altra eliminatòria, si és així, suposo que amb possibilitats, perquè les sensacions realment és un equip ascendent.
1: És un equip que porta molt bona dinàmica, com ja han dit, aposta per un futbol molt, molt combinatiu, cosa que és atípica en aquestes categories, i veurem si és el Màlaga o la Reial Societat B, però serà un duel definitiu per poder pujar a Primera Federació.
0: I dediquem l'últim minut a l'altre partit del cap de setmana, no tan transcendent, però important, perquè no està tot dat i beneït, podríem dir, molt, molt encaminat, però no dat i beneït, i el Badalona visita Vic, ha de puntuar, bueno, hi ha un resultat, ha d'haver una combinació de resultats, però en tot cas assegura aquesta segona plaça, guanyant si pot ser, per entrar al play-off de la millor manera possible, amb el factor camp a favor.
1: El Club de Futbol Badalona, que necessita guanyar o esperar el resultat entre l'Hospitalet i el Cornellà per quedar segon, hi ha una gran carambola de resultats, i el rival és complicat perquè és el Vic que juga la salvació. Per tant, partit molt dur pels homes de Miquel Azparra.
0: Aquí ningú perdona res. Nosaltres ho anirem deixant aquí, recordeu aquesta agenda. Demà dissabte a les 12, Espanyol Badalona Women en directe a Radio Ciutat. Diumenge a 2:15, aquest Vic Badalona, i ja us emplacem ja diumenge a les 8 de la tarda, a partir de les 7 a Televisió de Badalona, aquesta final de la Champions League entre els Ritus de Vilnius i a l'AEK d'Atenes. A les 7 ja a Televisió de Badalona en directe. Que passeu un bon cap de setmana esportiu.
2: Obramat Badalona, amb els preus més baixos del mercat, patrocina la informació esportiva.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
4: Temperatura a Badalona
5: 17 graus.
6: Arriba al Masnou el disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
7: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
8: Anem ara amb la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui amb l'Edgar Tejada, l'Enric Garí, amb Vicenç Hernández i l'Eliseo Pintor. Què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia.
8: I benvinguts. Anem a pams. Anem pel més recent, que potser eren els dos partits que es disputaven ahir en aquests quarts de... en aquesta final a 4, en aquestes semifinals, de la Basketball Champions League, al Pavelló Olímpic de Badalona, i que finalment doncs portarà el partit de la final a dos partits, a dos equips, perdó, que no són espanyols. Enric, tu eres ahir al camp.
10: Estava en l'espectacle del bàsquet d'ahir, sí, sí. I torno a dir, espectacle del bàsquet.
8: Va ser un espectacle de bàsquet?
10: Sí.
8: Sí?
10: Però un espectacle tot al voltant de lo del partit, eh? O sigui, el partit és un partit de bàsquet.
8: Mm-hmm.
10: Però al voltant hi ha un espectacle, es forma un espectacle tal que és digne...
8: Ja començant per la fanzón, a la plaça Tarradellas.
10: Començant per tot. Aleshores, es forma un caliu entre aficions, vull dir, problemes d'aficions, m'entens, que es discuteixen. Bueno, això sempre hi ha problemes d'aquests, m'entens? Perquè, esclar, dintre del pavelló no pots entrar alcohol per fora, però per dintre pots entrar el que vulguis posat, el pots portar posat, saps? Llavors, esclar. El primer partit vam estar molt bé, perquè estàvem al costat de l'afició del Tenerife, una afició correctíssima, però el segon partit teníem just a sobre l'afició grega i estàvem rodejats de grecs. Encara no havia començat el partit i ja vam canviar-nos de lloc. Ens vam anar al costat de l'afició de l'Unicaja, saps? Però no, no per afinitat de país, sinó perquè amb els grecs no s'hi pot estar. O sigui, són uns personatges que, per començar, ja van despullats. O sigui, jo, quan veig un home despullat en un camp, li diria, escolti, vagi-se'n, vostè no està en condicions d'estar aquí. I, bueno, i aleshores, doncs, bueno, van ser dos partits no gaire emocionants, també t'ho haig de dir, perquè, vull dir, els que van guanyar de més de 10 punts, i el dia es veia venir la pedregada, que els eliminaven, els altres. I, bueno, i vull denunciar una cosa, que amb tot això el Palau d'Esports deixa molt que desitjar.
8: Per què? En quin sentit?
10: Amb l'estat de conservació. Amb l'estat de conservació del Palau d'Esports deixa molt que desitjar. O sigui, els sanitaris no estan en condicions de rebre gent. I demà reseu perquè no plogui. Perquè si plou, plou més a dintre que a fora.
8: Hi ha previsió de pluja.
10: Per això us ho dic, que hi ha previsió de pluja. Per això us ho dic, que reseu que no plogui, perquè a la circumferència exterior, aquella que està coberta, plou més allà que no pas a fora.
9: Jo crec que es va arreglar l'any passat, eh? És a dir, la coberta del
8: pavelló olímpic
9: es va arreglar. És una de les obres que es van fer conjuntament amb l'Ajuntament, això em van dir, tampoc posaré la mà al foc, però que està arreglada.
10: No dic, jo no dic que no, que la zona de joc, zona de joc estigui arreglada, però el que és al voltant, allà on hi ha els bars això...
9: On plovia abans.
10: Allà segueix plovent, fa 3 mesos plovia. Ja t'ho dic jo.
11: Però si vaig demà, he de portar paraigües per ser dintre,
10: si
11: no?
10: Si vas demà, porta paraigües fins que entris a lo que és la zona de les cadires del pavelló. M'entens? Però abans, que tu dius, està cobert, no està cobert, plou.
8: Molt bé, al final seran el Vilnius i l'equip d'EC d'Atenes, que va ser també qui va retirar la penya de la competició, els dos equips que disputaran aquesta final. No sé si algú més estava ahir també a l'Olímpic.
9: Jo no vaig anar-hi, no? Vaig decidir no anar-hi, perquè, per exemple, el que diu ell, crec que ho ha explicat molt bé. Jo recordo molt d'anar-hi, per exemple, a les finals de la Copa, i l'ambient aquest és increïble. És dir, o el vius... O no saps el que entre les aficions i tal. Clar, les aficions d'una Champions League o d'aquest tipus és completament diferent, perquè no són aragonesos o bascos o el d'això, us dic. Però realment és increïble viure, és veritat. És a dir, és d'aquells que... I el partit, com tu dius, a mi m'ha sorprès l'Unicaja. M'ha sorprès, perquè té més, per mi, més equip que els grecs, però...
11: Sí, però els grecs amb aquestes competicions es creixen. És l'experiència, és el punt de són pillos, són gestos, i en jugades molt, molt igualades saben, se les saben totes, tenen molta experiència.
8: Ahir a Televisió de Badalona feia un programa també especial amb motiu d'aquests dos partits que també es van retransmetre en directe aquí a Radio Ciutat de Badalona, on va haver ocasió de parlar amb Jorge Garbajosa, president de la Federació Internacional de Bàsquet, que destacava també que malgrat Badalona, la penya, no hagi pogut al final participar d'aquesta final a 4, sí que excel·lia, deia, pel que fa a l'organització de l'esdeveniment. L'escoltem.
12: La apuesta que ha hecho el Ayuntamiento de Badalona por acoger esta Final Four sin saber si van a estar. Y una vez que se ha demostrado que la competición ha dicho que no estaban, la energía que han puesto a nivel organizativo es extraordinaria. Así que yo quiero agradecerle, lo he hecho en persona, lo quiero hacerlo públicamente, al alcalde y a todo su equipo por una extraordinaria organización de esta Final Four.
8: Edgar.
13: Home, és que ningú dubta que l'Albiol i els seus 18 regidors són molt bons muntant saraus. Vull dir, això no tenien cap dubte que si hi havia un sarau a Badalona ho farien bé. Vull dir, això no sorprèn.
8: Molt bé. No sé si sobre la celebració de la Copa voleu fer algun altre esment.
10: A mi m'agradaria saber... Digues. Realment, què deixarà a Badalona aquest esdeveniment?
8: Quin impacte, no?
10: Quin impacte econòmic?
13: Bueno, impacte econòmic, sempre estem amb el mateix, no? Sempre que es fa, quin impacte deixa l'arbre, quin impacte... Al final, No només és l'impacte econòmic, quin impacte econòmic té a Fitur, no ho sabem, quin impacte... Al final és una mica imatge, no? Badalona, Badalona, Badalona, i vas ficant al cap de la gent Badalona, no? Jo crec que al final és un missatge llarg recorregut que sabrem si ha funcionat potser el millor d'aquí 10 anys, no? Perquè Badalona es posicionarà per sobre de, jo què sé, qualsevol altra ciutat, no? Buscar l'impacte econòmic directe, jo crec que no ha sigut gaire, segurament poquet, i sempre que estem al costat de Barcelona els impactes directes doncs, estaran molt atenuats, perquè segurament molts grecs hauran aprofitat per anar a veure la Sagrada Família abans que anar a veure, de moment, el Pont de Petrol, no? I, aleshores, l'impacte econòmic, a vegades tu quan fas publicitat no estàs esperant un retorn econòmic directe, sinó estàs fent un posicionament de marca. I jo crec que en aquests eventos el que fem com a ciutat és posicionament de marca.
9: Sí. Jo personalment crec que impacte ha existit. És a dir, és veritat que aquest impacte no serà la mateixa a la Rambla que a la zona de Llefià, això està claríssim. Sempre. Però jo entenc que la pregunta és una altra. És a dir, a la ciutat li surt a compte o no? És a dir, aquesta és la pregunta. La inversió de ciutat i tal, jo et diria que quan va fer la Copa del Rei, segur que sí, vale?
10: Sí. És a dir, sí. La Copa del Rei sí.
9: Claro, sí. Això...
13: El Rei sí.
9: Et donaria que tothom pensava que, o preveia que potser la penya hi seria. No és el mateix amb la penya que sense la penya. A l'inici del partit ho vas veure, és a dir, el camp estava com estava. És a dir, el 50%...
13: Potser com a impacte, a nivell d'organització, és millor que no estigui la penya. Tens una afició forània
9: extra.
13: Si la penya, bàsicament, són els de Badalona que fan el mateix i van al pavelló. Per tant, fixa't en això, que inclús com a impacte a nivell local, potser era millor que no estigués la penya.
9: Bueno, no ho sé.
11: Sí, hi ha mètriques que són... econòmiques que són molt complexes i molt complicades, eh? Però en un esport com el bàsquet, que de tant en quan Badalona sigui una mica qui organitzi la Final Four, estigui la penya o no, jo crec que és important, perquè al final és la constatació que som la ciutat europea del bàsquet. I amb events com aquest és com s'ha de demostrar. Però sí que és real que, clar, quin impacte pot tenir... O després imagina que aquesta gent doncs, demà organitzen i trenquen tot de mobiliari urbà, doncs clar, lògicament aquestes coses no agraden i perjudiquen moltíssim la imatge de la ciutat.
10: Això sí que és cert, que hi havia molts Mossos d'Esquadra.
9: Clar.
10: Molts uniformats.
11: Sí, sí.
13: Els grecs van anar amb 3 o 4 furgonetes que van passar per davant.
11: L'experiència d'aquesta gent, ja sabem la que és.
10: Sí, sí, o sigui, molts Mossos.
9: De totes maneres, el que tu has dit, és a dir, és una mescla, és a dir, què costaria un anunci de la ciutat de Badalona publicitant la ciutat de Badalona? Quan tu fas els números, és a dir, com en Badalona Futur, això té un impacte. Aquest impacte els de a peu no el notem, però té un impacte segur. És a dir, la retransmissió per la televisió... I quan es valoren, és quan surt. És a dir, si realment fem la valoració d'aquesta, l'Ajuntament ha posat 2 milions d'euros, me l'estic inventant, o 20 milions d'euros, segur que d'ingressos no, ni de repercussió de ciutat, amb la suma tampoc. Però... a no sé quants anys, a Badalona i el que sigui, sí que jo entenc que aquests eventos són necessaris per a una ciutat com aquesta. I el que dius, ho fan bé, ho venen bé. Bueno, jo em quedo aquí.
8: Molt bé, això pel que fa a la Copa, però és que tota l'afició que s'ha traslladat a la ciutat de Badalona per la Copa, si es queda també per la final, doncs viurà aquestes festes de maig, que si bé ja fa uns quants dies començaven amb la programació, diguéssim que el gruix d'actes significatius de les festes té lloc aquest cap de setmana, començant per avui mateix, que es dona doncs, el tret de sortida oficial amb el pregó a càrrec, encara també lligat amb el món del bàsquet, de Ricky Rubio, que segurament doncs, serà un gran reclam també de cara a aquest pregó, que anirà precedit després pel concert de pregó, en una banda de tribut a la banda a l'Oreja de Van Gogh, després també hi haurà la nit del mono i avui també concert dels Catarres. Concerts també aquests dies després doncs, de la nit de Sant Anastasi, del Piro Musical, que també ara parlàvem amb la regidora de Cultura, doncs estarà vinculat en certa manera aquest espectacle de drons també amb elements significatius de la ciutat de Badalona i com no, doncs amb el bàsquet una vegada més, i que suposa un repte també pel que fa a la seguretat. Ahir en coneixíem també alguns detalls de la mà del cap també de Protecció Civil, Eduard Aguayo, que explicava doncs, que aquest any no hi haurà agents cívics, com sí que hi va haver l'any passat. Hi haurà, no hi haurà informadors, perdó, però sí agents cívics, una quarantena, ens deia la regidora, i aquests informadors també, doncs, deia, seran substituïts per càmeres d'intel·ligència artificials, per drons, que faran també recompte d'aforament, que recordem, l'aforament està limitat a 36.000 persones, com ja ho estava l'any passat. Escoltem Eduard Aguayo.
14: Els ciutadans no veuran tanta gent com hi havia potser als carrers de baixada l'any passat, ja que hem eliminat aquesta figura dels que estaven informant a la gent per on baixar millor, i han substituït per càmeres, per unes quantes càmeres, a mirar, que controlaran on hi ha més o menys gent. I que ningú pateixi, no cal anar hores abans per agafar lloc, no és l'assumpte. I tothom podrà veure el dimoni, com cada any, com fa més de 40 anys que es fa.
11: Jo tinc un dubte, perquè el diumenge hi ha un Barça-Madrid a les 9 de la nit.
15: Sí, sí.
11: Tinc un dubte de si som més de Badalona o més futboleros o què. Vull dir, aquest any em genera dubte i jo crec que aquesta casa tindrà una audiència superior aquest any, perquè jo crec que la gent estarà veient el Barça i veient la visió de Badalona.
15: El Barcelona, Eric Clapton, que em consta molta gent de Badalona, el va veure.
11: Vull dir, aquest any em genera dubte de la resposta de Badalona. Veurem exactament quants futboleros hi ha.
9: Som molts, eh?
11: Sí, per això.
9: Per tant, jo crec que la Rambla estarà plena igual.
10: Sí?
9: Si no plou.
10: Sí?
9: Sí. A pesar del futbol.
15: Bueno, la gent portarà el partit al mòbil...
9: Sí.
8: Per diumenge no hi ha previsió de pluja per ara, eh? Esperem que es mantingui, però sempre acabem patint.
10: A veure, jo ara digues, et vaig dir una cosa personal meva. A mi, tots aquests espectacles de drons i del piro musical, sobretot el piro musical, el piro musical l'aixafaria. O sigui, jo vaig a veure un castell de focs. Castell de focs, no un piro musical, que a més toquen unes músiques i tiren uns petardos que no tenen res a veure una cosa amb l'altra. O sigui, i a mi m'agrada veure el castell de focs, la potència dels petards, els colors dels petards, la freqüència dels petards, i que allà em comencin a posar a Danubio Azul, penso, no sé què hi pinta aquí al mig, perquè això no lliga pel lloc. O sigui, els drons, mira, com que va el primer, mantens a llarga la festa.
8: Però... I aquest any ens deien que els drons també tindran pirotècnia incorporada.
10: Hòstia. Bueno, però no m'hi poseu... No
8: per tant, poseu... música, drons i petards, això
10: no,
8: què?
10: No m'hi poseu música, sisplau, no m'hi poseu música, que la música no hi pinta res aquí al mig. A veure, quan tu vas al Castell de Focs, al concurs de Blanes, en allà tiren petards. I no hi ha ni una sola nota de música. Bueno, per què? Perquè tot depèn de si són italians, si són xinesos, si són espanyols. O sigui, tothom té la seva manera de tirar els petards.
15: Però és un concurs, no? Allò de
10: Blanes. És un concurs, esclar.
15: És que aquí no estem fent un concurs.
10: No, aquí estem fent, una barreja. Perquè els primers piromusicals encara s'hi esforçaven molt en lligar foc amb música. Però ara aquest moment és posar música i ves tirant petardos. No em quadra. O sigui, pareu-me la música, sisplau.
8: Que no us la pari, no que us la pari.
9: És que no sé què dir.
15: Sí, bueno, jo és que realment per mi forma no part de tot el plaer sensitiu que està quan estàs allà, no? Perquè no és només a nivell visual, a nivell auditiu també. Sí que és cert que per un tema pur de física és complicat a vegades, depèn on siguis, el tema de la música, això és veritat. Però és molt emotiu, és molt emotiu. Depèn de les cançons, amb el volum, visualment... O sigui, jo crec que acabes amb el cap com un timbal, això també.
9: I si encerten la música. Deixeu-me fer una anècdota, perquè és real. Jo vaig anar a veure fa molts anys, després ho he fet diferent, al concurs de Blanes. I me'n vaig anar al castell. Als 10 minuts ja no veia res, el fum me l'havia... Ah. I la temperatura... I vaig tindre que dic, hòstia, no he vist el cos que ha posat. Pues amb l'altre és igual. Si el cel és clar o que sigui, a mi els drons no em desagraden. I potser era del parer que tu, Però a mi els drons no em desagraden si estan bé sincronitzats i la música... potser fan la que m'agrada a mi. Si fan una altra, potser no.
13: Al final, agrada a tothom, no passarà mai.
9: Que sí, que si no passarà mai...
8: Ja és complicat, per gustos colors. Encara sobre les festes, hem conegut, i li preguntava també a la regidora, que l'Associació de Veïns del Centre estudia la possibilitat de no fer la festa a Bajamar. De fet, ja hi havia hagut certa polèmica per la coincidència amb la Shopping, el mateix dia. Finalment, la Shopping passa el 6 de juny. També haurà acabat la campanya dels Badabons, que, per cert, aquest diumenge, dia 10, els comerços de la ciutat estan oberts. També és un d'aquests dies en què han demanat permís per obrir i se'ls ha concedit. I tornant al que comentava, l'Associació Veïnal del Centre explicava doncs, que ara, tot i que ja la data estava prevista des de molt abans, hi ha hagut una coincidència amb dates de la festa de la Sardinada de Bajamar i la festa de la cursa del Dimoni, que coincideix també en emplaçament. I sembla ser doncs, que això genera certa inquietud i doncs, podria ser que la festa de Bajamar no se celebrés. Deia la regidora, estem en converses tant al Departament d'Esports com al Departament de Cultura per mirar de trobar una solució. Per tant, veurem doncs, si s'arriba a un acord i es poden mantenir totes dues festes, si hi ha un canvi d'ubicació que permeti doncs, no coincidir justament en el mateix indret.
13: Jo que no puc entendre que actes que fa anys i anys i anys que es celebren amb dates fixes, a falta de 20 dies tinguem aquest problema.
15: Anava a dir el mateix.
13: És que no puc entendre. No sé ni qui té culpa, ni qui té raó, ni res de res, però que em sorprèn molt que arribem a aquest punt, que la Shopping van dir que la farien tal, i ara la canvien perquè la Baixa Mar... No ho entenc, no. Em sobta, de veritat.
9: Jo estic d'acord amb tu, però faré un exemple. Veritat que fem la cavalgada de Reis cada any? Veritat que fem el... i ho prepares amb temps. Pues, aquestes no. Aquestes és com el que fa poc va ser debat, és a dir, el tema de la festa medieval. Les tasses estaven, si només has de canviar l'ordenança, però el que no la pots canviar l'ordenança és el mes de maig. Si la diferència de pressió és començar a treballar quan has de començar, quan ha acabat.
13: Els Badabons s'havien de fer a l'abril. I aleshores els llibreters no els hi anava bé l'abril perquè tenim Sant Jordi pel mig i pam, ho passem. Vull dir,
9: que sí.
13: Em sobta,
9: sí.
13: No?
8: Anem a una altra qüestió, perquè l'alcalde ha fet una piulada on diu aquesta matinada els agents de la Guàrdia Urbana van enxampar infraganti 6 membres de les Joventuts d'Esquerra de Badalona malmetent el mobiliari urbà del Passeig Marítim de la ciutat. Un d'ells, a més, és el portaveu d'aquesta organització. Diu aquests són els que han governat Badalona en els últims anys. Així és com volen la ciutat, malmetent-la. I afegeix, espero que els dos tristos regidors d'Esquerra tinguin un mínim de dignitat i vergonya i avui, que és l'inici de les festes de la ciutat, no se'ls vegi el pèl. I en aquesta piulada afegeix doncs, també doncs, imatges, diguéssim, d'una d'aquestes marquesines que hi ha a la platja de Badalona, on ha estat escrit Ciutat de Badalona, Fora ETA, Albiol, el manipulador de Badalona, i imatge també doncs, dels espais que haurien utilitzat suposadament per fer aquesta piulada. També ha fet una piulada precisament doncs, l'Àlex Montornès, busco, i així també doncs, podem comentar què és el que ha dit l'Àlex, que és el president també d'Esquerra Republicana a la ciutat de Badalona en relació precisament doncs, a aquests fets. Mentre la busco, no sé si voleu comentar els comentaris precisament de...
10: Si no poden anar a la festa els dos regidors republicans. Vinga, dos menys.
9: A veure, jo amb això
10: em fa riure a mi, de veritat.
9: Allò em solivianta, és a dir, i potser deuria estar callat i estaria més maco.
10: Digue-ho, el que hagis de dir.
15: No et reprimeixis.
9: A veure, és el que he dit abans, comunicar en saben, vale? Però, hosti, el PP va tindre en els primers 6 mesos de 2011 que dimitiu un regidor perquè era no sé què i havia fet no sé què. 6 mesos després va dimitir una altra, va anar a la presó per el tema dels diners. I no tots els del PP són lladres? No tots els del PP són borratxos? Hòstia! És a dir, una de reservar la notícia i persones dolentes hi han a tot arreu. Amb independència, de color...
13: Però
16: i comparteixo l'última dos frases. Està...
8: No hi ha resposta per ara, eh, d'Àlex Montornès. Algun usuari a Twitter feia referència a una, però és antiga.
16: L'Àlex Montornès, a la sortir, disculpant-se, com va fer en el seu moment, crec que el pavelló de Casa Gemes el van inundar
8: l'any 2023.
16: I va fer un vídeo dient tal, tal, tal. Però fixeu-vos que, tot i compartir que l'última frase de l'alcalde sobrava, perquè són regidors, han d'anar a les festes i han de poder anar tranquil·lament per les festes sense que ningú els digui res, però ara estem parlant d'això quan la notícia no era això. La notícia era que uns representants de les joventuts d'Esquerra Republicana estan fotent merda a la ciutat.
17: Sí.
16: Aquests senyors, que pleguin.
17: Clar.
16: I després, que se'n vagin a netejar el que han embrutat. És intolerable.
17: Però
16: i
17: no
16: podem acceptar aquestes actituds. Perquè, entre altres coses, ens pot agradar més o menys, l'Albiol té una majoria absoluta. Per tant, estàs anant en contra de la teva ciutat i en contra dels teus veïns. El 27 hi ha eleccions. Demostra que ets alternativa i la gent et votarà. Però ara estem parlant de les dues frases d'Albiol quan haurien d'estar parlant que aquests impresentables estan embrutant la ciutat. Pretenen ser representants polítics. El que ha de fer l'Àlex Montornès és fer fora aquesta gent avui mateix.
17: O no, Edgar. És dir, són joventuts d'Esquerra Republicana, no tenen càrrec. Entès, eh?
16: És un partit polític. Aquest partit polític ha de donar la cara. No són joventuts...
17: Sí, el partit sí.
16: Aquest, o sigui, l'Àlex Montornès...
8: Els membres de Joventuts d'Esquerra, un d'ells és el portaveu d'aquesta organització.
17: És el portaveu de l'organització.
15: Però no, clar.
16: Ja està, eh? Vull dir, blanco i en botella, no?
17: Què té a veure? Que puguin anar a les festes?
15: No, no,
16: això t'ho he dit. Això crec que t'ho he dit.
15: És absurd.
16: Això t'ho he dit, que és absurd. Que aquests senyors han d'anar a les festes amb tota tranquil·litat i tota seguretat.
17: No, no, els altres...
16: Però no desviem la notícia. La notícia no era aquesta.
15: La notícia
16: persones... és el vandalisme.
17: Sí, sí.
15: De les joventuts un grup polític.
17: No, absolutament d'acord.
15: Això és intolerable, perquè si fossin joves que no fossin part de cap grup polític, també estaríem parlant del vandalisme, de que això no pot ser... Home, si formen part de l'organització juvenil...
17: Fora de l'organització?
15: Fora de l'organització. I què és el que ha de fer el partit? Què és el que hauria de fer el partit? Ara bé, a partir d'aquí... que es digui, algú de fora digui, no, però els representants, els regidors, no poden sortir al carrer. Home, no, a veure, escolti, aquestes persones el que han de fer és, dintre de la normativa del seu partit, prendre les decisions exemplaritzants en funció del que ha passat. Però les festes de maig, perquè no poden venir aquestes persones?
16: Això sobra.
17: Bastant,
16: Això sobra, però de tots és conegut les formes de l'alcalde, no?
17: Sí. Que sí.
8: Enric.
10: Uns gamberros que han embrutat un altre cop Badalona.
16: Sí, però no són uns gamberros qualsevol.
10: No.
16: Són uns gamberros que fa dos dies estaven al ple de la ciutat parlant amb l'alcalde i exposant la seva... Vull dir, no són persones qualsevol. Vull dir, si entrem en que la
15: política... I que teòricament són el futur de la política.
16: Exacte. Si entrem en preocupar-nos que la política està arribant a extrems de discussió constant, de menyspreu, tal... Si hem de millorar això, hem de començar perquè, sobretot el jovent, que és el futur, tingui clar que per aquí, no. I per aquí, no.
17: Nosaltres crec que, si és una tertúlia, a mi m'agrada definir-me com opinador. Per opinar, normalment, has de tenir els elements que et permeten opinar, perquè si no, dius en funció de la informació. Si la informació que jo rebo és dolenta, ja no dic que sigui un fake, no, és dolenta perquè està esbiaixada, com moltes vegades, a l'hora d'opinar et costa. En aquest sentit, jo personalment... tot i que pot passar, i són, com tu has dit, dos joves que han fet no sé què, m'agradaria veure la notícia completa. És a dir, realment ha sigut, ha sigut un banc, ha sigut no sé què, ha sigut una pintada, ha sigut... això no ho sé, ho sabré passat demà.
16: És diferent?
17: Bueno, això és el que voldria.
16: És diferent que sigui una pintada, que sigui un banc, que sigui una colilla...
8: No, estem comentant una piulada de l'alcalde i aquí sí que s'afegeixen imatges, que a veure si les poden punxar els companys de televisió de Badalona i almenys aquells que ens veieu per televisió també podeu veure, però és el que us deia, eh? Aquesta marca Zina a la platja, que és informatiu,
17: sí,
8: Ciutat de
17: això
8: Badalona...
17: Això està claríssim.
8: Aquesta altra pintada a terra, sembla, i també aquesta... Aquesta altra, que ubico, és una zona del passeig, no? El manipulador de Badalona diu aquesta pintada en un mur del passeig.
17: Sí, hi ha formes de... Per exemple, City of Badalona, hi ha molta gent que no li agrada, però hi ha molta gent que li agrada. O sigui que no passa res. El que hem posat aquí, per exemple, m'ha semblat veure Ciutat de Badalona. Tu pots pots fer aquesta reclamació de moltes maneres. No fa falta pintar això o fer malbé el mobiliari urbà. Per tant, ha d'haver acció i reacció. És a dir, el partit ha d'actuar, la Guàrdia Urbana ha d'actuar, també ha d'actuar, i ja està. És a dir, no...
10: No. Arreglar això costa uns diners.
17: Però no, és el que estic dient.
10: Qui ho paga? Paguem
15: tots,
10: ells?
17: No.
10: O ells ho netejaran?
17: No.
10: O netejarà l'Ajuntament?
17: Si la Guàrdia Urbana ha fet acte, disciplina, sí, o altres moment, ha de posar la sanció corresponent. Vale? I si és un jove que no té diners, no té pare, jo porto molts anys dient que paguin els pares en funció de l'edat. Si té 21 anys, és a dir, ho tens difícil. Jo recordo una època que es feia pintar els nens, i recordo una època també que els pares deien que el seu fill no pintava el que havia pintat en una escala. Tens pares i pares, i tens joves i joves. Si l'actua la Guàrdia Urbana, la Guàrdia té l'obligació de fer un acte, l'acte es trasllada on sigui, i ja el departament sigui tècnic que sigui, si emet o no, però segons la norma és sancionable tant en la de mobilitat, perquè hi ha els espais públics fets malbé, és a dir, per tant, hi ha una tarifària i tot es pot fer, i en l'altre igual.
10: Més que fets malbé, bruts.
17: Perdona?
10: Més que fets malbé, bruts. Han embrutat.
17: Sí, no, però l'han de netejar
10: doncs
17: i arreglar.
10: Netegeu i arreglar.
17: No, però amb una sanció... Que hi ha una ordenança que ho diu.
18: Hi ha ordenança, sí.
16: Espero que Esquerra Republicana actuï immediatament.
17: Immediatament, també.
18: Doncs vinga, i una altra qüestió, perquè ahir hi havia vaga d'educadores de les escoles Bressol, hi van participar un 20%, o va haver un seguiment de la vaga del 20% dels centres públics de la ciutat de Badalona, però aquesta era només una de les fins a 17 vagues que es preveuen també en l'àmbit educatiu des d'ara i fins a finals de curs. Els sindicats insten a Niubó a reunir-se aquest dilluns amb propostes que siguin concretes, però ja sabeu que de moment el Departament d'Educació s'ha mostrat força inamovible i diu que, com a molt contempla, això, una recalendarització d'algunes de les propostes de millora que ja s'han pactat també amb sindicats educatius, en aquest cas amb Comissions i amb UGT. Les organitzacions majoritàries, com és el sindicat USTE, critiquen aquesta falta de voluntat pel que fa a la negociació. Per tant, es preveu que aquest sigui encara un últim trimestre de curs força, força mogut. Com veieu vosaltres aquesta protesta del col·lectiu, que a més té, diguéssim, ingredients afegits, com és doncs la de les propostes d'anul·lar sortides, d'anul·lar colònies, i de fer pressió amb tot allò que es pugui per mirar d'aconseguir aquestes millores que vol el sindicat majoritari, que és USTEC.
15: Bueno, això és una reivindicació reiterada del sector de l'educació. Jo, per mi, és molt problemàtic, És molt problemàtic perquè, a més, marca molt el que vol ser un país. El sector de l'educació és fonamental. Abans parlàvem de la gent jove. El sector de l'educació és fonamental. I jo, que conec molts casos propers, la veritat és que les condicions salarials, en general, són bastant paupèrrimes, Els nivells en comparació amb els nivells d'exigència. El sector de l'educació, hem de fer alguna cosa perquè al final és... Ens hem acostumat els últims anys a fer política des d'un punt de vista tàctic i no estratègic, i no tenir visió de país i fer tot en funció de les properes eleccions. L'educació és un dels sectors més importants per a l'estratègia de país, perquè com vulguem que sigui el país dependrà de l'educació que li donem al jovent ara, I el que ens trobem és la realitat, un professorat poc motivat, poc valorat no només econòmicament, dintre de les pròpies aules, amb el tema de la possibilitat que hi entrin Mossos als instituts. O sigui, jo crec que més que la solució hem d'anar a l'arrel del que està passant o el que estem fent. I molts cops anem a les solucions, anem debatent sobre les... Però ens oblidem que al final hi ha una arrel d'un problema que l'estem deixant anar.
16: Bueno, perquè a l'arrel a ningú li interessa anar, perquè s'haurien d'obrir molts fronts. El que passa amb la vaga dels professors, molt fotuts han d'estar per arribar a aquest extrem. Sí. Això per un costat. Però per l'altra banda, tu quan fas accions que d'alguna manera molesten a molts ciutadans, també has de guanyar adeptes a la teva causa. I jo crec que els dies passen i els professors estan perdent adeptes a la seva causa. I això és, va en contra seu. Perquè al final, si ens quedem que els professors demanen més diners... Ui, clar, i els meus cambrers també demanen més diners. Aquí tothom demana més diners. Si ens quedem en aquesta imatge, i jo crec que no tenen massa mà esquerra en fer veure que les seves reclamacions és perquè hi guanyem tots, pares, crios, societat, etc. I crec que estan perdent adeptes. I crec que estem perdent adeptes. I al final em sorprèn que en 8 anys de governs progressistes d'esquerres, que són bàsicament el que els sindicats et diuen que votis, estem arribant aquí. Però d'aquí 2 dies ens diran, no, però heu de votar aquesta gent que no et puja el sou, que no puja... No, l'heu de votar. Em sorprèn també una mica. L'arrel, home, jo... Clar, vinc del món privat, no? I potser també m'agradaria parlar de resultats. Fa no gaires mesos en aquesta taula parlàvem dels resultats escolars dels nostres crios que estaven sota mínims i els pitjors d'Espanya. Aleshores, clar, també dius, a veure, esteu reclamant, però els resultats... Vale, doncs jo us dono eines, però també vull resultats. El prestigi o no dels professors, bueno, doncs jo també crec que és molt important, i sempre ho he dit, i ha d'estar a sobre de tot de les nostres prioritats, però també en exigència. A l'hora d'entrar a la carrera, doncs també ser més exigents. Vostè tindrà un molt bon sou, amb molt bones eines, però vostè ha d'estar molt ben preparat.
18: De fet, fa poc, fa un parell de setmanes, es van fer les proves de l'ESPAP d'accés a la carrera de magisteri i pràcticament la meitat dels alumnes es van suspendre i, per tant, no podran cursar aquests estudis.
16: Aleshores, clar, veus això i et sorprèn, no? Diu, escolti, vostè que està donant tan mals resultats, vol millores? Vull dir, simplificant molt, Tinc claríssim que les necessiten i que s'han de fer, i una manera de dir que respectem el professorat és donar aquestes millores i aquestes eines. Però també vull ser exigent. També vull que els nens que vagin al col·le al final acabin amb un nivell molt superior a la resta. I ara mateix no estem. Per tant, sí que hem d'abordar aquest tema d'arrel i tocant totes les branques.
17: Ara, jo crec que en aquesta taula s'ha debatut molt aquest tema des de fa uns quarts. Jo diria, vaig a buscar la part positiva. El gran error estratègic del govern de l'ESIO, en principi, no es solventa, però es corregeix, que és agafar els altres sindicats, agafar majoritari el dilluns. Part positiva. Per dir alguna, que també em costa. I després hi ha un altre tema... que, tot i la rigidesa i tot el que és aquesta problemàtica, vaig a fer una mica d'humor. Em sembla que hi ha una dita, que no sé exactament si és la mateixa com jo ja la dic, que és aquella que no hi ha un govern que es mereixi continuar si no ha tingut una vaca general. Està feta d'alguna manera d'aquesta. I parlo del govern central, no parlo només de Catalunya. Però, en el fons, l'error estratègic d'inici ha enquistat aquesta situació amb professors, amb sindicats, amb alumnes, amb pares. És a dir, perquè l'última, amb el tema dels Mossos, o el tema dels Mossos als col·legis, sembla que aquest matí llegia també més de la meitat dels col·legis ja s'han tirat enrere. És a dir, això demostra...
18: Que formaven part d'aquest projecte pilot,
17: Exacte. Això demostra que molt, molt consensual no estava. Dic jo, O sigui, més de la meitat de col·legis que li posen tiren enrere la petició, perquè és la petició, no està. Jo no sé com en sortirem. És a dir, és veritat, perquè tothom està d'acord, és curiós, tothom està d'acord que l'ensenyança és prioritària, que tot de tenir, i no sé què, i no soluciona. Pues, digueu-me per què, no tinc ni idea.
10: Perquè la societat ha evolucionat o ha involucionat. O sigui, quan jo anava a escola... jo no necessitava cap policia dintre l'escola. Perquè demos un guard que en el meu pare hagués agafat el telèfon al profe i li hagués dit, oiga, venga aquí, que su hijo es un gamberro.
17: Sí,
10: m'entens?
17: També és veritat.
10: I aleshores allà baixava Nostre Senyor i no volia saber. Sí. Clar, si et truca el mestre i vingui que haig de parlar del seu fill, és que no em va bé, és que no sé què... No. O sigui, sí, jo...
17: Hi ha de tot.
10: M'enteneu? O sigui, no feia falta la policia allà. Ja et dic jo, un bocinasso del profe, en allà et posaves firmes.
15: S'ha solucionat, s'ha solucionat molts serveis centrals, públics, amb solucions quantitatives, no qualitatives. Obrir places, que cada cop hi hagi més professors, que cada cop, igual que passa, igual que amb altres serveis públics, no? I la qualitat... del servei, la qualitat d'aquestes persones, ja no la qualitat exigida que han de donar com a serveis públics en alguns casos de primera necessitat. Clar, si tu al final tens un pressupost i tens el doble de professors, o dobles el pressupost o alguna cosa has de fer. No? És a dir, jo crec que al final el que han aconseguit és... Bueno, és una manera de comprar vots indirectes, més places funcionarials, etc etc, i t'oblides de les condicions d'aquella gent.
18: Abans de marxar, perquè queden ja només 3 minutets, deixeu-me també que us demani per l'embarcació que arribarà doncs, a les Canàries diumenge. Se n'ha parlat molt també aquests dies dels casos d'antivirus. L'Organització Mundial de la Salut eleva ja a 5 els casos detectats. Hi ha 3 sospitosos més, però reitera que el risc per la població és baix. Una vegada doncs, també aconsegueix arribar a aquesta embarcació a Londius, a les Canàries. Que, com dèiem, també ahir a la tarda es va saber que finalment no amarrarà el vaixell, sinó que fondejarà les costes, que també era una de les peticions de, doncs, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, que en un principi no estava d'acord amb que fos destí de l'embarcació aquest territori. Penseu que s'ha fet una bona gestió d'aquest cas, un cas que, segons Sanitat, doncs, haurà de suposar també la quarantena voluntària doncs, de les persones que estiguin infectades o no estiguin infectades, però hagin viatjat en aquesta embarcació, casa seva.
16: Però què s'havia de fer, si no? Vull dir, què s'havia de fer amb aquest vaixell? Deixar-lo enmig de la mar i que cap... Vull dir, és que no sé on està el debat, no sé quin problema hi ha que vagi a les Canàries o que vingui a Barcelona. Escolta, s'ha de fer, no?
19: Home, a Barcelona no, tio. Home, a Barcelona no, home, que vagi a les Canàries. Sí.
16: Bueno, aquí està el tema.
19: Aquí està el tema.
16: Aquí està el tema.
0: Aquí és el debat.
19: Aquí és el debat.
0: És molt bèstia el que...
10: Ja ho sé, o sigui, ho he dit expressament. Sí. Expressament.
0: Que el deixin, que es morin.
10: No, que es morin no, però...
0: Però que vagi un altre lloc. Però pensa que aquest vaixell està ple de gent molt rica. És a dir, són Vinicius. És a dir, aquests poden venir, no són emigrants.
10: Sí, però venen infectats.
0: Aquests poden venir.
10: Però venen infectats, m'entens?
16: A mi el que em fa por és que, sí, desgraciadament, em fa recordar una època no tan llunyana, sí, de la Covid, i que vam començar i m'ha portat a la ment tota aquella gestió, sí, sí, sí, sí, de la Covid i tot, i es fa una mica de cosa, no? Quan sortia al principi el Simón aquest, dient, no, esto nada, esto van a ser 4 casos, no? I suposo que la notícia està aquí, no? Si no hagués passat la de la Covid, no hi hauria notícia, sí, perquè pel que diuen tots els professionals, el risc de...
17: Sí, sí. Sí, sí.
16: De que s'estengui és... Sí.
17: Si no et fies del teu metge, canvia. Pots ser el mateix.
16: Exacte.
17: Si no et fies dels de sanitat, ja podem plegar. Però aquest debat és el que deia mica d'opinadors. Surten les diferents i les notícies t'arriben diferent de funció, jo ja no diré de la imatge política, funció de compensa en algun. I mig en broma, mig d'això és aquest. A la meva escala, no.
10: Doncs ja està.
17: Sí, a la meva escala, no.
10: Mira que hi ha escales, eh? Me l'has de portar, sí, a casa.
17: Però després tenim a Badalona, ciutat acollidora i no sé què, que enviem a Open Arms a no sé quant ajuda la gent.
10: Sí, sí, que se'n vagi.
17: I que estan...
10: Se'n vagi d'ajuda. Que se'n vagi d'ajuda, però no els portin cap aquí, que se'n vagi d'ajuda, va.
18: Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a la tertúlia i que gaudiu molt d'un cap de setmana doncs, marcat per les festes de maig a la ciutat de Badalona, i per això avui posem punt i final precisament a la tertúlia parlant de la nostra ciutat, de la mà del músic badaloní David Ros i aquest Badalona. Fins ara, de seguida tornem amb més actualitat. Que bonica.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 30 anys en antena.

0: particular com professional ja n'hem tingut moltes de decepcions. Esperem que això que ara estem fent sigui un èxit. Bueno, la responsabilitat està compartida, perquè ho fem junts.
1: Hola, sóc Alejandro. M'agradaria escoltar la cançó dels Creedence Clearwater, Promethean.

0: era 1969, quan la genial banda Creedence Clearwater Revival ens va sorprendre amb una altra de les seves cançons absolutament rodones. Rollin', rollin', rollin' on the river, sí. Era l'orgullosa Mary. Prou Mary, un vaixell. Ja sabeu que aquí al programa ens agrada jugar amb les versions. I poques vegades una versió ha superat a l'original. I mira que ens agraden els Creedence, eh? Però és que la versió que van fer Ike i Tina Turner és, a més, molt diferent. Des del principi.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

espectacular. I si podeu, recupereu el videoclip d'aquesta cançó. Bueno, encara no s'havien inventat els videoclips, però també és espectacular. Ike i Tina Turner, versionant un èxit original de la Creedence Clearwater Revival. Round Mary. I és que el seu marit, la seva parella sentimental i artística, Ike Turner, en la seva vida privada era un cabronàs, però era molt bon músic. Suposo que has vist algun dels documentals o alguna de les pel·lícules que explica la seva vida. Jo vaig tenir l'ocasió de convidar els meus oients als anys 90 a la preestrena de la pel·lícula Tina en el grandíssim cinema Aribau de Barcelona, en gairebé 2.000 localitats. I és una pel·lícula que ella va poder supervisar per assegurar, per confirmar que sí, va ser com van passar les coses. Ara que gairebé no existeixen els videoclubs, tot i que queden alguns, ara que molta gent diu, és que ara no veus la pel·lícula que tu vols, sinó la pel·lícula que t'ofereix una plataforma, o dos, o tres, o quatre. Però no necessàriament la que tu vulguis, no? Bueno, però té aquest avantatge, que potser, no ho sé, si està en alguna plataforma la pel·lícula Tina. Per cert, que John Fogerty actuarà en concert al Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell el pròxim 19 de juliol. No sé si a hores d'ara encara queden entrades. M'imagino que sí, perquè han posat uns preus absolutament desorbitants. El que passa és que potser no tindrem l'ocasió de tornar-lo a veure. I seguim amb versions ara de la mà del nostre oient expert Ramon Castells de Barcelona, que avui ens proposa aquest tema dels Beatles, Drive My Car.

I el bo Dan Ramon ens recorda que d'aquesta cançó dels Beatles, publicada el 1965, el bo de Tony Ronald va fer una versió molt poc coneguda que es deia El cotxe guiaràs.

l'enyorat Ronald versionant amb aquest títol en cotxe guiaràs el Drive My Car dels Beatles, original de 1965. Gràcies per les seves versions, amic Ramon Castells. Però seguim versionant coses perquè així ens ho demana d'alguna manera la Vicky Humet, que ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Gràcies, Albert, ens cuides també. Avui, per recordar, per mi, pots repetir-lo tots els dissabtes. Aviam quina serà la 10. Ah, m'imagino que estaves sentint quan vas escriure això al programa i estàvem en 10 cançons, no?, d'algú. Diu, n'hi ha una, La Llúvia, de Franz Gal. Pots posar-la encantada de sentir-te cada dia. Ah, sí, cada dia. Bueno, perfecte, fantàstic. I és que cada dia, en diferents emissores, pots tenir la teva ració de coco. Sí, és veritat, cada dia, de dilluns a diumenge. Bueno, totes les activitats del programa estan reflectides en el nostre grup de Facebook, el grup dels seguidors, dels oients del programa, un grup que està esperant que t'hi afegeixis perquè som gairebé 25.000, però hi faltes tu. Digues la teva, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I, curiosament, com que la Vicky ens demana una versió de La Llúvia que jo crec que és menys coneguda que altres, doncs escoltarem tres. Vinga, aquí està la que tu volies, la de Franz Gal.

La lluvia, i a més interpretada per la francesa Franz Gall en castellà. En aquell moment, anys 60, es feien moltes coses així, però després aquestes versions han quedat descatalogades i no s'han tornat a reeditar mai perquè van ser fruit del moment. Per cert, que us en recordeu de Franz Gall? Jo no l'he oblidat mai, perquè sempre m'havia encantat aquesta cançó eurovisiva que per ella va escriure Serge Gainsbourg.

0: Franz Gall, que va néixer a París el 1947 i que se n'anava el 2018. Ja no està entre nosaltres com l'autor de la cançó, Serge Gainsbourg. Però estàvem amb la lluvia, eh?
1: El periódico informó que el tiempo cambiará. Hay nubes negras en el cielo.
0: La cançó que en la versió de Franz Gall ens demanava la Vicky Humet. Jo crec que va ser més famosa en la versió de Gigliola Cinquetti.
1: No, no canviaré. No.
0: Almenys recordo que era la que més li agradava al gran Luis Arribas Castro. També he recordat el genial radiofonista com Don Pollo.
2: Sin duda alguna, qué bonita eres, qué bonita Cataluña.

0: rivista el animo.
1: La pioggia non esiste se mi guardi tu.
2: I com que ens agrada sempre jugar amb les versions, no oblidem la que va fer una mica diferent Mike Kennedy, que sempre ha estat en els Bravos, però que des dels inicis, quan li donava la gana, feia gravacions en solitari com aquesta.

0: Mike Kennedy, que ha actuat moltes vegades a l'escenari del Cocodrilo Club i en festes d'aniversari d'aquest programa. La lluvia, que tanta falta ens fa habitualment, oi? I la pròxima la decideix Rafael Túria.
1: ¡Don Romualdo!
2: El Túria i sus afluentes.

Lucho Battisti, que es va avançar el seu temps. Havia nascut el 1943 i se'n va anar molt jove, el 1998. Aquesta cançó parlava del giradisqui, d'allò que tant estimava. Innocenti, evasions, escapades innocents, que suposo que hauràs tingut alguna. Del 72, l'any següent, arribava el seu gran èxit. I vuela sobre...

0: era 1973. I recordo que aquesta cançó no fallava mai quan posaven lents a les discoteques de l'època. Il mio canto libero, i el record per Lucio Battisti. Algú va dir que la nostàlgia només pot ser rescatada del record de la nostra memòria.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Déjame, el tema més emblemàtic de Los Secretos, que jo sé que encara li toca la moral a molts cocodrils que me l'han demanat tant al programa com a les sessions de ball, que per sort continuem fent des de fa més de 12 anys i cada vegada en som més, cada vegada està més maco allò, més divertit, més animat. Els diumenges a la tarda, per si vols provar-ho, per si vols provar una cosa diferent, no sé què fas habitualment les tardes de diumenges, però jo crec que t'agradarà tant que repetiràs, perquè és el que han fet la majoria en aquests 12 anys, eh? Diumenges, de 6 a 10 de la tarda, al carrer Aribau 242 de Barcelona, a la discoteca Barrocos. Bueno, doncs aquesta és la cançó que ens ha escollit la nostra convidada, Son Sol i Soneca. Recent Premi Planeta 2023. Un premi que està dotat amb 1 milió d'euros. No? Està bé. Amb el seu llibre, Les hijas de la criada. No queda nada de ese amor. S'han recordat de Los Secretos, que es van formar a Madrid el 1980. El seu líder emblemàtic, Enrique Urquijo, va morir el 1999 a causa d'un accident de cotxe.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Per què no participes en el programa i ens dius una cançó que sempre t'hagi resultat especial? Sí, ja sé que segurament pots escoltar-la quan vulguis, però tu sol. O potser acompanyat de molt poca gent. I d'aquesta manera compartirà la teva cançó molta, moltíssima gent. Els milers de cocodrils que estan en connexió contínuament amb nosaltres, cada dia, cada setmana, a cada bon record. Per participar, enviem un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des d'Horta, a Barcelona, Gustavo García, que ens diu: Hola, Albert y oyentes, la canción de Look of Love del 2001, cantada por Diana Krall, versionada muchas veces, pero que Diana la canta con voz agradable. Para mí no es una canción triste, más bien nostálgica, que te hace cerrar los ojos y sentir cómo te envuelve. Un placer compartirla con todos los cocodrilos. Gustavo García, Horta, Barcelona.

Tenías razón, amigo Gustavo. Es una gran canción. The Look of Love, la mirada del amor, del 2001 y de Diana Krall. La canadenca Diana Krall, nascuda el 1964, pianista, compositora, cantant i productora de jazz, que ha tingut 2 premis Grammy, 10 premis Juno, 9 discos d'or, 3 de platí i 7 de multiplatí, i a més és parella d'Elvis Costello des del 2003. Un altre correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, en aquest cas de l'amic Ventura Subiel Arqués des de Barcelona, que ens diu: hola Albert, soc seguidor teu per etapes saltejades. Ah, com les mongetes. Diu: és pel que et voldria demanar que posessis un tema dels Barclays James Harvest, i en aquest cas H.I.M., en un concert del 1980. És un grup nou molt conegut a Espanya, crec. Seria dins de temes que no són massa coneguts, però que d'altres llocs, com els Estats Units, tingueren molt d'èxit. La singularitat és que, tot i ser una balada, durant l'interpretació del tema, el cantant fa un crit i el públic el contesta en diverses ocasions. Sense res més, rep una abraçada i fins la propera. Ventura Subiel Arqués de Barcelona. Doncs mira, aquí estan des del 1980 a Berlín. Això es va dir Concert per al Poble i va atraure 200.000 persones al Reichstag de Berlín. Poca conya, 200.000 persones. Barclay James Harvest.

Tenies raó, Ventura. Ventura Subiela. Arqués, de Barcelona. És espectacular. Una balada viscuda intensament per 200.000 persones enregistrada en directe el 1980 a Berlín, al Reichstag de Berlín. La pròxima la decideix José María Pallardó. Ja saps que la seva és música al mil por mil.

0: Moltíssimes gràcies, mestre José María Pallardó. Jo m'imagino, per als correus que rebo, que encara ens escolten alguns amics des del primer dia que ens vam posar en antena el 16 d'octubre de 1993 i el primer que va sonar va ser aquest meravellós tema d'amor, Love Scene, de Barry White, allò per identificar-nos, per marcar categoria. Sí, necessitàvem un tema instrumental que definís la nostra línia musical, la història del pop-rock, les cançons de bon gust, cançons que et fan sentir bé. Però ara que estan de moda els remixes, recentment han fet un remix d'aquest meravellós tema instrumental de Barry White, que el posarem, en fi, com una curiositat, perquè la veritat és que no ens agrada gairebé gens. I això sona perquè ja estem a la recta final del programa, que és quan et convidem a ballar a la nostra secció Els Més Ballats. El tema en aquesta versió remix es diu senzillament Love, amor. I els intèrprets són Soft Mel i Lolita. No s'assembla gaire a l'original, però s'assembla molt a tots els remixes. Gairebé tots sonen igual. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar. Digue'm-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet l'Enric Montaner, que ens diu: una de les cançons anomenades Gent a Pistes era Flashback del grup Imagination. Quins records, Albert, quins records! Ah, i dos discoteques de l'època, Camelot i Performance, de Barcelona. Home, a Camelot vaig poder presentar un show amb artistes de moda durant 6 o 7 anys, als anys 80, tinc grans records, i encara conservo alguns amics d'aquella època amb molt d'afecte. Diu: vinga, felicitats pel teu programa i que no pari la música. Doncs mira, Enric, a banda d'escoltar la teva d'Imagination, que per cert els vaig poder entrevistar i presentar en directe a una altra sala mítica de Barcelona, Planeta 2001, escoltarem altres temes d'ells en aquest megamix no publicat comercialment i enviat de promo a les emissores de ràdio. Ei, procura ser feliç, Coco.
1: Cocodril Club, el programa revival.

0: Són les 10.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: ¿Qué tenemos, viejo?
3: La juerga continúa.

Drugs Radio.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
3: Els millors moments.
4: Aquests dies Badalona bull, eh? Preveuen que durant la nit de la cremada hi hagi més gent del que és habitual degut a aquesta també competició de bàsquet, la final a 4 de la Champions League que es disputa al municipi?
5: Hombre, esperem una cremada amb moltíssima gent, amb aquest esdeveniment, no?, esportiu de primer nivell. I molt contents també de com hem organitzat, doncs, tot el programa. Tenim una programació molt àmplia, molt diversa, i jo crec que tindrem qualsevol persona que agafi el programa per veure alguna actuació que li encaixi a nivell de gustos, no? O sigui que estem contents amb aquesta programació.
4: Una programació ampla, molt alternativa, eh? També moltes alternatives per agradar a tots els públics, com deia. L'alcalde ha destacat aquesta coincidència de la competició esportiva amb les festes de maig. Diu que és una situació excepcional que permetrà també que Badalona uneixi esport, cultura, tradició, no?, que també forma part de les festes. Badalona es pot convertir, com deia l'alcalde, en una ciutat que demostri que està preparada per grans esdeveniments internacionals. Així ho pensa?
5: Home, jo crec que és un fet, que està sent tot un èxit, no?, aquest esdeveniment. De fet, ahir el president de la federació, jo crec que ho va fer públic, està molt content de com l'Ajuntament ha organitzat i s'ha implicat, no?, d'aquesta manera per oferir a la ciutadania i a tothom que ve de fora, doncs, mostrar la nostra ciutat, les nostres festes, la nostra cultura, i per nosaltres és tot un orgull que gent de fora també pugui gaudir, no?, d'aquesta programació i de les nostres festes, que són espectaculars.
4: De quina manera han, doncs, treballat pel que fa a la mobilitat, no?, tenint en compte que aquest any hi ha un tram d'obres, ja el primer tram d'obres de Francesc Layret, doncs, ha aixecat, no?, per aquestes obres de pacificació d'una via que estan llargament, doncs, reclamades també, i això en certa manera, doncs, preveiem que afectarà, no?, com a mínim el recorregut del correfoc. Ens pot explicar de quina manera s'ha reconfigurat aquest trajecte?
5: Sí, mira, s'han, òbviament, hi ha molts actes que s'han hagut de reconduir, no?, i de fer un

0: aquest consens comú per tots i, sobretot, que els actes es puguin desenvolupar d'una manera normal, simplement que aquest any, doncs, degut a aquestes obres, doncs tenim aquesta petita modificació, però de debò que ha sigut una feina molt planificada i molt organitzada, mm-hmm. i tenim els nous recorreguts, hem fet un ajuntament informa a tots els veïns perquè tothom tingui aquesta informació, els agents cívics, doncs ha fet també un porta a porta per informar amb tots els recorreguts nous, o sigui que estic molt contenta d'aquesta feina que s'ha fet des de l'àrea de cultura i la resta de departaments.
1: Avui pregó a la plaça de la Vila, Enriqui Rubio com a protagonista, que segurament serà un reclam també per molts ciutadans i ciutadanes, no?
0: Correcte.
1: Preveuen també molta afluència. Entenc com han organitzat aquest esdeveniment que uneix, podríem dir, doncs, això, tradició, no?, amb l'actuació també de les diferents colles, amb aquest lliurament també del mocador a la figura del sant, amb les paraules del pregoner i després amb aquest concert de pregó també.
0: Correcte, jo crec que aquest primer dia de pregó, no?, és com molt especial, no? Diguéssim que és el pistoletazo de salida.
1: Però aquest any no ha sigut així.
0: Correcte. No, l'any passat també van tindre programació, eh? O sigui, al final...
1: Programació prèvia, sí?
0: Sí, al Calarnú. Sí, el primer cap de setmana de festes, a Calarnú sempre hi ha programació. El que passa que la gent pensa que les festes de maig només és el cap de setmana de cremada, i no és així. O sigui, des del dia 1 tenim programació fins al dia 30. Uh-huh. I jo crec que tenim... Per això, un programa molt estès, molt divers i molt atractiu, no?, per tothom. Però sí que és cert que el dia del pregó és com, saps, l'inici oficial de festes. Tenim això, aquest any, la figura del Ricky Rubio, que jo crec que aquest fil conductor, no?, amb el bàsquet, per tindre també la Final Four, jo crec que ha sigut molt, molt acertat. Mm-hmm. I molt contenta que pugui ser una persona d'aquest referent a nivell esportiu de la ciutat i pugui, doncs, fer aquest pregó de festa. Sí.
1: Després del concert, diguéssim, doncs, del pregó, hi haurà també la nit del mono i finalment el concert també dels Catarres. Per tant, avui ja és una de les principals nits d'aquestes festes de maig, però també aquest cap de setmana hi ha, com no, doncs, la nit de Sant Anastasi, una nit que retransmet Televisió de Badalona com cada any, també amb un ampli desplegament i que aglutina també, doncs, molts actes festius, no? Per exemple, el piromusical, quines seran les cançons que sonaran? No sé si ens pot avançar, doncs, a alguna d'aquestes incògnites, no?, que esperem per aquesta nit, bueno, o quina serà la temàtica almenys?
0: A veure, jo crec que farem un cert qualitatiu a nivell piro, ¿vale?, perquè hi haurà com un storytelling, no? I jo crec que serà que agradarà molt. Sempre intentem ficar, doncs, de tot tipus, no? Cançons de tot tipus, perquè tothom, no?, al final, doncs, escolti una cançó mentre el cel està il·luminat i pugui, no?,
1: per apel·lar a diverses generacions.
0: Correcte.
1: No?
0: Correcte. Arribarem a tots els públics. Això ja t'ho puc garantir, que ho he tratat de fons. I amb respecte a l'espectacle de drons, que és un projecte que consolidem nosaltres com a govern, vam fer aquesta introducció d'aquest projecte a les primeres festes. Aquest any és el tercer any consecutiu que fem aquest projecte. Jo personalment me l'estimo molt, no?, perquè l'he treballat des del primer moment, i aquest any també té una novetat. Intentem cada any, doncs, fer un salt qualitatiu respecte als projectes, no? Intentem, doncs, augmentar a la manera que sigui possible. I aquest any tenim com a novetat que no només sortiran drons del cel, o sigui, hi haurà figures que tindran un afegit. I serà molt espectacular. I jo crec que això també agradarà moltíssim.
1: Un afegit pirotècnic, també.
0: Correcte,
1: no?
0: Sí.
1: Quines figures representaran aquests drons? L'any passat vam veure que ja, doncs, feien esment a diverses colles de la ciutat, elements de la ciutat, fins i tot museístics, no? La Venus, les àmfores...
0: A veure, no desvetllaré, no?, perquè jo vull que sigui un efecte sorpresa, però sempre tenim clar que hem de representar elements importants de la festa i elements importants de la ciutat.
1: Per tant, continua sent protagonista.
0: Sí, en aquesta línia, al cel hi haurà representació de la nostra ciutat. Uh-huh. I això és on treballem, i també, doncs, intentarem que la gent visqui una història, no? Quan vegi tot l'espectacle al cel, doncs, que pugui emocionar-se, no?, que és l'objectiu, i sobretot que gaudeixi tothom.
1: La nit de Sant Anastasi, regidora, segurament, conjuntament amb la cavalcada, és la nit que més persones aglutina al carrer la ciutat de Badalona. El que passa és que amb una, diguéssim, ubicació en concret, no?, com amb la cavalcada, sí que hi ha un recorregut per la ciutat i, per tant, permet esponjar, no?, aquesta afluència de públic. I, per tant, la seguretat és tot un repte, no? Com s'ha treballat?

0: també aquesta seguretat?
1: Bueno, l'any passat ja es va treballar per primer cop aquest pla d'autoprotecció que es va homologar, correcte,
0: no?
1: Que va homologar la Generalitat, té una vigència de 2 anys i aquest any es manté aquest pla d'autoprotecció, que crec que va ser tot un èxit. Al final el que volem som garantir, no?, la millor seguretat pels nostres ciutadans, i com a novetat aquest any, o sigui, el pla d'autoprotecció és igual que l'any passat, però com a novetat s'han substituït la figura dels informadors per unes càmeres d'IA. Vale? Mm-hmm. I aquesta és la novetat, i malgrat que no hi hagin tants informadors perquè són substituïts per aquestes càmeres, sí que tenim la figura dels agents cívics, vale? Que comptem amb més de 40 agents, que també faran la feina d'informar i de la gent, no?, que va arribant i assessorant on poden col·locar-se per veure millor l'espectacle. Però crec que aquest pla d'autoprotecció va ser un èxit, i els cossos implicats, tant Mossos, Guàrdia Urbana, Protecció Civil, han fet una feina espectacular de cohesió i de coordinació, i estem tranquils en aquest sentit. O sigui que...
0: Per tant, hi haurà aquests informadors a través d'agents cívics, no?, i aquestes càmeres d'intel·ligència artificial que regularan o que tindran el control de l'aforament, que està limitat en 33.000 persones, no? 36.000 persones,
1: sí.
0: Que són la mateixa xifra que l'any passat, entenc,
1: correcte,
0: no? Si el pla és el mateix.
1: El perímetre és el mateix.
0: Qui participa en aquest dispositiu? Guàrdia Urbana, Mossos, Protecció Civil?
1: Correcte, i els agents cívics.
0: I agents cívics també. I pel que fa als punts liles, també hi haurà punts liles?
1: Correcte,
0: en
1: com
0: aquestes
1: sempre.
0: Nits, diguéssim, de concerts, no? La
1: correcte,
0: ciutat.
1: Tenim punts liles als concerts del passeig, el dia 8, el dia 9 i el dia 10, i després tenim a Cal Xiringo el dia 17.
0: Com va la venda de mocadors, regidora? S'han fet 100.000 unitats, no, enguany?
1: Correcte. L'any passat es van esgotar, els primers dies ja es van esgotar, i vam prendre la decisió de fer un increment de mocadors per tindre, doncs, no, una mica més per vendre. Com a novetat, he de comentar-te que aquest any hem tingut una caseta d'un punt de venda al costat del Limoni, que això mai s'havia fet, i s'han venut més de 10.000 unitats en aquesta caseta, que crec que és una dada prou important, perquè no només es poden adquirir a turisme, sinó hem oferit aquest punt de venda, i jo crec que és positiu, però ja queden els últims, eh? Malgrat que hem incrementat, ha sigut tot un èxit aquest mocador, orgullosament Badalona.
0: Encara en queden, per això.
1: Sí, queden...
0: Qui no en tingui pot anar a l'oficina de turisme i anar allà, doncs, a fer-se un d'aquests mocadors. I d'altra banda, també voldria demanar-li, perquè en aquestes dates tots estem molt pendents de la meteorologia, no? I sembla ser que hi ha alguns mapes meteorològics que indiquen també possibilitat de pluja, sobretot per demà a la tarda, eh? Hi ha pla B per alguns dels actes previstos per aquest dissabte?
1: Sí, mira, ahir vam estar tota la tarda, doncs, treballant això. L'acte que teníem a la tarda programat era el Bada Gegants, i amb la COI i amb l'equip de cultura, doncs, hem pres la decisió d'anticipar aquest acte i fer la programació al matí, perquè la previsió de pluja durant la tarda és molt, que ploure segur, vamos.
0: Molt bé,
1: o sigui que
0: matí, eh?
1: Hem reubicat això per tindre al final aquest acte, que és molt important, com el Bada Gegants, i començarà a la Plana a les 12:30.
0: Molt bé. Per tant, aquest canvi en l'agenda important, eh? Us el recordem, Bada Gegants, a partir de les 12:45, no? 12:30, a la plaça de la Plana. Es passa els matins. I també les festes suposen bona part del pressupost cultural anual. Quina ha estat l'aportació, la inversió feta enguany amb aquestes festes de maig?
1: En respecte a l'any passat hem incrementat un import considerable, però és que crec que val la pena, no?, tindre unes festes d'acord a la dimensió de la nostra ciutat. Al final som la tercera o quarta ciutat de Catalunya i hem de fer unes festes com d'humana. O sigui que en aquest sentit nosaltres tenim molt clar que apostarem per unes festes de qualitat i per fer unes festes diverses, àmplies, i al final són unes festes que duren un mes, doncs tot això té un cost de producció, al final tots els costos, les despeses de producció han pujat molt. O sigui que en aquest sentit aquest govern té molt clar que vol unes festes de qualitats, unes festes variades i unes festes per tothom.
0: Quin ha estat el pressupost?
1: 1.250.000, sí, t'ho dic de memòria,
0: menys, aproximadament, però, aquest 1.250.000 euros, eh? Deia, són unes festes que duren un mes pràcticament.
1: Correcte.
0: A la ciutat, no? Molt esponjades, des de pràcticament l'1 de maig fins a finals de maig, activitats repartides també per tots els barris de la ciutat. I aquest model és el model que defensen vostès? Ho dic perquè hi ha qui posa sobre la taula la possibilitat, doncs, de fer unes festes més concentrades amb el temps, que s'encaixin en dues setmanes, i aquí a Badalona la veritat és que la tradició, o tradicionalment, no ha estat així, no? Són festes que es van, com dèiem, una mica com repartint en el calendari.
1: Sí, a veure, no és, jo crec que el que volem és que tothom, quan agafi el programa, vegi una activitat que li encaixi, que li agradi o que li faci il·lusió anar, per exemple, a un concert. Nosaltres hem implementat el tema dels tardeos, que ha sigut tot un èxit per l'ambient que veiem, no? Famílies amb els seus fills ballant, passant la tarda escoltant música. Jo crec que no, vamos, no retallarem ara la festa dues setmanes, perquè jo crec que l'únic que tenim, no, és que tenim programació tot el mes, de tot tipus, de petit format, de gran format, i en aquesta línia seguirem treballant.
0: Molt bé. I deixi'm que li pregunti també, per acabar, per la festa de Bajamar, perquè l'associació veïnal del centre ha de decidir aquest matí si celebra finalment o no la festa de Bajamar, programada inicialment pel dia 30 de maig per la coincidència amb la cursa del dimoni, no? Què ha passat aquí? No sé si estan aquí valorant també una solució amb l'associació de veïns.
1: Sí, home, sí. Jo, em consta que el departament tècnics, tant de cultura com esports i districte, estan treballant una possible solució. Volem, com no pot ser d'una altra manera, que es desenvolupi aquesta festa de Baixamar i també la cursa del dimoni. Jo crec que no hi haurà problema per conviure les dues activitats.
0: Però passa per fer un canvi de data en una de les dues festes?
1: Desconec la situació actual de com està aquest punt, però no tinc cap dubte que s'arribarà a una solució per l'associació i per la cursa. El Departament d'Esports sé que està també intentant veure el recorregut, a veure per on passa, a veure si és compatible, i tothom està posant de la seva part perquè es pugui desenvolupar aquesta activitat.
0: Per si no poden coincidir exactament en el mateix
1: indret
0: de la Rambla,
1: sí,
0: no? Fer un desplaçament.
1: Segur que es trobava una solució perquè tothom gaudeixi del seu atat, tant els corredors de la cursa com a l'associació de veïns de la seva...
0: Doncs esperem que així sigui. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, regidora de Cultura, Vanessa González. Que vagi bé. Adéu-siau.
1: Gràcies, Núria.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: Del Badalona Matí.
0: Saludem la Sílvia Llamas, que torna a trepitjar estudi i ho fa amb un nou rànquing. Sílvia, un rànquing molt vinculat a les festes de maig.
4: Sí, Núria, avui us parlaré de pregoners. No hem fet un rànquing així a l'uso, per dir-ho així, no hi ha un top 10, perquè ens sabia greu, no?, ordenar els pregoners de millor a pitjor segons quin criteri, no? Uh-huh. Aleshores hem anat escollint diferents pregoners que hi ha hagut a Badalona al llarg de la història, i com aquest any el pregoner és el jugador del Joventut, Ricky Rubio, doncs començarem parlant de pregoners esportistes. Comencem pel Jordi Villacampa, que va ser pregoner l'any 2014, quan encara era el president del Club Joventut Badalona. No era la primera vegada que pujava al balcó de l'Ajuntament com a pregoner, també ho va fer el 1990, i en aquella ocasió ho feia com a jugador de la penya i acompanyat per Montero i Jofresa. En el seu discurs aquest any 2014, Villacampa, doncs, animava els badalonins que ho estaven passant malament a seguir l'exemple de la penya quan es va convertir en campiona d'Europa.
5: Aquell títol, el de la Lliga Europea, el va assolir un grup de jugadors que va ser capaç de deixar de banda les individualitats i sacrificar-se per un objectiu comú. Els ciutadans de Badalona, que també ho estan passant malament, que estan patint una crisi que ha arribat a tot arreu, tampoc han de renunciar a res. Han de tindre molt d'optimisme i han de pensar en un futur millor. Per fer-ho, si podem comptar-hi, compteu amb la penya. No em puc imaginar la penya a una altra ciutat, ni a Badalona sense la penya.
4: Anirem veient al llarg del rànquing, Núria, que són diversos els pregoners que han repetit en més d'una ocasió aquesta tasca important de donar el tret de sortida a les festes de maig.
0: Altres jugadors de bàsquet també han estat pregoners?
4: Sí, correcte. Seguim parlant de la penya, perquè l'any 2019 tornava a ser protagonista del pregó, quan va ser Nicola Provitola qui va exercir de pregoner. La Provitola va sentir centrar el seu discurs en el bàsquet, però també va parlar dels encants que troba un nou vingut quan arriba a la nostra ciutat. L'aleshores jugador de la penya va destacar la fantàstica acollida que va tenir i la fàcil adaptació a la ciutat. Un pregó que, per cert, a causa de la pluja, es va traslladar al teatre principal, on es van formar moltes cues per poder accedir-hi.
3: Hoy me siento absolutamente identificado con la ciudad, como nunca me pasó antes en otro lugar. Y para acercarnos más a estas fechas, al mes de mayo, el año pasado intenté llegar lo más posible a la cremada del Dimoni, y fue algo nuevo para mí, de lo que muchos me hablaban días antes en el vestuario. Pero sinceramente, esa noche me superó. Me sorprendió la cantidad de gente, ver a toda Badalona esperando con ansias los fuegos artificiales y la cremada del Dimoni, y seguramente este año estaré de nuevo.
4: Doncs aquestes eren les paraules. Ara m'he emocionat una mica amb la Provítola, perquè realment doncs és un moment molt màgic que es viu a la nostra ciutat i que els nouvinguts doncs ho viuen també d'aquesta manera. I va ser curiós el pregó, perquè, com dèiem, es va fer al teatre principal, i curiós també va ser el pregó d'un altre jugador de la penya. En aquest cas, el 2004, Rudy Fernández va ser el pregoner de les festes de maig, però com a curiositat us diré que el pregó va ser enregistrat en vídeo des de Vitòria.
6: Soc un pregoner una mica especial, ja que us parla des de la distància, per un motiu que m'omple d'orgull, ja que nosaltres estem jugant a Vitòria contra el Tau. Per descomptat, també agrair a l'Ajuntament de la ciutat aquest important encàrrec de donar el tret de sortida a les festes de maig. Encàrrec que, si ho haig de ser sincer, em produeix una barreja de respecte i il·lusió.
0: I potser és dels pocs que s'ha fet així, o l'únic,
4: sí,
0: no?
4: Sí, veurem un altre, que no et faig spoiler de moment, però veurem un altre que va ser enregistrat en vídeo, però realment va ser curiós. De fet, va ser un fet que es va criticar des dels partits de l'oposició. En aquell cas, Convergència i Unió criticava que no s'hagués tingut doncs la previsió necessària com per saber que el pregoner no podria estar el dia del pregó a l'Ajuntament.
0: Això
4: no?
0: En el cas de Rudy Fernández.
4: En el cas de Rudy Fernández, sí, que estava a Vitòria jugant un partit, com deia el Rudy, i a la plaça de la Vila entenc que es va posar una pantalla gegant o algun tipus de pantalla on es va projectar aquest pregó, i s'hi van acostar fins allà doncs un centenar de persones per escoltar les paraules del verd i negre.
0: Seguim amb un altre esportista, no del món del bàsquet, però sí, medalla olímpica.
4: Sí, en aquest cas parlem de natació, i si parlem de natació hem de parlar indiscutiblement de la nedadora badalonina Mireia Belmonte, que va ser pregonera per les festes de maig de l'any 2015, però igual que Villacampa, aquesta era la segona vegada que ho feia. La primera va ser l'any 2008.
7: Em sento francament honrada i orgullosa per compartir l'inici de les festes de maig en el seu 75è aniversari. Ho faig per segona vegada. Una reiteració que m'omple de felicitat, que prové de l'immens afecte que professo a Badalona. Aquesta pregonera ve carregada d'afecte, que és el que rep i ha rebut sempre de la seva gent.
4: Doncs com dèiem, també repetia Mireia Belmonte, per cert que Tomàs Molina també va ser pregoner en dues ocasions, el 2022 i el 98. Crec que aquests que hem comentat, Villacampa, Belmonte, Tomàs Molina, no sé com ho veus tu, el fet de repetir pregoner, amb la de gent que hi ha a Badalona, com, no sé.
0: Jo penso el mateix, hi ha molta gent.
4: Hi ha molta gent. És veritat que Mireia Belmonte doncs va tenir aquests moments diferents de la seva època, també Villacampa, no? Eren moments molt diferents.
0: Sí, però del 2008 al 2015...
4: En el cas de la Mireia sí que van passar pocs anys, però bueno, és un fet que em qüestiono, no? Si realment, doncs, cal repetir pregoners, no sé, aquí ho deixem, aquesta comentari crítica o com vulguis dir-li. Això, i passem d'una figura femenina de l'esport a una altra, en aquest cas a l'any 2021, la que era capitana del Sígol, Alba Gordo, va ser l'encarregada del pregó d'aquell any, un pregó marcat per la pandèmia del coronavirus, ja que de manera excepcional es va fer al Teatre Zorrilla i a porta tancada. El tema principal del discurs doncs va ser la reivindicació de l'esport femení i un clam a les nenes a animar-se a jugar a futbol.
8: Ser mujer en el deporte implica mayor sacrificio, piedras en el camino y tenacidad para poder llegar a equipararse a nivel deportivo a un deportista masculino. Pero gracias a nuestro trabajo, hoy estamos aquí. reconociéndose poco a poco nuestro esfuerzo y los frutos que estamos logrando a base de mucha dedicación y sacrificio. Seguiremos luchando y defendiendo el escudo del Sigul y la ciudad de Badalona por toda la península. Y ojalá, más pronto que tarde, toquemos la primera división. El respaldo institucional será también determinante para llevar la ciudad de Badalona a lo más alto.
0: El Sigul, en aquella època encara no hi havia el Badalona Women.
1: No.
0: I eren les úniques jugadores de futbol, així, diguéssim, amb aquesta posició, en aquesta classificació. Deixem de banda els esportistes.
1: Correcte,
0: i anem a altres preguners.
1: Anem a altres preguners que hem anat triant per diferents curiositats que ara us explicaré. I en aquest cas, el pregó de 2020, ho dèiem abans, el de Rudi Fernández no va ser l'únic pregó que hem tingut a Badalona en format vídeo, ja que l'any 2020, en plena escalada del coronavirus, la ciutat va celebrar les festes de maig confinades i el pregó es va emetre, en aquest cas per televisió de Badalona i també a través de la web de les festes de maig. Les protagonistes van ser professionals sanitàries de Badalona Serveis Assistencials, que van destacar l'esforç dels sanitaris, la responsabilitat de la gent quedant-se a casa i el record pels que van perdre la vida durant la pandèmia.
9: Malgrat tot, aquestes setmanes nosaltres hem notat la unió de la ciutat, la força dels badalonins i badalonines, l'estima dels veïns cap a les persones més vulnerables i necessitades. També, els sanitaris, hem notat el vostre suport.
10: Hem mobilitzat tots els nostres recursos, la capacitat d'escoltar, la capacitat d'apropar-nos a l'angoixa i a la por, tant a la pròpia com a la dels altres, la capacitat d'acompanyar. Estem tranquils, sabem que anem pel bon camí perquè anem plegats.
1: En aquest cas escoltàvem a la Susana Martínez i l'Ester Lobo, però van ser quatre les professionals de Badalona Serveis Assistencials que van fer aquest pregó. També estava la Rosa Benítez i l'Anna Maria Alventosa. També, com a curiositat, els hi donava pas aleshores a l'alcaldessa accidental Aida Llaurador, que va ser just durant l'inici de la pandèmia i després de la dimissió de l'Àlex Pastor.
0: Molt bé, doncs seguim aquest rànquing de pregoners i pregoneres de les festes de maig a la ciutat.
1: Un altre pregó que va ser curiós pel fet que es va haver de traslladar l'últim moment pel mal temps va ser l'any 2001 amb Miguel Poveda. El cantador badaloní era el pregoner de les festes, però el mal temps doncs va obligar a traslladar l'acte que es va acabar fent al Teatre Zorrilla.
11: Que estoy muy agradecido a todo el ayuntamiento de Badalona por todo lo que durante unos años para acá están haciendo por mí. Espero que durante mi andadura musical todo funcione bien y no defraudar a casi nadie.
0: Any 2001, i no li ha funcionat tot bé, no. Li ha anat doncs, sobre Genial. Rodes,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: ha tingut una carrera artística molt destacada. I parlàvem amb ell també aquí al Badalona Matí a motiu de l'estrena del seu documental Enlorquecido.
1: Sí, tot genial li ha anat i es nota aquest Miguel Poveda més jove i una mica amb aquest punt nerviós, tan nerviós que va confondre a l'alcaldessa Maite Arquer amb la Maite Martín. Li va dir Maite Martín a la Maite Arquer, un moment graciós d'aquest pregó que va, per cert, va acabar cantant damunt de l'escenari del Teatre Zorrilla.
0: Home, ja que hi era, no? Doncs
1: sí, sí.
0: Molt bonic. I anem a un altre pregoner, un pregoner que recentment ha estat nomenat Premi Nacional de Comunicació.
1: Així és, i a més amb arrels andaluses, com el Miguel Poveda, estem parlant del Justo Molinero. Va ser l'any 2013 que va fer el pregó de les festes de maig i la immigració, la llengua, l'atur i la classe política van ser els eixos centrals del seu discurs. El locutor va parlar també dels seus records a Badalona, la ciutat on va viure ara fa 40 anys, i un discurs on va barrejar amb total normalitat el català i el castellà. En aquest cas, ja em perdonarà el Justo Molinero, no hem triat un tall del seu pregó, sinó que em quedo amb un moment previ que es va viure abans del pregó i que va protagonitzar l'alcalde d'aleshores i actual alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
12: Gaudiu de les festes, disfrutem de les festes perquè tenim la millor ciutat, Badalona, ciutat de primera. Moltes gràcies i a gaudir de les festes de maig. A tots vosaltres, el nostre pregoner Justo Molinero.
0: Ara, alcalde.
4: Va, aquí, va.
0: Si és que fins i tot en aquest moment, tan solemne, no?, i de celebració com és el pregó, es cometen errades d'aquest tipus.
4: Clar, i estava nerviós també, suposo, l'alcalde, que tenia al costat el Justo Molinero, però va passar per Fernández, a l'Alcón, i va acabar amb
0: tots
4: Molinero.
0: Tots els Justos, que coneixia.
4: Sí, sí. Doncs aquest moment graciós que ens quedem d'aquest pregó de l'any 2013. I anem una mica més enrere, passem d'un gran comunicador a una altra gran comunicadora, perquè l'any 2009 el pregó va ser a càrrec de la periodista i escriptora Sílvia Soler, que doncs reclamava recuperar l'autoestima i mirar amb bons ulls a Badalona en el seu discurs de tret de sortida de les festes de maig. Soler va recordar que Badalona és una ciutat que ha estat hospitalària amb tots els nouvinguts i demanava doncs que així continués sent al llarg dels anys.
13: I jo avui voldria subratllar que Badalona, al llarg de la història, sempre ha mantingut la mateixa actitud: hospitalària i acollidora amb els més febles, però tossudament defensora de la seva identitat. És una combinació perfecta. La Badalona actual és una ciutat difícil, amb molts dèficits que tinc presents, però és una gran ciutat. Ha aconseguit plenament aquests dos objectius que deia. Malgrat les allaus de nouvinguts en diverses fornades i malgrat la poderosa influència de la capital a tocar, Badalona manté una personalitat forta, clarament diferenciada, molt potent, i ho fa sense conflictes d'importància entre oriunds i nouvinguts, preservant la convivència per damunt de tot, però sense renunciar a la seva identitat com ha de ser.
4: Doncs aquestes eren les paraules de la Sílvia Soler, que donava importància a aquesta imatge de ciutat acollidora a Badalona. I de periodista passem a periodista i acabem aquest rànquing, aquest repàs de pregoners i pregoneres de les festes de maig amb la Laura Fa. És el pregó més recent que hem escollit, el de 2023, on la periodista badalonina doncs centrava el seu discurs en la seva trajectòria com a periodista esportiva a Ràdio Ciutat de Badalona, recordant alguns dels seus companys i actuals companys nostres encara, una etapa que deia que va ser determinant per despertar el seu amor cap al bàsquet i també cap a la penya.
14: La meva etapa a Ràdio Ciutat de Badalona va ser determinant per despertar en mi l'amor més absolut cap a la penya. Sembla que tots els astres s'hagin alineat perquè el mocador d'enguany sigui verd i negre. Ara el bàsquet continua molt present a la meva vida perquè els meus fills i els seus amics hi juguen i vaig de tant en tant a l'Olímpic. He gaudit aquest any molt amb la Copa del Rei. Quina llàstima que, tot i ser el bressol del bàsquet, no puguem presumir de tenir les millors instal·lacions pel nostre planter. Guanyi qui guanyi, poseu-vos les piles.
4: Doncs amb aquestes paraules tanquem una mica el cicle. Hem començat parlant de la penya i de pregons doncs d'esportistes, i la Laura Fa feia aquesta referència. De fet, era l'any 2023 quan Badalona acollia la celebració de la Copa del Rei i, a més, el mocador de les festes de maig estava dedicat a la penya. Aquest 2026, la Final Four s'està celebrant a la nostra ciutat, però no sé si 3 anys després aquestes instal·lacions esportives han millorat molt i, com deia la Laura, no?, si els polítics s'han posat les piles amb aquestes instal·lacions esportives. Però, en tot cas, aquí ho deixem. El Ricky Rubio aquesta tarda no sabem per on aniran els trets, perquè no hem pogut parlar amb ell prèviament.
0: No hem pogut parlar amb ell. Mira que ho hem intentat.
4: Ho hem intentat, però no ens ha explicat si està nerviós o si el discurs parlarà de la penya o no. Potser t'imagines que no parla de la penya? No pot ser.
0: Impossible.
4: No pot ser. Bueno, veurem si també fa aquestes reivindicacions a l'esport a Badalona i també a les instal·lacions esportives de la nostra ciutat.
0: Gràcies, Sílvia.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
0: Judy García, què tal?
15: Bon dia, molt bé.
0: Doncs vinga, anem amb el repàs de l'agenda, que déu-n'hi-do, tenint en compte que és el cap de setmana central de festes de maig, i per tant, activitats a dojo.
15: Està farcida d'activitats. Comencem per aquest vespre, a les 8, després del pregó de Ricky Rubio a la plaça de la Vila, actuació de la banda tribut a l'Oreja de Van Gogh, la reina del pop.

que ens farà reviure les melodies que ens han acompanyat durant una etapa de la nostra vida. Una mica més tard, a un quart de deu, una de les nits més esperades, sobretot pels més joves, la nit del mono, l'antic Correbars, a càrrec de la Comissió de Festes i amb un recorregut que acabarà a la platja del Pont d'en Botifarreta. Canviem d'escenari al Passeig Marítim, a les 10 de la nit, concert dels Catarrans.

0: presenten el seu últim disc a Badalona, aquest que esteu escoltant, Paracaigudistes. I dissabte a les 11 del matí a la Rambla, Cercavila Petita, aquella cercavila on hi participen els més petits, porten pels carrers els dracs, els gegants i els gegantons de les escoles. Començarà a la Rambla i acabarà a la plaça de la Vila, on a les 12 hi haurà la tanda de lluïment i final de festa. I canvi d'horari i d'ubicació, previsiblement per la pluja, a 6:45, ball de gegants i capgrossos a l'Espai Betúlia. En cas que hi hagi treva de pluja, les figures tornaran en cercavila fins a la Casa de la Vila.
1: El ball de gegants es durà a terme al matí a partir de les 12 a la Plana.
0: Hi ha hagut també aquest canvi, però com us diem, com que estem pendents de si hi haurà pluja o no, doncs consulteu abans de sortir al carrer. A les 11 de la nit, concert de la Final Four de bàsquet al Passeig Marítim amb Juan Magán.

Badaloni més internacional i amb grans èxits que l'han situat al número 1 de les ràdios musicals, a Ràdio Fórmula, i que ens ha promès un concert espectacular. Diumenge, vigília de Sant Anastasi, la nit de la cremada del dimoni, a les 5 de la tarda, ràpid de campanes a l'església de Santa Maria, a les 7 al Vall a Plaça, amb totes les colles de cultura tradicional de Badalona, abans de començar el seguici de la ciutat, a 2:15 a la Rambla, l'acte sacramental, el Vall Parlat, en el qual es representa la lluita entre el bé i el mal, Sant Anastasi i Lucifer, i a continuació, el Vall de l'Àliga, a les 10, el moment més esperat, la cremada del dimoni amb el piromusical. Abans, però, hi haurà un espectacle amb més de 500 drons i aquest any, per primera vegada, incorporen també focs artificials. L'espectacle retrà homenatge a les icones tradicionals de Badalona i a la celebració, com no, de la Final Four de bàsquet. En un altre espai, a la plaça de la Plana, a les 6 de la tarda, hi haurà el ball de Festa Major per la gent gran a càrrec de l'Orquestra Salvatana.

I a 11:45 de la nit, al mateix lloc, al Vall del Micaco, amb la mateixa orquestra. I anem cap al Passeig Marítim a 11:45 amb el concert del sevillà Álvaro de Luna.

arribem a dilluns, dia de Sant Anastasi, a les 8 del matí, les matinades amb el so de les gralles i els diables que desperten la ciutat, a les 10, el repic de festa a càrrec dels campaners de Badalona i a 2:15, anada ofici i ofici solemne a l'església de Santa Maria. A les 6 de la tarda, ritual de sortida de la imatge de Sant Anastasi des de Santa Maria, balls i passada del Sant al carrer de Sant Anastasi i a la 1 del migdia, a la plaça de la Plana, dinar popular i concert infantil amb la Tresca i la Verdesca a les 5 de la tarda.

0: El cantautor badaloní acaba de publicar el seu EP, aquest No està mal, i ens el presentarà a Badalona. I fora dels actes de festes de maig, al Teatre Sagarra, dissabte, hi podrem veure Dinamarca, de Lluïsa Cuniller, a les 7 de la tarda.
1: Creus que m'has estirat aquí una estona?
2: Si m'estiro ara, no dormiré a la nit.
1: Si més no, descansaràs.
2: També descanso aquí.
1: He sentit com t'aixecaves aquesta nit.
2: T'he despertat.
1: Encara estava despert.
0: Protagonitzada per Pere Arquilluer i Ma Colomer, amb què el director Albert Arribas torna a capbussar-se a l'univers de Lluïsa Cuniller, amb un emocionant compromís amb la dignitat humana, però sense cedir a sentimentalismes tramposos. L'extraordinària Dinamarca de la Lluïsa Cuniller ens convida a lluitar desesperadament perquè la vida no sigui mai només pura supervivència. I anem al Sarau perquè avui divendres tribut a Manà amb Demanar.

2:15 de la nit i demà dissabte 6:45 Tardeo amb els DJs del Sarau amb tots els èxits del moment. I més tard, a 12:00 de la nit, versions a Motel Cochambre.

0: Això que escoltem és Widax, que podreu escoltar l'Estraperlo demà dissabte a les 11 de la nit dins el Roots Odyssey, amb les actuacions també de Rescap, Lion City. I avui divendres també a les 12 de la nit i fins les 6 del matí, Núria, a veure qui aguanta una D-Back Key Party.
1: Veure qui aguanti, segur que sí. Nosaltres potser ja no.
0: No.
1: Però sí que tenim doncs moltes ganes de més música, malgrat tota l'actuació musical que hi ha prevista aquest cap de setmana a la ciutat de Badalona, que ara ens explicava la Tuti, aquest repàs de l'agenda cultural, i per això doncs acabem un cop més la setmana amb aquesta inspiració musical. I és que avui, a la nostra última darrera secció de la setmana, la nostra inspiració, farem un recorregut per les músiques que acostumen a sonar pels piromusicals, tenint en compte que aquest cap de setmana hi ha el piromusical de la nit de Sant Anastasi.
0: Doncs sí, ens centrarem en les que sonen durant la cremada del dimoni, que ja la tenim a tocar. Les d'aquest any no les sabem o no les podem dir, però mirarem enrere i recordarem quines van sonar l'any passat i quines els agradaria que sonessin alguns companys de redacció. En el que han coincidit a redacció és que sonaran temes dels artistes que actuaran aquí a Badalona durant les festes. Álvaro de Luna, els Catarres i Juan Magán. Aquest últim ha guanyat de carro. Va, bailando por ahí.

com a holograma a Fitur, a Madrid. Ara el tindrem en persona aquí tocant a les festes. Doncs clar, és un dels que diuen que segur que cau en aquest piromusical. I un tema que sona habitualment durant el piromusical de la cremada és Boig per tu. Ha sonat la versió de Luz Casal, la de Shakira i també l'original de Sau.

La versió de Luz Casal, sí. Precisament l'alcalde ho ha dit en diverses ocasions que és una de les que més li agrada. Sí, ahí lo dejo, a lo millor la torna a posar. I per quòrum, també a la redacció aquest any, els agradaria que sonés Bergain, de Rosalia, per la seva orquestralitat. Creuen que quedaria molt bé al cel de Badalona durant la cremada.

0: Ai, estic molt d'acord amb aquesta proposta.
1: Sí?
0: Ja t'ho imagines, passant el tren, el dimoni en flames.
1: Bé, en flames encara no,
0: encara
1: però
0: no?
1: Encara no, encara no. Bé, una oda a la dona, no? També aquest tema de Rosalia i amb aquesta orquestra al darrere, que quedaria molt bé, sí. I recordem una de les que va sonar l'any passat, va, Quédate de Quevedo.

0: de tu, que pedo.
1: Clar, que me'l posis després de Rosalia, no. A la inversa, mira.
0: Ja, ja. I una altra que també van ballar mentre cremava el dimoni l'any passat és aquesta. La Marina està morena, de Figaflowers, que ja està cremada.

0: Hi ha altres propostes, tu tindràs la redacció també per aquesta cremada,
1: mira,
0: que musical.
1: Una que ens va cantar l'Emma a redacció, amb poca fortuna, també t'ho dic, però amb molta gràcia, i que creu que ha de sonar, és Golden, de K-Pop Demon Hunters, les guerreres del K-Pop.

0: guanyadora de l'Òscar, que també estaria bé doncs, que sonés al cel de Badalona. I crec que no m'equivocaré si dic que la teva filla Aran li agradaria que sonés aquesta superestrella de l'Aitana.
1: Home, aquí has donat el clau.

0: Vaja, que si no la pot ballar en aquest piro musical, que no pateixi, que ja sap que les entrades pel setembre, el concert ja està, eh?
1: Molt bé, clar que sí. I recordes el Rolling in the Deep de l'Adele, Núria? També va sonar l'any passat.

0: Per cert, aquest matí a la tertúlia l'Enric Garí, un dels convidats, deia: a mi em sobra la música.
1: Què dius?
0: El piromusical.
1: No.
0: Clar, i jo pensava, la resta de convidats, la veritat és que s'han quedat una mica astorats també, però clar, pensava, no podríem escoltar totes aquestes cançons. Ell diu que no acaba de concordar amb la pirotècnia.
1: Bé, això es queixa molta gent quan estem a la cremada i veiem i que estan cantant
0: tampoc,
1: per una banda, però
0: clar,
1: que és molt difícil, això és molt complicat. Si passa el piromusical de la Mercè,
0: i l'any passat, va haver alguns problemes amb la concordança de la música i els drons, que al principi va fallar una mica, però després ja es va solventar i es va poder gaudir.
1: Si en el cel anem afegint coses, oi, al final tot interfereix amb una cosa amb una altra.
0: Però jo que ho deixin estar com estan, ja em sembla bonic.
1: Ja no hi fem més coses. Badalona, del cantant badaloní David Ros, va sonar l'any passat, però la Sílvia Llamas té clar que aquest any hauria de tornar a sonar.

0: pues aquesta ha de sonar, o aquesta, clar, o Joan Manuel Serrat, Manolo Escobar...
1: Aquesta, perquè és que, a més, en David Ros havia de tocar en el cicle, sí, de Cal Arnús la setmana passada, amb motiu de les festes de maig, no va poder perquè va ser pare.
0: Exacte.
1: I no va poder fer aquesta actuació, ja que no va sonar al parc, home, que soni, doncs, que ben bonica és.
0: Clar que sí. I si parlàvem abans de l'orquestralitat del Berghain, de Rosalia, hi ha un tema que sonava al final, quan s'ha acabat el piromusical, i tots mirem embadalits com crema el dimoni, com cau, com treu espurnes el figurot que ens dirà Déu. És èpica. És Now We Are Free, de Hans Zimmer, i de Lisa Gerrard, que està inclosa a la banda sonora de Gladiator.

0: És un moment de pell de gallina, que tothom
1: sí.
0: queda
1: doncs sí.
0: bocabadat, no? Amb aquest silenci una mica de comunitat després d'haver gaudit d'un espectacle tan, tan bonic, i que aquells que veieu per televisió de Badalona també, la veritat és que és una delícia.
1: Fa goig veure-ho, sí.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí. Els millors moments.
4: Els millors moments.
5: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
3: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
0: Anem ara amb la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui amb l'Edgar Tejada, l'Enric Garí, amb Vicenç Hernández i l'Eliseo Pintor. Què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
0: I benvinguts. Anem a PAMS. Anem pel més recent, que potser eren els dos partits que es disputaven ahir en aquests quarts de... en aquesta final a 4, en aquestes semifinals, de la Basketball Champions League, al Pavelló Olímpic de Badalona, i que finalment doncs portarà el partit de la final a dos partits, a dos equips, perdó, que no són espanyols. Enric, tu eres ahir al camp.
7: Estava en l'espectacle del bàsquet d'ahir, sí, sí. I torno a dir espectacle del bàsquet.
0: Va ser un espectacle de bàsquet?
7: Sí.
0: Sí?
7: Però un espectacle tot al voltant de lo del partit, eh? O sigui, el partit és un partit de bàsquet.
0: Uh-huh.
7: Però al voltant hi ha un espectacle, es forma un espectacle tal que és digne...
0: Ja començant per la Fanzón, a la plaça Tarradellas.
7: Començant per tot. Aleshores, es forma un caliu entre aficions, vull dir, problemes d'aficions, m'entens, que es discuteixen, bueno, això sempre hi ha problemes d'aquests, m'entens? Perquè, esclar, dintre del pavelló no pots entrar alcohol, per fora, però per dintre pots entrar el que vulguis posat, el pots portar posat, saps? Llavors, clar. El primer partit vam estar molt bé, perquè estàvem al costat de l'afició del Tenerife, una afició correctíssima,
0: sí.
7: Però el segon partit teníem just a sobre l'afició grega, i estàvem rodejats de grecs. Encara no havia començat el partit, ja vam canviar-nos de lloc. Ens vam anar al costat de l'afició de l'Unicaja, saps? Però no, no per afinitat de país, sinó perquè amb els grecs no s'hi pot estar. O sigui, són uns personatges que, per començar, ja van despullats. O sigui, jo quan veig un home despullat en un camp, li diria, escolti, vagi-se'n, vostè no està en condicions d'estar aquí. I, bueno, i aleshores, doncs, bueno, van ser dos partits no gaire emocionants, també t'ho haig de dir, perquè, vull dir, els que van guanyar de més de 10 punts, i ja es veia venir la pedregada, que els eliminaven, els altres... I, bueno, i vull denunciar una cosa, que amb tot això el Palau d'Esports deixa molt que desitjar.
0: Per què? En quin sentit?
7: Amb l'estat de conservació. Amb l'estat de conservació del Palau d'Esports deixa molt que desitjar. O sigui, els sanitaris no estan en condicions de rebre gent. I demà reseu perquè no plogui. Perquè si plou, plou més a dintre que a fora, eh?
0: Hi ha previsió de pluja.
7: Per això us ho dic, que hi ha previsió de pluja. Per això us ho dic, que
0: deseu
7: que no plogui, perquè a la circumferència exterior, aquella que està coberta, plou més allà que no pas a fora.
8: Jo crec que es va arreglar l'any passat, eh? És a dir, la coberta del
0: pavelló olímpic.
8: Es va és una de les obres que es van fer conjuntament amb l'Ajuntament, això em van dir, tampoc posaré la mà al foc, però que està arreglat.
7: No dic, jo no dic que no, que la zona de joc,
8: sí, sí, sí, sí,
7: la
8: sí.
7: zona de joc estigui arreglada, però el que és al voltant, allà on hi ha els bars,
8: sí, sí,
7: i tot
8: sí,
7: això...
8: On plovia abans.
7: Allà segueix plovent fa 3 mesos, sí. Plovia. Ja t'ho dic jo.
9: Però si vaig demà he de portar paraigües per ser dintre,
7: si
9: no?
7: Si vas demà, porta paraigües fins que entris a lo que és la zona de les cadires del pavelló. M'entens? Però abans, que tu dius, està cobert? No, no està cobert, plou.
0: Molt bé, al final seran el Vilnius i l'equip d'EC d'Atenes, que va ser també qui va retirar la penya de la competició, els dos equips que disputaran aquesta final. No sé si algú més estava ahir també a l'Olímpic.
8: Jo no vaig anar-hi, no? Vaig decidir no anar-hi, perquè, per exemple, el que diu ell, crec que ho ha explicat molt bé. Jo recordo molt d'anar-hi, per exemple, a les finals de la Copa, i l'ambient aquest és increïble. És dir, o el vius o no saps el que entre les aficions i tal. Clar, les aficions d'una Champions League o d'aquest tipus és completament diferent, perquè no són aragonesos o bascos o el d'això, us dic. Però realment és increïble viure, és veritat. És dir, és d'aquells que... I el partit, com tu dius, a mi m'ha sorprès l'Unicaja. M'ha sorprès, perquè té més, per mi, més equip que els grecs. Però...
9: Sí, però els grecs amb aquestes competicions es creixen. És l'experiència, és el punt de són pillos, són gestos, i en jugades molt igualades saben, se les saben totes, tenen molta experiència.
0: Ahir a Televisió de Badalona feia un programa també especial amb motiu d'aquests dos partits que també es van retransmetre en directe aquí a Radio Ciutat de Badalona, on va haver ocasió de parlar amb Jorge Garbajosa, president de la Federació Internacional de Bàsquet, que destacava també que malgrat Badalona, la penya, no hagi pogut al final participar d'aquesta final a 4, sí que excel·lia, deia, pel que fa a l'organització de l'esdeveniment. L'escoltem.
1: La apuesta que ha hecho el Ayuntamiento de Badalona por acoger esta Final Four sin saber si van a estar. Y una vez que se ha demostrado que la competición ha dicho que no estaban, la energía que han puesto a nivel organizativo es extraordinaria. Así que yo quiero agradecerle, lo he hecho en persona, lo quiero hacerlo públicamente, al alcalde y a todo su equipo por una extraordinaria organización de esta Final Four.
0: Edgar.
4: Home, és que ningú dubta que l'Albiol i els seus 18 regidors són molt bons muntant saraus. Vull dir, això no tenien cap dubte que si hi havia un sarau a Badalona ho farien bé. Vull dir, això no sorprèn.
0: Molt bé. No sé si sobre la celebració de la Copa voleu fer algun altre esment.
7: A mi m'agradaria saber... Digues. Realment, què deixarà a Badalona aquest esdeveniment?
0: Quin impacte, no?
7: Quin impacte econòmic?
4: Bueno, impacte econòmic, sempre estem amb el mateix, no? Sempre que es fa quin impacte deixa l'arbre, quin impacte... Al final, no només és l'impacte econòmic, quin impacte econòmic té a Fitur, no ho sabem, quin impacte... Mm. Al final és una mica d'imatge, no? Badalona, Badalona, Badalona, i vas ficant al cap de la gent Badalona, no? Jo crec que al final és un missatge llarg recorregut, que sabrem si ha funcionat potser el millor d'aquí 10 anys, no? Perquè Badalona es posicionarà per sobre de, jo què sé, qualsevol altra ciutat, no? Buscar l'impacte econòmic directe, jo crec que no ha sigut gaire, segurament poquet, i sempre que estem al costat de Barcelona, els impactes directes estaran molt atenuats, perquè segurament molts grecs hauran aprofitat per anar a veure la Sagrada Família abans que anar a veure, de moment, el Pont de Petrol, no? Aleshores, l'impacte econòmic, a vegades tu quan fas publicitat no estàs esperant un retorn econòmic directe, sinó estàs fent un posicionament de marca. I jo crec que en aquests eventos el que fem com a ciutat és posicionament de marca.
8: Jo personalment crec que impacte ha existit. És a dir, és veritat que aquest impacte no serà la mateixa de la Rambla que a la zona de Llefià, això està claríssim.
4: Sempre.
8: Però jo entenc que la pregunta és una altra. I a la ciutat li surt a compte o no? És a dir, aquesta és la pregunta. La inversió de ciutat i tal, jo et diria que quan va fer la Copa del Rei, segur que sí. Vale?
7: Sí.
8: És a dir,
7: sí. La Copa del Rei sí.
8: Claro, sí. Això...
4: El Rei sí.
8: Et donaria que tothom pensava que, o preveia que potser la penya hi seria. No és el mateix amb la penya que sense la penya. A l'inici del partit ho vas veure, és a dir, el camp estava com estava. El 50%.
4: Potser com a impacte a nivell d'organització és millor que no estigui la penya. Tens una afició forània
8: extra.
4: Si està la penya, bàsicament són els de Badalona que fan el mateix i van al pavelló. Per tant, i fixa't en això, que inclús com a impacte a nivell local, potser era millor que no estigués la penya.
8: Bueno, no ho sé.
9: Hi ha mètriques que són mètriques econòmiques que són molt complexes i molt complicades, Però en un esport com el bàsquet, que de tant en quant Badalona sigui una mica qui organitzi la Final Four, estigui la penya o no, jo crec que és important, perquè al final és la constatació que som la ciutat europea del bàsquet. I amb events com aquest és com s'ha de demostrar. Però sí que és real que, clar, quin impacte pot tenir, o després imagina que aquesta gent doncs, demà organitzen i trenquen tot de mobiliari urbà, doncs clar, lògicament aquestes coses no agraden i i perjudica moltíssim la imatge de la ciutat.
7: Això, jo... això sí que és cert, que hi havia molts Mossos d'Esquadra.
9: Clar.
7: Molts uniformats.
9: Sí, sí.
6: Els grecs van anar amb tres o quatre furgonetes que van passar per davant
9: del local. L'experiència d'aquesta gent, ja sabem la que és.
7: Sí, sí, o sigui, molts Mossos.
8: De totes maneres, el que tu has dit, és a dir, és una mescla, és a dir, què costaria un anunci de la ciutat de Badalona publicitant la ciutat de Badalona? Quan tu fas els números, és a dir, com un Badalona futur, o que és, això té un impacte. Aquest impacte els de a peu no el notem, però té un impacte segur. O sigui, sí, sí. La retransmissió per la televisió. I quan es valoren, és quan surt.
3: És la una.
2: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
10: One, two, three.
11: Hello, Jazz It audience.
12: Welcome to Jazz It.
11: Jazz It.
2: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
13: A Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, ens hem apuntat a la moda de fer sèries. Sí, sí, com les plataformes de televisió. I avui us portem el segon capítol de la nostra sèrie dedicada al pianista Tete Montoliu. Es titula Mes de març, Mes Montoliu. És una sèrie on no hi ha crims ni baixes passions, però sí que hi ha amor a dojo, encara que no podem dir que sigui una sèrie romàntica, perquè l'amor que s'hi descriu és amor a la música, amor al jazz.

Avui hem començat Jazzit amb la gravació de començaments de febrer de 1968, feta a Alemanya, en la que Tete Montoliu va participar. Era la trobada europea de tres americans, Ben Webster i Don Bias, saxofonistes tenors, i Albert Tutti Heath, bateria, amb dos músics europeus, Tete i el baixista alemany Peter Trunk. Com hem pogut comprovar, el quintet swinga que dona gust. Hem escoltat Blues for Dorry May, una cançó escrita pels dos saxofonistes i dedicada a la filla d'un d'ells, de Don Bias. Aquest disc, que es titula Ben Webster Meets Don Bias, és un imprescindible de tota discoteca de jazz una mica seriosa. El mateix any 1968, a Barcelona començava a funcionar una discogràfica anomenada Discos Ensayo i dedicada a la música clàssica, però que tenia també present

herència de jazz. Tete va gravar amb aquesta empresa 6 discos, tots excel·lents, i alguns d'ells amb un repertori atípic, un repertori passat pel filtre del jazz. Eren un disc de música brasilera, un disc de música sud-americana, un de boleros, i el quart era un de jazz a trio. A més, va participar en 2 discos que no són a nom seu perquè hi fa d'acompanyant de solistes. Aquests 2 discos són els que hem portat avui. El primer es va gravar el dia 9 de novembre de 1971 i el líder era el trompetista d'origen iugoslau, avui diríem de Bòsnia i Herzegovina, Dusko Gojković, un home que podia tocar d'una manera molt delicada.

Què? Com ha anat això? Bonica, no, aquesta balada? Acabem d'escoltar I Remember O.P. de Dusko Gojkovic i el trio de Tete Montoliu. La cançó és una composició del trompetista, de Gojkovic, dedicada al contrabaixista Oscar Pettiford, un músic nord-americà que va morir molt jove quan vivia a Europa. Si us agrada el format físic, tots els discos que Tete va gravar per ensaio s'han reeditat aquests darrers anys amb totes les millores de so que la tècnica actual permet. I, a més, amb unes presentacions molt cuidades. Per tant, com us dèiem, si us agrada el format físic, realment valen la pena aquestes reedicions. El segon disc de la discogràfica barcelonina Ensaio, en el que Tete Montoliu va participar com a acompanyant, el va liderar el saxofonista tenor nord-americà que ja hem escoltat al principi del programa, Ben Webster. És un disc que es va gravar a finals de novembre de 1972 en el casino L'Aliança del Poble Nou. De fet, la secció rítmica era el trio estable de Tete, amb Pete Wiboris a la bateria i Eric Peter en el contrabaix. I avui hem seleccionat, com quasi sempre fem, la cançó que tanca el disc i que Ben Webster va escriure dedicada a la ciutat de Barcelona. Es titula Barcelona Shout. Hem començat el programa amb un temps mig, després hem escoltat una balada. Ara, què us sembla, doncs, si hi posem una mica de ritme? Aquí el teniu.

Temps de Jazz a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Obrim un apartat en el que escoltarem dos discos, de fet totalment inconexes, però que tenen segurament per casualitat una característica comú. Van a nom d'un solista que està acompanyat en mig disc per un grup brasiler i a l'altra meitat per un grup nord-americà. Comencem amb el trompetista brasiler Claudio Roditi i el seu disc Two of Swords, que vol dir dos d'espases, i es refereix a la carta de la baralla espanyola. Com acabem de dir, hi ha cançons interpretades pel que ell anomena el Brazilian Quintet i la resta pel Jazz Quartet. En el disc hi trobem majoritàriament composicions pròpies de Roditi, amb ell com a principal solista, i les dues formacions hi apareixen barrejades sense ordre aparent. Comencem amb els brasilers. La cançó es titula Dom Joaquim Braga, i Dom Joaquim Braga és el nom d'un seu cosí, d'un cosí de Claudio Roditi.

Claudio Roditi i el seu Brazilian Quintet ens han portat Dom Joaquim Braga, una cançó que es va gravar al setembre de 1990. Claudio Roditi va néixer l'any 1946 a Rio de Janeiro i gràcies a un seu oncle que tenia una gran col·lecció de discos de jazz es va enamorar d'aquest gènere. Va començar a estudiar música de molt petit al Brasil, però l'interès pel jazz el va portar als Estats Units. Allà hi va acabar els estudis a l'Escola Berklee de Boston i, de fet, hi va dur a terme tota la seva carrera. Seguim amb el Jazz Quartet, que ell mateix lidera, i amb Blues for O-H, Blues per O-H. Aquestes inicials corresponen a Hal Oringer, el fotògraf nord-americà que va fer la foto de la portada d'aquest disc de Claudio Roditi.

Claudio Roditi ens ha portat Blues for O.H. Roditi va ser un músic d'èxit a nivell internacional i va tenir l'oportunitat de tocar amb grans figures. Per exemple, va ser un membre destacat de la United Nations Orchestra que Dizzy Gillespie va liderar els darrers anys de la seva vida, entre 1988 i 1992 aproximadament. Roditi també va tocar en diferents ocasions amb el saxofonista Joe Henderson, però hem de dir que aquest, Henderson, no el va convocar quan va gravar el seu disc Double Rainbow, dedicat a la música d'Antonio Carlos Jobim, disc en el que, com hem dit abans, també compta amb un quintet brasiler i un quartet nord-americà. El quintet brasiler l'anomena el Joe Brass Jobim, Brass de Brasil. I en aquest quintet hi tenim a Elian Elias en el piano i a Òscar Castro Neves a la guitarra. Aquí teniu Felicidade, una de tantes melodies immortals del geni de la bossa nova, Tom Jobim.

Felicitat i gravació de novembre de 1994, Joe Henderson i el seu quintet brasiler. I en aquest mateix disc, com us hem dit, i formant dues parts completament separades, hi ha també el quartet nord-americà de Joe Henderson, en el que compta amb Herbie Hancock en el piano, Christian McBride en el contrabaix i Jack DeJohnette a la bateria. I en aquell moment no es podia demanar més. Escoltem-nos amb la cançó Photograph, per a una fotògrafa de Gràcia.

0: Esteu escoltant Jazzit de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. De la mateixa manera que històricament s'ha parlat del fenomen Americans in Europe, és a dir, músics de jazz americans que es van establir durant anys en el nostre continent, hauríem de començar a estudiar el fenomen Basque Saxophonists in Catalonia, o, per fer-ho més fàcil i nostrat, saxofonistes bascos a Catalunya. Estem pensant en Víctor de Diego, Gorka Benítez, Ion Robles i un saxofonista que hem conegut fa poc, un home que ha tingut repercussió internacional i que, com Claudio Roditi, va estudiar també a l'Escola Berklee de Boston, i es diu...
1: Hola, sóc en Miguel Fernández, saxofonista resident a Barcelona des de fa 20 anys. Avui us convido a escoltar Jazzit, un programa ple de música fascinant que tot amant del jazz s'hauria de conèixer. Espero que gaudiu de la música.
0: En Miguel té una discografia molt interessant que la setmana vinent repassarem, amb discos editats als Estats Units amb músics d'allà i a Europa amb músics del nostre continent. Una mica com el que hem vist abans de Claudio Roditi i Joe Henderson, però canviant Brasil per Europa. A més, si sou saxofonistes o clarinetistes, ell us pot assessorar des de la botiga Sax and Clarinet On, que es troba en el carrer Pérez Galdós 42 del barri de Gràcia, molt a prop de la plaça Lesseps i del carrer Maurici Serraïma. En Miguel també ha sigut membre de la Pirineos Jazz Orchestra.

0: mitjans del segle XIX, Barcelona viu una transformació profunda marcada per la industrialització, el creixement urbà i l'emergència d'una nova societat de classes. En aquest context de conflicte social i canvi accelerat, el lleure esdevé també un terreny de disputa i d'intervenció política i moral. Els jardins d'esbarjo, espais privats d'oci a l'aire lliure, van tenir un paper clau com a escenaris de sociabilitat, convivència interclassista i reforma del comportament popular. Avui analitzarem com aquests jardins van contribuir a construir una imatge idealitzada de la ciutat industrial i del món obrer i què ens revelen sobre les relacions socials, culturals i polítiques de la Barcelona del període 1850-1868. Benvinguts a la Barcelona industrial. Benvinguts a les Portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Castellar. Aquesta setmana per parlar dels jardins d'esbarjo a la Barcelona industrial i ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui ens torna a acompanyar la Núria Miquel. Ella és doctora en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, especialista en els segles XIX, en el segle XIX a Catalunya i a Espanya. Benvinguda, Núria.
3: Hola, moltes gràcies.
1: Núria, per què els jardins d'esbarjo són clau per entendre la Barcelona industrial de mitjans del segle XIX?
3: Els jardins d'esbarjo són claus perquè, d'alguna manera, exemplifiquen, no?, i contribueixen a aquest procés importantíssim del segle XIX, que és la democratització. Val? La democratització, que normalment parlem sempre, no?, de la democratització en un sentit polític, democratització de les institucions, de la política, però també la democratització de la societat, val? En aquest cas, els espais d'oci.
4: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.